0: Sí.
1: Embolica't.
2: Sí. Implica't.
3: Sí. Comunica't.
4: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Tot el que pots fer al web Tikat també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les Tikat Tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació Tikat i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Activa el mode estiu. Escolta i cap.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: Els drets laborals, els serveis i la seguretat social i, en definitiva, el benestar del qual gaudim són el resultat de la lluita de la classe treballadora per millorar les seves condicions de vida. Des de les primeres protestes a les fàbriques, passant per la lluita sindical durant el franquisme i arribant als nostres dies, els treballadors i treballadores de tot el món han conquerit drets que els hi han estat negats. Acomiadaments massius, càrregues policials, persecució política i fins i tot assassinats han estat algunes de les formes de repressió del moviment obrer al llarg dels segles. Però malgrat tot, la unió de la classe obrera sovint ha aconseguit imposar-se a la por i la desesperança. Avui recorrem més de 100 anys d'història de lluites sindicals i obreres a Catalunya per conèixer d'on venen els nostres drets i per què no els podem donar per garantits. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 12. Solidaritat i resistència. La conquesta dels drets laborals.
0: Som a la Barcelona de principis de 1919. Al paral·lel s'hi erigeixen tres grans xemeneies que destaquen per sobre del barri i que, de fet, són visibles des de bona part de la ciutat. Pertanyen a l'empresa Riegos y Fuerzas del Ebro, que produeix energia per a la ciutat de Barcelona. Es tracta d'una filial de la Barcelona Traction Light and Power, un conglomerat d'empreses dedicades a la producció d'energia amb capital canadenc. De fet, Riegos y Fuerzas del Ebro és coneguda popularment com la canadenca. Al gener, la direcció de l'empresa decideix aplicar canvis a les condicions laborals del personal de facturació, que eren temporals i passen a ser fixos, però amb una condició innegociable: una reducció de salaris. Alguns dels afectats formen part del Sindicat Únic d'Aigua, Gas i Electricitat de la CNT, que agrupa diferents seccions laborals de l'àmbit energètic. La CNT és un sindicat anarquista fundat només 9 anys abans i que ha anat guanyant poder a tot Espanya, sobretot a les ciutats més industrialitzades. Fins ara, els treballadors i treballadores solien sindicar-se per professions, però la CNT canvia aquesta forma d'entendre la Unió Obrera.
2: Si parlàvem de la construcció, doncs havia un sindicat de peons, un de paletes, un de pintors, un de llaçaires, etc. I el que vam fer era intentar col·locar tot el ram en un sol sindicat. I així igual el ram textil, el ram metàl·lic, tots els rams, no? D'aquesta manera, quan havia una lluita, doncs sortien tots a la vegada, podien ser solidaris en el problema que hi hagués.
0: Acabem d'escoltar Ferran Aïsa i Pàmpols, historiador expert en el moviment obrer llibertari. Quan els treballadors afectats per la baixada salarial posen en coneixement el seu cas al sindicat, la direcció de l'empresa pren mesures dràstiques: l'acomiadament dels 8 treballadors de facturació afiliats a la CNT. Detinguem-nos un moment aquí. Com ja hem vist a altres capítols de Miralls de Memòria, les condicions laborals a principis de segle eren molt dolentes i el poder de les empreses sobre els treballadors i treballadores era gairebé absolut. Els governs tampoc no eren proclius a la defensa dels drets laborals, i és que sovint estaven formats per terratinents, empresaris o grans burgesos, aliats amb els interessos dels grans capitalistes de l'època.
2: Els horaris eren de 10 i 12 hores diàries, que els nens treballaven ja a partir dels 7 o 8 anys ja estaven treballant, que les dones estaven superexplotades, que cobraven molt menys que els homes, i totes aquestes lluites, aquestes vagues van servir per anar posant una mica d'ordre al món laboral.
0: En aquell moment, formar part d'un sindicat no era un dret laboral com sí que ho és avui en dia. De fet, els sindicats estaven molt mal vistos per part de l'empresariat i sovint prenien represàlies contra els treballadors que s'hi afiliaven. Els responsables de la canadenca no han calculat bé les conseqüències dels acomiadaments. La resta de la plantilla de facturació deixa de treballar en solidaritat amb els acomiadats. L'empresa, però, els acomiadarà. 140 persones de la secció de facturació són expulsats del lloc de feina i seran substituïts per personal d'altres seccions. En aquest moment comença una estira i arronsa entre treballadors que reclamen la readmissió dels acomiadats i l'empresa, que amenaça amb més acomiadaments. El comitè de vaga reclamarà també l'augment de sou als treballadors, l'acomiadament dels esquirols, és a dir, treballadors que opten per no fer vaga i seguir treballant, i la promesa de no patir represàlies. L'empresa s'hi negarà. El 21 de febrer, tots els treballadors de la canadenca i altres empreses del grup declaren una vaga total.
2: On estem ara, aquesta fàbrica, donava llum a la ciutat. I el que van fer a partir del 21 de febrer és tancar la llum. Els treballadors van tancar la llum. Se van baixar la palanca i va quedar la Barcelona sense llum, sense electricitat. Això, clar, natural, afectava a tothom ja. Afectava les oficines, afectava els bancs. I, clar, era una cosa molt, molt, molt forta que la ciutat quedava paralitzada. No hi havia tramvies.
0: Però la solidaritat amb els vaguistes no parteix només dels treballadors i treballadores de la canadenca. Altres empreses del sector s'hi sumaran per tal de fer pressió a l'empresariat. Però les empreses comptaven amb un gran aliat al seu costat, l'Estat. El governador civil era una figura encarregada de representar l'autoritat de l'Estat a les províncies espanyoles i tenia funcions, entre d'altres, d'ordre públic. El governador civil de Barcelona, durant la vaga de la canadenca, era Carles Emili Montañés i Criquillon, un dels fundadors de la canadenca. Per evitar que les protestes continuessin, va empresonar i perseguir vaguistes, especialment líders sindicals.
2: No van haver barricades com altres, com havia hagut l'any 17, com havia hagut l'any 9, i que van haver centenars de morts. En aquesta, molt pocs morts van haver. I la majoria eren per un accident, que van posar un petardo i va explotar i van matar no sé qui. Bueno, però molt, no va haver una violència en aquesta vaga. En canvi, sí que va haver una repressió. Perquè ja des del primer moment que comença la vaga, ja la majoria de líders, o diríem de dirigents o sindicalistes principals, són tancats a la presó.

0: El govern espanyol enviarà enginyers militars a la canadenca per mirar de restablir la generació d'energia i es militaritzaran els treballadors per obligar-los a tornar a la feina. Però més de 3.000 obrers es negaran a reincorporar-se fins que s'acompleixin les seves demandes i seran empresonats al castell de Montjuïc. Entre ells hi estarà el sindicalista Salvador Seguí, conegut com el noi del sucre. La tensió anava incrementant-se a Barcelona, però també a altres indrets de Catalunya, on la vaga de la canadenca també havia tingut ressò. L'èxit d'aquelles protestes radicava en la unió de treballadors i treballadores de totes les professions i empreses. Precisament, en aquest sentit, la Mirab, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta.
1: Com va reaccionar la societat a la vaga de la canadenca?
2: Es va convertir en una vaga general, perquè es van anar sumant, primer, tots els que eren del mateix ram que ella, no? Primer, les altres companyies de llum i de gas que hi havia a Barcelona, i posteriorment ja també gairebé tots els sectors, com els carreters, els estibadors del port, el ram textil també va ser molt fort, amb les dones que van participar, perquè el ram textil la majoria eren dones que treballaven en aquest ram, etc. No? I això va fer que aquest moviment tingués una gran empenta a través del que era l'anarcosindicalisme, que és la solidaritat, el recolzament mutu, quan un està malament, l'altre l'ajuda.
0: Aquesta vaga general començarà a reclamar més coses al govern, l'alliberament dels empresonats i una de les grans reivindicacions laborals de la història, la jornada de 8 hores. Després de 44 dies de vaga, el govern es va veure obligat a acceptar les demandes a canvi del fi de la vaga. D'aquesta manera, la canadenca va esdevenir un mite fundacional de les conquestes obreres a Catalunya i Espanya. Un mite que reforçarà els sindicats, especialment la CNT, i que esperonarà els treballadors d'arreu a lluitar per millorar les seves condicions laborals.
3: Les males condicions laborals a causa de la industrialització i el capitalisme van caure principalment sobre la classe obrera. Aquesta va ser la que va patir les pitjors conseqüències i és per això mateix que els moviments i les pràctiques revolucionàries van estar impulsades per aquests treballadors.
4: N'estic farta, farta! Necessito un descans.
5: Vinga, va, que ja portem mitja jornada.
4: No puc més.
5: Tampoc es pot fer res més ara, així que va. Menys xerrameca i més moviment.
4: M'estic marejant.
5: Va, no busquis excuses.
4: Necessito una pausa.
5: Va.
4: Però ja està, no vull seguir així.
5: Si segueixes cridant, ens fotran fora.
4: Mira, hi portem hores aquí. Moltes hores. És el que t'he dit abans, estem esclavitzats. No sé quan podré veure els meus pares. No tinc temps per estar amb la gent que estimo. Quantes hores portem? 10? I quantes ens queden? Que no aguanto més. I sempre sóc jo la que em queixo, perquè si fos per tu...
5: Però què et penses? Que a mi m'agrada estar aquí. Jo també estic cansat de passar-me les hores. Tinc una família a casa, que espera que els porti el pa per poder menjar. Depenen de mi, d'això. Tant de bo puc tenir més temps per estar amb ells, amb els meus fills. Tampoc estic amb ells perquè no estic a casa.
4: Doncs per això mateix et dic que la culpa és de...
5: Prou! Ja està bé. Estic cansat d'escoltar els teus renecs tot el dia. Et queixes constantment de les condicions en què estem. Que si les condicions laborals són X, que si les hores de treball són excessives, que si el sou no compensa l'esforç... Sempre et queixes, i mai passes a l'acció. I n'estic fart. Què esperes, diem-ho a mi? Si vols canvis, hem de sortir als carrers. No és a mi a qui t'has de dirigir.
4: Tens raó. Doncs sortim. Sortim al carrer i protestem.
5: No ens escoltaran.
4: Doncs fem que ens escoltin. És això el que vols pels teus fills?
5: No.
4: Doncs vine, va. Perquè no només som nosaltres els que patim això. Vine amb mi i sortim a lluitar.

0: La vaga de la canadenca va donar més poder als sindicats i les plantilles de les empreses ara tenien més força per negociar millores salarials o de condicions de treball amb els directius. Però la patronal no va conformar-se amb que la classe obrera tingués més drets. De fet, des de 1918 i durant 6 anys, Barcelona va esdevenir un veritable escenari de guerra entre la patronal i els sindicats, especialment la CNT. És l'època del conegut com a pistolerisme. Alguns empresaris volien posar fi a les protestes i reivindicacions obreres i van optar per la via de la força. Van contractar pistolers, sovint vinculats a la policia, que es dedicaven a amenaçar o assassinar líders sindicals. Aquests pistolers sovint actuaven amb el suport policial i governamental i no eren perseguits per les forces de l'ordre. De fet, alguns policies feien servir la llei de fugues per justificar l'assassinat de sindicalistes. La llei permetia disparar a presoners que fugien i en moltes ocasions es va assassinar treballadors detinguts amb l'excusa que havien fugit. Entre els centenars d'assassinats per la patronal durant els anys del pistolerisme hi havia un dels grans líders sindicals de la CNT, Salvador Seguí, a qui la patronal tenia el punt de mira des de l'èxit de la vaga de la canadenca. La CNT va respondre contraatacant amb força i assassinant alguns dels responsables de l'ordre públic de Barcelona d'aquells anys i fins i tot el president del govern espanyol, a Madrid. Amb l'arribada de la dictadura de Primo de Rivera, la CNT, juntament amb altres sindicats i partits polítics, va passar a la clandestinitat i només revifaria amb la seva legalització durant la Segona República. Fem ara un salt endavant en el temps. A altres episodis de Miralls de Memòria hem parlat de la forta repressió que va aplicar el franquisme contra la dissidència política. Durant els anys de la dictadura no estaven permeses les protestes i la societat temia les represàlies de dur la contrària al règim de Franco. Però això no vol dir que no n'hi haguessin. L'1 de març de 1951 va haver-hi una revolta silenciosa a Barcelona, la vaga de tramvies. Tot va començar quan el govern va decidir apujar els preus d'aquest transport a Barcelona, mentre a Madrid era molt més barat. En plena postguerra, la societat vivia en condicions molt dures i el malestar era generalitzat. Per això va començar un boicot a la companyia de tramvies de Barcelona. Durant dues setmanes, la ciutadania de la capital catalana es va negar massivament a utilitzar el transport públic, optant per desplaçar-se a peu i participar en nombroses manifestacions de protesta.
1: L'1 de març de 1951, Barcelona va viure el que va ser la primera mobilització massiva en contra d'una de les mesures implementades pel franquisme. La protesta es va iniciar per l'augment del preu del transport, fet que perjudicava sobretot a la classe obrera, que agafava aquests tramvies per anar a treballar.
2: Mare, marxo! Però què està passant aquí? Què és aquest rebombori?
3: Ai, hola, perdona, m'has dit res?
2: Què ha passat? Per què hi ha tanta gent? He d'agafar el tramvia.
3: Tu has d'agafar el tramvia i tots els que estem aquí també. No llegeixes el diari. Han apujat els preus, noia.
2: Què? No ho sabia. I què fem ara?
4: Protestar és el que fem. No podem deixar que ens robin els sous d'aquesta manera.
2: Però jo he d'anar a treballar. No puc arribar tard a la meva feina.
3: Tu i tots els que estem aquí hem d'anar a treballar. Però és la nostra lluita. Tots ja estem junts en això.
2: És cert, sí. Teniu tota la raó, perdoneu. Jo també estic amb vosaltres.
5: Disperseu-vos immediatament. Això és una infracció de l'ordre públic.
3: No ens aturaràs tan fàcilment. Tenim dret a protestar contra aquesta injustícia.
4: No marxarem fins que no se'ns escolti. No podeu ignorar les necessitats del poble.
5: La llei és la llei. I no permetré que el desordre continuï.
2: No ens aturaràs. Tenim dret a lluitar pels nostres drets. No tenim prou.

0: Durant els dies en què es va fer el boicot al tramvia, gairebé ningú no l'agafava, encara que haguessin de caminar quilòmetres per anar de casa a la feina. Alguns manifestants van atacar els tramvies i després de diversos dies de boicot i de perdre més de 5 milions de pessetes de l'època, les autoritats franquistes van fer-se enrere amb la pujada del preu dels tramvies. Aquesta no serà ni la primera ni l'última protesta de caire obrer durant el franquisme. Catalunya serà en moltes ocasions epicentre de vagues i mobilitzacions, però també a Euskadi o Astúries tindran un pes important. Ara bé, la repressió contra qualsevol moviment obrer i contra els vaguistes serà sempre molt dura, sovint amb morts o empresonaments. Durant el franquisme, els sindicats estaran prohibits, només n'hi haurà un i serà obligatori afiliar-s'hi, el Sindicat Vertical, que depèn de la Falange, el partit únic de la dictadura. En aquest sindicat també s'hi havien d'afiliar els propietaris de les empreses. Els representants sindicals s'escollien en una mena d'eleccions que estaven molt controlades pel règim. Però al llarg de la dictadura, persones de caire comunista o antifeixista van anar-se integrant en aquest sindicat sense que el règim ho sabés i van anar vehiculant les protestes de treballadors i treballadores. Els darrers anys del franquisme, la conflictivitat laboral va explotar. Les noves generacions que no havien viscut la guerra i havien crescut en la dictadura reclamaven més drets i millors condicions de vida. La repressió del franquisme contra l'oposició política despertava cada cop més rebuig i el règim començava a plantejar-se la seva continuïtat quan morís Franco. A finals de 1970 es va celebrar el conegut com Procés de Burgos, en què es va condemnar a mort 6 membres d'ETA. Aquella condemna va mobilitzar part de l'oposició no només al País Basc, sinó també a Catalunya i altres indrets de l'Estat. La pressió popular va ser tan gran que el franquisme va haver de rectificar i canviar la pena de mort per 30 anys de presó. És en aquest context que l'octubre de 1971 la zona franca de Barcelona es viurà una de les vagues més icòniques del tardofranquisme, la de la SEAT.
1: 18 d'octubre del 71 és una data especial pels treballadors de SEAT. Sempre hi ha hagut al llarg de la història de la SEAT acomiadaments, però aquell va ser un acomiadament especial perquè era gent que havia estat al jurat d'empresa, que eren jurats d'empresa, que, diguem, bueno, van estar negociant i defensant el conveni, molt representatius, i això és el que li va, diguem, va ser el motiu de l'acomiadament. O sigui, va ser un acomiadament especialment sagnant i que va ser molt sentit per part dels treballadors i treballadores, i per això hi havia la demanda que sempre hi ha hagut, però en aquell moment encara més forta, de la readmissió. I l'empresa es negava amb rodó, i llavors vam pensar, imaginar què podem fer, una cosa més forta perquè l'empresa entri a negociar. I ens va acudir això clandestinament, les edicions de la Comissió Obrera de la SEAT, fora de la SEAT, amb reunions clandestines, es va decidir, doncs, bueno, doncs fem una entrada d'amagat dels acomiadats i que entrin sense que l'empresa ho sàpiga i que un cop a dins facin assemblees explicant la necessitat de reivindicar la readmissió.
0: Acabem d'escoltar Josep Carles Vallejo Calderón, antic treballador de la SEAT i activista sindical i antifranquista. Ell va ser testimoni directe i actiu d'aquesta vaga i va patir la repressió franquista.
1: Em passa abans de l'ocupació de la SEAT. O sigui, a mi em van detenir precisament pel Procés de Burgos el desembre del 70 i el règim franquista va declarar un estat d'excepció per intentar tenir més capacitat de repressió i més mans lliures a la repressió que no pas amb les pròpies lleis de la dictadura. Vull dir, i què significava això? Sobretot que podies estar en mans de la policia, dels torturadors, indefinidament. I és això el que a mi em va passar. Vull dir, em van detenir amb aquesta decepció i com altres companys de la SEAT, perquè Armando Baro, Silvestre Gilaverte, altres companys també van passar per aquestes circumstàncies i, bueno, vam patir tortura. I de tal manera que per nosaltres, durant 20 dies sota tortura, anar a la presó era un alliberament. És una contradicció, però la vam viure d'aquesta manera. Per això és important que la gent sàpiga el que és realment una dictadura feixista com el franquisme.
0: La l'Amàlia, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, té una pregunta per al Josep Carles Vallejo.
2: Durant el franquisme, la gent tenia por a protestar pels seus drets laborals?
1: Vivien en una societat immersa en la por, perquè la repressió del franquisme va ser tan terrible que, de fet, amb la gent gran encara perdura el silenci en molts casos. I el que passa és que allà vam aconseguir trencar la por a partir de la mobilització ampla de la gent amb reivindicacions que eren laborals. Llavors, d'alguna manera deien, no, si això no és fer política, això és reivindicar les necessitats dels treballadors. El que passa és que ells, allò creava consciència perquè deien que els que dirigien la lluita i eren representatius, després els acomiadaven i els empresonaven.
0: En el cas de la SEAT, però, la lluita no era només laboral. Aquesta era una fàbrica estratègica per al règim i estava sotmesa a un control estricte per part de les autoritats franquistes. Tal com explica Pedro Jiménez Muñoz, extreballador de la SEAT i actual secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT.
3: Nosaltres portàvem un distintiu al mono del treball perquè deia que el taller on pertenecies, on treballaves, i la secció, o sigui, estaves controlat com si fossis una presó també, no? Perquè no podies moure com volies, no? Jo tenia la sort perquè era de manteniment. A vegades te preguntaven on vas, no? O sigui, que estaves molt, molt controlat perquè tenia un règim, però era molt militar. Ja dic que abans que havia comandaments que eren comandament de l'exèrcit.
0: Sota tota aquesta pressió i vigilància, membres de Comissions Obreres van aconseguir ser escollits representants de la plantilla dins del sindicat vertical.
1: Però hi havia un marge electiu que si passaves el filtre et podies presentar i llavors la gent normalment, en el cas de la SEAT, va recolzar a la gent antifranquista, la gent de la, en aquell cas el sindicat clandestí més força era Comissions Obreres, hi havia algo de Unió Sindical Obrera, un petit sindicat també clandestí, i els altres, alguns no volien estar a les eleccions sindicals, com és el cas de la CNT, i nosaltres sí, nosaltres dèiem, hem d'aprofitar les possibilitats legals que hi hagin per organitzar la lluita, i així va ser, i vam trencar la por a discutir i parlar de les reivindicacions a les assemblees.
0: Poc després de les eleccions, la direcció de la SEAT va voler canviar les condicions de treball de part de la plantilla. Els delegats sindicals, que ara sí que representaven els treballadors, s'hi van oposar. L'empresa va reaccionar amb l'acomiadament d'11 membres del sindicat i 33 treballadors. La plantilla llavors va protestar reclamant la readmissió, però la direcció s'hi va negar. Aleshores, la plantilla va respondre. Van fer entrar els treballadors acomiadats dins la fàbrica d'amagatotis i un cop dins es va organitzar l'ocupació i tancament de la factoria.
1: Uns quants dels acomiadats van entrar abans de les 6 del matí, el primer torn, camuflats entre altres treballadors, van entrar a la fàbrica i un cop eren a dins van anar pels tallers cridant a fer assemblees i així es va començar tot. I un cop comencen les assemblees es decideix anar tots els tallers cap a on està la direcció, que era les oficines centrals. I llavors es van fer com manxes internes a la fàbrica, passant pels tallers fins portar tota la gent a davant de les oficines, i allà es va fer una assemblea també, dient escollint una comissió per anar a parlar amb l'empresa, però l'empresa es va negar a rebre'ns.
0: Davant d'aquesta situació, la dictadura va activar la maquinària repressiva i va enviar la policia armada a reprimir les protestes. D'aquest cos policial, conegut popularment com els grisos pel color de l'uniforme, en van parlar al capítol de Miralls de Memòria dedicat a la repressió franquista. La policia armada va entrar amb força dins la fàbrica, fins i tot a cavall, i va llançar gasos lacrimògens contra els obrers. La Noa, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Baldiri Guilera del Prat de Llobregat, es pregunta això.
2: Com es van viure les càrregues de la policia dins la SEAT?
1: En el pas d'un taller a l'altre, anant replegant-se la gent davant l'ofensiva de la policia, i un policia es va sentir en un moment com a rodejat, i llavors va disparar, perquè és que no teníem sistemes dissuasoris més que les pistoles i alguns les ametralletes, vull dir que anaven armats, i un atac de la policia, els que anaven a cavall feien impressió.
3: La gente asustada porque ya algo se oía de que habían podido herir, incluso matar a algún compañero, ¿no?
0: Aquells rumors que sentia en Pedro Jiménez quan va sortir de la fàbrica poc després es van confirmar. En l'assalt de la policia armada s'havia disparat foc real i es va assassinar Antonio Ruiz Villalba. La seva mort va indignar la societat i va ser una nova espurna que va alimentar l'antifranquisme d'aquells anys. Però encara avui els treballadors de la SEAT reclamen transparència sobre aquells fets.
1: Hi van haver més trets, no només al lloc on van matar o van ferir mortalment el Ruiz Villalba, sinó altres llocs de l'empresa, i de fet va haver-hi moltíssims ferits que van anar al servei mèdic. I aquesta és una dada que l'empresa ens ha negat i amagat sempre. Si nosaltres volíem saber els partes de cures d'aquell dia. I això és un secret. No els tenim.

La força dels sindicats a la SEAT s'ha mantingut des d'aleshores com una forma de garantir els drets de la plantilla. Però, segons l'OCDE, a Espanya els sindicats han anat perdent afiliats des de mitjans dels 90 i té un dels índexs més baixos de la Unió Europea. La lluita per als drets laborals sempre ha estat lligada a les organitzacions obreres i sindicals. L'esclat de la crisi de 2008 va tornar a reactivar el poder de convocatòria d'aquestes entitats, aconseguint grans mobilitzacions populars contra la reforma laboral o la retallada de les pensions, amb dues vagues generals que van aturar l'economia espanyola durant 24 hores. El 1 de maig ha esdevingut un dia internacional que uneix tota la classe obrera del món per reclamar drets laborals i honrar les grans conquestes i les lluites de treballadors i treballadores al llarg de la història. Al capítol d'avui hem parlat amb Ferran Ahisa i Pàmpols, escriptor, poeta i expert en el moviment obrer llibertari. També hem escoltat els testimonis de Josep Carles Vallejo i Calderón, president de l'Associació Catalana de Persones Expreses Polítiques del Franquisme, i en Pedro Jiménez Muñoz, secretari del Memorial Democràtic dels Treballadors de la SEAT. Al pròxim capítol de Miralls de Memòria, l'últim d'aquest podcast, tractarem el paper de les polítiques de memòria per recuperar el passat i fer justícia amb les víctimes de la repressió, la violència i la vulneració dels drets humans. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: La Xarxa de Comunicació Local.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.

0: A la zona de l'Albera, a l'Alt Empordà, així com els massissos de les Gavarres, el Corredor i Cadiretes i el Montseny i les Guilleries, el suro ha estat una activitat forestal tradicional fonamental per a l'economia i la cultura d'aquestes zones. Des de fa segles, l'extracció de suro de l'escorça de l'alzina surera, una activitat de temporada desenvolupada durant l'estiu, sovint en condicions dures, ha generat uns beneficis afegits a l'agricultura. Sobretot, a partir del segle XIX, a Catalunya, es va teixir una xarxa autònoma de tradició familiar i fonamentada en els llaços de solidaritat gremial. Petites empreses especialitzades i localitzades en àrees molt concretes generaven un producte destinat gairebé íntegrament a l'exportació i de renom internacional. Encara avui, l'extracció del suro és una activitat que dona feina a diverses colles. Està lligada, això sí, a les dues grans multinacionals, Amorim i Viam, que dominen la indústria a nivell mundial, encara que a casa nostra han anat empetitint l'entramat industrial. Tot i ser una indústria paradigmàtica de la sostenibilitat, pateix l'estrès dels boscos provocat pel canvi climàtic i la plaga del corc, que dificulten la lleva i minven la productivitat. Una lleva que antigament feien els pagesos de cada poble, sovint en xarxa, i persones d'altres indrets sud-est de la península, com ara Andalusia. Avui dia, la destral l'agafen majoritàriament professionals d'origen, sobretot marroquí. Són pocs els joves locals que prenen el relleu d'altres llevadors que van heretar els coneixements dels avis. La tècnica, la destresa i la comprensió tant del bosc com de l'arbre s'aprenen treballant, però una feina dura i física com aquesta, sota el bat de sol que colra la pell, no és atractiva. Ara que som a principis de juny i comença la temporada, hem vingut a conèixer una colla de cantallops i alguns pobles de la vora, a l'Albera, que sense cap ànim racista ni diferenciador es fan dir entre ells la colla del país. En tot cas, d'entrada, l'atribució demostra aquesta realitat. Aquesta feina, com tantes altres, és a la zona de la base de la piràmide. I ells són l'única colla formada només per homes nats a la zona. Aquesta situació no treu el valor de la lleva del suro, ni significa que es pugui fer amb molt d'orgull i partint de l'estima per aquesta feina i aquesta cultura de casa. Aquest és l'esperit amb què el Miquel Brugués va començar fa 20 anys a llevar suro amb els avis del poble i que transmet i comparteix amb els treballadors de la seva colla, tots prou joves. Com el Joan Calvet, de 26, que ja en fa 4 que treballa amb el Miquel, i el Biel, de 18, que tot just comença traginant les panes de suro. Són més amunt de l'ermita de Sant Quirc i Santa Julita, a Rabós, des de les 6 del matí i s'hi estaran fins les 2. Els enxampo quarts de 10, esmorzant i hidratant-se prou per no parar més endavant.
1: O sigui, antigament aquí els que llevaven el suro eren doncs, tots gent del

0: lliçó. I res. I molt bé, eh? Vull dir, cadascú ho fa bé. Però així és del país, allò autòctons aquí, doncs poder seríem, no sé si tots pots que quedem, almenys aquí a la zona de l'Alt Empordà, eh? A la zona de les Gavarres i això també hi ha gent, i a la zona d'Arbúcies i Sant Hilari també hi ha gent de... com nosaltres, eh? Vull dir que no som pas únics. Nosaltres diem colla del país només per això, per aquest simple fet.
1: El fenomen de les colles, grups de menys de 10 persones que van llevant durant tot l'estiu a les finques que troben, és més recent, dels anys 60 i 70. A l'Empordà, actualment n'hi ha poques, 4 o 5. Però d'on ve aquesta situació actual? El Miquel i el Llorenç, de 30 pocs, donen el seu punt de vista.
0: Bueno, una mica com sempre passa a tot el sector agrícola i forestal d'arreu del país i en general a tot arreu. Vull dir que són feines que físicament són dures, acostumen a ser mal pagades, bueno, i clar, doncs la gent d'aquí del país doncs hem acostumat a feines més còmodes, més ben pagades, i cada cop costa més trobar gent. Nosaltres, mira, perquè...
2: és un ofici que només es fa a l'estiu, també és més difícil d'aprendre'n. Però és que també n'has de saber, i llavors com no aprens?
1: Com els pagesos, que al llarg de l'any es dedicaven a la verema i l'oliva, a més del bestiar, ells compaginen la lleva amb altres oficis.
0: De fet, en el nostre cas, simplement, el que fem és també compaginar-ho amb els nostres oficis. Aquí hi ha gent que, doncs, que un és pagès, els altres són paletes, els altres són forjadors, tenim altres feines. Simplement d'això, doncs, que ara fem com un parèntesi i ens dediquem a la lleva. Nosaltres, almenys aquí n'hi ha uns quants que també fem treballs forestals de tema d'esgrossament, alguna de llenya... Sí, que és el que hi ha per aquí, aquesta zona.
1: El suro, els que van amb destral i el biel, sempre el deixen amb la part interior cap per avall, perquè no perdi humitat i, per tant, pes. El biel, mentrestant, va aprenent veient els altres. Cada suro, cada bosc, cada zona, cada arbre, les seves arrels i els seus talls són diferents. I la primera cosa a aprendre és, precisament, com treure el suro de l'alzina de manera neta i com menys lesiva millor per l'arbre, sabent on tallar cada pana o on fer-li el coll, la zona superior, allà on es marca el tall del tronc. Es tracta d'anar agafant el ritme i anar aprenent, diu el Joan.
3: Pues saber fer anar la picassa i sobretot respectar l'arbre, és a dir, no fer mal a l'arbre, però anar amb ritme per treure quilos, bàsicament això.
0: Una cosa que s'ha d'aprendre, bàsicament, que més o menys tots hem après una mica dels avis o que nosaltres ens hem anat ensenyant entre nosaltres, és la tècnica de fer anar la picassa, que és la que, com anomenem, la destral de llevar suro, que és llevar l'arbre pròpiament dit. És la tècnica doncs, d'anar separant l'escorça del tronc sense ferir l'arbre, i treure les panes, que és l'escorça en si, i és això, és com tractar l'arbre. També, a més, el que cal aprendre és com moure's dintre del bosc, perquè també no, aquí ens posem a dintre el bosc i semblaríem un ramat de cabres. Vull dir, aquí hem de seguir un ordre, aquí hi ha un cap de línia, l'altre segueix una línia, i anem escombrant tot, que és una vessant de muntanya, i ens hem d'anar coordinant. Això també és una de les coses que també cal tenir en compte a l'hora de treballar aquí al suro.
1: El suro, pel Miquel, és obtenir un recurs natural amb un valor comercial que permet continuar gestionant els boscos. A més de planificar la temporada següent, ell, durant l'hivern, es dedica a negociar amb els propietaris dels boscos i els compradors uns preus que s'han mantingut estancats des de la pandèmia. La indústria manté un cicle continu entre les suredes i la producció, aprofitant tots els subproductes generats en la fabricació i reciclatge de taps de suro. La qualitat del suro i el seu destí final, sigui per a taps de vi jove, cava o vins de reserva, depèn en gran mesura del procés de selecció i classificació posterior a l'extracció.
0: Hi ha una part... Poder l'avantatge més bo del suro és que genera uns ingressos en el propietari que això li permet, diguéssim, llavors poder tenir un cert capital per poder doncs, continuar gestionant el que és la finca forestal doncs, per arreglar camins o per optar i fer feines de desbrossament. Bàsicament, aquest, jo crec que és el principal objectiu de la lleva del suro. Obtenir un recurs que té un valor comercial i amb aquests diners doncs, poder continuar fent la gestió.
1: El Miquel és la corretja de transmissió dels coneixements de l'ofici i de l'ofici en si mateix. No hi ha escoles, n'ha anat aprenent i ensenyant. I així ho ha fet el Joan. Havia estudiat màrqueting digital, però va deixar la carrera abans d'acabar-la i va començar a treballar amb el Miquel en les feines forestals.

0: sols, la paleteria i la lleva del suro.
1: A mi m'han ensenyat ell, bàsicament. De fet, bueno, no sé això com s'ha d'explicar, però vull dir, va coincidir un any, suposo que necessitava un cop de mà, perquè va coincidir que estaves més o menys sol.
2: Bueno, bàsicament, perquè el Dami ja s'havia jubilat. Sí, vull dir, necessitàvem una fornada de gent jove que per continuar fent la campanya. Doncs, llavors, la solució, més que anar a cridar gent de fora, que tampoc conec, vaig acabar de decidir doncs, agafar gent jove i ensenyar-los, com s'ha fet sempre, simplement.
1: Sí, sí, això, i llavors... nosaltres no hem començat fent uns primers anys de traginers i després hem passat a llevar, sinó vam començar directament llevant, però perquè no hi havia més gent. Llavors llevàvem, traginàvem i anàvem fent.
0: De la destral que fan els llevadors empordanesos en diuen picassa, tan sols aquí. A cada lloc, cada destral té les seves particularitats i, per exemple, els llevadors andalusos que viuen aquí fan servir la seva varietat. L'empordanesa té una fulla allargada, prima i que no fa gaire arc, per poder introduir-la entre l'alzina i el suro i facilitar la lleva, que es fa amb traça i tècnica i no pas amb força. El que no la diferencia de les que fan servir les Gavarres o qualsevol altre lloc, com Extremadura o Portugal, és l'extrem del mànec acabat en punta. Quan les panes estan mig extretes, però encara cal fer una mica de palanca, és amb aquesta part de l'eina que es fa. D'aquest exercici, aquí en diuen burxar. En Joan i alguns més de la colla lleven sense guants a les mans, que els queden d'un color granat que crea la sàvia en entrar en contacte amb el metall de la destral. Per a ell, diu, és una senyal que estan treballant el suro. S'ho estimen. Abans, però, de tornar a llevar, es molen la picassa.
1: No res, més molant una mica la picassa. Perquè si passem la pedra i... si talla una mica millor.
0: Esmolada la picassa, tornem al bosc. Un bosc que, per cert, es va cremar l'incendi que el 1986 va assolar gairebé 20.000 hectàrees de la comarca.
3: I el que fem és seguir les arrels i li diguem que fem unes línies o ratlles. Seguint la línia de l'arrel cap amunt,
1: sí, perquè surti la pana sencera.
3: És a dir, si aquí n'hi ha una,
1: allà n'hi ha una.
3: Farem una altra,
1: i sí.
3: Aquí darrere en farem una altra.
1: Sí, sí.
3: El suro no és que sigui un material molt fort, però les destrals han de ser molt primes, perquè si no, reboten.
1: I fort, i fortes.
3: Llavors també aprofitem les esquerdes que fa el propi suro. També hem de tenir en compte si l'arbre funciona o no, perquè n'hi ha molts que no. El suro no separa. I això és el coll. Això són les ratlles i això és el coll. No fem el coll si l'arbre no pela, perquè després queda l'arbre marcat.
1: L'altra cosa s'ha de procurar... I a part de deixar el coll, doncs amb aquesta forma així, que diem de punta de llapis, per facilitar la següent lleva. I bueno, sí, pel creixement sigui òptim. I a part s'ha de netejar els peus de l'arbre. Perquè si no, es pot podrir el suro nou que es fa.
3: Per això l'arbre és un xoc tèrmic que flipes.
0: Un cop fet el coll i els talls, per anar arrencant les panes de la manera més recta possible, en un diàleg constant amb l'escorça i les seves esquerdes naturals, van posant els mànecs de fusta acabats en punta entre la pana i l'arbre. És el que em diuen burxar. Així acaben de retirar les panes entre reveixins, les formigues que de tant en tant els mosseguen, mirant que, a més del pes, les panes també siguin de qualitat. La lleva de mitjana se sol fer cada 14 anys en un arbre. Les alzines d'avui tenen més de 40 anys, l'edat en què se'n comença a llevar el suro. Es van cremar el 1986, però el sutge ja els ha marxat. Per tant, és suro pelegrí, suro de la primera pela. És de poca qualitat. Servirà per a fer conglomerat. A partir de la tercera lleva, el suro és de prou qualitat per a fer-ne taps. El suro català és del millor que hi pot haver.
2: Sí, perquè a petites empreses hi ha aquí molta cosa N'hi ha, n'hi ha. Però bàsicament nosaltres el que fem, el que es fa sempre des del bosc, es porta a compradors de suro, que aquests són els que emmagatzemen en primera instància el suro, el classifiquen, fan la primera ebullició, l'assecatge i el premsat. Després, a partir d'aquí, en funció de les qualitats del suro, s'aniran a fàbriques per fer taps de xampany o per fer taps de vida més bona categoria o de més mala. Hi ha fàbriques petites que faran els discos, que va sota el tap de xampany. El tap de xampany és un tap que és aglomerat, però té dos discos o un disco de suro bo. Bueno, el que és la indústria del tap, doncs, es diversifica molt. Bueno, el sector dels llevaires, de la gent que treballa amb a bosc, hem dit que, vull dir, antigament hi havia les colles dels avis, no?, que feien les seves feines així a nivell local, i això, doncs, ha anat derivant amb el pas dels anys a colles que venen de fora. Evidentment, també hi ha colles que som d'aquí, no?, i ho fem. Però que el futur, no sé, perquè cada cop costa més trobar gent que vulgui treballar o pugui treballar amb aquest ofici, tot i que, bueno, nosaltres per la nostra banda, doncs sí que, bueno, hi apostem molt fort, vull dir, amb gent d'aquí, que tingui ofici, ensenyar-los-a i continuar. Però en general crec que tot s'ha especialitzat i s'especialitzarà amb gent que vindrà de fora a fer aquestes tasques, com totes les feines físiques, a nivell forestal o la construcció, això és així. I a nivell d'indústria del TAP, jo crec que sí, que no fa pas tants anys encara hi havia molta indústria de petita i mitjana empresa que feien TAPs. Antigament aquí a la zona de l'Alt Empordà n'hi havia molt, però això va desaparèixer i ara està tota concentrada a la zona de sud de Girona, el que seria Cassà de la Selva, Palafrugell, també Santa Coloma de Farners, però moltes han anat tancant. Moltes petites empreses en els últims 20 anys han tancat, en queden unes quantes, que aquestes són les que s'han especialitzat en fer taps de molt bona qualitat i tenen el seu segment de mercat, però en general tot s'ha anat concentrant en grups empresarials que han anat absorbint d'aquestes petites empreses que tancaven, i bàsicament el que hi ha ara actualment és un gran grup que és portuguès i un altre gran grup que és francès. Aquests dos grans corporacions controlen pràcticament la totalitat del suro a nivell mundial, tant el que es fa aquí a Catalunya com es fa a Andalusia, Portugal, Marroc o Còrsega, que són les zones de producció. Però la tendència, jo veig que, com en molts altres sectors, de qualsevol indústria que parlis, doncs és concentració en poques mans, sovint de fora, bueno, de fora o d'aquí, en aquest cas és de fora, però el que fa una mica de por a mi personalment és que quan quedin només aquests dos grans grups que marquin els preus, bueno, els que faran el que voldran. Vull dir, ensorraran els preus de compra i ho controlaran tot. Tindran, com es diu, la paella pel mànec. I aquí jo crec que és la tendència que hi ha actualment. A mesura que es concentra tot el capital en poques mans, doncs és malament. Per això intentem, doncs, que almenys el nostre suro vagi a tots els fabricants possibles, sobretot si són d'indústria catalana, que almenys es mantingui.
0: Ells, ara, estan rejuvenint les alzines, el bosc que no és prou productiu després dels incendis i que els darrers anys s'està reintroduint al cicle de la lleva. El clima, explica el Joan, marcarà la seva trajectòria i la del suro, però la voluntat és la continuïtat. Mentre plogui i hi hagi suros, ell té ganes de continuar llevant, de llevar arbres com aquests, per poc agraïts que siguin. Però veurem tal i com estan les coses. Però si és una feina que t'agrada i t'agrada estar fora, és una bona feina, diuen. Encara que tots podrien estar fent feines més ben pagades, fer franges, desbrossar, però és alguna cosa més enllà dels diners.
1: Si estem fent això és perquè ens agrada fer això i perquè collons és dur, però ho gaudim. Jo crec que té algo que enganxa.
3: Clar, és una feina que es fa als mesos d'estiu. Quan s'acaba dius, ui, que bé, s'ha acabat. Però al novembre, que ja no fa calor i ja te n'has oblidat, dius, ostres, ara al maig, quan arribem maig, ja anirem a pelar suro. Perquè el so aquest i... Bueno, al final és un diàleg que fas amb cada arbre i enganxa una mica, bueno. Sí que te n'oblides ràpid, però després tu ho trobes a faltar. També és una feina de temporada, ara, que diguem, dels 2-3 mesos, perquè hi ha algú que es dedica a buscar unes finques i ens podem anar movent, perquè el que deia abans en Miquel explicava dels propietaris, que és això, que no s'agrupen la gent del poble i fa el suro del poble, és que ens anem de poble en poble a fer les finques i podem allargar aquest temps de feina. Si no, al final faries el suro del teu poble o que toca i seria un mes a més. Poder no hi ha molts propietaris, però hi ha moltes hectàrees de suro. I fan una mica de cua els propietaris, perquè no hi ha tantes colles i poder sí que pots portar gent de fora i tal, però bueno, poder és més difícil.
4: I perquè a part, també és això, si tu tens una finca i a la teva finca hi tens suro bo, també és una cosa amb la que pots treure un, vull dir, un rèdit.
3: I que s'han de tractar bé els arbres, perquè si maltractes els arbres, a la següent, a part de que costa perquè ha fet una ferida i no sé què, pues els quilos baixen.
0: Tal com diu el Joan, mentre sigui possible, ell continuarà d'estral en mà llevant suro cada estiu, agafant el relleu del Miquel i d'aquells de qui ell el va agafar. Tots destaquen la importància d'aquesta transmissió intergeneracional per mantenir aquesta tradició viva des de fa més de 200 anys. Malgrat la notable reducció de mà d'obra local experimentada, aquesta nova generació, de moment poc nombrosa, que representen el Pau i el Biel, és l'esperança i la garantia de la continuïtat d'aquesta feina que no ha deixat de ser manual i que requereix habilitat, precisió i una connexió amb la natura. La indústria del suro, a Catalunya, com a exemple d'economia circular i sostenible, ha demostrat una notable capacitat d'adaptació a la modernitat. Malgrat les inclemències climàtiques, les plagues i les seves repercussions en la productivitat, malgrat la duresa de l'ofici, el futur continua passant per la primera baula del procés, la lleva, una feina que sembla pretèrita, però que ha de ser atemporal. El suro té totes les característiques per millorar la seva competitivitat i assegurar la viabilitat forestal i industrial a llarg termini amb suro de quilòmetre zero a disposició. I amb llevadors de quilòmetre zero que treballin colze a colze amb els que venen de més lluny.
5: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
7: El diccionari TermCat.
8: 40 anys, 40 paraules.
6: 2014. Nimfa dorment. Papallona de la família dels nimfàlids, de mida gran i colors molt vistosos, present als Països Catalans.
7: Glòria Fontova.
9: Un dels primers encàrrecs que va rebre el TermCat, just un any després de la seva creació, va ser el d'establir criteris de creació o de preferència de noms catalans per espècies zoològiques que no en tenien o en tenien més d'un. El fruit d'aquesta primera petició va ser la publicació, el 1992, de la Guia d'Establiment de Criteris per a la Denominació Catalana d'Animals. Posteriorment, i com a resposta a les múltiples demandes de normalització de noms d'animals derivades de l'activitat de divulgació científica en català, també es van publicar criteris per a àmbits específics de la zoologia, com els criteris per a la denominació comuna de les papallones diurnes dels territoris catalans, l'any 2013, i els criteris per a la denominació catalana d'ocells, el 2015. Aquest conjunt de criteris han permès aconseguir la màxima coherència i sistematicitat a l'hora de crear nous noms en català per espècies animals autòctones i exòtiques. N'és un exemple la denominació nimfa dorment, que lluny de referir-se a un esperit de la natura associat a les fonts, als rius, als llacs o als boscos, designa una espècie de papallona diurna que en estat adult hiberna refugiada en escletxes, forats d'arbres o cases abandonades, i d'aquí el nom específic català, dorment. De la mateixa manera que papallones com la nimfa dorment o el murri de la pimpinella actuen com a bioindicadors dels ecosistemes on habiten, la disponibilitat i l'ús de les denominacions catalanes que els identifiquen, al costat de la nomenclatura científica internacional, també constitueix un indicador indiscutible de l'estat de salut de la nostra llengua.
8: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa Més. una producció de la Xarxa i el Termcat.
10: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
11: Gastroenteritis aguda, salmonelosi i toxinfeccions alimentàries. Què fer i com evitar-les?
12: L'estiu és l'època de l'any on és més fàcil patir una intoxicació alimentària com, per exemple, una salmonelosi. Assegureu-vos de cuinar els aliments a temperatures adequades i no deixeu menjar fora de la nevera més del temps recomanat. Renteu-vos les mans abans de manipular aliments i netegeu bé les superfícies de la cuina. En el cas que presenteu símptomes, com diarrea, vòmits o febre, heu de beure molts líquids per evitar la deshidratació i consultar un metge si els símptomes persisteixen.
10: Salut Activa.
13: Mercè Pallarès, metgessa d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: La gastroenteritis és una inflamació o infecció del tub digestiu que ens provoca diarrea, no? I ens pot provocar també nàusees, vòmits i mal de panxa. A l'estiu és freqüent agafar gastroenteritis per haver consumit aliments contaminats amb bacteris, com per exemple la salmonella, que degut a la calor és més fàcil que proliferin. Llavors ens hem de tenir molta precaució a l'hora de manipular els aliments per evitar aquest tipus d'infeccions. El que hem de fer, si tenim una gastroenteritis, el més important de tot és, sobretot, beure líquids per rehidratar-nos i evitar la deshidratació, que és la causa més greu de vegades de consulta, vale? Sobretot amb nens i amb gent gran o amb malalties cròniques. Llavors, el més important, quan tenim molta nàusea i molt de vòmit i no tolerem els aliments sòlids, és rehidratar-nos a petites culleradetes de líquids, d'infusions, de brous sense greixos, d'aigua amb llimona o de preparats de farmàcia que es dilueixen amb un litre d'aigua. I fer, sobretot, petits glopets. Cada 15 minuts, una o dues cullerades soperes d'aquest líquid i anar veient si tolerem. A mesura que anem tolerant els líquids, llavors anem introduint progressivament aliments sòlids astringents, no? Una poma cuita, un arròs bullit, patata pastanaga bullida i carns blanques com el pit de pollastre a la planxa o al forn. Per evitar la transmissió és molt important que la persona que tingui la gastroenteritis sempre faci un rentat de mans abans i després de menjar i no compartiu els estris de la persona que està infectada.
10: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: La xarxa de comunicació local.
15: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
16: Avui va de catifes vermelles. Els antics fenicis van descobrir el color vermell,

Senyores i senyors, amigues i amics, hola, molt bon dia. Aquí és Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada, amb el seu programa La Tenora, programa amb sardanes, balls vuitcentistes i música per a cobla. Amb tots vostès, i com cada dia, Pere Païssa. Avui començarem amb dues sardanes del jove compositor Jordi Molina. La primera es diu Pastes i Garnatxa, i la segona, Molt a prop de casa. I són sardanes que podrem escoltar amb la cobla Marinada de Badalona.

Hem pogut sentir avui, i de bon començament, la sardana Pastes i Garnatxa, i després Molt a prop de casa, sardanes de Jordi Molina amb la cobla Marinada. Bé, ara escoltarem una altra sardana de Jordi Molina, és una de les sardanes més populars que té, es diu Xaloc, i està dedicada a la colla sardanista Xaloc, i va ser estrenada l'any 1992, i també la podrem sentir amb la cobla Marinada de Badalona.

Hem sentit aquesta sardana de Jordi Molina que es diu Xaloc, amb una versió amb dues coples. Bé, ara els hi presentaré una copla de gent molt jove. És la copla Els Rossinyolets de Castelló d'Empúries. Escoltarem tres sardanes del mestre Antoni Agramont, un músic que va viure a la segona meitat del segle XIX. Per tant, les sardanes que ara escoltarem van ser fetes ara fa més de 100 anys. La primera es diu Una nina de 15 anys. I després escoltarem Joguines d'una pastoreta. I recordarem que seran interpretades per una copla formada per gent molt jove i que es diu Els Rossinyolets.

Hem pogut escoltar aquestes dues boniques sardanes del mestre Antoni Agramont, un compositor que va viure a la segona meitat del segle XIX i que va néixer a Castelló d'Empúries. I aquestes sardanes han sigut interpretades per una cobla molt jove que es diu Els Rossinyolets, que també són de Castelló d'Empúries. Les sardanes tenen per nom Una nina de 15 anys i després Joguines d'una pastoreta. Ara escoltarem una altra sardana també interpretada per la cobla Els Rossinyolets. És també d'un compositor que va néixer a Castelló d'Empúries, és Pau Guanter, i la sardana es diu Poliol.

Bé, i ara continuarem amb sardanes fetes per dos compositors nats a Castelló d'Empúries, però ara les escoltarem interpretades per la cobla La Principal de la Bisbal. Aquests dos compositors són Antoni Agramont i Josep Blanc i Reinal. Antoni Agramont és el més antic, va néixer aproximadament l'any 1850, són sardanes doncs fetes a la segona meitat del segle XIX, i observin que aquestes sardanes de l'Antoni Agramont a vegades tenen així un ball o un estil militar, diguem-ne d'aquesta manera, i a més que no tenen salt. Escoltem després també sardanes del mestre Josep Blanc i Reinal, un gran compositor, i algunes d'elles obligades. La primera es diu La Brodadora d'Or, i és d'Antoni Agramont. I la segona, Amb el porró en fresc, de Josep Blanc i Reinal.

compositors que van néixer a Castelló d'Empúries. La primera es deia La brodadora d'hort i és d'Antoni Agramont, i la segona Amb el porró en fresc, de Josep Blanc i Reinald. Bé, i continuarem amb aquests compositors, i ara escoltarem Gracieta, una sardana d'Antoni Agramont, i l'escoltarem amb la cobla La principal de la Bisbal. I la segona que ara escoltarem es diu Fantàstica, és de Josep Blanc i Reinald, i també ens serà interpretada per la cobla La principal de la Bisbal, però com és una sardana obligada de tible, també podrem escoltar aquest excel·lent triple solista d'aquesta cobla, que és en Lluís Pujals.

La cobla, la principal de la Bisbal, ens ha ofert Gracieta, d'Antoni Agramont, i Fantàstica, de Josep Blanc i Reinald. Bé, amigues i amics, i avui, per acabar, dues sardanes més d'aquests dos compositors que van néixer a Castelló d'Empúries. Ara escoltem El foc de Castelló. És la sardana més coneguda, més popular, del mestre Antoni Agramont, i s'ha convertit des de fa ja molts anys l'himne de Castelló d'Empúries. I després, ja per acabar, El judici final, una bonica sardana de Josep Blanc i Reinald, i que la podrem escoltar amb el tible solista de la cobla principal de la Bisbal, en Lluís Pujals. Escoltem, doncs, aquestes dues sardanes força, força interessants.

Són les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

0: Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dilluns 6 de juliol de 2026. Comencem aquesta nova edició. Nova setmana al capdavant del bon dia i bona hora a la sintonia de Ràdio Molins de Rei. Setmana 28 d'aquest any 2026 ja. I ens queden per endavant encara 3 setmanes de programació. Per tant, contents d'acompanyar-vos aquest matí. Sílvia Artés, Roger Toset, un servidor, Oriol Romeu i tots els col·laboradors i col·laboradores que el faran possible. A veure, un parell de coses abans de continuar. La primera, deixem enrere un cap de setmana marcat per aquesta calor intensa, pel que fa a aspectes meteorològics, pel que fa a aspectes esportius i socials. Doncs jornada marcada ahir pel pas del Tour de França per la nostra vila, amb la participació de moltíssima gent, tant voluntaris, professionals, que van treballar perquè tot sortís com va sortir, la mar de bé. Així que enhorabona a tota la gent que ho va fer possible, i especialment, i la part que ens toca, evidentment, als amics de l'Etapa Reina, perquè sempre tenen magnífiques idees que duen a terme, i en aquest cas, doncs, ahir va anar molt bé tota la jornada, marcada en aquesta fan zone ubicada al Parc Mariona, just davant de la Carpa Mariona, entre el carrer Primer de Maig i la carretera, l'Avinguda Barcelona, amb una jornada, doncs, amb moltíssima participació, amb música, amb dinar i amb moltes coses més, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Això és l'horari oficial, però molta gent hi va treballar des d'hores abans i també, doncs, hores després de que acabés tota la programació oficial, de manera que també una menció especial pels amics de l'Etapa Reina, que ja divendres ens acompanyaven als Baixos del Molí amb aquest programa especial que es va fer en el marc de l'exposició de Camins, que podeu veure encara fins al 2 d'agost, i ahir, doncs, la jornada forta de la fanzone, que també va anar molt bé. Enhorabona, doncs, a tots els implicats. Això pel que fa al que va passar ahir. Però, en clau política, també divendres coneixíem que un cop doncs, han completat el procés de primàries, la formació de Molins en Comú Podem, han proclamat ja com a cap de llista de les eleccions municipals del 23 de maig de l'any que ve, del 2027, en Jordi Pedrol Martínez. Jordi Pedrol serà el cap de llista de Molins en Comú Podem. Per tant, no hi haurà Gerard Corredera, no hi haurà Lucas Ferro, els dos regidors actuals d'aquesta formació a l'Ajuntament i amb responsabilitats també a l'equip de govern, sinó que serà Jordi Pedrol. Avui conversarem amb en Jordi Pedrol a l'espai precisament de Molins en Comú Podem. Per tant, a les 10 del matí coneixerem el cap de llista d'aquesta formació, que després d'Esquerra Republicana confirmar que serà Marta Espona de nou la cap de llista per la formació republicana, i també confirmar que Aliança Catalana es presenta a les eleccions i que serà Xavi Berlanga el seu cap de llista. Aquí tenim més novetat respecte a les municipals, i Jordi Pedrol serà el cap de llista de Molins en Comú Podem. Avui, insisteixo, en parlarem a partir de les 10 del matí d'aquest dilluns, on també tindrem alumnes de l'Escola Municipal de Música Julià Canals, tot i que ja han acabat la seva activitat, però avui tindrem la Marta Balza Basteiro i l'Enrique Gabriel Nechita Popa, alumnes de clarinet, que ens acompanyaran amb el seu professor Jonathan Soriano, i a més també amb la Pilar Casals, que se'n jubila i en aquest cas, doncs, ens visitarà per última vegada en aquest espai, la Pilar Casals, directora de l'escola. Tindrem també a l'espai de Fem un cafè amb el comerç a Pastisseria Nenes per una banda i a Cal Manyet per l'altra, perquè són comerços amb premis, i avui us ho explicarem, doncs, amb ell, amb els protagonistes, amb les botigues protagonistes, a partir de tres quarts d'11 aproximadament i fins a arribar a les 11. A les 11, per cert, també tindrem l'oportunitat de conversar amb la Rosa Voladeres, l'actriu de Terrassa que ha guanyat el 52è Premi Teatre Memorial Margarida Xirgo, que distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina. Sabeu que el guardó es va instaurar l'any 73, que inicialment el lliurava la penya Carlos Lemos, i que després va assumir la direcció a la revista Núvol a partir del 2022, la Federació de Grups Amateurs de Teatre Amateur de Catalunya, en col·laboració amb l'Ajuntament de la Vila i la Fundació Romea. Bé, doncs la Rosa Voladeres, que la podeu veure actualment també a la sèrie Com si fos ahir, ha guanyat aquest guardó per l'obra, o pel paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, escrita per Guadalupe Sáez i estrenada a la Sala Beckett de Barcelona amb la direcció d'Alicia Gurira. A les 11 trucarem a la Rosa i conversarem una estona amb ella del que suposa assumir aquest premi, just quan portava anys allunyada dels escenaris, per la seva responsabilitat també. És regidora de l'equip de govern a l'Ajuntament de Terrassa i aquests anys s'ha dedicat més especialment doncs, a les tasques de cultura, però des de la gestió, des de l'administració. En aquest cas ha retornat als escenaris i ho ha fet doncs, amb aquest reconeixement. Serà a l'última hora del programa que parlem amb la Rosa Voladeres, quan ens visitarà també a partir del quart de 12 el Miquel Casas amb la màquina de la Penny, i tindrem també els llibres que han canviat el món avui, com sempre, amb la Glòria Massana. Avui ens porta un clàssic del segle XVIII, de l'economista Adam Smith, La riquesa de les nacions. I més coses que farem, evidentment, la cançó del dia amb el Toni Ramoneda a partir de les 9, la tertúlia d'actualitat avui amb la baixada en principi del Joaquim Martí, esperem que ens acompanyin la resta de companys i companyes, i encara també afegirem aquesta primera hora del programa la informació de la celebració de les noces d'or que l'Ajuntament organitza un any més, prevista pel 24 d'octubre al restaurant de Can Samarang. Comencen ja les inscripcions i en parlarem amb la regidora Jessica Revestido d'aquí una estona a partir de 8:45. I amb tot això i moltes coses més que aniran passant, arribarem a les 12 del migdia, posarem punt i final al Bon Dia i Bona Hora, donarem pas a l'informatiu Molins de Rei al dia, tenim la càpsula econòmica de la Jana Vera, Economia de Butxaca, tenim també les històries de la fotografia amb el David Rius a 12:45 i a 13:00 els restes de sèrie amb el Josep Lluís Rebeca. És dilluns 6 de juliol de 2026. Comencem el Bon Dia i Bona Hora. Som-hi. Són les 8 del matí i 8 minuts. Anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim la xarxa viària en aquests moments, connectant amb el RAC. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Hola, Ferran, bon dia.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns recordant que tenim diverses incidències actives. Totes elles són accidents. El primer ha estat a la AP7, a l'altura de Constantí, que en sentit nord, en direcció a Barcelona, tallat dos carrils de circulació. El segon accident ha estat a la Ronda Litoral, en aquest cas a l'altura de Sant Adrià del Besòs, que en sentit sud doncs, també talla un carril, en aquest cas provocant 5 quilòmetres de cues. El darrer accident, en aquest cas el que provoca més afectacions, ha estat a la A2, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que en direcció a Barcelona tallat dos carrils de circulació provocant 6 quilòmetres d'aturades. Més enllà d'aquestes incidències, doncs destaquem retencions als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues amb tot el nus de la Trinitat que arriben des del Vallès per la C58, que ja comença amb retencions des de Sant Quirze i també per la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc ens deixa afectacions a les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat, més enllà d'aquest accident a la A2, tenim retencions a la B23 des de Molins de Rei en direcció a Barcelona, en aquest cas fins a Sant Feliu de Llobregat. També tenim retencions per les vies costaneres en sentit nord per la C31 i C32, en aquest cas des del Prat i Viladecans, amb un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, fantàstic. Moltes gràcies, Ferran, per la informació. Seguim parlant de mobilitat, perquè segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, parlem del metro. Tenim, en aquest cas, una incidència a l'estació de Verdaguer. Des d'avui i fins al 30 d'agost, l'estació de Verdaguer, de la línia L4, quedarà tancada per obres de millora. Els trens, per tant, no s'aturaran en aquesta estació. Això afecta, com dèiem, a la línia L4, la línia groga, per entendre'ns. Per tant, passarà de l'estació de Girona directament a l'estació de Joanic. No hi haurà habilitada la parada des d'avui i fins al 30 d'agost l'estació de Verdaguer L4 doncs, quedarà tancada per obres de millora i els trens no s'aturaran en aquesta estació. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, en principi, no registra cap incidència, per tant, hi ha normalitat al servei. Això pel que fa a la mobilitat. Ara anem amb la previsió meteorològica. Tenim en aquests moments 24 graus. 24 graus de temperatura a l'exterior de l'emissora, després d'un cap de setmana, sobretot ahir, intens pel que fa també a les altes temperatures. Anem a veure, doncs, com es presenta aquest inici de setmana meteorològicament parlant. Hola, Jordi Miralles, bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. Estem al davant d'una setmana molt calorosa, una onada de calor que avui farà disparar els termòmetres aquí a Molins de Rei per damunt dels 35 graus i podríem arribar tranquil·lament a 36 o 37 graus. I si no arribarem avui, ho farem de cara a demà, perquè les temperatures demà encara seran una miqueta més altes i es mantindran igual d'altes de cara a dimecres i dijous. Per tant, els propers dies no es preveu ni molt menys que les temperatures puguin baixar una mica. Continuarem amb aquesta onada de calor. I tot això amb molt de sol. No s'esperen cap núvols. Els núvols que creixin seran al Pirineu i no seran prou importants com per arribar a donar precipitacions. De moment, de pluges no n'esperem i aquesta situació d'altes temperatures clarament per damunt de les normals per l'època de l'any estarà amb nosaltres com a mínim fins al dia 20 o 21 de juliol.
0: Doncs amb paciència anirem assumint aquestes altes temperatures. 3 minuts i arribarem a un quart de 9. El que fem ara és escoltar l'oferta de feina d'avui dilluns, com sempre, amb la veu del Francesc Rueda. Què tal, Francesc? Bon dia i bona hora.
3: Hola, bon dia. Avui comentarem una oferta que ens arriba d'una empresa ubicada a Sant Boi del Llobregat. Ens demana un auxiliar de comercialització i gestió d'esdeveniments. Es busca una persona per treballar a jornada parcial, 30 hores setmanals, de dilluns a divendres de 8 a 2. La feina es realitzaria a Sant Boi, el contracte seria indefinit, amb un període de prova, el salari estaria al voltant dels 1.600 euros bruts mensuals i la incorporació a l'1 de setembre. Les tasques serien les pròpies d'un auxiliar de comercialització i gestió d'esdeveniments per a una empresa de gestió i organització de fires. Comercialització i atenció, cerca activa, contacte i comercialització amb les parades de venda i espais per a expositors, gestió administrativa i pressupostos, elaboració i enviament de pressupostos, control de contractes, gestió de cobraments, recopilació de documentació requerida, etc. Es demana experiència mínima d'un any en feina similar, a nivell d'idiomes català, nivell C1, castellà, ofimàtica, i a nivell d'estudis, un FP1, un grau mig en gestió administrativa. També podria ser una persona amb un grau superior o formació en gestió d'esdeveniments, turisme o similar. Molt important, tenir el permís de conduir i vehicle propi.
0: Molt bé, Francesc, doncs moltíssimes gràcies per la informació. Una informació que trobareu penjada al web clicfeina.cat i que, com sempre, ens arriba a través del Francesc des de la primera planta de l'edifici del Molí a l'àrea de desenvolupament econòmic del consistori. A informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, de manera que, per completar la informació de servei, el que farem és recordar-vos la farmàcia de guàrdia per avui dilluns, dia 6 de juliol. Avui és la farmàcia de la Granja. La farmàcia de la Granja es troba al carrer Roseta Canalies, número 16, aquest barri de la nostra vila. La trobareu oberta des d'ara a quarts de 9 del matí fins a les 10 de la nit. A partir de les 10, si necessiteu doncs, aquest servei, us haureu de desplaçar a les farmàcies de guàrdia de les poblacions veïnes, que s'hi cobren tota la nit, el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Continuem endavant. Ens queden pràcticament mig minut per arribar a un quart de 9 del matí.

0: Anem a fer un repàs a l'actualitat local. Seguim amb més notícies relacionades amb les eleccions municipals del maig de l'any que ve, perquè Jordi Pedrol Martínez serà el cap de llista de la formació Molins en Comú Podem en aquestes eleccions. Sílvia Ardés, molt bon dia.
1: Bon dia. Doncs sí, la formació ha fet un procés de primàries. Hi havia una única candidatura, la de Jordi Pedrol, que ha estat proclamat com a cap de llista en aquestes eleccions. Ell és Jordi Pedrol Martínez, és de formació enginyer tècnic en energies renovables i és activista sindical. Des de la formació volen recordar el paper i destacar el paper dels dos actuals regidors de Molins en Comú Podem, Lucas Ferro Soler i Gerard Corredera Rebolà, que són els actuals regidors del grup municipals, del grup municipal, són els dos actuals regidors i, a més, recordem, membres de govern a partir del pacte que tenen amb el Partit Socialista. El treball polític de futur del partit, doncs, diuen, expliquen que seguirà sent el de buscar la màxima capacitat de confluència de les forces d'esquerra i de progrés davant de la creixent pràctica reaccionària, conservadora i populista. Molins de Rei, diuen, ha de seguir afrontant reptes socials, per exemple, entre d'altres, la crisi habitacional, també adaptar-se contra el canvi climàtic o treballar també la mobilitat sostenible, així com completar les infraestructures i equipaments necessaris que li calen a Molins de Rei. També diuen que tot plegat sumat a la defensa de la llengua catalana i el catalanisme popular. El candidat Jordi Pedrol aporta, asseguren, una llarga experiència professional i social lligada a les institucions i als moviments socials. Recordem que Jordi Pedrol era el número 6 a la llista a les eleccions del 2015. Després va assolir la coordinació d'iniciativa després d'aquestes eleccions del mateix 2015. Després, recordem, de la debacle electoral que va suposar pel partit aquestes eleccions, van treure només un regidor, Pere García. Ara tenen dos regidors a l'Ajuntament i a les properes ja tenim el nom del cap de llista, Jordi Pedrol. De moment encara no se sap la resta de la llista electoral ni tampoc si els actuals regidors es tornaran a presentar.

0: Fem un repàs a l'agenda d'activitats per aquesta setmana que tot just comencem i us hem d'explicar que l'Ajuntament de la Vila organitza uns tallers de més enfocats en empreses i emprenedors aquesta setmana a partir de demà.
1: Sí,
0: per parlar de què?
1: És un taller d'Instagram, creació de contingut, estratègia i eines d'intel·ligència artificial. Aquesta setmana, 3 dies, demà, que és dia 7, 7, 9 i 10 de juliol, al matí de 10 a 2, a l'edifici del Molí. La inscripció és gratuïta i s'ha de fer a espaiempresa.cat, enviant un correu a empresa@molinsdeRei.cat o també podeu trucar al 936800297.
0: Molt bé. També tenim nova convocatòria de l'equip de govern per presentar el pressupost i tenir contactes amb els barris de la vila.
1: Sí, hi ha reunió demà també, demà dimarts, dia 7 a la tarda, reunió per presentar el pressupost d'aquest any i les inversions als barris, en concret a l'Àngel i a Can Graner. Convocats, doncs, totes les persones, veïns, veïnes del barri en aquesta trobada amb els responsables municipals que us explicaran el pressupost i les inversions i també, evidentment, rebran les vostres preguntes, dubtes o qualsevol plantejament que els vulgueu fer. La trobada és demà dimarts, de 7:45 del vespre, al local de l'Associació de Veïns de l'Àngel, al carrer Nostra Senyora de Lourdes.
0: Molt bé, també tenim una proposta aquesta setmana per dimecres per anar a conèixer el refugi antiaeri de Gavà. És una visita guiada al refugi antiaeri i un taller sobre els conflictes armats. Serà dimecres a partir de 8:45 del matí, en punt de sortida al carrer Primer de Maig, amb carrer Miquel Torelló, davant, per tant, de l'hotel Holiday Inn. I les inscripcions es fan als casals d'avis Primer de Maig i Riera Bonet, fins a dimecres, òbviament, perquè la sortida és dimecres a 8:45 del matí. O també podeu escriure a personesgrans@molinsdeRei.cat. Avui, com que tenim la regidora Jessica Revestido, li podem preguntar també al respecte a aquesta qüestió. És la sortida és dimecres a partir de 8:45 per veure, visitar de manera guiada al refugi antiaeri de Gavà. Anem amb més qüestions. També tenim una nova xerrada, trobada del Viu Molins de Rei dins el cicle Trobades en Viu.
1: Trobada amb l'alcalde de la vila, Xavi Paz, aquest dijous a la tarda. La trobada, l'alcalde farà un balanç dels 3 anys de govern i parlarà dels temes a futur, molt enfocat ja a les eleccions del maig de l'any que ve. Trobada amb l'alcalde aquest dijous a les 7 de la tarda al pati de Can Amatller, organitzat pel digital Viu Molins.
0: Molt bé. I atenció, perquè aquest cap de setmana ens arriba una nova edició del Move Your Fucking Brain Extreme Fest, que estan d'aniversari perquè arriben a la 20a edició.
1: Doncs sí, es consolida com un dels festivals gratuïts més importants que hi ha a l'Estat i a Europa, de música metall extrem. És un dels festivals de referència de l'escena underground i reunirà un cartell de bandes nacionals i internacionals en aquesta jornada dedicada al metall extrem. En total són 9 bandes confirmades en el cartell. N'hi ha d'Itàlia, Escòcia, Alemanya i Portugal. També n'hi ha una de Barcelona, de Mallorca, de Corunya, de Castelló de la Plana, d'aquí de casa nostra o de l'Estat, i totes aquestes bandes també de fora del país. Per tant, 9 bandes a nivell internacional confirmades per aquest nou festival de música metall, com deia, més gratuït. Es du a terme a l'Avinguda Collserola, al polígon Riera del Molí. L'entrada és gratuïta, hi ha, com sempre, servei de barra, també venen productes de marxandatge, i aquest festival que es du a terme aquest proper dissabte, dia 11 de juliol, doncs de la tarda i vespre al polígon.
0: Molt bé, comença aquesta setmana, és la segona setmana d'activitats tant pel Juga't l'Estiu com també per l'Espai o Estiu Jove. Comencem pel Juga't l'Estiu, que tenim doncs aquesta segona setmana, recordeu, a l'Escola Pont de la Cadena.
1: És una activitat que s'adreça a infants de 4 a 12 anys. Avui fan una manualitat, Green Chapas, bé, en tot cas, un taller per fer xapes, i cada dia, com dèiem, hi ha activitats diferents, amb, per exemple, un joc de taula, dimecres jocs d'aigua, dijous fan un taller de cuina i divendres jocs gegants. Podeu anar-hi a la tarda soltes, val 5 euros, i si els vostres fills hi van tota la setmana, val 20 euros. L'horari és de 5 a 8, i com dèiem, a l'Escola Pont de la Cadena.
0: Molt bé, i també tenim l'estiu jove, que en aquest cas es realitza a l'entorn de l'espai del Molí Jove.
1: I per joves, en aquest cas, de 12 a 17 anys, per tant, per adolescents, durant tot aquest mes de juliol. És una activitat gratuïta, en aquest cas, també us hi heu d'apuntar abans, i cada dia hi ha activitats diferents. Avui dilluns, per exemple, hi ha un espai de trobada a la tarda de 5 a 7. Els dimecres i els divendres al matí també hi ha activitat. Dimecres, club de lectura, divendres, taller de cuina, de 12:15 a 1:15, i a les tardes, totes les activitats de 5 a 8.
0: I també recordeu que tenim els espais oberts fins al dia 24 de juliol. Quins són aquests espais?
1: Doncs el pati de l'escola al Palau. Avui està tancat, però de dimarts a dijous de 5 a 7, el divendres de 5 a 10 de la nit, i dissabtes i diumenges, tant al matí com a la tarda. També el camp de futbol Josep Raich i la zona esportiva Ricard Ginebreda, en aquest cas sí que obren de dilluns a divendres a les tardes, i dissabtes i diumenges matí-tarda.
0: Molt bé, i afegir una última proposta, en aquest cas que ens arriba de Papiol, perquè demà, dimarts, dia 7 de juliol, en el marc de les nits d'estiu, hi ha una xerrada interessant al pati de la biblioteca a les 7 de la tarda, amb la companya periodista la molinenca Marina Arbós i la politòloga Anna Carulla. Qui tria per tu? Xarxes, algoritme i extrema dreta. És el títol d'aquesta xerrada que, com dèiem, es farà al pati de la biblioteca de la Biblioteca Valentí Almirall de Papiol a les 7 de la tarda, demà, dimarts, a càrrec de la periodista Marina Arbós i la politòloga Anna Carulla. 6 minuts i seran 2:15 de 9 del matí.

0: Anem a fer un repàs als titulars de la premsa escrita amb el Roger Tuset. Roger, molt bon dia.
1: Bon dia, Oriol. Titulars marcats per aquest Tour de França encara. El periòdico titula Un Tour Mediterrani, amb una fotografia del pas dels ciclistes per les costes del Garraf. Pogacar regala el triomf del Toro a Barcelona en una segona etapa vibrant i calorosa. Europa es prepara per liderar l'OTAN. Trump va a la trobada de demà només per respecte a Erdogan, diu. I el rearmament europeu afronta colls d'ampolla industrials i manca de míssils. També parlen del barri de la Mina, que suma gairebé un centenar d'apartaments turístics, i d'una entrevista amb Teresa García Milà, presidenta del Cercle d'Economia, diu que la nostra productivitat és baixa i el PIB per càpita està estancat. A la Junta d'Andalusia, Moreno defensa el pacte amb Vox en la presa de possessió, i Aliança busca fitxatges en espais ultra o fora de l'àmbit independentista. També parlen del 12 d'agost, l'Espanya buidada tem col·lapses a les carreteres per l'eclipsi. I 10 sèries recomanables per disfrutar aquest estiu, també en parlen a les pàgines 34 i 35. A La Vanguardia, només el 40% dels espanyols perceben que els jutges són imparcials, la desconfiança en la justícia s'estén i una majoria veu un biaix polític en els casos de Begoña Gómez i l'exfiscal general. Fotografia de portada, Pogacar dona el triomf del Toro a Montjuïc. Prou injustos aquests titulars, sembla que treguin la gràcia a la victòria del Toro. L'onada de calor dificulta l'extinció total del foc de les Gavarres, els veïns desallotjats tornen a casa i avui les temperatures arriben al punt àlgid i la borsa preveu un semestre de pujades per la millora de la situació geopolítica. La ultradreta alemanya aspira a governar dos lands a partir del setembre i parlen del duel ibèric entre Lamin i Cristiano, Lamin amb 18 anys i Cristiano amb 41, amb aquest pas a quarts. També entrevisten a Edgar Keret, autor de El blues de la fi del món. Diu que el meu editor diu que ningú vol llegir un israelià ara. Al diari Ara, precisament, parlant de la setmana crítica als boscos catalans per l'onada de calor, el govern aixeca els confinaments i els bombers esperen controlar aviat el foc del Baix Empordà. La Generalitat decreta l'estat de perill extrem d'incendi en 45 municipis de 9 comarques. Parlen també al diari Ara del supremacisme blanc a Washington, la presència de Patriot Front en tela a les celebracions del 250 aniversari dels Estats Units i comiat massiu de Khamenei a l'Iran. Els assistents criden a venjar-se dels Estats Units i Israel per l'assassinat de líder i la seva família. En esports, Pogacar porta del Toro a la victòria. El corredor mexicà s'imposa a Barcelona en una etapa amb un final d'infart. I al punt avui parlen de la invasió silenciosa a Catalunya, amb 1.670 espècies exòtiques, afronta el repte de gestionar-ne els efectes, entre ells el coipú, el cranc americà, la cotorra argentina, la figuera de moro, l'ungla de gat o la vespa asiàtica. Diu Òscar Palau al dia d'ahir, calor, bicicletes i terra cremada, el país rep una nova onada de calor amb el foc de les Gavarres en fase de control, mentre el Tour omple les carreteres, crònica de Telma Castro, de tornada però sense repòs, i de Judit Benages, els milions ja estrenen la gamma extra. A l'esportiu del Toro guanya a Montjuïc la segona etapa catalana del Tour de França i entrevisten a Daniel Uliac, doctor en micologia forestal i investigador al CTF, diu que podem produir fora de les zones tradicionals de tòfones silvestres.
0: Seguim dos minuts i arribarem a 9:15 del matí. De seguida parlem de diversos temes relacionats amb la regidoria de gent gran de l'Ajuntament de la Vila, però abans anem a fer un repàs al que diuen els diaris digitals.
2: Doncs els incendis són malauradament protagonistes dels diaris, tant de paper com digitals. El Nacional destaca que hi ha un bomber i un veí ferits, han estat molt greu per l'incendi, nou incendi des d'ahir a la Catalunya Nord, des d'ahir no, des de dissabte al vespre, un incendi que ha cremat ja 2.000 hectàrees i ha deixat aquestes dues persones ferides. Els bombers hi estan treballant, 700 unitats desplaçades i 10.000 persones evacuades. També es destaca que justament per aquest incendi han prohibit la presència de públic al final de la tercera etapa del Tour de França d'avui per aquest incendi a la Catalunya Nord, una tercera etapa que sortirà de Granollers i se'n va ja cap a França i en aquesta zona va fins a les Angles i des de l'entrada en territori de la Catalunya Nord s'ha prohibit la presència de públic veient el pas dels ciclistes. Anem a la premsa del Baix, que diu que la comarca es consolida com un dels principals motors de l'èxit turístic de la província. És un estudi que ha fet la Diputació de Barcelona. A escala municipal, el Prat és un dels grans protagonistes del territori, se situa com el segon municipi amb més rellevància a la província, només superat per Monistrol de Montserrat i per davant de localitats de gran tradició turística, com Sitges. El pes a l'aeroport i el desenvolupament d'experiències culturals i no gastronòmiques en són els principals factors d'impuls. Les dades d'aquest informe es presenten oficialment avui dilluns al recinte modernista de Sant Pau. I acabem amb el 3CAT, que destaca que més de 30 alumnes capturats en un nou segrest massiu d'escolars a Nigèria. La insurrecció jihadista ha provocat desenes de milers de morts, milions de desplaçaments interns i centenars de segrestos de menors.

L'Ajuntament de la Vila organitza un any més la festa de celebració de les noces d'or. Heu fet 50 anys de casats l'any 2025? Celebrem-ho. Proposen la data el 24 d'octubre d'enguany al restaurant Can Samarang i ja s'han obert les inscripcions fins al dia 15 de setembre.

0: En parlem uns minuts amb la regidora de Gent Gran, entre altres responsabilitats, de l'Ajuntament de la Vila, que és la Jèssica Revestidor. Hola, Jèssica, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Molt bon dia i bona hora. Bé, i tu?
1: Bé, de dilluns una mica.
0: Molt bé. A l'octubre ara mateix ens queda una mica lluny, però doncs, tot s'ha de començar a moure i, per tant, ja heu començat l'engranatge d'aquesta nova edició. Quina serà, ja tenim comptades les edicions d'aquesta celebració? Perquè em sembla que això va venir just després del confinament, oi? Just després de la pandèmia.
1: Ho vam fer el 22,
0: sí,
1: el primer any.
0: El 22 va ser el primer any,
1: Sí, que vam recollir les noces del 20, 21, 22.
0: Sí.
1: 22, 23, 24, 25 i 26.
0: Ara serà la cinquena edició.
1: Cinquena edició, sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Recorda'm una mica la dinàmica per la gent que ens estigui escoltant i tingui interès potser apuntar-se, com ho ha de fer, qui s'hi pot apuntar, en fi, qüestions bàsiques doncs, d'aquesta celebració.
1: Qui, les parelles que s'hagin, que facin 50 anys aquest any de matrimoni o de convivència, doncs han d'anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, portar o la fotocòpia del llibre família o certificat de casament i una fotografia del dia de les noces. Mm-hmm. I ja està.
0: Simplement això, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí,
0: sí.
1: I, bueno, pues esperar que arribi aquell dia, i el dia 24 d'octubre, que ho fem enguany, intentem fer-ho dins de... és una de les activitats del mes de la gent gran i a celebrar.
0: I en cas que no s'hagin casat, Jessica, també poseu 50, que pot ser la celebració de 50 anys de convivència, no?
1: Sí, un certificat de convivència. Hi ha diferents fórmules i a l'OAC ja disposen dels formularis.
0: Sí.
1: Nosaltres, al final, el que ens interessa és que es pugui celebrar aquesta fita, no? Que són 50 anys de parella, 50 anys de fer família, i al final és una altra etapa de la vida de la nostra gent gran.
0: Uh-huh.
1: La veritat és que és un acte molt bonic perquè hi ha motiu, estan celebrant una altra boda.
0: Bé, Jessica, recordo també que això ha anat evolucionant. Primer ho fèieu al pati de Can Manller i ara em sembla que fa un parell d'anys ja que esteu al restaurant Samarang. Heu canviat la dinàmica una mica, eh?
1: Sí, al final els recursos, perquè pensant en despesa, no?
0: Sí.
1: Em preguntes, doncs és la mateixa, i estem més còmodes, ens assegurem que si fa mal dia estarem bé, i si fa molt bon dia doncs també estarem bé. O sigui, va haver un any al pati de Can Ametller que vam haver de moure totes les taules per agafar ombra, i llavors tampoc ens interessa. Això, així és molt més còmode per sobretot per les parelles que venen i també per nosaltres.
0: Entenc que és un dinar, la celebració allà al restaurant.
1: Sí, és un dinar,
0: sí?
1: És un dinar. El menú de celebració, i després fem una mica de ball i,
0: sí,
1: i ja està. Jo el que després entreguem una fotografia de cada parella amb el recordatori dels 50 anys, del dia,
0: sí,
1: el dia de la celebració de l'octubre. I si volen després més fotografies, doncs ja anem quedant i les miren, igual que... Bueno, sembla molt tòpic, però és això. És com una... Tornen a celebrar la seva...

0: Sí, fins al 15 de setembre. Ja, de fet, tenim ja quatre matrimonis inscrits. Hi havia gent ja en llista d'espera que ens trucava des d'inicis d'any. Ja ens estaven preguntant que quan s'obria el període d'inscripció. Pensem que hi ha tota una generació de parelles o famílies, no?, que al final van juntes i que si un any ho fa una, pues, i l'any següent o els dos com a molt, pues, ho fan la resta. Llavors és maco de veure. A més, són la majoria parelles molt actives, amb unes edats que participen molt a les activitats de Molins de Rei, que fem, pues, des de gent gran o des de qualsevol altre àmbit, perquè la veritat és que són molt, molt actives i participatives. Llavors, això és d'agrair.
1: Mm-hmm. Per tant, suposo que el primer any, ja que veu ajuntar, no?, 20, 21, 22, devia ser el més reeixit en quant a inscripcions, potser?
0: No.
1: No,
0: no, hem tingut més a posteriori.
1: A posteriori, penseu perquè... Digues.
0: En teoria sí que era el que ens esperàvem, però veníem de la pandèmia.
1: Sí.
0: I hi havia por també, bueno, por i una seqüela emocional també important en la gent gran. Hi ha gent que havia estat inscrita i no va venir perquè no van superar-ho, diferents malalties, diferents situacions. Llavors, ens va costar per això. Es va fer tota la difusió, era el primer any que es feia a Molins de Rei. Bueno, primer no, crec que històricament ja s'havia celebrat les noces d'or fa... No sé dir-te la data, però tinc un fulletó de l'Ajuntament de Molins on ho celebraven.
1: Sí.
0: Per tant, jo crec que s'ha anat remuntant per això, perquè hem passat un... que ja no ens recordem, de la pandèmia, però hi va haver moments molt, molt complicats i bueno, va venir qui va voler, qui es va sentir amb forces i volia celebrar, que tampoc és... No podem jutjar. Per tant, ara ja que tothom aprofiti, qui vulgui venir, que pensi... El dissabte ho estava parlant aquí a les Havaneres del canal, uh-huh, i hi havia una parella que havia celebrat el 50 al mateix dia i la resta de família deia: no podem anar nosaltres com a convidats? Uh-huh. I no, al final està celebrant com la teva boda, i de persones convidades tens a les altres parelles de Molins de Rei, que és molt agradable.
1: Molt bé. En tot cas, si fos un èxit d'inscripcions, vosaltres teniu un topall, un límit d'inscripcions, per això, Jèssica?
0: Doncs no ho hem plantejat, perquè no s'ha donat el cas, però m'imagino que sí. Per això, clar, si no hi cabem, haurem d'aturar la inscripció, de tancar-les. Mm.
1: Bé.
0: Això ja quan això està clar. Si és un espai tancat, ja té el seu aforament i no farem més que del permès o del que puguem.
1: Bé, en tot cas ja seria un èxit si passés això, eh?
0: Sí, la veritat és que sí.
1: A la gent que tingui qualsevol dubte al respecte, suposo que també, si ens has citat a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, allà també li aclariran, m'imagino, eh?
0: Sí, i si no, posarem a disposició, poden deixar les seves dades i nosaltres els truquem per si tenen algun dubte, o sigui per la inscripció, per l'esdeveniment. Després truquem a parella per parella per veure el tema de la intolerància, temes de mobilitat, tot. Vull dir que no... Per això comencem tant d'hora. Algun any havíem començat abans la inscripció per poder tenir aquest registre i que no ens trobem a l'octubre que hem de patir per alguna circumstància que els hi afecti. Mm.
1: Bé, això recordeu que serà el dia 24 d'octubre al restaurant Can Samarang, la celebració dels 50 anys de casats, i podeu inscriure-us i demanar tota la informació, com dèiem, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Jèssica, anirem parlant, fins al 15 de setembre hi ha les inscripcions obertes. Et volia preguntar també, ja que parlem de gent gran, que ara teníem aquest cartell d'anunci per dimecres, demà passat, coneixes el refugi antiaeri de Gavà, i veig que un dels punts és la inscripció personesgrans@molinsderei.cat. De manera que això ho vehiculeu també a través de la regidoria, la sortida?
0: Sí, és

0: és una activitat des d'acció comunitària, que
1: sí,
0: en temes de drets humans, cooperació i drets humans, i el projecte de Tenim drets, teixim llibertats de l'àrea metropolitana, que ja fa uns anys que... Bueno, en realitat fa 10 anys que s'està treballant aquest projecte. Vam fer uns tallers amb els casals d'avis, parlant d'educació per la pau i la no violència, amb diferents activitats de cartellisme i manualitats, que han funcionat molt bé. I una de les activitats era fer una sortida a un refugi antiaeri. Llavors, per això ho dirigim, o sigui, un mail genèric que teníem era el de gent gran i ho fem per aquí. Un altre any havíem fet, si recordeu, l'any passat, em sembla que va ser la visita a la depuradora,
1: sí,
0: del Prat, perquè es tractava el dret a l'aigua. Per tant, està bé perquè, com deia, la nostra gent gran participa i és molt sensible aquests temes per després explicar-ho. Ara un dels punts importants o pendents des de la regidoria de gent gran també és tractar de fer o de treballar el tema de la intergeneracionalitat, fer activitats infants, gent gran. Bueno, estem vehiculant diferents propostes per tenir-les ja establertes i anar treballant en aquesta línia.
1: Teniu alguna altra trobada abans d'acabar el curs del Fòrum de l'Envelliment Actiu o ja heu fet la darrera?
0: Vam fer el plenari el dia 10 de juny,
1: sí,
0: a la sala d'actes de Can Ametller. Va anar molt bé, va venir Salut Mental, va jugar a explicar-nos el seu projecte, vam donar compte de les activitats o dels eixos del pla de gent gran elaborats, vam fer un grup de... Bueno, estem treballant amb grups de persones que tenen interès en formar part d'aquest plenari, de conèixer les activitats que es fan i també aportar, que això està molt bé, i el que estem mirant és de poder fer un Arus, no és oficial ni res, però poder fer una trobada més lúdica, doncs, a la pista de la Fede, allà, per cada una tarda per prendre alguna cosa. O sigui, una coseta més informal i acomiadar així l'estiu d'aquesta manera, però no és res formal, eh? Vull dir que ho dic aquí i avisaré a les nostres xarxes i que vingui qui vulgui com a plenari i com a no plenari.
1: Molt bé, doncs ho deixarem aquí. La Jéssica Revestido, que és regidora de Gent Gran, però també d'Acció Comunitària, com ha dit, Polítiques Feministes i LGTBI i també Ocupació i Formació. Moltes gràcies, Jéssica, per acompanyar-nos i bona setmana.
0: Igualment, una abraçada.
1: Que vagi molt bé. Bon dia.
0: Adéu,
1: bona hora.
0: Adéu.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Hola.
5: Hola.
4: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
5: La de fora.
6: La de dins.
4: La que escriu.
7: I la que parla.
8: I la que parla.
4: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
9: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
10: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
11: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
12: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
10: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: L'actualitat local, política, cultura, salut, entreteniment, divulgació, opinió, debat. Això i molt més al Bon Dia i Bona Hora de Ràdio Molins de Rei.
1: Seguim 11 minuts i seran les 9 del matí. Avui no podem oferir-vos la punt del dia de la Júlia Carrasco, de manera que avancem i anem a explicar-vos la programació de la ràdio nostra per aquest dilluns 6 de juliol. Quan acabem el Bon Dia i Bona Hora, seran les 12 del migdia, podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei al dia amb la companya Sílvia Artés fins a un quart d'una. A un quart d'una tenim l'economia de butxaca, la píndola econòmica amb la Jana Vera, històries de la fotografia amb el David Rius, de dos quarts d'una a la una, i a la una els restes de sèrie amb el Josep Lluís Ravenga, que avui ens proposa cançons que es relacionen amb el concepte de xiular. Ens queden tres programes dels restes de sèrie abans de tancar el curs, i aquesta és la proposta d'aquest programa número 44 ja d'aquesta temporada. Cançons que es relacionen amb el concepte de xiular. Els restes de sèrie a partir de la una amb el Josep Lluís Ravenga. A les dues, notícies en xarxa, com sempre, de dues a tres. De tres a quatre tenim la migdiada, i aquesta tarda a les quatre tenim el Cafè Drom amb la Virgínia Drom. És reemissió, com sempre, de 4 a 5. De 5 a 6 tenim la Veu amb la Margarida Casadesús, i a les 6 la Bego Floria amb les Heroïnes Quotidianes. Ara escoltàvem la Falca. En aquest cas, avui entrevista a l'Anna Verdaguer Villalobos, que és antropòloga, gestora cultural i patrimonial. Avui serà la convidada de la Bego a les Heroïnes Quotidianes. Anna Verdaguer Villalobos, antropòloga i gestora cultural i patrimonial. A partir de les 7, tota l'actualitat del món dels castells al Mirant al Cel, entre les 7 i les 8. De 8 a 9, al Tot Teatre amb el Dani Pasqual. A les 9, l'actualitat del món dels videojocs, el Joc per Random amb el Rafael Pérez i tot el seu equip. L'etapa reina, avui tindran feina per fer valoració de tot el que ha donat de sí aquest cap de setmana, i especialment la jornada d'ahir diumenge. Els podreu escoltar de 10 a 11 de la nit. De 11 a 12, el Jazz Club de nit amb el Miquel Tuset, i a mitjanit repetirem la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora fins a la 1 de la matinada. A la 1, connexió Micat FM, i demà tornem-hi, que no ha estat res, a les 7 del matí amb la selecció de sardanes del Pere País amb el programa La Tenora. 9 minuts i les 9. Què passarà a la televisió avui? El més destacat, Roger.
2: Doncs passarà que hi haurà pel·lícules a les 10 de la nit, per exemple, Los Picapiedra en Viva Rock Vegas, a Comedy Central, de Brian Levan, amb Mark Cady i Stephen Baldwin, amb Kristen Johnson. És una pel·lícula d'aventures de l'any 2000, americana, que dura una hora i mitja. La Wilma s'escapa de casa, la Wilma s'escapa de casa per evitar casar-se amb Chip Rockefeller, i durant la seva aventura coneix la Betty, amb qui entaula una gran amistat. A dos quarts d'11, al canal Hollywood, Creed, la llegenda de Rocky, de Ryan Coogler, amb Michael B. Jordan i Sylvester Stallone com a protagonistes. És un drama que dura dues hores i quart, del 2015, i és de producció americana. Adonis Johnson no va arribar a conèixer el seu famós pare, el campió del món dels pesos pesats, Apollo Creed, que va morir abans que ell naixés. A dos quarts i cinc, doncs, a Vimat, Lío Embarazoso, de Jude Apatow, amb Seth Rogen i Catherine Heigl, també Paul Rudd i Leslie Mann. És una comèdia americana del 2007 que dura dues hores i quart. Alison Scott és un periodista de 24 anys, una periodista de 24 anys amb una càmera brillant, una carrera brillant, ja llegirem bé. Per desgràcia, no tot surt com estava previst quan, després d'una nit de gresca amb Ben Aston, un gàndol descobreix que està embarassada. A les 11, Factoria de Ficció, Perdida, de David Fincher, amb Ben Affleck i Rosamund Pike, també Neil Patrick Harris i Tyler Perry. És un thriller americà del 2014 que dura dues hores i mitja. En un dia calorós d'estiu, l'Amy i el Nick es disposen a celebrar el seu cinquè aniversari de noces a North Cardage, a la vora del riu Mississippi. Tanmateix, l'Amy desapareix aquell mateix matí sense deixar cap rastre. A mesura que la investigació policial avança, les sospites recauen sobre el Nick. I també a les 11, a la sexta, Fuera de Carta, de Nacho Gebelilla, amb Javier Cámara i Lola Dueñas, també Fernando Tejero i Benjamín Vicuña. És una comèdia espanyola del 2008 que dura dues hores. El Maxi, cap de cuina i propietari d'un restaurant, les coses no li poden anar millor. Està a punt d'obtenir una estrella Michelin, i per aconseguir-ho té l'ajuda de l'Àlex, la seva maestra i millor amiga, i el seu equip de cuina. Tot i això, ara que ha d'estar més concentrat en la seva carrera professional, s'ha de fer càrrec dels seus fills de 15 i 6 anys. I anem als programes que podem veure avui a la televisió. Avui a TV3 fan La Casa Nostra, aquesta sèrie de Dani de la Orden, que estan reposant, tot i que la plataforma ja hi teniu la segona temporada, el 3CAT, però tenim, per altra banda, a les 9 del vespre, el Mundial, a la 1, en Portugal, Espanya. És jornada 26, duel ibèric per un lloc als quarts de final. Espanya arriba a aquests vuitens en un bon moment. Poc abans de les 10, a 4, tenim Viajeros 4, Guadalajara i Puerto Vallarta. El programa viatja fins a Mèxic per visitar dues de les seves ciutats més emblemàtiques i singulars, Guadalajara i Puerto Vallarta, amb un equip encapçalat per la reportera Lourdes Gordillo. I a 3 quarts, doncs, el 33, Viatges insòlits, segona part del viatge pel Japó, que comença a Kyoto, on el Tom coneix les habilitats d'un antic samurai i passa una agradable vetllada amb una geisha autèntica com a anfitriona. De camí cap a Tòquio, visita a uns penya-segats amb una reputació funesta i s'endinsa en un camp que organitza cursos de formació poc convencionals per directius. Últims dies al Japó, també, el Tom comença la darrera part del viatge pel Japó amb una visita polèmica a Fukushima. Després de més d'una dècada del desastre nuclear, vol veure com es recupera la zona i, sobretot, com viuen els japonesos que van patir el tsunami. Els darrers quilòmetres de la ruta, Oriol el porten a paratges insòlits i també inoblidables.
1: Molt bé, doncs fantàstic. Moltes gràcies, Roger. 5 minuts i seran les 9 del matí. La recomanació cultural dels dilluns. Parlem de llibres i ho fem, concretament de literatura, amb la Maria Casals. Hola, Maria, bon dia.
3: Bon dia. Primer dilluns de juliol, apreta el sol, i nosaltres, amb la lectura de Com bèsties, podem viatjar a l'Obaga. Novel·la curta i molt intensa, Com bèsties, de Violent Berot, publicada per Editorial Amsterdam el mes passat i traduïda del francès per Maria Llopis Freixas. Des de sempre, nosaltres les fades. Des de sempre, per sobre del món de baix, observant el que s'hi trama. Nosaltres, les fades, amagades a la cova, a la plom de la paret, discretes, curioses. Nosaltres, les fades, que del món de baix tindríem tant per explicar. 14 capítols i 122 pàgines, capítols curts en cadascun dels quals ens parla una veu diferent per explicar-nos la història. Una història a la superfície que conté altres històries més profundes, amagades. Una novel·la que ens parla del diferent i del que fan les fades. Les fades. Entre capítols, una rondalla, un poema, del qual n'hem escoltat al principi, que ens explica una altra història que està connectada amb la principal, per l'origen, per com s'esdevé el desenllaç. I a mida que anem llegint, ens anem interpel·lant. Com actuaríem si fóssim el diferent? Com actuem davant del diferent? A casa, a l'escola, al carrer, a la vida? Us deia 14 capítols, 14 veus. La de la mestra, la del veí, la del corredor, la de la mare, la d'una víctima, la de l'opressor. Totes ens ajuden a configurar els fets, els noms de totes elles, de tots ells, però mai no escoltem la veu del protagonista, de l'objecte de tots els comentaris. Mai escoltem la veu del diferent, perquè no parla, perquè no té veu a la nostra societat. En aquesta ocasió, perquè l'autora el crea mut i físicament gran, alt i fort, doble amenaça. Dient-vos que és mut, no he desvetllat cap detall de forma prematura, perquè ho sabem des de l'inici de la lectura, però aquest fet ens fa plantejar si només parlem en paraules o si, sobretot, són els nostres fets els que parlen de com som, de com sentim, del que ens mou a fer. I si tot això és el que realment ens iguala o ens fa diferents dels altres, de la resta. Us deia al començar que és una novel·la breu i intensa. Com bèsties, està escrita amb un lèxic ric, molt precís, que desprèn sensibilitat i és molt poètic. I enllaça aquesta història d'un noi, d'un fill diferent, amb el sentiment i l'actuació de la mare, amb una altra història, soterrada, sobre la maternitat i com s'arriba a ser mare, concebir un fill i parir-lo, volent-lo o no. Malgrat el seu batec primer i la seva presència després, et porti a negar-lo, a renunciar-hi, a abandonar-lo. 122 pàgines. Si el llegim, comprovareu que no són necessàries massa pàgines per plantejar-nos dilemes i vides dures. La diferència no és un lloc ni un temps confortable, però si alguna cosa ens fa humans, segurament és la capacitat per acceptar que al llarg d'una vida, més d'una vegada, visitem això que en diem ser diferent. A vegades optem fins i tot per quedar-nos-hi. Recordeu, Com bèsties, de Violent Berot, publicada per Amsterdam. Bon dia i bona setmana tingueu.
1: Molt bé, fantàstic. Moltíssimes gràcies, com sempre, a la Maria Casals. 25 segons i seran les 9 del matí. Farem una pausa i de seguida tornem amb la resta de continguts del programa, començant per la cançó del dia del Toni Ramoneda i la tertúlia d'actualitat. Res, 10 minuts i tornem de seguida.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlat l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. La sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, ha explicat que durant la nit s'han produït algunes revifades, una fora del perímetre molt a prop de la zona de Mas Ambrós, que de seguida s'ha pogut controlar. Amb tot, ha insistit que hi ha punts calents i ha explicat que els preocupa especialment el flanc dret i la situació d'onada de calor i també d'entrada de marinades.
2: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg de 40 quilòmetres i en els que hi ha un potencial de que tot i que hagués passat el foc podria tornar a agafar i segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 quilòmetres hora per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir doncs, si es donés per controlat o no.
1: Pel que fa al balanç d'afectacions i edificacions, n'hi ha 14 amb afectació parcial. El foc ha arribat a l'exterior, però no a l'interior. 11 amb afectació estructural dins de l'habitatge i 55 intactes. I el risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis de 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i l'estació francesa dels Angles, es farà en aquest tram final sense públic a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor d'avui, que s'allargarà fins a mínim, com a mínim fins dijous. De fet, el Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que podran superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals amb molts punts, sobretot del prelitoral i del litoral, amb màximes que superaran els 25 graus. En mobilitat a aquesta hora hi ha retencions, sobretot als accessos de Barcelona, amb congestió a la A2 entre Sant Vicent dels Horts i Castellbisbal. També hi ha cues a la B10, a la B20, a la B23, a la C16, C17, C31, C32 i C58, amb retencions a l'AP7 entre Granollers i la Roca del Vallès. També hi ha afectacions per la prova esportiva del Tour a la C17 a Canovelles i a la C352 a Granollers. A la zona de les Gavarres es mantenen els talls per l'incendi a la G660 i a la G660. 6612 i pas restringit només a veïns a la G664. També a aquesta hora hi ha afectacions a la R3 amb circulació interrompuda entre Ripoll i Ribes de Freser per la caiguda d'un arbre sobre la catenària. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 9.
4: Informació local.
3: L'Ajuntament té espais oberts per al lleure, pel joc, pel gaudi d'infants, joves i famílies. En concret, són els dos camps de futbol, el camp de futbol Josep Raich i a la zona esportiva Ricard Ginebreda. En aquest cas, obren de dilluns a divendres a 4 de la tarda a 9 del vespre i dissabtes i diumenges en horari de matí i de tarda. I també el pati de l'escola al Palau, que obre de dimarts a dijous a les tardes, també divendres a la tarda i al cap de setmana. Igual que els camps de futbol, el dissabte i el diumenge, matí i tarda. Espais oberts, d'accés lliure, aquest espai de lleure per famílies, infants i joves fins al 24 de juliol. I l'Ajuntament organitza un any més les noces d'or per les parelles que fa 50 anys que estan casades o que porten 50 anys de convivència. Celebren un dinar conjunt que es durà a terme a l'octubre i ara s'han obert les inscripcions. Estan obertes fins al 15 de setembre i us hi heu d'apuntar a l'oficina d'atenció ciutadana. Heu de dur una fotocòpia del llibre de família o certificat de casament, si sou un matrimoni, i en cas de convivència, certificat de convivència, també una fotografia de les noces o de la parella. Inscripcions obertes fins al 15 de setembre. I aquest dissabte arriba al Festival de Música Metall, el Move Your Fucking Brain Extreme Fest. Celebren enguany, a més, el seu 20è aniversari. Es consolida com un dels festivals gratuïts de metall extrem de referència de l'escena underground i té un cartell amb bandes nacionals i internacionals. 9 bandes confirmades ja en aquest concert, que comença dissabte a la tarda i s'allarga fins a la nit a l'Avinguda Collserola, al polígon Riera del Molí. Entrada gratuïta aquest proper dissabte. I, per altra banda, també recordem l'espai Juga a l'Estiu per infants de 4 a 12 anys cada tarda de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena, cada dia amb una activitat diferent. Les inscripcions les podeu fer jugalestiu@molinsrei.cat. El preu per tarda és de 5 euros i per tota la setmana 20 euros. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia La Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a La Granja.

0: I malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut. I també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Els dilluns a la Penya Blaurana teniu escacs, un joc ciència que exercita la memòria, millora la concentració, la creativitat, el raonament lògic i l'afany de superació. La Penya Blaurana us ofereix classes d'iniciació als escacs per tothom cada dilluns a la tarda. Tots els que hi vulgueu assistir sereu benvinguts. Podeu contactar-nos als telèfons 608 028 450 o 649 848 951. Som la Penya, som esport, som cultura. Us hi esperem.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.

0: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
1: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia ja sabeu que sempre mirem de relacionar efemèrides que hagin passat el dia com avui. Doncs avui, un 6 de juliol, han passat un munt de coses relacionades en el món de la música. Per exemple, un 6 de juliol de 1957 es coneixien Paul McCartney i John Lennon. La resta del que va venir després és evidentment història, així que avui, 6 de juliol de 1957, és un dia important per la música moderna. El mateix 6 de juliol, però de 1964, s'estrenava la pel·lícula Hard Day's Night dels Beatles, a partir d'aquesta coneixença de l'any 57. Si passem a l'any 1973, tal dia com avui, es va sortir a la venda el primer single, es publicava el primer single de la banda Queen, Keep Yourself Alive. Per tant, també un dia important dins el món de la música. I si ens n'anem ja 20 anys després, el 1993, per exemple, tenim el primer concert a l'estat espanyol de la banda Guns N' Roses. A la part dels naixements, doncs, tal dia com avui, de 1925, naixia Bill Haley, un dels grans rockers, no?, del món de la música. I si anem a la part de les defuncions, el 2020, un 6 de juliol, doncs moria Ennio Morricone, un gran compositor de, sobretot, bandes sonores com Cinema Paradiso, Els Intocables, La Misión, Por un puñado de dólares, un tou de bandes sonores. I també moria, però això va ser l'any 1971, Louis Armstrong, el trompetista Louis Armstrong, que bé, doncs amb una carrera jazzística important i super reconeguda, i que doncs ens ha deixat cançons com pugui ser, per exemple, evidentment, la que escoltarem avui, que és aquest What a Wonderful World, una cançó escrita l'any 1967, tot i que va tornar a cobrar vida el 87, 20 anys després, perquè la van incloure dins la pel·lícula Good Morning Vietnam. Louis Armstrong, tot i que ell era trompetista, va escriure i va cantar també aquesta cançó, parlant-nos d'aquest món meravellós. Com us dic, és una cançó de 1967 que retrem homenatge avui, després de que, doncs, faci anys de la seva mort, Louis Armstrong.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dilluns 6 de juliol de 2026 la compartim amb l'equip al complet al final. Jaume Armengol, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Joaquim Martí, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Genoveva Català, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ramon Canal, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Joan Barrios, bon dia.
5: Bon dia.
0: I bona hora, som-hi.
5: I bona hora.
0: Molt bé. Aviam, estàvem parlant de política municipal, ara ho farem, però és que, clar, l'esdeveniment del cap de setmana ha sigut el pas del Tour per la nostra vila.
4: Correcte.
0: Que vareu anar, us vareu acostar a la carretera en algun punt per poder veure el pas dels corredors?
4: Sí. Jo allà cal veu mala.
0: Tu cal veu mala?
4: Sí.
0: Davant de la plaça de la Bàscula, sí.
3: Jo per la tele es veia més bé.
0: Tu per la televisió estaves molt
3: més... Estava més fresqueta.
4: A mi em va costar dos tallats, una ampolla d'aigua i un pastel.
0: Per tant, davant de l'Arenas, eh?
4: Correcte.
0: Molt bé.
4: Per no tenir temps de saludar-los. No, bueno, però els vaig veure... Sí, però veus que...
2: Visto i no visto.
0: El Joaquim...
2: No, jo hi vaig passar el matí, sí? Que feien...
0: Sí, bueno,
2: i després vaig fer com la veus, vaig mirar per la televisió. Perquè a aquella hora...
0: Apretava, eh?
3: S'estava més...
2: Bueno, apretava. Aquí. Bueno, és difícil allà. Quan vaig veure que els músics...
3: Sentido de sombra.
2: Quan hi vaig anar al matí a veure que els músics estaven al ple sol, vaig pensar, ui, juguim d'això.
0: Sí,
2: però
0: sí.
2: Bueno, estaven bastant preuades les ombres, però bueno, al migdia també, a l'hora que era, també érem a casa.
0: Aviam, i el Jaume?
6: No, jo estava fora i pensava veure'ls a Ordal, concretament, i resulta que no van passar per Ordal. Van sortir a Vallirana i ja ha passat l'Ordal.
3: Sí.
0: O sigui, van passar pel pont del Lledoner.
4: Estava dit, això, Jaume.
6: Sí, però no, home,
0: no
6: estava
0: me l'apretis.
6: Ja, no estava el dia.
0: No me l'apretis més.
4: No, bueno.
0: Estava dit, diu.
4: Sí.
6: No estava el dia.
0: I per tant no els vas poder enganxar.
6: I no vas poder. I on van anar a la tele i es veia per tele. I per cert, la càmera que, com va passar per aquí a Molins, va enfocar molt a la gent, si no ho vaig veure malament, però allò de dir, veure a mica Molins... La carretera o alguna cosa, que no es
3: no,
6: va veure?
3: No, es veia poc, es va veure poc.
6: No, em va enfocar molt a la gent passant així molt a prop de la gent.
4: Sí. És que em buscava a mi.
6: Devia ser això. I no em va trobar.
4: No.
0: No va enfocar cap a la plaça de la Bàscula, diguem.
4: Bueno, no ho sé.
0: No ho sabem.
4: No.
3: Sí.
0: Molt bé, déu-n'hi-do el muntatge, doncs.
4: Molt bé.
0: Molts voluntaris, per cert, que van col·laborar.
4: Molts voluntaris. Que
0: això
4: es posa poc en valor. Això es posa poc en valor.
3: No, s'ha dit molt, per dels mitjans, el tema de l'increment de nombre de voluntaris.
4: Però jo vaig veure aquells nois i noies allà...
3: Sí.
0: Des de les 10 del matí que estaven...
4: Amb la calda aquella i la paciència que han de tenir, perquè estava a la carretera, estava tot amb cordes i tanques i tal. I que només es podia creuar per uns punts determinats quan ells t'ho deien.
3: I la gent fem de tot.
4: Creua,
2: hi ha gent, que no veu les cordes ni
4: no
2: les
4: veu
2: balles,
4: res,
2: ni veu
4: hi ha
2: res,
4: gent no. Que fins i tot preguntava que què passa.
0: Sí.
4: Que li has de dir, tu vius aquí o vius allà, però no allà on diu el Jaume, sinó...
0: Més enllà,
4: Més enllà, diguéssim.
2: No, i inclús alguns que li ha molestat.
4: Sí.
2: Que està allà a la carretera, que passeja el Tour per aquí, que és això... Que avui és dia de festa i és un dia de descans per mi, bueno...
4: Bueno, hi ha una cosa més bona.
3: Mai plou el gust.
4: Jo que estic allà...
3: És una bona celebració.
4: Que estic allà a la Zeta, giràvem per la rotonda de Ferran Agulló i els veies que agafaven Verge del Pilar. I jo pensava, aquests o no s'han enterat de res o estan atontats de les bombes, o les dues coses. Pot ser. Clar, anaven pujant i al cap de dos minuts els veies que tornaven a baixar.
0: Sí, per Verge del Pilar, eh?
4: Sí, clar, perquè quan arribaven a dalt no els deixava, estava la carretera tallada, tornaven a baixar. I tocant el pitu, i enfadats, i pensava...
3: Bueno, cotxe. Cotxe.
4: Sí, però, escolta, han explicat per activa i per passiva, per terra, mar i aire, a partir de quina hora es tallava el trànsit, les afectacions, però... els canvis d'autobús. Ja van explicar que Felip Canalies circumstancialment seria tant d'entrada com de sortida del barri del Canal, perquè es va habilitar, cosa que em va semblar molt bé que es fés. Després ens queixem, però a quin món vivim? Deixeu de mirar el Sálvame i estigueu una mica per la feina. Hòstia,
0: és que... Això és molt reduït.
4: Bueno, ja m'entens. És portar-ho a l'extrem.
0: És
4: fer d'Infant Terrible o de Grinch, que diria la...
0: De Grinch.
4: Sí. És que, hòstia, és que al final dius...
2: No, bueno...
4: Clar, jo, afortunadament, jo no estic a l'Ajuntament, però clar, jo sóc regidor o algú, i em ve algun d'aquests, i no sé com acaba la festa.
2: Bé, Bé, bueno, però banda,
1: bona, bona cara, i ja està, al final, que sí, el que sí, que sí, no, segurament no hi ha una altra manera de que passés, això, és que Molins de Rei va quedar partit, aquesta sí, vegada sí, sí, sí físicament, sí,
4: per la carretera.
1: Per la carretera. Sí, sí. I ja està, i segurament no hi havia ja a partir d'aquí, i podem trobar aquests que intenten passar per sobre, els que els hi expliquen... Quants, eh? Sí, sí, jo ja em vaig veure quan vaig passar pel matí. Sí, sí. Una altra cosa és si s'havia tallat en d'hora, si més tard, si, bueno, per això, afortunadament, com que no ens toca decidir-ho...
4: No, no li toquen a l'Ajuntament.
1: Doncs ja està, no? El que sí que és una desveritat és que ni a peu, ni a peu durant un temps no es podia...
4: A partir de 3:45.
1: Bueno, sí, sí, quan,
4: no, no, 3:45, perdó.
1: Sí, que és molt difícil, això es passa una mica com a l'Emili, no? Que et deien sí. A les 7 i acabaves a les 4 al matí i no sabies per què, no? Perquè havien de passar entre una franja horària i, bueno, sí, però sí, bueno. Sí que hi va haver una barrera física en aquest cas. Però bueno, penso que es pot suportar, eh? Que no,
4: però hi
1: no,
4: no, ha Molins, per tant,
1: però aquesta gent que ho troba malament, troba malament que toquin les campanes, troba malament...
4: La barrera aquesta va ser tota la carretera fins a l'entrada de Barcelona.
1: Exacte, li molesten el gegant, li molesten el camell, li molesta que toquin les campanes, li molesta... Hi ha gent per tot arreu i que el diumenge sigui diumenge i bueno, per això sempre en trobarem...
3: A mi normalment m'emprenyava més els dilluns, quan treballava.
1: Sí, a l'hora de... Sí, sí.
3: Era més
1: empipador, però bueno, això llavors...
0: A veure, Joan, deies com a espectacle.
2: No, dic que a banda de tot això, aquestes, diguéssim, sí. Anècdotes, sí. En fi, més quotidianes o quasi negatives, home, jo crec que com a espectacle i com a esport, la veritat és que és una organització
4: és espectacular.
2: I com a esport, per mi, en fi, el ciclisme, allò que no... Bueno, bicicleta hi he anat alguna vegada, però vaja, que no soc ciclista... No. Hòstia, per mi és un esport dels més durs, si no el més dur que es pugui fer. La veritat és que tenen una força brutal aquesta.
4: Però és que tu mires la rodeta aquella que porten,
2: sí, sí.
4: Que allò s'aguanta, és no, com no. Un filferro, diguéssim, i van...
2: No, en fi, sí.
4: Perquè després jo, clar, a casa vaig estar veient lo de Montjuïc, que aquelles curves, hi ha algunes curves sí, sí. Que no és que estiguin contraparaltades, però tot i que són amples, bueno. Arriba un moment que la curva se t'acaba fent petita.
2: I baixaven a 70 per allà quan baixaven.
4: Sí, sí, sí. I clar, jo, per exemple, que he anat amb moto molts anys,
2: sí, sí.
4: I jo pensava, jo per aquí amb la moto així no baixo ni quan tenia 20 anys. Per què? I amb aquella rodeta allò que és i van, bueno, en fi, vull dir...
2: Però és això, l'esforç físic que han de fer...
4: És bestial.
2: I després... I una cosa que m'agrada molt del ciclisme, que és i de vegades no ho valorem massa, que és un esport d'equip. I veus quan van corrents, inclús a l'hora de l'arribada, el que van fer...
1: I va regalar,
2: a l'hora de l'arribada... Sí. Els dos
3: que arribaven
4: el Pogatxa
2: i el del Toro
4: sí.
2: Que
4: els d'Emirates
6: són del mateix equip,
2: sí, és del mateix equip, i el Pogatxa doncs li va facilitar doncs,
4: perquè després quan arribin als Alps o els Pirineus sí. El del Toro t'haurà d'acompanyar fins a...
2: No, està clar.
6: A part, aquí hi ha una cosa que apuntaves tu, el tema de l'horari i el temps que es fa això. Fixeu que comencen a la 1, em sembla que era a la 1 i mitja abans sortir de Tarragona, no?
4: O a les 12, no sé.
6: A les 12,
4: no,
6: o sigui, en sí. Plena canícula,
2: sí.
6: O sigui, sí. fer aquest esforç...
1: Bueno, perquè...
2: El tema econòmic... Hi ha una part comercial, tot això.
4: No, els drets de televisió. Sí,
2: per exemple una cosa que no es veu per televisió, quan ho veiem per televisió el ciclisme, és la gran caravana que porta
6: sí,
2: davant,
6: sí, clar.
2: Que és la caravana comercial i, bueno...
4: Que mitja hora abans de que arribessin els ciclistes sí, sí. Havien passat no sí, sé sí, quants cotxes i
1: comercialment la carrera és el de menys. És a dir, al final...
2: Sí,
1: comercialment, altra cosa és l'esport. Però si no, segurament el Tour de França no era passat per Catalunya.
2: I aquestes empreses són les que acaben pagant doncs,
1: la festa. I les administracions.
6: Del sentit comú. Sí. O sigui, evident, en ple juliol, bueno. En plena canícula, a les 12 del migdia o la 1 o l'hora que sigui, Ves? No sé, no es podia fer el maig, pregunto, eh?
4: S'ha fet sempre el juliol, el Tour de França.
6: No, no, ja, ja, però és que tot està canviant.
4: Ja, ja, però estàs parlant de França, eh? I dels francesos.
6: Sí, sí, bé.
2: No, i segurament si es fes amb un sentit, amb més sentit comú, com tu dius, amb altres hores, amb altre horari...
6: I
2: amb altre temps, segurament comercialment no tindria el suport que té i no seria, doncs...
4: A les 10 del matí,
2: la competició que és.
4: A les 10 del matí, els drets de televisió ni no valen ni una quarta part.
3: Si les coses segueixen així, molts anys celebrar-lo el juliol no podran.
2: No, bueno, és possible.
3: És inhumà, eh?
6: Bueno, però parlem del Tour com altres coses, eh?
3: Sí.
6: Bueno, arribem als tenistes... Haurem de plantejar-nos de canviar els horaris, eh?
3: Com el pobre treballador que la radial li ha fet la xispa i el que s'ha anat a la presó de moment.
4: I l'empresa subcontractada per la Generalitat, els gerents aquests de moment estan de rositas.
3: Exacte.
4: I la consellera diu, a mi no me sale nada en el telèfon, no.
0: Bueno, ara estem anant a l'incendi de l'Empordà, eh?
3: Home, és que a mi, jo em poso la pell del treballador.
4: Que ha passat dos nits, comissaria.
3: I us ho prometo, eh? I la decisió de posar-se a treballar ell allà a aquella hora no l'ha pres ell, segur.
2: No, i segurament en les condicions que estava treballant tampoc depenien d'ell. Algú li va dir,
3: has d'anar a fer aquesta
2: feina, i se'n va anar a fer-la i ja està.
3: No, crec que...
6: I sense coneixements,
2: ni
6: el que feia, igual no tenia ni el que li deien.
2: Segurament algú li havia de dir, escolta, no, o tenia algú control.
1: Algú li havia de dir que allò a aquella hora no es podia fer.
2: La radial no la faci servir.
1: Bueno, és que el plogo li va donar, també, perquè la
2: fàcil
1: és que...
2: Evidentment, clar.
1: Al final sempre se la carrega el manxaire, que deia.
3: Exacte.
1: I ja està.
3: La culpa és
1: el manxaire.
4: I és així. O el que porta la carta, sí, sí.
1: I això, després d'aquí, podem dir per què no va avisar 3 segons abans, per què, no, per què, però al final, bueno... I per què aquest s'ha sigut tan ràpid i d'altres no, i per què de l'empresa no se'n parla, no? Perquè al final l'últim responsable era l'empresa i l'administració que l'havia contractat, i que és la que fa les normes perquè no es pugui fer això. Sí. Però que al final el que ha portat és que se l'ha carregat o se l'ha carregat el manxaire. És així per fer-ho. Ha passat allà, que perquè han trigat dues nits a dur-lo al jutjat, perquè... El van deixar anar de seguida, però, bueno, tornaríem amb el perquè i això és el que ha anat succeint. Però, bueno,
0: bé.
1: Les bicicletes, molt bé.
0: Sí, tanquem les bicicletes.
3: Però el tema de determinades activitats, com segueixi el tema del clima així, les que siguin, han de canviar. L'altre dia ja en parlaven. S'han de fer canvis, ja estan.
4: Bueno, sí. De totes formes, tu deies que van enfocar molt a la gent. Però el rètol de Molins de Rei durant una estona et surt amb un esdeveniment que es veu a quasi tot el món.
3: Sí, no, això està bé. Està bé.
4: A més a més, a la tele t'ho van posant. Estan passant per...
3: I som al mapa, ja està existint.
4: Una cosa que estan veient a França, Alemanya, Anglaterra, perquè el Tour és...
6: Bueno, això és una miqueta el que diuen. Si jo deien que ha costat 20 milions d'euros...
4: Però això ho paga la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona.
6: És igual. Qui ho pagui.
4: El retorn és molt més.
6: El retorn és això que estàs dient tu ara, no?
4: Clar, tant,
6: sortir la pantalla no sé què...
4: No.
6: I també seria a veure com se fan aquests càlculs de que la repercussió sigui...
4: Això ho fan empreses especialitzades en calcular aquestes... No ho calcula ni... És a dir, ni quan es fa la Fira de la Candelera ho calcula l'Ajuntament de Molins.
6: No.
4: Ni expogestió. Això ho fan... Bueno, això el Quim en sap una mica més.
1: Què és el que han de calcular?
4: El retorn.
1: És molt complicat. Calcular moltes vegades el retorn i de vegades hi ha coses que et donen un retorn. En el cas de la Fira de la Candelera et donen un retorn que la mateixa empresa que ho va fer en el seu moment, ara se n'ha fet una altra i desconec les dades, però ni la mateixa empresa especialitzada en fer això es creia el retorn que teníem per cada euro invertit.
4: No
1: pot ser, són molts calés. No pot ser que no ens va deixar fent una publicitat de la prèvia que es va fer, perquè es va fer en 2 anys, perquè el de retorn era brutal per euro invertit.
2: Però
1: i aquí segurament...
2: No deixa de ser una estimació...
1: No, evidentment.
2: Igual que la gent...
1: Però hi ha coses, com el cas... Hi ha coses que sí, ells calculaven el consum de la benzina, les coses que es podien comprovar, i evidentment no ve d'un. És a dir, si al final et diuen que venen... com es havia dit en un primer moment, mig milió de persones, no és igual que siguin mig milió 10.000 que 490.
6: Sí, però ara ja s'ha baixat a 300.000. Ara la xifra ja portem, bueno, em sembla, dos fires.
1: Ja bueno, no, de, jo crec que ja sàpiga que no s'havia tornat
6: de
1: a fer.
6: Des del 2000. Hi va haver una temporada, diversos anys, que hi havia la xifra de 500.
4: Però,
6: tot això, com se calcula tot això?
4: Però ha baixat, bueno, el nombre d'habitants, l'àrea de visitants, en l'última és evident, i va tenir una afectació molt important.
0: Sí,
4: bueno, tot el tema de la Renfe.
6: Sí, sí, havia...
4: Però, en canvi, han pujat els diners.
6: Els ingressos.
4: És a dir, la despesa que s'ha produït durant la fira, amb menys gent, ha sigut superior a quan hi havia més gent.
1: Perquè també no el mètode que s'hagi fet servir, i ja dic que no el conec, sí, perquè jo recordo la primera, no? És a dir, quanta gent viu a Molins? En aquell moment, 25.000. Doncs, escolta, 3 dies dels visitants en traiem 75.000. Si altre ho fa diferent, els números, el que passa és que, bueno, la fira és un esdeveniment que amb tots els diners que hi han no podríem pagar-lo. És a dir, la publicitat... Altra gent, com deien, farien moneda falsa per poder, sí, sí, per poder tindre una fira com la que tenim en aquí.
4: Hauries de vendre a l'Ajuntament.
1: No, ni així. Jo crec que ni així. I llavors, bueno...
4: Vas per Catalunya i de Molins. Ah, sí, home, la fira.
1: I hi ha la gent... Jo penso que, bueno, a més, la fira, ja ho deia, quan compres un pis... A l'escriptura ja hi figura. O ets espai firal o ets aparcament. I això ens interessa a tots.
4: Sí, sí.
1: I ja està.
0: Bé, avancem, perquè ara la fira ens queda lluny. També ens queden lluny el maig del 2027.
4: No tant.
0: Però no tant.
1: Més de prop. Cada vegada menys.
4: Més de prop.
0: Tenim un titular, i és que Genoveva Català no serà cap de llista de Molins en Comú Podem.
4: Hòstia, Bela!
0: Perquè ho dubtàvem en algun moment.
3: Ai, sí, per l'amor de Déu.
0: Per la teva vitalitat, que encara pots assumir moltes
3: però
0: coses.
3: Però no tinc cap ganes.
0: No en tens cap ganes, eh?
4: I pel que mana, diguéssim.
0: I pel que pentina, eh?
4: I pel que mana i pentina, diguéssim.
3: Deixeu estar del que mana. No, de veritat que no... Fins i tot...
4: Per capacitat, bueno, segur que sí, home. Però,
0: evidentment, capacitat...
3: Presidenta d'Espanya.
0: Ah, escolta. Bueno. Endavant.
3: El Pedro, no tenen lluny, el Pedro Sánchez, que vigili.
0: Endavant. Que tot això ho diem perquè Jordi Pedrol Martínez ha sigut escollit cap de llista de Molins en Comú Podem després d'un procés de primàries en què em sembla que només hi havia la seva candidatura.
3: Sí. Bueno, Catalunya en Comú té establert un sistema,
0: sí,
3: de que les persones que encapçalen les candidatures siguin decidides per un procés d'eleccions primàries. Hi ha un, sí, reglament, llavors hi ha un període que s'obre perquè les persones es presentin i després es procedeix. I si hi ha una candidatura única, doncs s'arregla molt de pressa.
4: Pues ja està.
3: El que passa que així dona joc a tothom. Si us faig una miqueta de memòria, que tot i que és Barcelona en Comú, que és una marca pròpia dintre, sí, de Catalunya en Comú, sí, hi havia el candidat el Pisarello i l'altre, que ara no em surt el nom, per favor, bueno, hi havia un altre candidat que ara no surt el nom, que és aquest, que és un home televisiu, que té una minusvalia i que és molt polifacètic, un personatge tot curiós. I van haver-hi, per tant, la decisió...
0: El Bob Pop.
3: Sí, clar, aquests noms així se'ns costen, sí, de quedar. Vull dir, que per tant, això pues, funciona d'aquesta manera i així es resol qualsevol cosa que la gent entengui.
0: I per tant se resol...
3: Que no se me propone a mi, doncs pues, bueno, mira, presenta-te i ja veurem si la gent et recorda.
0: Però això és en coalició amb Podem, no?
3: Aviam, el que passa que quan hi ha una coalició hi ha diferents maneres de decidir les persones que... de llista. En aquest cas, Catalunya en Comú de Molins de Rei, sí, proposa amb el
4: Jordi
3: Pedrol, i aleshores en el si de la coalició entenem, perquè ja ho sabem, que serà acceptat, perquè en l'altra ocasió la persona que van proposar com a candidat va ser amb el Lucas i la proposta la feia Molins Camina. Ja hi ha aquest consens de que en els encontres electorals hi haurà aquests sistemes de funcionament en un moment i un altre. Per tant, hi ha una bona entesa, la nota de premsa ho diu d'una manera molt clara, hi ha un agraïment pel treball que han realitzat els dos regidors.
0: Sí.
3: I ara s'ha d'abordar tot el tema de la confecció de la candidatura completa.
0: Què et sembla que no es repeteixin cap dels dos que han estat al govern?
3: Bé, la certesa absoluta de que no es repeteixin, jo no la tinc.
0: En bé, en tot cas...
3: El que sembla que no repetiran, sí, bueno, hi ha les circumstàncies personals de cadascú. Vull dir, són dos persones que tenen uns perfils professionals que poden tenir altres camps. Un és molt, molt jove, l'altre no és tan jove, però és jove, i tenen molta vida per davant. El tema de la dedicació política de manera continuada i absoluta en els càrrecs públics és un tema complex per les persones. El retorn en les seves professions o la represa de perfils professionals, jo he explicat moltes vegades, i com que no crec que ara en aquests moments em senti, jo he vist un alcalde de l'any 79 quan va deixar l'alcaldia, perquè per decisió, que com que era una persona que era arquitecta, aquest explicava, deia, jo treballava com arquitecte en una taula de dibuix i ara hi ha ordinadors. És a dir, el retorn professional té tota una colla de dificultats. Sí, sí. I aleshores, doncs, jo també entenc que les persones... a més, la complexitat en els ajuntaments, la complexitat entre la dedicació absoluta, és a dir, treballar professionalment en el càrrec, o els que comparteixen a llavors... Tu n'ets testimoni, Jordi.
4: La dedicació parcial.
3: La dedicació parcial és una cosa complicada a la vida. En aquest cas, per exemple...
1: A tots els nivells.
3: A tots els nivells.
4: I després tens vida personal i família.
3: I família.
1: Que és la de la que més rep.
4: Que és la que més rep, efectivament.
3: La gent, com que el món de la política al final s'ha convertit en aquesta mena d'esquema tan brutal, que a més només hi ha la cosa aquesta personal i la corrupció i el no sé què, però en general... Les persones que tenen la voluntat d'estar en un projecte i que s'hi dediquen tenen algunes compensacions, perquè si tu veus que fas coses i si aquelles coses donen un determinat fruit, això humanament a totes les persones doncs ens agrada, però després tens un pes en el que són els teus compromisos familiars, de parella, amistats, etc, molt complicat, i sobretot la represa. Llavors diu, no, és que ja funcionen les portes giratòries. Bueno, en alguns àmbits deuen funcionar les portes giratòries, però amb un regidoret de poble no sé què se li regira, saps? Vull dir...
4: L'estómac se li regira.
3: I per tant, jo entenc que tant el Gerard com el Lucas, primer tot, ja són d'una generació que tenen un nivell alt de formació acadèmica, són persones preparades, però clar, si tu no exerceixes per allò que has estudiat, doncs després acabes perdent el fil. Vull dir,

0: en el cas de Molins de Rei tenim casos de persones excel·lents que han passat per les seves responsabilitats de tots els colors polítics i de moment no en sentim a dir res, oi? Vull dir, jo crec que hem de respectar les decisions de cadascú a l'hora. I al final estar en una candidatura és un acte tan voluntari com ser membre de la Junta de la Joventut Catòlica, per dir d'alguna manera.
1: O de l'Associació Obrera. Sí.
0: Exacte.
1: O de l'aula.
0: Sí. Sí, bueno, clar, són en una primera estadi, el que passa que això té una complexitat bueno, que cadascú se la sap. Ara el primer pas és aquest, i el que jo sí que personalment estic contenta de que vulgui encapçalar la candidatura i expresti el Jordi Pedrol, perquè és una persona amb molta formació, el món municipal se'l coneix molt bé perquè ha estat treballant, ara s'acaba de jubilar, a l'Ajuntament de Sant Feliu, per tant tots els temes de procediment els domina, i això també és important, que sàpiga de què va el negoci. I després té una especialitat com a enginyer amb un tema que és punter avui en dia, que és tot el tema d'energies renovables.
1: I no entrarà ara com a regidor?
0: No, que jo sàpiga no està... No.
2: Això vol dir que Ramon té informacions que...
1: No, jo faig una pregunta, no tinc cap informació.
3: És una cosa que a vegades passa.
1: Sí, però sí. És que és una cosa que acostuma a succeir...
3: No. Bueno, acostuma tampoc.
1: Hi ha de tot,
3: però a vegades passa.
1: No,
3: això.
1: Però jo no... Bueno,
0: no ho sé.
1: Tindrà més informació que nosaltres,
0: però jo no crec
1: tampoc.
0: A mi no em consta, això no és que jo sàpiga. Ara, no sé, avui els que estan més al nucli i al dia d'aquestes coses, el que poden tenir al cap, jo no, a mi no em consta.
4: Val. Digues, Jaume.
2: No, aviam. Jo tota aquesta problemàtica que explicava la Bea, amb tota la raó del món, vull dir, la dificultat que tenen molta gent després per reincorporar-se a la vida normal, diríem. Bé, jo potser penso diferent de molta gent, no? Jo penso que els polítics per mi ha de ser un parèntesis a la seva vida. Sí. I això ha de tenir un temps. I no pot ser que això s'allargui indefinidament.
0: Jo també penso això.
2: Vull dir, un dirà 4, l'altre dirà 8 i l'altre dirà 12. No ho sé, però això no pot ser que un any hi vingui eleccions i vingui el mateix i tal. No, jo crec que no. Com més curt sigui aquest període, direu, esclar, aviam, potser en 4 anys amb una legislatura no es pot portar a terme un programa, etc. Vale, pots anir 8.
1: De fet, és que les legislatures de 4 anys ja no tenen cap sentit.
2: Bueno,
1: no tenen cap sentit.
4: Estem obrint molts melons.
2: Sí. Pots anir 8, no ho sé. Ni així, ni 8, ni 12. Però hi ha d'haver un temps.
1: Sí.
2: I llavors, com més curt sigui el temps, més fàcil serà tornar a adaptar-se a la vida que tenies abans. Sí, sí. Per tant, però en canvi això no va així, va tot el contrari, sinó que estem allargant bueno, càrrecs.
1: Però no tothom.
3: Però hi ha de tot, eh?
1: Clar, hi ha de tot.
2: Però hi ha molts, eh?
1: Sí, bueno, però molts, és que després et trobaràs que potser tens un alcalde o una alcaldessa que és molt bo i li diràs, no, els 8 anys fora.
2: Bueno, doncs, que només hi ha,
1: bueno,
2: hi ha
1: sí,
2: molta
1: no,
2: gent.
1: Sí, oi tant, sí, hi ha molta gent. Si hi ha de tot, senyor, i tant, mare.
2: Joan, no som imprescindibles ningú.
1: No, imprescindibles, no. Ja ho sabem.
5: Tornant al Lucas i al Gerard. Home, a veure, jo vist des de fora, en principi, doncs, per mi és una llàstima, doncs, que dues persones valuoses i que han fet una bona feina, doncs, i que ara doncs tenen ja un bagatge i un, diguéssim, un cert o un gran coneixement del funcionament de l'Ajuntament, doncs el deixin. Perquè ara doncs vindrà, bueno, quan entri el Jordi Pedrol, doncs lògicament, doncs, malgrat que ha treballat a l'Ajuntament de Sant Feliu i demés, però bueno, doncs haurà d'agafar doncs el ritme i demés. Per això, en aquest aspecte, home, sap una mica greu. Ara, s'entén perfectament doncs tota l'argumentació que ha dit la Beba, perquè és certa, hi ha qüestions personals i professionals de darrere, doncs que, bueno, et fan prendre una decisió de tant en tant, i el Gerard i el Luca, doncs, en aquest moment, doncs, fan un pas al costat, o un pas enrere, o un pas cap a on sigui, i, bueno, és el moment...
0: Des del punt de vista de l'encapçalament,
5: sí.
0: No, la veritat que del número 1 no s'ha passat, eh?
5: Parlem d'aquest, parlem del número 1, però, bueno, que podria ser també, diguéssim, exportable a altres números, que no sigui l'1, sinó el 3, el 4 o el 5, sí, és igual. Clar, a partir d'aquí doncs tenim una altra qüestió, és el tema de la limitació dels mandats, com diu el

0: Jaume, home, jo també seria partidari de regular els mandats. És cert això que diu el Ramon, diu, home, pots trobar-te doncs, amb un regidor o amb un alcalde que tenen més visibilitat i més mando, doncs que sigui un bon alcalde o una bona alcaldessa, un bon ministre, un bon primer ministre i hagi de marxar perquè se li acaba el mandat. Però si això ja es té, diguéssim,
1: regulat,
0: assumit i regulat prèviament, per exemple, als Estats Units, i això que ens agafa molt lluny, allà doncs són dos mandats, dos mandats.
1: Exacte.
0: Què passa?
2: Si no ho canvia el Narejito.
0: Sí. Aquest ho intentarà canviar, però bueno, sí. no desviem el tema.
1: No.
0: Aleshores, què és el que passa també? Malgrat que pots, diguéssim, prescindir al cap d'aquests dos mandats, o tres, o el que sigui, això s'hauria de, lògicament,
1: sí,
0: doncs,
1: ja,
0: arribar a un consens, que estem en un país que, malauradament, ara sembla que no es pot consensuar absolutament res, ni a l'hora que ens llevem, això no es pot... Doncs, què passaria? Doncs, home, malgrat que prescindiries d'un bon alcalde, un bon regidor, regidora o alcaldessa, doncs, la gent que està darrere ja
3: hauria treballat el relleu, ja.
0: Correcte. Sí, sí, es treballaria d'una altra manera, inclús els partits treballarien d'una altra manera, sí, perquè ara...
1: Però veient...
0: Ara es treballa moltes vegades en funció de les persones que tens al davant. I tot l'equip de gent que hi ha al voltant, i així, per darrere i per sota, i treballen en funció d'això. Clar, si canviem l'esquema, doncs, lògicament, la preparació seria una altra. I segurament la implicació de les bases o de la gent que està al voltant també seria una altra. Per tant, no és un tema baladí, tampoc. Jo penso que en algun moment s'hauria d'abordar i també facilitaria, lògicament, doncs, el retorn a la vida professional i el sacrifici que fas a nivell, a títol personal i a títol fonamentalment familiar no seria tan complicat.
1: Clar.
0: No seria tan complicat. És cert, però bueno...
1: Ahir em parlaven de l'alcalde,
2: sí,
1: sí, de Cornellà.
2: Sí,
1: no sé quants anys.
0: Antonio Balmont.
2: Balmont.
1: Sí. No sé, Eterno no sé,
2: Balmont.
1: Exacte, bueno, 120 anys, pot ser, no me'n recordo.
2: Sí, sí.
3: Un mes d'acabar plegar el Montilla.
0: Home,
2: Bueno,
0: ara
2: no,
0: un
2: no,
0: mes,
2: no,
0: mes
2: vàlid.
3: El Morlanes, sí, entre mig.
1: Bueno. Penso que hi ha d'haver gent vàlida.
4: Però pugui ser el sistema els hi funciona, no?
1: Bueno, és que... no ho sé, però llavors...
5: I la repetina majories...
2: Jo és que la primera cosa que crec, i aquesta sí que la tinc claríssima, és que els mandats municipals no poden ser de 4 anys.
3: Correcte, això és el que he dit jo.
2: Un regidor entre 9, i es vol situar. A més, inclús a l'hora de confeccionar projectes, etcètera,
3: correcte,
2: estàs un any en
1: sí,
2: 40
1: sí. Sí, sí.
2: I en tens com a molt dos, perquè després l'últim ja és any de balanç.
1: Ja no conté res.
2: I planificar amb una certa perspectiva, jo com a mínim les eleccions municipals les faria de 5 a 6 anys.
3: Sí, jo també ho defenso de 6 anys.
2: Això es va discutir. No sé si us en recordeu que un moment determinat hi va haver-hi un congrés de municipis en què es podia haver fusionat l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis. I van haver-hi molts debats en aquest sentit. I hi havia molta, però molta gent, i a més amb molt argumentació jurídica, etcètera, que ho defensava.
3: I de diferents colors.
2: No era cap consigna partidista d'uns que volem estar més estona.
3: Escolta, i vosaltres ho sabeu més bé. Ara, amb tot el tema de les lleis de contractació...
2: Bueno, et tornes boig, els períodes. Els períodes maten...
3: Ja era complicat a la vostra època.
2: La llei de contractes fa dies que...
0: Hi ha una cosa que és contraproduent, també, que siguin tan curts els mandats. Perquè com no hi ha temps per desenvolupar certs projectes, estem sempre amb la immediatesa.
2: I a l'efectisme,
0: correcte. I aleshores,
3: bueno,
0: què passa?
3: Que les coses inauguren a l'últim any perquè hi ha les eleccions.
0: No, però espera, que no vaig aquí, no vaig per això. Però aleshores, què passa? Que els projectes que tenen una trajectòria més llarga, doncs s'acaben, diguéssim, no diré deixant-los de banda, perquè no és això tampoc, però bueno, dedicant-se més amb aquestes immediateses, amb aquesta promptitud, amb aquestes...
2: A lo que es veu,
3: sí,
0: i aquests altres projectes que són més complexos, de vegades costa més tirar endavant, perquè dir, home, hòstia, això va per llarg, i aleshores no sé si arribarem.
3: No ven.
0: I aleshores costa
4: més. Arribarem, fem una exposició.
0: No dic que no es posin en marxa, s'acaben posant en marxa, però de vegades costa massa.
2: Sí,
0: bueno. I una altra cosa, això que comentàveu dels alcaldes, no és l'únic al Balmont.
2: No, per cert,
0: ara em balla el cap, però el Morlanes diria que no va ser alcalde de Cornellà.
2: Bonaldes, era president del Consell
0: Comarcal. Sí, correcte, va ser, sí, bueno, aleshores jo treballava allà.
2: Clar,
0: sí,
2: jo vaig ser consellera quan ell era president.
0: Correcte, però no era alcalde.
2: Ah, no era alcalde.
0: Era el Balmont, el que passa que per qüestions de no sé
2: va,
0: què...
2: El Marlanes va ser el president. Jo pensava que era...
0: El Balmont en aquella època, em sembla que estava a l'àrea metropolitana, no sé què, i clar, doncs, per duplicar tants càrrecs no va ser president del Consell Comarcal, i van posar el Marlanes que estava de regidor. És l'únic...
3: Després del Montilla va ser el Balmont.
0: L'única vegada que el president del Consell Comarcal no ha estat un alcalde o alcaldessa.
2: Sí.
0: No. Però, bueno, van haver altres alcaldes de la comarca, per exemple, doncs, el del Prat.
2: Sí, sí, home. El Lluís Tejedor.
0: El Tejedor, el de Sant Andreu. El de Sant Andreu va tenir molt de mèrit.
2: L'Enric. Era metge, va compaginar sempre...
0: Aquest va tenir molt de mèrit, perquè no va deixar... Ell anava al cap cada dia a atendre les visites i l'alcalde, i va estar, doncs, 20 anys o 24, no sé.
2: Era...
0: Però són casos molt excepcionals, també.
2: Sí. No, jo, per exemple, el que és un alcalde de molts anys i que jo li tinc un afecte i un respecte inconmensurable és el Lluís Tejedor. És que evidentment, a més, era de difícil substitució quan tens un perfil d'aquests.
0: És que
2: aquí,
0: això,
2: carai, presentes.
0: No, i s'acaben consolidant tant, Beba, que és que al final dius...
2: No, és que la figura de l'alcalde només té aquell rostre en aquella localitat, per dir-ho d'alguna manera.
3: Clar, però tu ves al Prat si fa 30 anys que no hi has anat.
2: Sí, no, és
3: al Prat.
2: És brutal.
3: Sí, vas al Prat i
1: encara hi és,
3: No,
5: ja no hi és.
3: Però vas al Prat...
2: Ara hi ha una alcaldessa al Prat.
3: I al·lucines...
1: I el millor funciona bé igualment.
5: Aviam, anem al Prat. Ramon,
3: perdona. Sí, però deixa'm acabar, sisplau. Tu vas al Prat...
5: I què passa?
3: I si tu havies anat fa 40 anys, a part de l'olor aquella de la seda que senties...
0: No ho tens a veure, clar.
3: Un quart d'hora abans, tu ara entres pel Prat i al·lucines. Entre altres coses... Bueno, tot el que és el centre. La quantitat de parcs que han fet...
1: Però vol dir que això només ho podia fer el Tejedor?
0: No.
3: Bueno, escolta'm una cosa, no ho sé, igual ho podies fer-ho tu, però no ho vas pensar.
1: No, perquè jo no vinc.
5: No es va presentar el Prat.
1: Justament, el Prat no.
3: Però què passa, que no hem de posar en valor una persona que durant 20 anys...
1: Tampoc no exagerem, vull dir, està molt bé. Llavors, està tota la vida allà.
5: Sí, però... A veure, un moment, un moment.
3: El president Pujol, als 8 anys fora.
6: Jo penso que es barregen conceptes i coses en aquí.
3: Bueno,
6: diu, per una cosa, hi ha...
3: I...
6: Sí, que té, no, hi ha el discurs fàcil i real algunes vegades i d'altres.
3: Però...
6: És a dir, hi ha gent que val, i llavors, com deia la Beba aquí present, amb allò ja t'està funcionant,
3: i
6: aquí podem posar-ne... I després, jo penso que això va... El que deia una mica, volia dir ell, és que hi ha els professionals de la política. I gent... que fora de la política és incapaç de guanyar-se el que guanyen a la política. N'hi ha que totalment el contrari. N'hi ha que totalment el contrari. N'hi ha que estan a la política, perden calés i molts.
3: Sí, sí, per això dic que guanyarien més fora de la política que no dius.
6: És el que volia dir. Però també n'hi ha que
3: si no tinguessin aquest sou a la política no en tindrien.
6: I després hi ha certs grups o que s'han dedicat durant molts de temps és a desprestigiar la política, i sobretot amb la política municipal, és dir, la política municipal, recordo ara la Beba, que era un dels que ho deia, que el més complicat que hi ha és que t'has d'aprovar tu mateix el sou, i llavors això és un embolic. I llavors
0: això aquest, aquest perquè hi guanya. És perquè no té ni idea.
6: Bueno, però hi ha grups que, tenen cadires als ajuntaments que es dediquen a publicar i matusserament i canviant-li d'allò i falsejant els d'allò que un regidor cobra qualsevol disbarat, o un alcalde disbarat i mig. I llavors això, perquè mica en mica...
3: Aquestes,
6: Sí, home, i tant, jo ho sé, clar. I llavors, bueno, i un dia llavors arribes un moment en què dius, bueno, és que si jo estan aquí, jo no parlo en primera persona, és la meva manera de parlar, però vull dir que estan allà, estic, com deia, estic perdent i calés, estan aquí perquè tinc una altra vida que s'està funcionant perquè la meva família s'hi està posant tot el coll i una mica més, però que després m'hi trobaré, com deia, doncs arribes i va sortir que ens anava molt rotring i ara ja es va amb la intel·ligència artificial i dius, mande, què m'ha passat? I mentrestant estàs a l'administració amb la que es poden decidir moltes menys coses de les que sembla, no? Perquè al final, jo a vegades li he dit a algú, tu sempre se la carrega l'alcalde, el que sigui.
3: Sempre.
6: O com a molt regidor, el que sigui. Però després hi ha una gent que s'asseu per prendre el cafè al costat teu, que no saps qui és, però que són els que en diuen els habilitats nacionals, o que aquests són els que decideixen qualsevol cosa. Doncs mira, això no es paga, això no es pot fer, això sí es pot fer, i l'altre està lligat i pot decidir moltes coses, però...
1: Els interventors, per exemple.
6: Per exemple, els interventors, els secretaris, tresorers, són les tres habilitats que hi ha, que jo no dic que ho facin malament, però que aquests decideixen...
2: Depèn del que et vingui.
6: Home, depèn del que et vingui, n'hem tingut algun...
2: N'hem tingut de tot.
6: Algun aquí...
2: Aquí vam tenir una interventora durant una temporada, la vinya Tondònia...
6: Però t'ho pot paralitzar.
3: Tot, absolutament tot.
6: Totalment tot.
3: Sí, sí.
6: I ja està, llavors, allò que deien que t'has d'adaptar, arribes allà, et penses que pots decidir qui sap què.
3: Bueno, mira, ara, però
2: aquest és un
3: ple
2: dels altres temes que els ajuntaments han d'abordar.
3: Sí, clar.
2: I la Generalitat també, jo fa molt
6: però no
2: temps.
6: Pot ser el tiro al pitjor, sigui el tiro a l'alcalde, o que guanyi més o guanyi menys. Jo recordo de les primeres votacions que vaig fer justament per això, i estant a l'oposició, jo vaig votar a favor de que cobressin els del govern, perquè és que pensava, com pot ser que la gent no cobri?
2: Clar.
6: I llavors em diuen, tu estàs boig? Sí, segurament. Altra cosa és que després li hem de dir què ha fet, per què ho ha fet, i si sols ha guanyat de veritat.
2: S'ha de rendir compte.
3: Ara no hi ha res, s'ha provat. S'ha provat dignificar una mica els sous dels regidors i regidores a l'oposició.
6: Bueno, però perquè, durant molts anys... Jo, mentre vaig ser al govern, em van baixar 7 vegades el sou.
3: S'ha d'explicar que un regidor o una regidora de l'oposició cobra 400 euros...
6: Sí, sí.
3: Però que si no va al ple...
6: Et costa més el traje que et compres per inaugurar la fira...
3: Si no va al ple, no cobra. Però després resulta que potser això la gent no ho sap, que hi ha comissions informatives. Cada àrea té una comissió informativa on els regidors...
6: És igual, però... Ramon, la gent no s'ha de presentar per guanyar-hi calés. Això està clar. I amb això no s'hi presenta. Però tampoc per perdre'n.
3: Però no per perdre'n. I per tant s'ha dignificat una mica.
6: I per tant, s'ha de poder explicar... Tu veus els francesos...
3: I tu saps molt bé, vam tenir una formació política que es va dedicar exclusivament...
6: Home, a penjar cartells amb gent a una piscina i posant el sou de 4 anys com si fos cada mes.
3: Correcte.
6: Vale? Amb un llenguatge una mica així, i ja està. I allà n'hi havia...
3: I com que en el proper ple, vés a saber el que tindrem, que diu ens agafi confessats...
6: Bueno, però doncs, això la gent ho acaba comprant. I llavors et diu, no, igual que allò...
3: Una banda i a l'altra.
2: Alguna cosa guanyarà si està allà.
6: Jo no lo digo por ti,
3: no,
6: però alguna cosa habrá.
3: Sí. I llavors, tu no, perquè
6: t'ho dic perquè el que ho deia, ho deia en castellà, per això ho he dit, no per cap cosa, però vull dir, és així, no? Bueno, però és igual, ho poden dir en qualsevol idioma.
3: Però és un discurs que cala, entra molta gent.
6: Clar que cala, sobretot amb els problemes.
2: A la part que no és la representació política i que és molt important en les administracions, que és l'estaf professional més enllà dels habilitats nacionals. Que els habilitats nacionals tenen la competència, com que tenen una competència fiscalitzadora, et poden tallar les ales segur. Però després hi ha una altra cosa, i és que totes aquestes situacions tan desagradables que s'estan produint en l'escena política de corrupció, etc, etc, què fan en general els funcionaris? Es guarden les espatlles.
6: Sí.
2: I aleshores, a l'hora de fer un informe...
6: Demanen un informe perquè digui que ells poden fer un informe.
2: Exacte.
6: No?
2: És a dir, és complicar moltíssim tot el procediment per tenir sempre les espatlles molt cobertes, que humanament ho pots acabar entenent.
6: Perquè, tal com em deia una persona, a cap funcionari li passa res per no fer res. No?
2: Exacte.
6: M'ho deia una persona i penso que té raó.
2: Però decidir que allà es planta una pomera i no és adequada la pomera, allò li pot acabar costant no sé què. Llavors jo fa molt de... Això hi he reflexionat una mica, no gaire. Jo crec que el que amb 50 anys, ara ja tenim 50 anys d'experiència, perquè l'any 29 està aquí a la cantonada,
6: sí, sí.
2: El tema de la funció pública necessita una remenada de primera divisió.
3: Una sacsejada.
2: Una sacsejada de primera divisió.
6: Hi ha unes quantes sacsejades pendents.
2: I tenim una eina que crec que aquí a Catalunya no la fem servir suficientment, que es diu Escola d'Administració Pública.
3: Mm-hmm. Correcte.
2: D'entrada, ara us posaré un exemple perquè l'he viscut. Per contractar un guàrdia urbano a Molins de Rei s'ha de fer la mateixa feina que s'ha de fer a Sant Esteve de Sarrovires. A Molins de Rei hi ha 27.000 habitants i l'estructura de l'Ajuntament és la que és. A Sant Esteve n'hi ha 7.000 habitants i, per tant, l'estructura és la que és. hi han d'haver-hi maneres unificades de fer selecció de personal de diferents categories, els temes d'enviar-los i les capacitats de mobilitat entre diferents ajuntaments, perquè quan fa 40 anys que estàs treballant al mateix ajuntament se t'han acabat les idees, i sobretot amb els rols tècnics. I ara que hi ha una funció que abans als ajuntaments existia, que era la dels escrivents, cada cop es amb la IA cada cop hi hauran menys escrivents, per dir-ho, per simplifico molt, eh? Per tant, tot això, la pregunta que llenço aquí és: qui s'està cuidant d'endreçar-ho?
1: Ningú. Possiblement ningú.
7: Ningú.
2: Eh?
7: Ningú.
2: Perquè, a més, cada ajuntament intenta... Me salvo jo, salve si quien pueda. Encara que estiguin federats a la CM o a la Federació de Municipis. I tots aquests debats són imprescindibles. Imprescindibles.
1: Això dona per uns quants debats. Eh? Tot el que hem dit, ens dona...
2: Això és imprescindible.
1: És dir, que hi ha coses que s'han d'abordar i en algun moment s'haurà de fer... perquè hi ha aquest tema dels urbanos. Jo ara estic pensant en aquest de Sant Esteve, que després d'haver-lo format, pagat, no sé què... i quan torna, i quan torna el dia que... Com ha passat a Molins de Rei, que mentre baixava des de la sala X que va signar, ja demanava el trasllat.
2: El trasllat per anar...
1: I això... ha succeït, i suposo que ha succeït a Molins de Rei, a Sant Esteve i a Papiol.
2: Això ho pots viure a qualsevol municipi.
1: Clar,
2: i va per escala.
1: Però els vilatans, en aquest cas, hem pagat la formació d'una persona, i això en el món privat està més o menys regulat, i aquí no, és dir... No. Clar, si amb una empresa de transports li paga el carnet de conduir a un...
3: Durant X anys durant, no pots...
1: O sigui, si
3: durant
1: no, l'ha d'indemnitzar. És que, això...
8: Els que no hi entenem,
1: per què passa això? Bueno, perquè hi ha una mobilitat entre administracions...
2: No, és com
1: perquè...
2: és la legislació. Hi ha elements de legislació i hi ha elements
3: permet,
2: de gestió.
3: Això ho permet, clar.
2: Els elements de la legislació, la llei de policies locals, és la que estableix que fem aquest sistema de selecció i aleshores s'envien a l'escola. La millor, el procediment hauria de ser al revés, anar a l'escola i després venir-te... I a més, a la millor, la decisió de l'Ajuntament, és l'Ajuntament que té una decisió per seleccionar, perquè tu ets més alt i aquest poble necessitem arribar als balcons, ara simplifico. I tot això no, l'evolució que ha tingut la pràctica, que no dic que estigui gens malament, és de la llei de policies locals és prou interessant i ha donat prou de sí, però la pràctica t'ensenya altres coses. I després hi ha una cosa. Com són les retribucions dels funcionaris?
3: Aquí.
2: Funcionaris tenen sou base, complement específic, complement de destí. I els complements aquests estan lligats amb la titulació, el lloc que ocupes, però després a l'específic té molt a veure les possibilitats que té l'Ajuntament. Hi ha alguns ajuntaments
5: un
2: que
5: minut,
2: tenen inclús el de productivitat. Llavors, què passa? Que tu guanyes la plaça a Molins de Rei i com a guàrdia urbano guanyaràs 2.000 euros al mes a Molins de Rei, i ara no ho sé, estic parlant aleatòriament, i a Hospitalet 2.500. Si hi ha una vacant a Hospitalet, tu trigues i te'n vas cap a Hospitalet.
3: O a Sabadell, o a... Clar,
1: i el que el rep s'estalvia de formar-lo.
2: Ja el té format, ja li hem
1: format. Ja pot treballar l'endemà.
2: Els de Molins que l'hem seleccionat, saps?
1: I això passa de pobles més petits a pobles més grans.
5: Fins aquí, Beba, perquè és que no tenim temps més per pedagogia. Gràcies, Joaquim, gràcies, Jaume, gràcies, Beba, Ramon i Joan. Que tingueu molt bona setmana, d'acord?
3: Igualment.
5: Gràcies, bon dia.
9: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperaran a veure com evoluciona la jornada. Ho ha explicat la sotsinspectora dels bombers, Mari Muñoz, al Notícies en xarxa.
10: Com sabeu, és un perímetre molt mal cremat, aleshores és un perímetre molt llarg, de 40 quilòmetres, i en els que hi ha un potencial de que, tot i que hagués passat el foc, podria tornar a agafar. I segur que s'ha de deixar passar totes les hores del dia d'avui, totes les hores centrals, les hores on la calor serà ben intensa i on el vent també pot estar de fins a 30 km hora, per poder veure què passa durant el dia d'avui i poder a la nit decidir, doncs, si es donés per controlat o no.
9: Pel que fa al balanç d'afectacions d'edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatge i 55 intactes. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, també ha alertat al Notícies en Xarxa que Catalunya encara té molta feina pendent en la gestió dels boscos per reduir el risc de grans incendis. Terrades apunta sobretot a dos problemes: la falta de professionals per treballar al bosc i la manca de comprensió social sobre la necessitat de gestionar-lo.
7: És una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que es tallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, de vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
9: El risc extrem d'incendis augmenta a partir d'avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya del Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. De fet, el final de la tercera etapa del Tour de França, prevista per avui entre Granollers i amb arribada a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic en aquest darrer tram a causa d'aquest incendi. Incendis que coincideixen amb un dels dies més intensos de la segona onada de calor, que s'allargarà com a mínim fins dijous. El Meteocat manté actius avisos per calor amb màximes que poden superar els 40 graus a la plana de Lleida i nits tropicals en molts punts del país. I metges del Sindicat de Metges de Catalunya denuncia que el Departament de Salut inicia l'estiu per 4 anys consecutiu sense haver fet públic cap pla de contingència assistencial específic per als mesos de juliol i agost. Una situació que tensiona centres d'atenció primària i hospitals, especialment a les zones turístiques on la població es multiplica durant l'estiu. I en esports, el Tour de França disputa avui la tercera etapa i última per terres catalanes entre Granollers i els Angles, a França. La sortida serà quan faltin 5 minuts per a un quart d'una, amb 196 quilòmetres i 4 ports de muntanya.
8: Notícies en xarxa.
9: Passen 3 minuts a les 10.
8: Informació local.
9: L'Ajuntament convoca per demà una nova reunió per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions, en concret als barris de l'Àngel i Can Graner. Per tant, convocat el veïnatge d'aquests dos barris per una trobada, reunió amb els responsables municipals, reunió oberta a tot el veïnatge per explicar aquests temes i també atendre els vostres dubtes o preguntes. Demà, dimarts, a 7:45 del vespre, al local de l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel, al carrer Nostra Senyora de Lourdes 24. I també demà comença un taller per a empreses i emprenedors, un taller d'Instagram i de creació de contingut, estratègia i eines d'intel·ligència artificial. Es farà durant 3 dies, els dies 7, 9 i 10 de juliol, de 10 del matí a 2 de la tarda a l'edifici del Molí. La inscripció és gratuïta i s'ha de fer enviant un correu a empresa@molinsdelrei.cat o trucant al telèfon 93 680 2 97. I també aquesta setmana, el dimecres, hi ha una sortida per conèixer el refugi antiaeri de Gavà. Es farà una visita guiada al refugi i hi haurà un taller també sobre els conflictes armats. Aquest dimecres a 8:45 del matí. El punt de sortida és el carrer Primer de Maig amb Miquel Torelló i Pagès, i les inscripcions per anar a aquesta sortida al refugi antiaeri de Gavà s'han de fer als casals d'avis Primer de Maig i al casal de la Riera Bonet, o bé al correu electrònic personesgrans@molinsderrei.cat. I el Vi organitza dins el cicle Trobades en Viu una trobada amb l'alcalde Xavi Paz aquest dijous a la tarda. A la trobada, l'alcalde farà un balanç dels 3 anys de govern i parlarà de temes de futur abans de les eleccions de l'any que ve, aquest dijous a les 7 de la tarda, al pati de Can Ametller. I continuen les activitats de l'estiu jove per a joves i adolescents de 12 a 17 anys que es fan cada tarda a l'edifici del Molí Jove. De dilluns a divendres, amb activitats, són gratuïtes, cada dia amb propostes diferents, a les tardes de 5 a 8, de dilluns a dijous, i també els dimecres i els divendres al matí amb activitat. Les inscripcions es poden fer a molijove@molinsderrei.cat i, com dèiem, activitats per a joves de 12 a 17 anys. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és La Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, a La Granja.

0: Adéu, filla. T'espero per dinar?
1: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
2: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
4: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció Informació Càncer Molins.
5: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
6: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
7: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
5: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí i 9 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, tercera hora del programa. Ja sabeu que tenim a aquesta hora l'espai polític sempre del dia, en aquest cas els dilluns, parlant amb Molins en Comú Podem, que avui és notícia perquè us explicàvem a través d'una nota de premsa que una vegada completat el procés de primàries que s'ha realitzat les darreres setmanes per part dels comuns de Molins de Rei, ha resultat proclamat com a cap de llista ja a les eleccions municipals que se celebraran el maig de l'any que ve, del 2027, el Jordi Pedrol Martínez, que ens acompanya avui aquí a l'estudi de Ràdio Molins de Rei. Ja ho havia fet també amb anterioritat en l'altre mandat, eh? Però en aquest cas avui ja ens acompanya com a cap de llista oficial de Molins en Comú Podem. Què tal, Jordi? Bon dia i bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Benvingut, eh?
1: Gràcies.
0: Et sembla que abans de seguir, tot i que ja feu una línia, diguem, de la vessant professional del Jordi, que ens expliquis qui és en Jordi Pedrol?
1: Bé, doncs, jo sóc una persona amb formació tècnica. He treballat durant gairebé 40 anys a l'administració local, a un ajuntament, i em considero una persona que tècnicament s'ha implicat molt amb el tema de la transició energètica, i és una de les feines que he fet.
0: Ara ja jubilat, ens deia la Beba, no?
1: Bé,
0: o pràcticament?
1: Pràcticament, ara estic de vacances.
0: Bé, important.
1: I abans d'acabar el juliol sí, passaré a la condició de pensionista, uh-huh. Però bé, amb moltes ganes i de treballar per Molins de Rei. I bé, també m'agradaria explicar que durant molts anys vaig ser corredor i col·laborador del Club Ciclista Molins de Rei, amb companys que aquests dies ens trobàvem coincidint amb l'arribada del Tour i el Tour de França per la nostra vila, i llavors hem rememorat doncs aquells moments que vam tenir de pràctica esportiva, fins i tot de competició. I ara continuo, de fet he tornat a la pràctica esportiva en bicicleta, i amb la colla del SEM doncs sortim els dissabtes, i ara que tindré més temps segurament un parell de cops a la setmana.
0: Molt bé, i escolta, i en el cas de la vessant política, Jordi, d'on ve la inquietud per la política?
1: Bé, jo he estat militant des de fa dècades al PSUC.
0: Sí.
1: Però jo no m'havia implicat políticament, era un militant de base durant molts anys. Sí que és veritat que a partir del 2011 ja passo a formar part de l'executiva local, en aquell cas d'Iniciativa per Catalunya Verds, i des d'aleshores doncs, ha sigut l'etapa aquesta del 2011 al 2026 en la que he fet la major implicació política, però sempre des d'un punt de vista d'organització i de partit, val? No amb una exposició pública, i no he ocupat mai fins ara cap càrrec públic.
0: Uh-huh. Per tant, què suposa per tu ara sí a tenir aquesta responsabilitat, i com afrontes aquest repte?
1: Bé, jo crec que ho faig des d'una vessant col·lectiva, és a dir, no intento representar-me a mi, sinó que crec que el que vull és impulsar un treball que prové d'una inquietud col·lectiva, d'un espai polític que jo penso que és divers, perquè no superem el que seria l'àmbit dels partits polítics. Creiem que a Molins de Rei és necessari consolidar i seguir continuant en governs d'esquerres. De fet, nosaltres representem una formació política que la seva vocació principal és la de confluir i unificar opcions d'esquerres. Després ja mirarem si trobem l'instrument concret a nivell de coalició electoral, o si a nivell nacional hi ha acords polítics que són més amplis, i nosaltres aquesta predisposició de lluitar perquè l'esquerra s'unifiqui, doncs jo crec que és una de les condicions primordials que tenim.
0: Uh-huh. Dèiem a la nota que hi va haver aquest procés de primàries, que és el procés que feu habitualment, que em sembla que només s'havia presentat doncs una única candidatura, que era la teva, eh?
1: Efectivament, sí.
0: Sí, sí. Què et fa fer el pas, diguem, de dir, doncs ara sí, en lloc d'estar, diguem, de càrrecs més organitzatius, a ser el cap visible?
1: Bé, jo aquesta experiència que he acumulat de molts anys en el treball tècnic, doncs sempre m'ha generat aquella inquietud de podíem arribar més lluny. És a dir, si hi ha polítiques que queden a mitges, polítiques que no són del tot prou ambicioses, o si en la situació actual hem d'afrontar uns reptes polítics socials importants, doncs és quan arriba el moment en què, jo diria, no com una decisió personal, sinó, insisteixo, com una qüestió col·lectiva, de dir, ara és el moment de fer una aposta que em permeti segurament galvanitzar objectius que fins ara no s'havien assolit. Uh-huh. I fer-ho sobretot des d'una vessant local, que sigui la capacitat de millorar Molins de Rei.
0: Ara ens deies fora el micròfon, de moment només està decidit, diguem, el cap de llista, encara tot just esteu confeccionant la possibilitat, doncs, de la llista i tot el...
1: A veure,
0: el que queda, no?
1: No estem confeccionant la llista.
0: Encara no?
1: No. El que sí que estem fent és aglutinar un equip de treball,
0: sí,
1: val? Que ens permeti, de moment, explicar quines són les polítiques que nosaltres volem per Molins de Rei, i després d'aquest procés de vertebració d'equip de treball serà el moment en el que, a més, segurament nosaltres tindrem capacitat de parlar amb persones de l'espai polític, dels espais fronterers, i d'aquesta manera aconseguir formar ja, això sí, una llista electoral.
0: Això estem parlant dels comuns de Molins de Rei, o ho feu colze a colze, diguem, també amb Molins Camina, en Podem, vaja?
1: Efectivament, sí. Efectivament. Tot aquest procés que hem fet de primàries, uh-huh, no ha sigut un procés aïllat de partit i tancat, sinó que en tot moment, doncs, s'han mantingut converses i hi ha hagut, doncs, una sintonia d'acceptació i, diguéssim, de bona predisposició a que, si seguíem aquesta línia de treball polític, doncs es fes d'aquesta manera, amb la seva participació.
0: Molt bé. També aprofiteu la nota per destacar la tasca duta a terme pel Lucas i el Gerard, com a regidors encara, evidentment, actuals de l'equip de govern. Et volia preguntar, descartes totalment, diguem, que hi pugui haver un pas enrere d'un d'aquests dos regidors i tu puguis entrar a l'Ajuntament ara aquest darrer any?
1: No n'hem parlat.
0: No n'heu parlat,
1: d'això,
0: eh?
1: D'això no n'hem parlat. De fet, jo crec que l'acord de govern actual ha permès que el Lucas i el Gerard hagin fet una feina que per nosaltres és molt positiva. Fins i tot, jo crec que, perquè a més he escoltat la tertúlia d'abans,
0: sí,
1: sobre el tema dels terminis sí, dels mandats i tal, i certament el que passarà és que alguns dels projectes que el Lucas i el Gerard han impulsat no s'acabaran en aquest mandat, sinó que s'acabaran en el proper, i això vol dir que s'ha treballat amb seriositat, s'ha treballat amb un criteri, penso, eficaç, i això fa que nosaltres en tot moment volem fer públic que estem molt agraïts a la tasca que estan realitzant i que encara no ha acabat, perquè encara queda un any de mandat aproximadament, i sobretot per això, perquè es treballa en projectes que es consoliden per un termini concret. Uh-huh. I alguns d'aquests arribaran al proper mandat.
0: Bé, per tant, tornant a l'origen de la pregunta, diguem que no n'heu parlat, però tu, diguem, ho descartes, no ho descartes, et motivaria tenir aquest relleu o experiència d'aquests darrers mesos, o ja et vols centrar directament amb l'horitzó maig 27?
1: Jo crec que, llevat que hi hagués una situació de necessitat personal, sí, o de sortida professional, que algú necessités aquest relleu, crec que no seria problema. Uh-huh. Fins i tot podria ser un tema de rellançament públic, però la veritat és que nosaltres ens hem centrat en aquesta situació de preparar-ho bé, uh-huh, perquè el principal és que estem formant un equip en el que també hi ha joves, perquè pensem que un dels reptes que tenim socialment és precisament, doncs, aquesta col·laboració intergeneracional que en molts moments trobem a faltar. Tothom a vegades se centra molt en els seus interessos més gremials i propis i directes i immediats, i en canvi hem de tenir una visió empàtica d'entendre aquesta transversalitat social, que creiem que és la garantia de la major eficàcia.
0: Parlem dels objectius, doncs, que us marqueu, Jordi, perquè n'anomeneu uns quants aquí a la nota de premsa, on expliqueu que Molins de Rei haurà de seguir afrontant reptes socials importants que tenim al davant. Quins són aquests reptes per vosaltres importants?
1: Nosaltres creiem que amb això, si féssim una enquesta, segur que coincidiríem, i no és una qüestió únicament molinenca. I nosaltres creiem que cal afrontar el que nosaltres, en contraposició al que altres diuen, nosaltres creiem que la prioritat habitacional és un repte que ha de ser absolutament de màxima implicació per tothom. Això està fent que hi hagin dificultats d'emancipació dels joves, de que es consolidin projectes de vida, i jo crec que una de les tasques més importants que ha aconseguit el govern de coalició de l'Estat, que ha sigut augmentar el salari mínim interprofessional diverses vegades, doncs això no acaba de ser garantia de que, encara que et pugin el sou, si els preus dels lloguers o els preus de l'habitatge són cada vegada més alts, doncs no et permet arribar a tenir un habitatge o a llogar un habitatge. Per tant, la transcendència de la necessitat habitacional per nosaltres és bàsica. Ja entrarem, potser ja tindrem temps d'entrar en quines serien les mesures que nosaltres pensem que en l'habitatge és necessari tot un conjunt de mesures. No n'hi haurà una per si sola que aconsegueixi arreglar-ho, sinó que serà tot un conjunt de mesures. I després nosaltres creiem com a eix central també la garantia dels drets i oportunitats. És a dir, en aquest moment ens trobem en una situació en la que hi ha opcions polítiques que volen negar aquesta condició de drets humans, de drets universals, l'accés a la sanitat, l'accés a la cultura, etc. I nosaltres creiem que això serà una pedra de toc, de dir, cal recordar a la societat de quins són els drets que han de tenir la ciutadania. No poden haver ciutadans de primera i ciutadans de segona, i el propi esdevenir ja genera que hi hagi un escalat social, però en qualsevol cas és necessari que hi hagi una necessitat de garantia de drets i oportunitats. És a dir, ha d'anar lligat, és a dir, perquè parlem de drets com una qüestió estàtica, però proactivament l'exercici dels drets et porta a que tinguis oportunitats socials, econòmiques i de vida. Després també hi ha un element important, i és que creiem que està amenaçat els drets d'igualtat. És a dir, cada vegada hi ha opcions polítiques que posen més en dubte això, o com, per exemple, la llibertat d'elecció o de tema de llibertat sexual, afectiva, etc. I aquest és un altre element que nosaltres contraposarem i que intentarem treballar perquè hi hagi Molins de Rei sigui una vila socialment justa.
0: També l'impuls a la mobilitat sostenible, hi poseu èmfasi, i evidentment la lluita d'adaptació contra el canvi climàtic, suposo intentant seguir reforçant el PLAC que ja tenim en vigència aquí a l'Ajuntament, no?
1: Sí, és obvi. Encara que nosaltres no... La nostra formació política no té un discurs precisament desenvolupista a nivell d'infraestructures, però en aquest moment, en el creuament de camins, mai més ben dit per Molins de Rei, en el que ens trobem, és absolutament imprescindible que hi hagi... que es completin algunes infraestructures de mobilitat, de transport públic, i jo crec que de territorials, val? En aquest cas estem en una situació, jo penso que hi ha problemàtiques que venen del passat. S'han dissenyat infraestructures com si només hi haguessin cotxes i vehicles de transport motoritzat, i en canvi vull recordar la situació de que fa molt poc vam tenir un accident mortal al pont del riu, i que creiem que és un exemple clar de com una infraestructura no dona servei a les necessitats socials. Ha de ser necessari que hi puguin passar persones amb seguretat, ciclistes, etc.
0: Bé, més enllà d'aquests objectius que també citeu, per exemple, la defensa de la llengua catalana i el catalanisme popular com a eina d'integració cultural per afrontar el repte demogràfic i territorial, que aquest també és important, eh?
1: Efectivament, és a dir, nosaltres volem identificar que la defensa de la llengua catalana, que està certament amenaçada, és una eina clau per lo que seria la integració social, per assolir el repte democràtic. És a dir, nosaltres ara mateix demogràficament ho hem de reconèixer, que tenim una situació en la que hi ha un envelliment de la piràmide d'edat, i que això el que genera és que la població activa ha de poder sostenir el sistema de pensions, els sistemes públics de serveis, i això ens porta que en cap moment nosaltres creiem que hem d'intercanviar creixement demogràfic amb pèrdua de la nostra identitat. I la clau és la llengua catalana. I com a element que assegura aquesta multiculturalitat, que és innegable que la tindrem, però entre aquesta multiculturalitat, si hi ha un pal de paller que és la cultura catalana i la llengua catalana, nosaltres amb això ens implicarem al màxim.
0: Bé, amb el Jordi ja havíem parlat perquè quan Molins es presentava en Molins en Comú, el regidor Gerard Corredera, a vegades per motius de feina no ens podia acompanyar i trucàvem amb el Jordi. Per què ho fèiem això? Perquè trucàvem amb Molins en Comú i amb Molins Camina. Això ja va quedar, diguem, resolt, diguem, el 2023, perquè vau decidir crear aquesta unió que, lògica, per altra banda, per tant, segons les eleccions que us presenteu conjuntament. Ha de ser l'any de la consolidació del projecte, diguem, i d'aquesta unió?
1: Sí, nosaltres treballem per això. Jo crec que no des de fa un temps, sinó des de l'inici de, o inclús anterior a les eleccions del 2023, hi va haver aquesta companyonia,
0: sí,
1: i coincidència de que el treball polític havia de ser conjunt. Són tantes les coses que ens uneixen que evidentment creiem que això és el gran baluart del nostre actiu polític. En certa manera, nosaltres ara encara no podem dir quin serà l'instrument, diguéssim, electoral, però si haguéssim de repetir, evidentment repetiríem aquesta fórmula.
0: Sí.
1: Pot ser una coalició, però si hi ha un acord nacional que, en el que ja ens facilita aquesta integració, encara serà més fàcil. Tot i així, jo crec que la perspectiva social fa que nosaltres identifiquem que no només és perquè hi hagi unes persones que es posen d'acord en aquestes formacions polítiques, sinó nosaltres creiem que hi ha aquest vot polític molinenc, clarament, d'esquerres, i que, per tant, sempre el que volem és sumar-lo i aglutinar-lo.
0: I com deies, amb un objectiu a llarg termini, després de les eleccions, diguem, d'intentar fer un govern de coalició d'esquerres el més ampli possible, has dit, don Jordi?
1: Efectivament. Dintre del resultat que nosaltres tinguem, sigui quin sigui, nosaltres, evidentment, ambicionem el millor resultat possible, però nosaltres creiem que és la garantia de governabilitat de les esquerres és el que dona peu a una clara identificació sociològica de Molins de Rei, respectant tots els segments i opinions polítiques que pugui haver a la vila, però creiem que Molins de Rei és d'esquerres, fa molt de temps que ho hem dit, i això fa que el que creiem és que hi ha d'haver una lògica competència sobretot electoral, però en qualsevol cas nosaltres treballarem perquè si la realitat numèrica o aritmètica fa que el millor per Molins de Rei sigui doncs un govern d'esquerres, tan ampli com pugui ser, amb això nosaltres no tindrem cap mena de limitació.
0: Més enllà de la valoració dels dos regidors de Molins en Comú Podem, quina lectura en faries o quina valoració en faries del mandat actual que ja va encarant doncs, la recta final?
1: Bé, aquest mandat va néixer amb dificultats,
0: sí,
1: sobretot de gestió importants, i pensem que els primers anys el primer any va costar molt arrencar, però jo crec que, com deia abans, es va fer una planificació d'uns objectius clars. Segurament no donarà temps a completar tot el pacte de govern, però sí que és veritat que gairebé tot ell està enfocat. I nosaltres vam fer dos actes al llarg del mandat. Vam fer un acte de primer any d'una compte i retre compte de la tasca del Lucas i del Gerard al primer any de mandat, i després en vam fer un altre a l'Equador de mandat. I, evidentment, jo incondicionalment haig de dir que la tasca d'entrega i de compromís polític ha sigut indiscutible, i en aquest moment, doncs, jo crec que segurament el que cal és deixar-los rematar una mica la feina i que segurament en aquest any doncs encara es podran completar objectius polítics del pacte de govern.
0: Molt bé, ho anirem deixant aquí. No sé si vols afegir alguna cosa més, Jordi.
1: No, que ja parlarem de programa, sí. Ja parlarem de llista, candidatura...
0: Sí. Ja en tindrem ocasió. Però avui hem volgut... bé, ens ha visitat doncs, pocs dies després de conèixer la notícia, el Jordi Pedrol Martínez, que és el cap de llista a les eleccions municipals que se celebraran l'any que ve per part de la formació dels comuns. I avui ens ha visitat a l'espai de Molins en Comú Podem perquè tampoc podia acompanyar-nos el regidor portaveu Lucas Ferro. Jordi, moltes gràcies. Estarem en contacte, doncs.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Un minut i seran 2:15 del matí. Continuem.

0: Últim espai del curs amb l'Escola Municipal de Música Julià Canals, tot i que, evidentment, a l'escola ja fa dies que s'ha acabat el curs 25-26. Ho sap perfectament la seva directora, la Pilar Casals. Hola, Pilar, bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Com anem?
1: Molt bé, ja a punt de començar vacances.
0: Sí, eh?
1: Sí.
0: Llargues, no?
1: En el meu cas, eternes.
0: En el teu cas, eternes, perquè la Pilar jubila.
1: Sí.
0: Sí, sí. I què farem, doncs, el curs que ve?
1: Ui, moltes coses.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Però ja no vindràs aquí un cop al mes?
1: No, bueno, si em crides, mira, no descarto res.
0: O potser saludarem el Jonathan Soriano. Hola, Jonathan, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Que de moment és professor de clarinet.
2: Sí,
0: sí, sí, sí.
2: Jo tinc per llarg, això.
0: Sí, tu de moment estàs còmode amb aquesta...
2: Sí, molt bé.
0: Amb aquesta plaça, eh? No vol ser el relleu de la Pilar, eh? Obrim especulacions? No, faig conya. El clarinet avui és l'instrument protagonista per tancar el curs, del qual el Jonathan fa molts anys que també ets profe, no?
2: Sí, sí, ja deu fer, què? 10 anys, 11?
0: Ah, 10 només.
1: Va entrar com a professor de flauta travessera i després es va formar per ser també professor de clarinet.
0: Correctíssim. I flauta travessera encara ho fas o no?
2: Sí, home. Sí, sí.
0: Vas combinant les dues...
2: No puc renunciar-hi, home.
0: No renuncis, sisplau. Sí. I em portes dos alumnes avui.
2: Avui dos alumnes, sí, sí.
0: Que són l'Enrique Gabriel Nechita Popa. Enrique, bon dia.
3: Bon dia.
0: Només et dic Enrique i ja n'hi ha prou, oi?
3: Sí, sí, està bé.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Aviam, l'Enrique té 11 anys.
3: Sí.
0: Estudies a la Sínia?
3: Sí.
0: Sí. I portes 6 anys a l'escola de música.
3: Sí.
0: I com ha anat el curs escolar, bé?
3: Molt bé.
0: Estàs content?
3: Sí.
0: I les vacances bé, de moment?
3: Molt bé.
0: Carai, tot bé. I la Mar Zabalza Basteiro. Hola, Mar, bon dia.
4: Hola.
0: La Mar té 12 anys, per tant, és un any més gran que l'Enrique, no?
4: No.
0: Sou del mateix curs?
4: Sí, però jo...
0: Però tu ets més... Vas més avançada d'edat. Estudies a la Sínia, també?
4: Sí.
0: Val. I portes 5 anys a l'escola de música, eh? Sí? I el curs ha anat bé, també?
4: Sí.
0: Sí? Molt bé. Doncs avui parlarem del clarinet. No tenim res d'agenda avui de l'escola, perquè és que ja s'ha acabat el curs.
1: Del
0: per
1: tot.
0: Tant, podem anar més relaxats.
1: El curs, la matrícula, ja tot, ho hem acabat.
0: I la Marca té ganes de parlar, i l'Enrique sobretot també. M'explicaran primer per què veu triar, doncs, el clarinet de tots els instruments possibles per tocar a l'escola de música.
4: Jo he decidit tocar el clarinet perquè em va agradar. Perquè una de les coses que també que veia quan jo tenia 6 anys era Bob Esponja.
0: Aviam, anem a aclarir conceptes. O sigui, tu veies Bob Esponja.
4: Sí.
0: I pels que no estan avançats en aquests dibuixos, que aquesta melodia que em fas...
4: Sí.
0: Vol dir que tocava el clarinet, l'Esponja?
4: No, el Calamardo.
1: Sí, el Calamardo.
0: El Calamardo. Molt bé. I, per tant, hem de trobar la inspiració que toquessis el clarinet als dibuixos de Bob Esponja.
4: Sí.
0: Val. No, no, escolta, és un... està molt bé.
2: Per bé i per mal, és un dels grans referents del clarinet de la història. Sí, sí.
0: Doncs
2: sí.
0: Si ja ho saps, no és la primera vegada que t'ha passat.
2: No.
0: Molt bé. I la Mar també aniria en aquesta línia o no?
4: No, jo volia fer un instrument de vent i com que el clarinet tenia moltes peces i a mi m'agradaven els puzzles, doncs vaig dir... Que volia.
0: A veure, un moment, que té moltes peces?
4: Sí, perquè de vent és el que té més peces.
0: Uh-huh.
4: I llavors, pues, a mi m'agraden molt els puzzles i vaig pensar que m'agrada.
0: Escolta, són argumentacions molt originals.
1: Molt noves, sí.
0: I sí, m'agrada, sí. M'agrada.
2: Sí, sí.
0: Alguna observació més?
2: Les vocacions neixen sempre de forma molt inesperada.
0: Això tu també, si et preguntessin per què et va agradar el clarinet... Jonathan, el professor?
1: El Calamardo, no?
2: En el meu
0: va
2: cas...
0: Va ser tot més convencional?
2: Mira, va ser més convencional, va ser més familiar, perquè al meu pare li agradava molt el clarinet i es va posar a tocar de gran
0: molt
2: i
0: bé.
2: Per tocar amb ell, mira, vaig posar jo també. I va ser una gran descoberta.
0: Què podríem destacar d'aquest instrument, de la família dels instruments de vent?
2: Bueno, sens dubte, el color característic, perquè és un instrument que té una personalitat molt especial i després que té les qualitats dinàmiques potser més extremes dels instruments de vent. És molt conegut per poder fer unes dinàmiques de piano pianissimo molt expressives. I...
0: És versàtil.
2: Sí, sí, molt versàtil. Sí, sí.
0: Molt bé. Us ho passeu bé a les classes del Jonathan?
4: Molt.
0: Sí?
4: Sí.
0: Quin tipus de peces us agrada... tocar o fer, vaja. Li proposeu vosaltres cançons? O és el Jonathan?
4: Jo li proposaria la que fa que la Mar... Aquella m'agradaria tocar-la algun dia.
0: Aquesta és la que has cantat abans, també, no?
4: Sí,
0: és la mateixa,
4: perquè m'agrada també.
0: Val. I tu, Mar?
5: A mi m'agraden les conegudes.
0: Les conegudes.
5: Sí.
0: Què entenem per conegudes, per exemple? Posa'ns un exemple.
5: A veure, ara mateix.
0: Bé, no passa res. No les que sé. Coneixes tu?
5: Sí, les que coneixo jo.
2: Anem per repertori més pop, més contemporani, no? Suposo?
0: Sí? Sí. Val. A veure, a banda d'anar a l'escola de música, us agrada fer altres coses?
4: A mi, m'agrada fer...
0: Digues.
4: A mi m'agrada fer taekwondo, jugar videojocs i
0: moment,
4: també...
0: Un moment. Anem un a un. Taekwondo, el practiques aquí a Molins de Rei?
4: Sí.
0: A on concretament?
4: Al Yongam, al costat de l'estació.
0: Al costat de l'estació, carrer Àngel Guimarà. I què feu allà, a veure? Hi vas un cop a la setmana?
4: Dos cops
0: a la setmana. Et vesteixes d'aquell...
4: Amb una roba blanca que es diu Dobok.
0: La roba blanca es diu Dobok.
4: I el cinturó que... Bueno, te'l van donant d'anant quan, per exemple, quan portes més de un any, et donen el cinturó blanc-groc, que tens de fer un examen també per aconseguir-lo.
0: I com és l'examen?
4: Encara no l'he fet.
0: Ah, no l'has fet encara.
4: Però et fan fer uns tools que són una tècnica que s'utilitzen amb uns noms, com per exemple, el del cinturó blanc es diu Chongji, que és un... Bueno, no en recordo ara, però sé que és el nom... Sé que ve d'un nom d'una persona i, pues, la tècnica ve de... Bueno, simplific... Es refereix...

0: No. Jugo jo sol. Però també jugo un joc que es diu Roblox. Bueno, que si la gent que ho escolta el coneix, pues sabran quin és.
1: Sí, jo... això és el que té. I la gent que ens escolta i que no sap quin és?
0: Pues és, és una plataforma plena de jocs.
1: Val. D'acord.
0: On et crees una compte i allà pots entrar a diferents jocs i et pots divertir molt. Per exemple, si tens algun conegut que jugui a aquell joc, pues, per exemple, li pots dir: ei, vols jugar amb mi? El poses d'amics a la teva compte i llavors et pots unir a ell mateix.
1: Perfecte, perfecte.
0: Jo és que amb la meva cosina juguem a un joc que es diu... Bueno, juguem a molta varietat de jocs, però el que més juguem és un... Bueno, el que vam jugar ahir era d'un hospital d'animals que eren anomalies. O sigui, tenies de trobar anomalies en els animals.
1: I en vas trobar?
0: Sí, però és difícil el joc també, perquè després d'un par de nits, bueno, d'un par de torns, el que passa és que se t'obre un altre lloc on poden anar més pacients. I llavors allà tens hi ha una habitació que és una on es fan les cirurgies i llavors allà...
1: Això és un joc, eh?
0: Sí. Uh-huh. Allà tens de començar una cirurgia amb el pacient. Primer li dones unes gotetes i el dormeixes. I després et van apareixent en una pantalla que li tens de donar.
1: Molt bé. I a més de tot això, toques el clarinet,
0: sí.
1: Que també està molt bé. I la Mar no fa tantes coses de videojocs, no, eh?
0: No.
1: Però sí que fas castells.
0: Sí.
1: Perquè sou d'una família que tots aneu a fer castells, oi?
0: Sí.
1: Amb els matussers.
0: Sí.
1: Sí? T'ho passes bé?
0: Sí.
1: Des que eres ben petita, em sembla, no? Que...
2: Sí, bueno, jo vaig entrar de més petita, però a pujar una mica més gran.
1: Val, molt bé. El pare de la Mar, que és el Miquel de l'any, eh? El Miquel Sabalza, s'ha de dir, s'ha de contextualitzar, que així et coneguin. I doncs això, aneu a les actuacions dels matussers, no?
2: Sí.
1: Molt bé. I a banda d'això, no té alguna afició que tinguis? No.
2: No sé.
1: S'aixeca la mà. A veure, Enrique.
0: Jo sí que tinc una afició, que és amb els avions.
1: Amb els avions.
0: Sí.
1: Què vol dir això? Que els vas a veure allà a l'aeroport del Prat?
0: Puc anar a veure'ls.
1: Pots anar a veure'ls.
0: I també una cosa que em va agradar molt va ser que quan vam anar de viatge a Romania, bueno, vam tornar de Romania a Barcelona, em van deixar entrar a la cabina de pilotatge i vaig estar amb el pilot.
1: No sé per què, no m'estranya que haguessis entrat a la cabina. O sigui, vas fer un vol de Romania a Barcelona?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I després li vaig preguntar a una safata si em deixava entrar a la cabina i primer va estar pensant una miqueta, després li van anar a preguntar al pilot si em podia...
1: I el pilot va dir que sí.
0: Sí. Llavors ja vaig entrar i li vaig explicar una cosa que es diu startup, que és per encendre la primera part de l'avió, i llavors em va dir, tu sí que saps.
1: Molt bé.
3: Bueno, sort de tu, el pilot de l'avió.
0: Sí. Bueno, i també una cosa que també...
1: Per saber
0: pilotar un avió, primer, el que tens de saber és què fa cada botó.
1: Això també és un videojoc d'avions?
0: No, també hi ha videojocs que... Sí, bueno, tens de pagar un munt de diners, però...
1: Però, en tot cas, t'ho va explicar el pilot, això, eh?
0: Sí. No, jo li vaig explicar, perquè... Bueno,
3: clar.
0: En realitat, si tu vols saber com pilota un avió, primer, el que tens de saber fer és... Una de les coses més simples...
1: Això li vas comentar amb el pilot. Mira, tu per pilotar... I d'on veníeu, de Bucarest?
0: No, de Timișoara.
1: De Timișoara, molt bé. Vol directe a Barcelona, eh?
0: Sí.
1: Barcelona al Prat, molt bé.
0: 2 hores i mitja.
1: 2 hores i mitja, és important. Ens recomanes anar a Romania?
0: Sí, us ho recomano molt.
1: Sí?
0: Sí.
1: Molt bé. I tens família allà, no?
0: Sí, la meva àvia.
1: Molt bé. Doncs que la gent ho anoti. Potser que tornem a parlar de música. Abans d'escoltar a la Mar i l'Enrique, Pilar, quin balanç em faries d'aquest curs que hem deixat enrere, ja el 25-26?
3: Doncs un curs molt ric en activitats, com sempre, perquè cada any incorporem i, a més, les anem mantenint. I, bueno, podem dir que la nostra escola té molta projecció en tota l'activitat cultural de la vila, però a més també estem molt contents de tota l'evolució que fan els alumnes. Han fet uns concerts molt macos, les orquestres van sonar esplèndidament i bé, el balanç és molt positiu i a més cada vegada

0: tenim més alumnes. Ja fa un parell d'anys que vam sobrepassar els 300 i tal com ha anat la preinscripció i la matrícula, sembla ser que ens mantenim, o sigui que...
1: Molt bé.
0: Fantàstic.
1: A veure, què ens tocaran aquests joves, Jonathan?
2: Molt bé, doncs amb l'Enrique farem dues peces.
1: Ah, sí?
3: Sí.
2: Són dues peces molt, molt alegres, tradicionals italianes, una que es diu Bella Bimba i l'altra que es diu Tiritomba.
1: Caram, molt
2: bé. Són força conegudes, també.
3: Sí.
2: I amb la Mar també hem preparat una peça molt coneguda, que potser pel títol no, però quan sentiu la melodia sí, seguireu, ho veureu, el Prelude de Charpentier, que a no, tothom li mal. Portarà records de coses.
1: No avancem res més.
2: No avancem res més.
1: Molt bé. Alguna cosa més que vulgueu afegir?
3: Jo, bueno, bueno.
1: Guarda-t'ho, per... voldràs tornar bueno. Un altre dia? Ah, espera, digues, digues.
3: Per viatjar a Romania... L'únic...
1: Atenció,
3: això...
1: últim punt per viatjar a Romania.
3: Última cosa per viatjar a Romania. Apren romanès en Duolingo, sí o sí. O si no, si tens algun familiar que sàpiga romà, com la meva mare...
1: Romanès.
3: Sí. Bueno, jo també... Ella, per, el... per sort, ella em va ensenyar, quan era petit jo, a parlar romanès i llavors veus? Ara ja sé parlar.
1: Perquè m'estàs dient que si anem allà i no sabem parlar romanès, ho tenim tot fotut?
3: Sí.
1: No sabran sí. Anglès?
3: També sap... Alguna persona sí que sap.
1: Alguna persona.
3: Per... Hi ha persones que saben.
1: Sí. Però si no, anirem justets, no?
3: Sí.
1: Val.
3: Perquè si no, vosaltres estareu com... per on tinc d'allà?
1: Val.
3: Perquè allà, la... literalment, tots els llocs estan... estan... molt, molt ples.
1: Està molt
3: ple. Exemple, per exemple, un lloc de Timisoara que està a vegades molt ple per les, seves, per les festes és Platja Uniri.
1: Molt bé. Escolta, quina cultura. Ho hem de deixar aquí, eh? Per més sí. Informació de viatjar a Romania, adreceu-vos a l'Enrique Gabriel Nechita Popa. Gràcies, Enrique.
3: De res.
1: I gràcies a la Mar Zabal Zabasteiro.
3: A tu.
1: Que tingueu un bon estiu. Jonathan Soriano, moltes gràcies també. Pilar Casals, gràcies. Bones vacances eternes.
0: Gràcies,
1: i gràcies
0: a
1: per tota la col·laboració de tants anys amb nosaltres i aquesta complicitat.
0: Ha estat un plaer. Deixa'm dir que, en primer lloc, us vull felicitar per la bona feina que feu aquí a Ràdio Molins de Rei, de Servei a la Vila, i per totes les programacions. Avui ens ho estàvem mirant amb el Jonathan, és que és increïble la quantitat d'espais i de varietat que arribeu a fer, a part de tenir la població informada. I també no em canso de repetir que la col·laboració amb vosaltres és una activitat molt valorada a l'Escola de Música. Els nostres alumnes els estimula molt venir aquí, les famílies queden molt contentes de com ens tracteu i, per descomptat, els professors són els que ho valorem més. O sigui, que moltes gràcies per tots aquests anys.
1: I llarga vida aquesta col·laboració, eh? Que tingueu un bon estiu i escoltem, doncs, a l'Enrique i a la Mar.

0: 10 minuts i seran les 11 del matí. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, ara acompanyats de l'Helena Artacho, responsable de comunicació i estratègia de l'Associació Molins Comerç. Amb ella fem un cafè amb el comerç cada dilluns. Què tal, Helena? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Però avui no he vingut sola.
1: No.
0: I avui, a més, vols parlar de premis.
1: Sí, sí, sí. Hem tancat el curs i ara fem una mica de resum, doncs, com ha anat aquest primer semestre, no?
0: I, molt bé.
1: I clar, doncs, analitzant, dius, ostres, què han sigut així notori? Doncs tenim que dos, en aquest cas dos botigues, han tingut un reconeixement per la seva feina aquí a Molins. I llavors, i també doncs, que ha sigut notori perquè dintre el Baix Llobregat, en l'àmbit en el que estaven fent aquests premis, doncs, dintre el Baix Llobregat són les úniques que han sigut premiades, i si vols doncs te les presento.
0: Molt bé, sisplau, endavant.
1: Sí? La Montse de l'Arenes, de la pastisseria
0: Arenes. Hola, Montse, bon dia.
2: Hola.
0: Què tal?
2: Bon dia. Tot bé.
0: Bé, perfecte.
1: I la Mireia Calmanyet.
0: Hola, Mireia de Calmanyet. Mireia Sallarès, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Aviam, la Mireia ens ve a parlar de la primera edició del... Atenció, Charcutexpo, que ara ens explicava, vull que m'ho expliquis també amb més calma, d'aquest Charcutexpo heu guanyat dues joies dels premis Les Joies de la Charcuteria. Aviam, això era la primera edició. Qui organitzava aquest esdeveniment?
3: Val, sí.
0: Mira, per situar-nos.
3: Sí, enguany es tractava de la primera edició. Val? A nosaltres ens vam venir a trobar com a gremi doncs, una empresa que es diu Nevex, que es dedica a fer fires, sobretot a IFEMA, algunes aquí, Fira de Barcelona també. I llavors ens van dir que volien organitzar aquesta primera fira adreçada només al món de la charcuteria. Ens va semblar una idea molt bona, perquè de fet no n'hi havia cap així tan específica en el nostre sector, i llavors ens van portar una sèrie de propostes, això s'ha fet a nivell estatal, Hi havia un concurs de tallador de pernils dotat amb 3.000 euros, o sigui, una dotació important, dos concursos de fer safates de formatges, una per botigues i l'altra per restauració, i després hi havia aquesta intenció de dotar a les charcuteries que es presentessin amb aquests premis d'una, dues o tres joies de la charcuteria, emulant una miqueta doncs, el tema de les estrelles Michelin per posar en valor el que és el nostre ofici i el nostre sector.
0: Molt bé. Això es va fer a...
3: Es va fer a Madrid.
0: A Madrid,
3: El 16 i 17 de juny.
0: Molt bé. I vosaltres vau obtenir dues joies.
3: Dues joies, sí. Estem molt contents. De fet, mira, estem molt contents perquè nosaltres hem obtingut dues joies. Som l'única botiga del Baix Llobregat que ens hi hem presentat i hem tingut premi. Per posar-ho en context, pensa que eren unes 45 botigues que s'havien presentat en tot l'estat i 11 d'aquestes botigues són del territori català. Vull dir que tenim una qualitat en charcuteria aquí a Catalunya increïble.
0: I t'hi pots presentar cada any ara o com funciona això?
3: Segurament que
0: segurament,
3: sí, que cada any...
0: Perquè, clar, era la primera edició.
3: Era la primera edició, sí. Ara hem de fer la valoració amb l'empresa que l'ha organitzat de l'impacte que ha rebut. Estaven molt contents ells quan van acabar i nosaltres també. La idea que ens van plantejar és que es fes un any a Madrid i un any a Barcelona. Ara pretarem perquè sigui així perquè realment doncs, la presència catalana va ser molt important, tant en ponències com en assistència, i ja et dic, i de Catalunya doncs, és que, mira, en tota Espanya només hi havia 6 botigues premiades amb 3 joies, dues estan a Catalunya. Sí, que tenim un nivell grandíssim.
0: Veig aquí un quadre que sostens, Charcutexpo, Les Joies de la Charcuteria. Això ja ho teniu penjat a la botiga o no?
3: Això ho hem de penjar.
0: Això s'ha de penjar encara,
3: sí, sí, perquè vam adhesiu i llavors, com que volem penjar a l'exterior, estàvem valorant aquesta setmana mateix de si ho penjàvem tal qual o si realment fèiem forats perquè aguanti més i no hi hagi cap acte vandàlic.
0: I quins criteris o què argumentava el jurat, diguem, perquè vosaltres poguéssiu obtenir aquestes dues joies?
3: Val. En principi valoraven diferents coses. Valoraven, havies de fer la sol·licitud,
0: sí?
3: Enviar alguna foto del que és la botiga, l'espai, etc. Fer una descripció del que... d'on estàs, o sigui, en quin punt estàs del negoci, d'on vens, una mica la teva trajectòria, i què és el que estàs fent. I aleshores una mica valoraven l'espai, valoraven la capacitat d'innovació, valoraven també la presència a xarxes. Bueno, fèiem diverses valoracions al jurat per atorgar doncs, aquestes diferents categories.
0: Molt bé. Si anem en el cas de la Montse, després ara fem també una anàlisi més global, ja també ho havíem explicat, veu guanyar el segon premi de la millor coca de crema i pinyons de Sant Joan. recorda'm també qui hi havia dins l'organització d'aquest esdeveniment.
2: Sí, aquest esdeveniment està impulsat pel gremi de flaquers de la província de Barcelona.
0: Sí.
2: I estava organitzat per una empresa de màrqueting que es diu Senyor i Senyora Cake, que és especialista en premsa d'aquest tipus de pa i pastisseria.
0: I també era el primer any que s'organitzava?
2: No, crec que era el vuitè any.
0: Vuitè any.
2: Crec que, però ara no m'ho facis dir perquè no ho recordo exactament.
0: Sí que era el primer any que us hi presentàveu vosaltres o ja us hi havíeu presentat?
2: No, és la primera vegada que ens presentàvem al concurs. No ens havíem presentat mai. Sí.
0: Ens vas explicar que vau haver de portar les coques a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Era, no?
2: Sí, al carrer Provença, sí. I sí, teníem que portar-les doncs, abans de les 11 del matí. Uh-huh. Llavors les col·locaven per tipus, perquè hi havia quatre categories: la innovadora, la tradicional de fruita, la de crema de pinyons i la de llardons. Llavors havien unes taules molt llargues i cada tipologia de coca doncs, es col·locava en una taula. I llavors el jurat doncs, valorava certs aspectes de la coca, no? Doncs valorava com era la qualitat de la massa, la textura, l'aroma, el sabor, els ingredients que s'utilitzaven i el conjunt en general, no? I llavors doncs havia bastant jurats, no sé si hi havia com 20 persones que es dividien per categories i llavors doncs ho discutien i ho valoraven.
0: I ho tastaven, per tant, devien quedar bastant...
2: Sí, fartets, no?
0: Un bon matí de sucre, eh?
2: Sí.
0: Vosaltres vau presentar totes les categories també
2: vam
0: o no?
2: Vam presentar llardons, sí? Fruita i crema. El que ens va passar, a mi realment la que més em va agradar era la de fruita, mm-hmm. I ho dic honestament,
0: sí.
2: Perquè la que ens va quedar més pujada, la de crema ens va quedar més planeta perquè vam posar molta crema, però potser això també va ser el que va fer que guanyéssim, eh? Mm-hmm. I jo crec que la més maca que teníem era la de fruita, sens dubte. El tema era que no feia el pes, creiem, obligatori, perquè ens van dir ojo que s'han descartat diverses per no tenir el pes obligatori. Doncs l'any que ve que anirem ja a por ello, que aquest any anàvem una mica així a veure una mica com de què anava el premi, perquè nosaltres els concursos, com mai ens havíem presentat, doncs no sabíem de què anàvem, no? I avui aquest any anàvem una mica doncs, a explorar, a veure de quin consistia i viure una mica l'experiència. Doncs l'any que ve ja anirem ja amb el pes matemàtic doncs, perquè també pugui entrar dintre del concurs.
0: De seguida veu posar-ho a la botiga, aquest reconeixement. Heu notat que aquest reconeixement us ha portat més gent, ja que hem deixat Sant Joan enrere, per tant teniu ja estadístiques?
2: Sí, que ho hem notat.
0: S'ha notat, eh?
2: Sí, sobretot a Barcelona. Sobretot a Barcelona, perquè aquí Molins ens coneixen més, llavors el que les ha aprovat doncs ja ve si vol, però a Barcelona, clar, molta gent no ens coneix, llavors al veure-ho també per televisió, doncs que vam sortir a la Selva, també a Ràdio Nacional, doncs vulguis o no, doncs, s'han informat i han vingut. El problema és que un dia com aquest, no, ja abans ho parlàvem amb la Mireia, tampoc pots abarcar el que pots abarcar perquè els forts són els que són. Llavors, realment hi ha gent que se'ns va inclús enfadar, no? Ostres, és que hem vingut a buscar la coca i no en teniu. És que no podem abarcar més, perquè és una producció del mateix dia, per molt que comences a coure les de llardons al vespre, a última hora, per anar allargant, no et dona la vida, no? Llavors, bueno, és molt limitat. Intentarem i esperem doncs, que aquest premi ens doni l'avantatge doncs, tot l'any el que vulgui una coca doncs, ens la vingui a buscar, no? Ja al mateix dia és molt difícil que tothom puguem donar-li aquesta coca, però sí que és veritat que si la gent la vol durant tot l'any, doncs sí que ho tenim més fàcil doncs, per poder-la elaborar.
0: Teniu comptabilitzades quantes en veu poder arribar a vendre per Sant Joan?
2: No,
0: no, eh?
2: No.
0: Però moltes, eh?
2: Sí.
0: Vau acabar cansades.
2: Sí, bastant.
0: Sí. Bé, i en aquest cas, doncs, parlant del comerç, bona salut, diguem, no? Mireia, si estem parlant aquí de dos reconeixements...
3: Home, doncs sí, la veritat és que sí, amb l'Helena ho parlàvem, que és una gran senyal, tot i que el comerç, doncs, sí. Com sabeu, i sí. Estem reivindicant, està patint molt perquè els hàbits de consum estan canviant,
0: sí.
3: I això doncs, ens perjudica el comerç local. El fet de que a Molins de Rei tinguem dues botigues premiades doncs, és un reconeixement, com a mínim, a l'esforç que hi estem posant, tant una botiga com l'altra, que, bueno, jo ho dic perquè a casa ho conec, sí. Però veient com funciona la pastisseria i coneixent a la Montse i la Maria, també ens consta que hi posen molt d'esforç al darrere, perquè sense esforç al final tampoc no arribaríem on som, no? I és el que diu la Montse una mica. Aquest premi, el mateix dia, tens perill de morir d'èxit, no? Allò que es diu popularment, però sí que és veritat que segurament et prestigia per una venda de tot l'any, perquè al final et premien una coca, però al final t'estan premiant la feina ben feta, que si la fas amb una cosa, la fas amb tot. Llavors, doncs, aquí estem molt contents d'aquest prestigi.
2: I també són premis una mica trajectòria, no? Sí. Per mi és molt important que aquest reconeixement també arribi, doncs, als meus besavis, als meus avis, als meus pares, no? Perquè el meu pare ja no hi és, i realment el primer, quan, com ho van dir, que no m'ho esperava, la primera persona que se'n va venir al cap va ser el meu pare, no? Que dius, ostres. I llavors ens creiem que en el vostre cas, que són empreses tan familiars i que ho portem a la sang, perquè jo crec que si no ho portéssim a la sang potser ja no estaríem, no, Mireia? Perquè tens molt esforç, molta pressió, molts dies concrets i molts mals de cap, realment. Jo crec que són ells, i és aquesta tradició familiar la que ens impulsa i ens la que, amb la que seguim lluitant per tirar cada dia endavant.
0: Uh-huh. Diversos sectors, o el comerç, deies, està patint molt, Mireia. En el cas dels vostres sectors, també, ho dic perquè, per exemple, la compra online, la compra per internet, en el cas vostre, això no es deu notar tant, imagino.
3: Es nota també, eh?
0: Igualment, o sigui, es nota?
3: Realment, si vols, es pot notar. Sí. El tema està amb el que deia la Maria, no? Que venim d'una trajectòria familiar, sí, molt consolidada.
0: Sí.
3: La Montse. Sí. Tant la Montse i la Maria com nosaltres a casa nostra fem l'elaboració, tenim obrador, per tant fem un producte diferenciat que no és tan fàcil de trobar per internet. Però sí que és veritat que, ja dic, que jo tinc companys tant a la Plana de Vic com a la Costa Brava que envien la comanda a casa. Llavors, doncs, bueno, aquella persona que va estiuejar a Vic o que va estiuejar a la Costa Brava, si vol, fa la comanda allà, li porten a casa i ja he perdut un altre client més, no? Uh-huh. Sí, segurament no ens afecta tant com aquest tipus de comerç, que el que compra ja és una elaboració, sí, feta, no? Sí. Perquè nosaltres tenim aquesta elaboració al darrere artesana que ens diferencia, però també, ja dic, els hàbits de consum estan canviant i costa una mica.
2: Uh-huh. En el meu cas, ens està tocant molt fort. I mira, ahir vaig llegir una notícia que em va deixar realment glaçada, perquè no m'ho esperava. I era una pastisseria, doncs, que sempre ha sigut un referent a la pastisseria de Catalunya, que és la pastisseria Sabat de Sant Cugat.
0: Sí. Sí.
2: Vale? Llavors,
0: que tanca, bueno, les seves portes.
2: Ha tancat, sí, per causes sobrevingudes, ningú sap el que ha passat, no? Però al final, clar, últimament estan obrint moltes pseudo-panaderies, pastilleries, que realment...
0: Pseudo?
2: Bueno, no sé el que són, perquè sí, jo realment no veig entrar ni sacs de farina, ni... Saps? O sigui, bueno... I llavors, doncs, clar, això fa molta competència, evidentment. Uh-huh. Llavors la gent ho està dient, no? que s'està veient molt afectat tot el que són els obradors artesans.
3: Uh-huh. Clar, després hi ha una cosa que també ens afecta, segurament a vosaltres us passa, ara que deies això de les pseudopastisseries m'ha vingut al cap, el treball artesà i de qualitat té un preu. I avui en dia, doncs, això no és que costi d'entendre, sinó que l'economia també està canviant i això també ens afecta. Perquè, uh-huh, és que, clar, si treballes amb ingredients de primera qualitat i d'una manera artesana, doncs, evidentment, no pots competir amb les
2: cadenes industrials. Però, Mireia, jo he anat a un súper i el pagès del súper està més car que el meu i a l'individual, per exemple, que jo venc a artesà...
0: El pa de pagès, eh?
2: Sí, per exemple, no tot arreu, però alguns sí. I a l'individual, que per exemple jo venc a casa meva, el trobo més car al Sorli, m'entens? Que em va passar. I dius, hosti,
3: sí,
2: saps?
3: Sí, no,
2: o sigui, que no sempre és així, eh? O sigui,
3: no sempre,
2: també
3: tenim
2: que mirar-ho.
3: Sí, no amb tot el producte, però sí que és veritat que, per exemple, hi ha hagut molt de temps, doncs, que les barres de pa que es venien, mm-hmm, així prefabricades, doncs, eren molt més econòmiques, no? El que passa és que després hem de pensar en el que mengem. Vull dir, cada vegada tenim més intoleràncies i més al·lèrgies i més problemes digestius, i és perquè moltes vegades hem menjat, doncs, massa cosa prefabricada o amb masses additius.
0: Uh-huh. Per tant, la gent que us ve a veure ja és una gent més conscienciada de que vol un producte de bona qualitat i de proximitat.
3: Totalment, perquè a més, això que diu la Montse té raó, no? A vegades, si valores, o sigui, quan veus, per exemple, preu quilo, potser sí que hi ha una diferència, però, mm-hmm, quan valores la reacció que et menjaries, ara penso en un bistec de carn, per exemple, la diferència no és tan gran per la qualitat. Qualitat, quan dic qualitat, no és només organolèptica, és de salut, per la qualitat que t'estàs menjant. I el mateix passa amb un pastís. Al final, suposo que les mantegues, les nates, no? Les farines, sobretot, mm-hmm, són molt diferents.
2: Això passa, però, per exemple, en els grans magatzems sí que les elaboracions, els productes, són bastant, sí, més econòmics.
0: Un mes abans ja veiem coques.
2: Sí, sí, però, per exemple, els forns aquests que comentava abans, sí, vale? Clar, ells són revenedors, per tant, també a l'hora de la veritat estan al mateix preu que jo,
0: yeah.
2: perquè jo tinc més qualitat, però jo m'ho faig jo. Llavors, a l'hora de la veritat, uns panellets que pots comprar-te a casa meva, els trobes igual en una cadena d'aquestes que potser hi ha 200 o 400 a tot Catalunya. Llavors, el preu és el mateix i no és la mateixa qualitat. Llavors, la gent això ho té que valorar.
3: Sí,
2: que es donin en compte, perquè no sempre a un lloc que sembla que sigui més econòmic ho és.
3: Ens hauríem d'acostumar més a mirar etiquetes.
2: Exacte.
3: A mirar les S.
0: Bé, pràcticament estem acabant. Alguna cosa més, Helena, per exemple? Que
1: no,
0: afegir?
1: Que gràcies. Que, ah. Bueno, que també donar-li les gràcies a elles per participar, perquè no és el mateix, no?, que em parli jo, que al final no, no tinc coneixement, a que ho parlin directament les protagonistes d'aquest tema. No?
0: Alguna cosa més que vulgueu afegir?
2: No, donar les gràcies als clients que tenim per poder seguir endavant i ja està.
3: Totalment. Jo us dono les gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai i reivindico el que ha dit abans la Montse. Gràcies als clients, gràcies als companys de feina que ens ajuden a tirar endavant i sobretot gràcies als nostres pares que van començar aquesta empresa.
0: Molt bé. Montse Arenas, Mireia Sellares, moltes gràcies. Bon estiu si no ens veiem. I Helena Artacho també, fins la setmana que ve. Que vagi molt bé. Gràcies.
3: Gràcies.
0: Són les 11:06, una pausa per la publicitat i de seguida tornem per saludar la Rosa Voladeres.
4: Vols estar al dia de l'actualitat del Rainbow?
5: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
4: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
5: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
4: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
6: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
7: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
8: Adéu, filla. T'espero per dinar?
9: No, mama. Ho sento. Anant cap a la feina faré un avançament. I un cotxe no em veurà. Moriré de camí a l'hospital.
10: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la Mutu, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
12: Generació Chic.
11: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
6: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: Les 11 del matí, 9 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. La Glòria Massana vindrà cap a la recta final. Ja ho sabeu, llibres que han canviat el món. Avui per parlar d'Adam Smith i la riquesa de les nacions. El Miquel Casas, evidentment, també el tindrem amb nosaltres per fer la màquina de la Penny. Però ara volem parlar-vos de teatre i del Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo. Onze i deu.
1: Perdoni. Disculpi. Necessitaríem una fotografia actual del seu fill. Jo mai deixaria sol el meu fill! Estava saltant davant meu i va desaparèixer! El cap diminut del seu fill. La foto, la samarreta verda.
0: Parlem de teatre avui i ho fem per explicar-vos que la Rosa Voladeras i Domingo és la guanyadora del 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo. Ja sabeu que aquest premi distingeix la millor actriu de la temporada teatral barcelonina, que es va instaurar al guardó el 1973 per la desapareguda penya Carlos Lemos i que és un dels més longeus de l'estat en l'àmbit de les arts escèniques. El 2022, si us recordeu, Núvol, la revista Núvol i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya van assumir la direcció del premi en col·laboració amb l'Ajuntament de la nostra vila i la Fundació Romea i el suport dels mecenes Joan i Sandra Llavina de Lexus, que porten el famós anell que rep com a obsequi l'actriu premiada. Bé, a tot això, la Rosa Voladeras ha guanyat el guardó pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, escrita per l'alacantina Guadalupe Sáez, i estrenada aquesta primavera a la Sala Beckett de Barcelona sota la direcció de l'Alícia Gorina. I dir-vos també que el lliurament del premi serà el dilluns 20 de juliol a les 7 de la tarda al Teatre Romea. Però ara el que volem fer és saludar una estona la Rosa Voladeras, que ens acompanya al telèfon. Hola, Rosa, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
0: Escolta, enhorabona pel premi, eh?
2: Moltíssimes gràcies. Estic super emocionada.
0: Sí, justament volia començar per aquí. Què suposa per tu rebre aquest reconeixement que han guanyat i han reconegut també a tantes altres actrius del nostre país?
2: Clar, home, a veure, el primer que et passa és que dius, ostres, mires la llista de la Xirgo i dius, de veritat? O sigui, jo també han considerat que puc formar part d'aquesta mena de lloc a l'univers on hi ha totes aquestes actrius meravelloses. I fa molta emoció perquè, clar, són actrius i dones que admires molt. Per començar, la Xirgo, no? I tot el seu llegat. I això és tan bonic que hi hagi aquest premi en el seu nom per també recordar-la i fer-la present, que és tot plegat doncs molt emotiu i molt bonic.
0: Sí, dèiem abans la penya Carlos Lemos, ara també es vincula amb el grup de teatre, amb els grups de teatre amateur de Catalunya, per tant també té un vincle, no?, amb què molts actors i actrius heu començat, no?, des del teatre amateur, que té aquest reconeixement que van a veure les obres tot el curs i acaben decidint doncs per votació quina és l'actriu guanyadora, però també té el fa emblemàtic també aquest punt, no?
2: I tant, sí, sí. Home, la majoria de les actrius i actors, almenys de la meva quinta,
0: sí,
2: o sigui, i potser inclús algunes més joves que jo, la majoria hem trobat el nostre espai i hem crescut i hem après en els grups de teatre amateur de les nostres ciutats. Era la nostra escola. Abans no hi havia escoles de teatre.
0: Clar.
2: N'hi havia molt poques, no? I és on tu trobaves el teu espai i era una meravella i segueix sent una meravella, no? És com un espai on fer... Bueno, és que em van demanar així com unes paraules al grup de teatre amateur i em va venir una mena de pensament que és que el torno a repetir perquè és que ho veig així. O sigui, és com un espai al Teatre Amateur on poden bategar els cors que estimen el teatre i poden sentir que aquest és el seu lloc, no? I com quan de cop i volta dius, ostres, això és el que a mi m'agrada, no? Uh-huh. I bé, no? I això i convertir-se en explicadors d'històries, no? Perquè al final el que fem al teatre, doncs, és això, explicar històries, narrar, reflexar, qüestionar, i és el que ens fa humans.
0: El jurat llegia que ha destacat la gran diversitat de registres, la potència emocional i l'enorme compromís que la Rosa ha demostrat en una posada en escena molt exigent, on actuava acompanyada de tres intèrprets menors d'edat. Explica'm què ha suposat per tu, doncs, aquesta experiència de Tinc un bosc al cervell.
2: Ha sigut una experiència, mira, pues per mi ha sigut de les més potents que he tingut, doncs, dintre del nostre ofici. Ha sigut descobrir l'Alícia Gorina, trobar-nos, connectar, que mai havia tingut el privilegi encara de treballar amb ella. Jo sento aquest premi molt col·lectiu, no perquè per ara dir és que és de tots i això que sempre es diu, no, perquè és que realment és així. És a dir, el teatre i els teus persones i els personatges i els personatges de cadascú sempre es construeixen en col·lectivitat, no? Perquè jo estava dintre d'un cub transparent que es va imaginar l'Alícia i que el Xavi Oró va saber reproduir i crear posant-hi la seva part de creació i d'artista. L'Alícia va decidir que aquesta obra s'havia d'escoltar amb uns auriculars, uh-huh. On el Guillem va crear un so, una banda sonora paral·lela a tot el que estava passant. O sigui, tot el vestuari, les llums increïbles d'aquest muntatge, o sigui, tot això i la mà, el text de la Guadalupe Sáez, que és un text increïble, que jo quan el vaig llegir la primera vegada vaig dir, i això? O sigui, això com es fa? Perquè això necessita d'una direcció, que és un text molt contemporani, postmodern, jo diria, i gens explícit, no? O sigui, és una obra que passava en un parc d'atraccions on hi ha el castell inflable més gran del món i sortien 18 personatges. Llavors, com l'Alícia agafa aquest text meravellós, superpoètic, i el transforma, doncs, en el que va ser i el que, bueno, el que és Tinc un bosc al cervell. És a dir, que per mi ha sigut una experiència absolutament col·lectiva, i jo, pues, he sigut una transmissora més. I llavors els meus companys meravellosos, 6 actors, perquè cada dia actuaven 3, però el fet de ser menors, que m'han ensenyat, he après al seu costat, ens hem ajudat, hem gaudit, hem rigut, hem tingut nervis junts, i ha sigut molt bonic, d'alguna manera empapar-me també de la seva puresa. I res, m'han semblat uns cors molt bonics i molt purs que tenia, doncs, també el privilegi de compartir en escena, no?
0: Mm-hmm. Perquè anant al contingut, diguem, de l'obra, i sense tampoc desvelar molta cosa, però sí que era un tema punyent, no?, com era la desaparició de criatures, tinc entès, no, Rosa?
2: Sí, és un tema molt punyent, com tu bé dius, supercolpidor,
0: sí.
2: I explica això, no? La desaparició d'un nen, del fill, no? Del personatge protagonista de l'obra, que és una que es desdobla, el meu personatge es desdobla en dos. Mm-hmm. És la documentalista que treballa a l'arxiu de persones desaparegudes, que reviu i mentre investiga va revivint i descrivint el cas i es posa a manera de mèdium dins del cos de la mare que va perdre aquest fill, entre tots els casos que ella té a l'arxiu, no? Concretament explica aquest, no? I després doncs, va bascular així, no? entre la documentalista i la mare. I després sí que arriba un moment que la documentalista surt d'aquest cub, del que és l'arxiu, i entens una mica el seu món, no? I aquesta persona que està en contacte amb tants casos, no? de persones desaparegudes i com viu aquesta experiència a través de totes les persones que arriben a l'arxiu a explicar-los el seu cas, no? I és molt punyent i colpidora, i a més molta gent surt sorpresa per les xifres de desapareguts que hi ha normalment en el nostre país, i crec que és bonic i important també d'alguna manera visibilitzar-ho, tant per les persones que no sabem on són com per les persones doncs, que estan vivint a les seves famílies o amics aquesta experiència tan, tan dura.
0: Uh-huh. A tot això, d'aquest premi, d'aquest reconeixement, Rosa, afegim que ara portaves temps allunyada del teatre, per la teva tasca política a l'Ajuntament de Terrassa, i suposo que haurà sigut doblement emocionant aquest fet, no? Recuperar els escenaris, suposo que els devies trobar a faltar.
2: Ai, sí. Ha sigut molt, molt, molt, molt emocionant i molt bonic tornar de ple ja totalment al meu ofici.
0: Sí.
2: I trobar-me doncs, allà a la meva comunitat, no? Les meves companyes, companys, una il·lusió terrible. L'experiència política, estic ara fent traspàs, ja s'acaba el mandat, no, ja no porto res de cultura, estic portant res allò que es diu la dedicació parcial de cooperació i relacions internacionals, que per cert, quan em va trucar el vostre flamant alcalde, em va fer molta gràcia, perquè jo pensava que em trucava per alguna cosa de l'Ajuntament. Jo pensava, dic, què ha passat? Dic, què deu voler, saps? O sigui, alguna cosa de Terrassa, no?
0: Sí.
2: I no, és que no m'ho esperava gens, em va fer moltíssima il·lusió. I l'experiència política ha sigut molt xula, molt potent també, molt dura, molt reveladora, una experiència de vida que recomano a tothom, la veritat. Però bé, jo crec que totes les coses tenen el seu temps i que la política també és un espai que potser has de saber quan almenys, no et dic deixar-ho del tot, perquè jo crec que si ets activista i sempre has estat vinculat, que jo ja saps des de jove, és alguna cosa que no pots evitar, però almenys doncs, deixar aquest espai perquè durant ja molt temps, no? Doncs perquè altres persones doncs, també puguin exercir doncs, la seva vocació.
0: I ara aquesta obra que estàvem parlant, Tinc un bosc al cervell, hi ha possibilitats de tornar-la a fer o no, Rosa?
2: Aquesta obra, mira, al novembre anem a València i a Alacant, perquè tenim aquests bolos compromesos.
0: Sí.
2: I em sembla que hi ha un dia que anem a Santa Coloma. Fem un bolo a Santa Coloma perquè segem allà i llavors marxem a València i a Alacant. En principi, aquesta és el que està previst per aquesta obra en aquests moments, sí.
0: Molt bé, molt bé. I ara, el més immediat, també és l'acte de lliurament, com hem dit, que serà el dia 20 de juliol, a les 7 de la tarda, al Teatre Romea de Barcelona, també.
2: Sí. Ai, sí.
0: Ai, sí.
2: Molt il·lusió, sí, totes les actrius que em trobo.
0: Clar.
2: Perdona?
0: No, digues.
2: Ah, dic, totes les actrius que em trobo i totes les xirgos que em trobo o que m'escriuen i tot plegat, que diu, és que és tan bonic, és tan emocionant. És que, sí, m'havia moltes ganes, perquè clar, allà es veu que hi ha la xirgo, vull dir, però que hi és, o sigui, hi ha un camerino que posa margarida xirgo i jo espero que el dia 20 d'alguna manera doncs hi sigui, saps?
0: Mm-hmm. Escolta, i tot això anar-ho combinant amb la televisió, no, ara, amb el com si fos ahir?
2: Sí, doncs mira, i tant, doncs he tingut aquesta sort que ara just farà un any.
0: Un any?
2: Que em van em van proposar de tornar a la televisió i fer el Com si fos ahir, que trobo que és una meravella i que per molts anys de Com si fos ahir, perquè el nivell de profunditat i de treball i de connexió amb la nostra realitat del dia a dia social del nostre país és tan forta i tan potent i tan important que crec que el Com si fos ahir podria ser tranquil·lament un gent del barri on tots els actors de Catalunya i actrius poguéssim anar passant. Per què? Perquè jo crec que fins i tot ha sigut de les sèries que més actors i actrius han treballat, diria. No, bueno, primer perquè també ha sigut la més llarga, no, de moment. Uh-huh. I després, doncs, perquè hi ha molt aquesta, tenen com muntat molt aquest circuit i això està molt bé.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs escolta, enhorabona Rosa Boladeres per aquest 52è Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo. Recordeu que el lliurament es farà, com dèiem, el 20 de juliol al Teatre Romea de Barcelona. Moltes gràcies per atendre'ns aquesta estoneta, Rosa, i enhorabona, eh?
2: Moltes gràcies a vosaltres, Oriol, i molts petons de Molins de Rei.
0: Fantàstic.
2: Que és la seva terra natal, i això és una meravella.
0: Una abraçada
2: teniu,
0: ben forta.
2: Ja he vist que teniu, sí, la seva escultura monument, amb, sí, la seva frase superbonica, i bueno, doncs això, molts petons per tots i moltes gràcies, Oriol.
0: Fantàstic, una abraçada, gràcies.
2: Una abraçada. Adéu.

0: La màquina de la Penny, edició d'aquest dilluns 6 de juliol. Què tal, Miquel Casas? Bon dia.
1: Bon dia, com estem?
0: Hem començat de nou amb una sintonia que no és l'habitual, eh?
1: Ja vam dir que faríem, canviaríem sintonia en funció de poder utilitzar una que ens sobrés dintre de l'espai justet que tenim, tot i això agraït per poder-ho tenir. Estem ja fent el repàs final dels millors àlbums de la dècada dels 70, segons la presentació d'aquí, del que us parla Miquel Casas. Això és Estilidant. Ara estàvem comentant amb l'Oriol, aquí a micro tancat, que Estilidant és aquella banda que, a l'hora de definir-la, té influències d'arreu, eh? Del jazz, del soul, del pop, del blues, del reggae. I és un conglomerat d'influències on els dos líders, Donald Fagen i Walter Becker, l'únic que busquen des del començament és la perfecció. És dir, una cançó té una estructura, una cançó té que tenir que cada cosa té que estar al seu lloc i té que haver-hi un lloc per cada cosa. Ni un solo més, ni un solo menys. I si hi ha una cançó pensada, hi ha un tros de trompeta o de saxo o de guitarra de 30 segons o 35 segons i creiem que el millor músic per tocar-lo, perquè ells dos són músics de sessió i es coneixen tots, ho paren tot fins que aquell home pugui venir i puguin acabar de gravar la cançó. Això és la cançó que es diu FM, que és una cançó que està inclosa amb dos àlbums, amb l'original d'aquesta banda sonora, però jo, destacaria d'Estilidant el Greatest Hits. Podríem posar qualsevol àlbum d'Estilidant. Jo vam dir l'altre dia també amb Pink Floyd o amb Supertramp, no? Estilidant té 5-6 àlbums excepcionals. Llavors, la recopilació, aquesta és la cançó que no està a cap dels seus àlbums d'estudi i que és, curiosament, d'una banda sonora d'una pel·lícula que es deia FM, que és com una espècie de drama figurat sobre el gran boom, la gran explosió de les emissores d'FM americanes, on bàsicament el que més privava era la bona música i de qualitat, i de sobte un directiu d'una de les emissores inventades americanes va voler començar amb, com que tenim molta audiència perquè posem bona música i bona programació, volem començar a posar publicitat, i molta publicitat perquè la gent s'apuntés a l'exèrcit americà. Llavors això és ja tot una temàtica d'una rebel·lió dintre de l'emissora, tal. En qualsevol cas, aquesta banda sonora, a banda d'aquesta cançó, que és la cançó sintonia, que es diu FM, trobarem temes de Bob Seger, Eagles, Steve Miller, Billy Joel, Queen o Linda Ronstadt, entre altres.
0: Molt bé.
1: Aquest àlbum, amb la tonteria, va vendre als Estats Units 1 milió de còpies.
0: Perfecte, doncs d'aquesta manera hem començat.
1: Doncs vinga, passem del 78
0: sí.
1: I fem un petit pas enrere i ens anem cap a la vigília de Sant Miquel de 1976 per escoltar això.

0: Doncs sí, un 28 de setembre de 1976, sí? És a dir, la vigília de la festa major de Sant Miquel, és a dir, el dia pel matí sortia aquest àlbum i per la nit sortia el que veia Molins de Rei, correcte, vigília de Sant Miquel, Stevie Wonder, The Songs in the Key of Life, cançons a la plenitud de la vida. Un àlbum, per descomptat, de la Tamla Motown, sí? Un doble LP, aquesta cançó es diu As, és quasi acabar amb gospel, un àlbum que es van publicar diversos singles. Aquí ja vam sentir el Is It The Lovely?
1: Sí, correcte.
0: Val? Un àlbum que va estar 14 setmanes número 1 als Estats Units i que va vendre només allà 9 milions de discos.
1: Molt bé.
0: Stevie Wonder, tot un personatge.
1: I tant.
0: No em podia faltar.
1: Ens agrada.
0: És dir, si us fixeu una miqueta en la temàtica de tots aquests àlbums que estem parlant aquestes setmanes, la gran majoria són grups de rock, grups de pop, no? O grups de rock sinfònic. El tema soul, R&B, pràcticament jo no el seguia aquella època, no el seguia, però en canvi, quan em va arribar a les mans aquest àlbum de Stevie Wonder, vaig dir, mare meva.
1: 76 anys veig que té ja, eh?
0: Sí, senyor.
1: Stevie, molt bé.
0: Una any més que el que vos expliques, tio, o sigui que estamos ahí.
1: Bé.
0: Va, i ara un que repetim artista, no àlbum, evidentment, de la setmana passada. Va, vinga.

0: De nou al Bob, eh?
1: De nou al Bob. La setmana passada escoltàvem el Natty Dread,
0: sí?
1: Que va ser el primer àlbum, diríem, famós o conegut de Bob Marley, o almenys el primer que es va donar a conèixer al món. Havia gravat coses anteriors, però Natty Dread va ser el que va marcar aquí estic jo. I el vaig tenir que posar per això, perquè a més el No Woman No Cry és una cançó que a mi em va deixar en xoc. Vaig començar a seguir amb aquest bon home i el 30 d'abril de 1976 publicava el Rastaman Vibration, i aquesta és una de les cançons, diríem, més emblemàtiques d'aquell àlbum, la cançó Rat Race. Per mi, el Rastaman Vibration és el millor àlbum de Bob Marley, i els he sentit tots, els he comprat pràcticament tots. I és curiós perquè és l'únic àlbum de Bob Marley que va estar al top 200 als Estats Units, concretament va arribar al número 8. És a dir, Bob Marley va tindre una vida comercial prou curta, perquè l'èxit li arriba al 74 amb Natty Dread, i va morir al 81, o sigui, va tenir una vida molt curta. Després de la mort i després del temps, Bob Marley, el mercat americà, el mercat mundial, ha sigut, diguéssim, un dels tios que ha venut més àlbums, però curiosament, l'únic de la seva discografia en vida que va entrar al mercat americà va ser el Rastaman Vibration. És un àlbum que, entre altres cançons, porta una de les cançons antibel·licistes més importants de la història, que és la cançó War,
0: sí.
1: Guerra, que comença amb els directes amb un discurs de Haile Selassie, que era el rei d'Etiòpia, d'on van marxar exilats la majoria de molta població, i van anar per a Jamaica, van començar tot el tema del reggae.
0: I Sopa de Cabra
1: va fer una versió que, evidentment, sí. Vam entendre en català el que Bob Marley ens explicava en anglès l'any 1976.
0: Molt bé.
1: Va,
0: seguim?
1: Seguim, som-hi.
0: Vinga, va.

0: Tens un amic, casa.
1: En James Taylor, sí,
0: James
1: senyor.
0: Taylor.
1: You've Got a Friend.
0: Sí.
1: Una cançó inclosa a l'àlbum Mad Slim Jim de 1971, però jo a l'LP que porto important d'aquests millors dels 70 va ser el Greatest Hits de 1976, que és un disc que només als Estats Units va vendre 12 milions de còpies. Aquest estil folk pop country, amb una cançó amb una història que hem explicat mil vegades, però per si algú no se'n recorda o no hi era, és una cançó que li va escriure la seva amiga Carole King. El James Taylor col·laborava o era músic de la banda de Carole King, i la Carole King li va dir: composar una cançó perquè la gravis tu, i li va dedicar aquesta cançó. Ella deia: tens una amiga, i ell canta: tens un amic. La Carole King, per no eclipsar l'èxit de James Taylor, mai la va publicar amb una cara de single. Va estar publicada dintre de l'àlbum Tapestry, que ja vam dir l'altre dia que va guanyar tots els Grammys i tots els premis que puguis imaginar. James Taylor, un músic actiu des de 1966, i per la seva carrera ha guanyat 5 Grammys i ha venut més de 100 milions de discos. O sigui, un músic prou desconegut a Europa, sí, però que als Estats Units és un autèntic crack.
0: Continuem, doncs.
1: Va, pujar amb el ritme.
0: Vinga.

0: Un altre clàssic.
1: Un altre clàssic. 4 de febrer de 1977 es publica aquest àlbum, Rumors, de Fleetwood Mac. Aquest és un dels singles que es van extreure d'aquell àlbum, el Go Your Own Way. De Rumors, que diuen, hem parlat mil vegades, hem explicat fins i tot que hi ha tributs a aquest àlbum, que està dintre dels àlbums més venuts de la història, amb 40 milions d'exemplars, només aquest àlbum. Número 1 de vendes a Estats Units, durant, va ser número 1 a la llista de vendes dels Estats Units durant 31 setmanes seguides. Un número 1 de tot el món. I curiosament aquest àlbum el van estar gravant en un moment entre, que entre els membres de la banda hi havia conflictes personals, sentimentals i emocionals, i fixa't tu, d'una olla a pressió va sortir, sí, un dels millors àlbums de la història de la música.
0: Molt bé, doncs ens queden dues cançons.
1: Dues cançons. Ara una mica explicaré, sí, el motiu de la següent cançó. Jo l'any 1978, al setembre, vaig començar a treballar a una secció de discos de Comercial Neto. Molta gent segurament es poden recordar d'aquell petit espai que hi havia. Un dels primers discos que va arribar, que em va arribar, va ser d'un grup que es deien Dire Straits.
0: Sí.
1: Va arribar un single que es deia Sultans of Swing, que em va semblar excepcional. Pensem que a aquella època el públic era més comprador de single que de LP. Semblava aquella cosa, hi havia aquella conya de... Ostres, que un single val 100 pessetes, no? I un LP val 350 o 300 pessetes. Clar, doncs que si tinc 300 pessetes, em compro 3 singles, perquè... I si les demés que no són bones, val? Llavors, per molt que les provessis, era molt complicat, no? Ara tenim la facilitat de poder-ho sentir diferent. Llavors, jo era precisament de la idea, al revés, dic, si aquest grup és capaç de fer aquesta cançó, només que em faci dos de bones, ja amortitzo la inversió. Un àlbum porta 10 cançons, 3 de bones, i la meva política era la de comprar l'EPES. En qualsevol cas, a Comercial Neto, vaig dir que m'enviessin a l'àlbum dels Dire Straits, Sultans of Swing.

va semblar excepcional. La gent seguia empenyada, emparrada amb el single. Crec que vaig vendre molt pocs LPs dels Dire Straits a aquella època. Tot i així, voldria destacar una cançó que no va sortir en single, però que vi des del primer moment que em va deixar completament frapat, que és aquesta.

0: veure, Mark Knopfler,
1: Dire Straits, Six Blade Knife. Aquest àlbum de jo he dit àlbum Sultans of Swing, realment el primer àlbum de Dire Straits es diu simplement Dire Straits, el que passa que el coneixem com Sultans of Swing perquè és la cançó més,
0: sí,
1: més emblemàtica. Això va ser un grupet que la discogràfica va dir, ah, aquests tios sonen força bé, i de sobte el mes de, el dia 13 de febrer, poc després de la Fira de Molins de l'any 78, tenien dos setmanes d'estudi lliure, i fotem aquests tios, sabien què passa. I entre el 13 de febrer i el 5 de març van gravar un àlbum excepcional. El van publicar, per dir, bueno, ja que l'hem gravat, el publiquem, i no va passar absolutament res, absolutament res. I de sobte, al setembre, anem, tenim les estanteries plenes i ens el tenim que treure de sobre, penso jo, que va pensar algun coco de la discogràfica Fonogram, per cert. I al setembre van publicar el single Sultans of Swing. Resultat immediat. La setmana que parlarem de la importància dels singles.
0: D'acord.
1: 132 setmanes a la llista dels més venuts d'Anglaterra. I l'èxit va ser a partir, això, a partir del setembre del llançament d'un single. Això es va escampar per tot el món i l'any següent publicarien el Communique i una carrera d'èxit increïble amb el Making Movies, La Fabric Wall, per culminar-ho amb el meravellós directe Alchemy. En fi, una de les grans bandes i per mi una de les grans sorpreses de la dècada dels 70 en quant a LPs. I ara un que tampoc podia faltar dintre dels millors àlbums dels 70, per Déu.

0: Els Police.
1: Els Police, no podien faltar.
0: No podien faltar, sisplau.
1: No podien faltar. Això és la cançó Més Agent a Battle, de l'àlbum Regata de Blanc, publicat el 2 d'octubre de 1979, pocs dies després de la festa major de Molins de Rei. És que és coincidència, perquè la majoria d'àlbums surten... de fet, els de setembre-octubre tenen molta lògica, perquè ja es preparen de cara a la campanya Nadal. I els de febrer-març són els que es preparen per la campanya d'estiu, les campanyes discogràfiques. És el segon àlbum de Polis. Això surt amb una gran efervescència de tot el que era el moviment punk. Ells van saber agafar el punt de punk que va ser més carrer la imatge seva pròpia, més així, més guerrera i més de malote, amb uns punts de rock i sobretot molta influència de reggae. Per això l'album es diu Regata de Blanc, un àlbum que porta, entre altres, el Walking on the Moon, la cançó Regata de Blanc, que va guanyar el Grammy a la millor interpretació instrumental d'aquell any, o a la cançó Bring on the Night. Police, una banda que, curiosament, quan es va fundar, tres músics pràcticament desconeguts. El més conegut era el guitarrista, l'Andy Summers, que venia de la banda Gong, una banda pràcticament de rock progressiu. A l'Stewart Copeland ningú sabia qui era, i Sting se'l coneixia per un petit paper a la pel·lícula Quadrophenia, que fa de Botones, i és com una mica el líder, està de Botones en un hotel, però és com el líder de la banda, d'una de les bandes dels Mods. Curiosament, quan van sortir, quan ja van començar a tocar en directe, la gran figura amb escena que es menjava a l'escenari era Stewart Copeland, el bateria. Era realment un espectacle veure aquell paio, i amb el temps les coses van anar canviant, i al final la figura i el líder de la banda va ser l'Sting, que era una miqueta el tapado, el que estava allà una mica de tapat. En fi, una banda amb una carrera brutal d'èxits. Després vindrien Henrietta Mondata, vindria el Synchronicity. Bueno, una carrera curta discogràficament parlant, però amb moltíssims èxits, i aquesta és la primera cançó. Ja havia sortit Roxanne i Slowly, però la primera cançó que va impactar i que va picar fort aquí al nostre país va ser el Message in a Bottle, del 2 d'octubre de 1979. La setmana que ve, que serà la penúltima setmana,
0: sí,
1: adelanto, faré un especial dels himnes de la nostra generació.
0: Que bé.
1: A vegades que hem parlat tant d'himnes, que sí, farem els himnes de la nostra generació.
0: Miquel Casas, moltes gràcies.
1: Mira, va, fins dilluns.
0: Bona setmana, gràcies. Adéu-siau. Adéu.

0: 9 minuts i les 12, ja tenim aquí la Glòria. Per tant, llibres que han canviat el món, per tancar el programa avui per parlar d'Adam Smith i la riquesa de les nacions. A veure, què tal, Glòria? Com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui em portes un clàssic, un economicista...
1: Ei...
0: D'aquests que van marcar...
1: No sé si és l'inici dels mals o què és.
0: Bé,
1: ara
0: però en tot cas és una referència.
1: És una referència. De fet, és un pilar del que s'entendria com l'economia moderna.
0: I ens portes la riquesa de les nacions, eh? Però parlem primer d'Adam Smith.
1: Correcte. Adam Smith va ser un professor de literatura anglesa, economia i lògica a diverses universitats d'Anglaterra i Escòcia. De fet, abans de la seva gran obra econòmica, aquesta riquesa de les nacions, ja era conegut per la teoria dels sentiments morals, on de fet analitzava l'empatia, és a dir, aquest concepte també tan contemporani, però ja ho analitzava també Adam Smith, aquesta empatia que regeix la moralitat. De fet, ell va treballar durant 17 anys en aquest segon llibre, Aquesta riquesa de les nacions, dels quals 10 van ser dedicats exclusivament a la redacció. L'obra es va publicar finalment el 9 de març del 1776 i el seu títol complet, de fet, és un títol molt interessant, que es va escurçar, de fet, però és Investigació de la naturalesa i les causes de la riquesa de les nacions. El volum original ocupava gairebé 1.000 pàgines dividides en 5 llibres.
0: Mira, de fet, 250 anys ara, com la declaració d'independència dels Estats Units,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, de fet, el context va ser molt important perquè va aparèixer en una època de gran trasbal social que va coincidir, de fet, amb la declaració d'independència, com dius, i, de fet, aquest llibre en si va incentivar aquest esperit revolucionari a les colònies americanes. De fet, va incidir molt més en aquesta nova nació, aquesta Amèrica, aquesta filosofia del self-made, d'aquest capitalisme, en certa manera, tan agressiu, ara posarem matisos, però realment perquè és el llibre que es va aplicar, és els conceptes que es van aplicar allà. De fet, el llibre anava contra el mercantilisme, és a dir, Smith va proposar un nou model per substituir el mercantilisme que hi havia, que exigia una estricta regulació governamental, el mercantilisme, exigia una estricta regulació governamental i el control del comerç, no? A costa de les colònies. De fet, ell va en contra d'això i el que fa és, el seu missatge fonamental era, el missatge moral, ja veieu que està molt bé, però llavors les coses, doncs, sempre a la pràctica passen altres coses, però de fet el seu missatge fonamental era que si es permet a les persones millorar per elles mateixes, produiran una prosperitat econòmica per a tothom. És a dir, que el benefici de l'individu recau en el benefici de la societat. Smith sostenia que cap societat pot ser feliç si la major part dels seus membres són pobres i miserables. Això és una cosa molt revolucionària. Recordem que ells estaven a l'Anglaterra, dels terratinents, de les classes socials bestials, de la gent obrera vivint en unes condicions miserables, i de fet ell combat tot això i es dona, doncs, aquest missatge de dir que les persones han de poder millorar per si mateixes, no se'ls ha de donar eines. El llegat econòmic, en certa manera, d'aquesta obra és que segons Amaya Sent, diu que el llibre és el llibre més gran escrit mai sobre la vida econòmica. De fet, és un document fundador del que seria l'economia clàssica i també, o que també s'anomena l'escola clàssica de l'economia. I, sens dubte, és el llibre de capçalera del liberalisme econòmic, però per això us deia amb matisos. Evidentment, és un llibre que aboga pel lliure comerç, perquè l'Estat no posi límits, és a dir, l'Estat no ha de limitar el comerç, és a dir, seria aquesta idea dels liberalistes, però sí que Smith sí que que posava molt d'èmfasi en que sí que l'Estat ha de regular aquells sectors que són fonamentals, és a dir, que amb matisos, eh? Seria una mica la idea de la societat del benestar que aquí a Europa doncs va prosperar durant un temps. Com us deia, publicada el 1775, va establir aquesta doctrina de la llibertat natural. De fet, Smith pensava que si permets que el lliure mercat funcioni sense una intervenció excessiva de l'Estat, aquest lliure mercat ja es regularà per si sol. Això és, després s'ha vist que això no és ben bé així, però el govern només, segons Smith, el govern només hauria de tenir tres responsabilitats: protegir la societat de la violència, protegir els ciutadans de la injustícia i mantenir certes institucions públiques que estan més enllà de l'interès popular. Particular. I aquest és una mica un anàlisi molt, molt, molt breu, perquè és molt més complex tot, i jo no sóc experta en economia, però sí que podem arribar a entendre la importància que va tenir aquesta obra en aquell moment particular, en aquella Anglaterra particular, no?
0: La podem llegir en català?
1: De fet, la podem llegir en català. Se li va posar un títol que es diu Indagació sobre la naturalesa i les causes de la riquesa de les nacions. Es va traduir per Jordi Civis i Pol. És un llibre del 1991, ara ja segurament ha estat exhauridíssim, però sí que es va publicar per edició en 62 en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.
0: I m'has portat un fragment, eh?
1: Correcte. De fet, aquest és el fragment que resumeix aquesta visió humanista i econòmica de Smith sobre el desenvolupament d'una nació.
0: I diu així: allò que millora les circumstàncies de la majoria no pot constituir un inconvenient pel conjunt global. Cap societat pot desenvolupar-se amb seguretat i ser feliç si la major part dels seus membres són pobres i miserables. Certament, no es pot valorar com a feliç i pròspera una societat on la majoria dels seus membres estan reduïts a la pobresa i la misèria. Lo just, però, exigeix que aquells que alimenten, vesteixen i allotgen tot el cos de la nació tinguin, en el producte del seu propi treball, una part suficient per ser ells mateixos alimentats, vestits i allotjats.
1: Doncs, de fet, aquest és una mica, com us deia, aquesta síntesi moral, no?, que doncs donava, que deia que la gent havia de poder viure a través d'allò que guanyava pel seu treball, no? Un tema que és doncs del 1776, perquè evidenciava una problemàtica que hi havia en aquell moment, i que per altra banda és un tema que malauradament està d'actualitat també a la nostra societat, perquè hi ha moltíssima gent que no pot viure amb el que guanya pel seu treball.
0: La riquesa de les nacions, el llibre d'Adam Smith, encara situats al segle XVIII, dels llibres que han canviat el món. Glòria Massana, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que tinguis una molt bona setmana, eh?
1: Igualment.
0: Que vagi bé. Els oients, gràcies també per seguir-nos. Ara us deixem amb la Sílvia i l'informatiu Molins de Rei al dia. Tenim la càpsula de l'economia de butxaca amb la Jana Vera, històries de la fotografia, parlant de Lee Miller, per cert, primera part, amb el David Rius, i restes de sèrie amb el Josep Lluís Revenga per completar aquest matí de dilluns. Que acabeu de gaudir aquest dilluns. Nosaltres tornem demà a les 8 en punt del matí. Que vagi bé.
2: Són les 12. Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés. Bon dia. Els comuns ja han anunciat que Jordi Pedrol serà el seu candidat al cap de llista a les eleccions municipals. Fa uns dies parlàvem del cap de llista d'Aliança Catalana, Xavi Berlanga, també es coneix a la cap de llista d'Esquerra, i ara aquesta formació, nova formació, que diu el nom del seu candidat. La resta de la llista encara no se sap. Obrirem avui l'informatiu amb aquesta novetat ja d'àmbit electoral. Per altra banda, també expliquem que l'Ajuntament organitza un any més la celebració de les noces d'or de forma col·lectiva, que els matussers han fet doble actuació aquest cap de setmana, la Diada Castellera a Badalona, i també van voler posar-hi el seu granet de sorra ahir en els actes al voltant del pas al Tour de França per la vila. Parlant de cultura, l'actriu Rosa Boladeres ha guanyat enguany el Premi Margarida Xirgo, us explicarem. I en esports destaquem també que atletes del club d'halterofília que estan fent temporada, ells no s'aturen a l'estiu, doncs s'han classificat per diferents proves d'àmbit internacional. Doncs aquests són els principals continguts informatius d'avui dilluns 6 de juliol. Comencem.

0: Comencem, com sempre, amb el temps. Continua fent el mateix temps que les últimes, els últims dies i setmanes. Un dia clar, una mica de vent a aquesta hora i temperatures ja altes. 33 graus ara mateix a l'exterior de la ràdio. Com ha d'evolucionar? El Jordi Miralles, el nostre meteoròleg, ens ho va concretant dia a dia. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Situació meteorològica marcada per les altes temperatures que avui podrien arribar a sobrepassar els 35-36 graus a Molins de Rei i pujar una mica més també de cara a demà dimarts. Dimecres i dijous no pujarien més, però es mantindrien igual d'altes. I les nits serien nits amb temperatures mínimes al voltant dels 23 graus, per tant, costarà una mica de dormir. Tot això, a més, acompanyat d'humitat elevada i, per tant, d'aixafogó. Els vents seran fluixos del sector del sud. A partir de mig matí entrarà una mica de marinada, però vaja, no serà prou important com per poder refrescar una miqueta l'ambient. I tot això amb molt de sol, perquè d'augment de precipitacions no esperem ni aquí ni a cap punt de Catalunya, perquè ni tan sols els núvols que creixin a la tarda a les comarques del Pirineu seran prou importants com per arribar a donar precipitacions. Aquesta situació d'altes, d'altíssimes temperatures, al voltant dels 5-6 graus per damunt de la mitjana per aquesta època de l'any, estarà amb nosaltres com a mínim una setmana més i podríem parlar, si interpretem les previsions del temps de cara a més dies, que fins al 20 o 21 tot continuaria de la mateixa manera.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, a l'R3, la circulació està parada entre Ripoll i Puigcerdà per una incidència a la infraestructura i a servei alternatiu per carretera a tot el tram. Hi ha hagut incidències a la R4 de Rodalies, però la circulació a aquesta hora ja està normalitzada i servei normal també a la resta de la xarxa de transport públic. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns, la que està oberta, la farmàcia oberta fins a les 10 de la nit, és la farmàcia La Granja, del carrer Roseta Canalia 16. Jordi Pedrol serà el candidat de Molins en Comú Podem a les eleccions municipals de l'any que ve. La formació ha fet un procés de primàries, hi ha hagut una única candidatura i és la que s'ha proclamat, la que ha proclamat a Jordi Pedrol com a cap de llista. Ell és de formació enginyer tècnic en energies renovables, de fet està a punt de jubilar-se i té una llarga trajectòria en moviments socials i com a activista sindical. Ha estat militant de base durant dècades al PSUC i el 2011 passa a l'executiva local d'Iniciativa per Catalunya. Des de llavors que ha estat a la part d'organització política del partit i mai ha ocupat un càrrec públic. La seva intenció és representar a tot el col·lectiu que integra la formació ara Molins en Comú Podem. Ho ha explicat ell mateix aquest matí a Ràdio Molins de Rei. Jordi Pedrol.
2: Ho faig des d'una vessant col·lectiva, és a dir, no intento representar-me a mi, sinó que crec que el que vull és impulsar un treball que prové d'una inquietud col·lectiva, d'un espai polític que jo penso que és divers. Superem el que seria l'àmbit dels partits polítics. Creiem que a Molins de Rei és necessari consolidar i seguir continuant en governs d'esquerres. De fet, nosaltres representem una formació política que la seva vocació principal és la de confluir i unificar opcions d'esquerres.
0: Jordi Pedrol era el número 6 a la llista de les eleccions del 2015 i després d'aquelles eleccions, amb els resultats per Iniciativa, que va treure només un regidor, llavors, el 2015, ell va assolir la coordinació d'Iniciativa per Catalunya Verds, llavors es deia. Ara, Molins en Comú Podem té actualment dos regidors de l'Ajuntament, són Lucas Ferro i Gerard Corredera, que són membres del govern municipal, a partir del pacte que van subscriure a principis del mandat amb el Partit Socialista. De moment, tenen el partit té el candidat, la resta de la llista encara no l'han confeccionat i tampoc ha transcendit si els dos actuals regidors repetiran. L'Ajuntament organitza la celebració de les noces d'or de forma col·lectiva. És la cinquena edició d'aquesta festa pensada per parelles que aquest any 2026 fa 50 anys que es van casar o que estan juntes. Si volen, poden festejar-ho en grup amb un dinar que organitza i el qual els convida l'Ajuntament al mes d'octubre, que és quan es commemora el mes de la gent gran. Ara s'han obert les inscripcions. Hi ha temps fins al 15 de setembre i heu d'anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Per apuntar-vos-hi heu de dur el certificat de matrimoni o de convivència, en cas que no estigueu casats, i també una fotografia. La proposta es va iniciar el 2022. El nombre de parelles ha anat augmentant i cada any, els últims anys, han estat una trentena les parelles que han participat en aquest dinar. La regidora de gent gran, Jessica Revestidor, ha explicat com és la festa i quina és la intenció de l'Ajuntament a l'hora d'organitzar-la.
3: El que ens interessa és que es pugui celebrar aquesta fita, no? Que són 50 anys de parella, 50 anys de fer família, i al final és una altra etapa de la vida de la nostra gent gran. La veritat és que és un acte molt bonic perquè hi ha motiu, al final estan celebrant una altra boda. És un dinar, el menú de celebració, i després fem una mica de ball, després entreguem una fotografia de cada parella.
0: Les inscripcions estan obertes, heu d'anar a l'oficina d'atenció ciutadana i teniu temps fins al 15 de setembre. Inscripció gratuïta. Parlem dels castellers de la vila, els matussers, que van participar el dissabte a una diada a Badalona on van fer castells de sis. Va ser dissabte a la tarda en aquesta població amb els mateixos castellers de Badalona i els castellers de la Sagrada Família. Van poder fer bé els castells de sis, segons ens han explicat, i ahir a la tarda van fer un pilar al fanzón del Tour de França just quan passaven els ciclistes. Salva Prat, president dels matussers, ha fet un balanç positiu de la jornada castellera de dissabte.
4: La diada va anar molt bé, la veritat. Molta calor, ja estem amb actuacions que costa portar-les endavant, tot i que era a la tarda vespre i estàvem en una zona davant del passeig marítim de Badalona i s'estava bé, però al final feia molta calor i això. Però bé, la veritat és que l'actuació bastant solvent, vam descarregar tot el que portàvem, que eren castells de sis i això, però bueno, va ser una mica una diada per fer pujar gent que no puja tan habitualment i la veritat és que tot va anar molt bé dins el que estava previst i gent va sortir contenta de l'actuació. Aquest any fora de Molins serà difícil portar sets, són poquets i faltava una mica de gent aquest dissabte, sí.
0: Aquest diumenge tenen l'última actuació de l'estiu a les 6 de la tarda a Castelldefels. Actuaran amb els castellers de Terrassa i els de Castelldefels. Serà, com dèiem, l'última abans de vacances i tornaran el 5 de setembre amb una nova jornada. I aquesta setmana, com és habitual, assajos el dimecres i el divendres a les 8 al Castellòdrom de la Federació Obrera. Rosa Boladeres ha guanyat el Premi Margarida Xirgu 2026. El premi distingeix la millor actriu de la temporada teatral a Barcelona i aquest és un dels premis més longeus de tot l'estat. Rosa Boladeres va néixer a Terrassa l'any 1972, es va formar a l'Institut del Teatre i va iniciar la seva trajectòria professional a començaments dels anys 90 amb muntatges teatrals diversos. Té una trajectòria de més de 3 dècades i s'ha consolidat al panorama teatral i audiovisual català. Ha desenvolupat una carrera que combina teatre, televisió i cinema. És una cara també popular pel gran públic gràcies a la seva participació en sèries de la tele com Poble Nou, Temps de Silenci, La Riera i actualment a Com si fos ahir, on interpreta el personatge de l'Empar. En aquesta edició del Premi Xirgu, la intèrpret li han donat el guardó pel seu paper a l'obra Tinc un bosc al cervell, escrita per la alacantina Guadalupe Sáez i estrenada a la Sala Beckett sota la direcció d'Alicia Gurina. Ella mateixa ha explicat que ha suposat per ella participar en aquesta obra de teatre.
5: Per mi ha sigut una de les més potents que he tingut dintre del nostre ofici. Ha sigut descobrir l'Alicia Gurina, trobar-nos, connectar, que mai havia tingut el privilegi encara de treballar amb ella. Jo sento aquest premi molt col·lectiu, no per ara dir és que és de tots i això que sempre es diu, no, perquè és que realment és així. El teatre i els teus persones i els personatges i el personatge de cadascú sempre es construeixen en col·lectivitat.
0: El Premi Margarida Xirgu el va crear la penya Carlos Lemos, que actualment ja no actua. Era un grup d'aficionats al món del teatre que són els que van iniciar el premi. Des del 2022, la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya i la revista Núvol assumeixen l'organització del guardó conjuntament amb l'Ajuntament de Molins de Rei, que ja porta 2.000 euros a l'any, i també la Fundació Romea. Justament, el Teatre Romea de Barcelona acollirà l'acte de proclamació i lliurament del premi el proper dilluns, 20 de juliol, a les 7 de la tarda.
6: Molins de Rei al dia.

0: Atletes al Club d'Halterofília Molins s'han classificat per diferents campionats internacionals. El club continua la seva temporada, que és d'any natural, de gener a desembre, per tant no fan l'aturada d'estiu que fa la majoria de clubs esportius, amb una temporada acabada setembre a maig-juny. Doncs ells continuen, han estat al Campionat d'Espanya Absolut, a Alacant, que és classificatori pels Jocs del Mediterrani i pels Campionats d'Europa Júnior i Sub-23, i han tornat amb gairebé totes les medalles que ha guanyat la selecció catalana. David Soria, entrenador i responsable del club, ens ha explicat com ha anat aquest Campionat d'Espanya.
1: L'actuació del Campionat d'Espanya Absolut va ser molt bona. Vam fer un total de 10 medalles, de 11 que va fer la selecció catalana, 10 eren de Molins de Rei. Tots van fer molt bona competició i allà tant el Kilian Gallard com el Nolan Gallard i la Maria Olaya van aconseguir la mínima per anar al Campionat d'Europa Júnior i Sub-23, que tindrà lloc a Durres, a Albània, al mes de l'octubre. A més, en aquesta fita doncs m'han convocat a mi com a membre de la direcció tècnica també de la selecció espanyola.
0: I a finals d'agost, Marcos Ruiz, Maria Olaya i Kilian Gallard s'han classificat també per anar als Jocs del Mediterrani, que són una mena d'olimpíades que es fan cada 4 anys i on hi participen els països del Mediterrani. El suport a l'equip estatal ve del Comitè Olímpic Espanyol. A la selecció espanyola hi ha 6 aixecadors, 3 dels quals són de Molins de Rei. Per tant, la meitat dels representants de l'equip espanyol són del club de la Vila. Ara han fet 2 setmanes de descans i continuen, com us dèiem, no pararan a l'agost per preparar els campionats que tenen. El primer, com dèiem, aquest del Mediterrani a finals del mes d'agost i després tindran a l'octubre el campionat europeu. Repassem alguns temes d'aquesta setmana d'agenda d'activitats. L'Assemblea prepara per demà una xerrada titulada La matemàtica de la història, que farà Juli Gutiérrez d'Olofeu per parlar del pensador global Alexandre d'Olofeu, que era el seu avi. Doncs demà, a 8:15 del vespre, a la Federació Obrera, aquest acte organitzat per la llibreria Arola i l'Assemblea. Demà a les 7 de la tarda. També demà l'Ajuntament fa una nova trobada per presentar el pressupost i les inversions als barris de l'Àngel i de Can Graner. Convocatòria a una reunió amb els responsables municipals de tot el veïnatge d'aquests barris per escoltar doncs les explicacions de primera mà dels representants municipals i també, evidentment, per plantejar dubtes o qüestions que vulguin fer l'equip de govern. Demà dimarts, a 8:15, al local de l'Associació de Veïns de l'Àngel, que està al carrer Nostra Senyora de Lourdes. També demà comença un taller de 3 dies d'Instagram i de creació de contingut, estratègia i eines de la intel·ligència artificial. Demà dia 7, els dies 9 i 10 de juliol, 3 dies, al matí de 10 a 2, a l'edifici del Molí. Inscripció gratuïta o es pot fer a empresa@molinsrei.cat o al telèfon 936 80 0297, un taller adreçat a empreses i emprenedors. Doncs res més per nostre, punt i final a l'informatiu d'avui dilluns, i tornarem demà amb més temes. Que vagi bé, que acabeu de passar un bon dia.

0: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

Benvinguts i benvingudes una setmana més a Economia de Butxaca. A poc a poc ens acostem al final d'aquesta aventura. Amb l'episodi d'avui ja només ens quedaran dos més per acomiadar-nos d'aquest espai que ens ha permès entendre d'una manera senzilla alguns dels conceptes i personatges més importants de l'economia. Avui reprenem una de les sèries que més ens ha acompanyat al llarg del programa, que és la dels economistes més influents de la història. Després d'Adam Smith i John Maynard Keynes, avui ens endinsem en la vida i el pensament d'una figura tan rellevant com controvertida. És un autor que ja ha sortit alguna vegada mencionat i que continua generant debats més de 140 anys després de la seva mort, i les idees del qual han influït en revolucions, governs i moviments socials arreu del món. Parlem de Karl Marx, que quan sentim aquest nom és habitual pensar immediatament en el comunisme, però Marx va ser molt més que això. Va ser un filòsof, un economista i un analista de la societat que va intentar entendre els profunds canvis que estava provocant la revolució industrial. Durant el segle XIX, Europa experimentava una transformació sense precedents, les fàbriques es multiplicaven, la producció creixia a gran velocitat i la riquesa augmentava com mai abans. Però, mentre molts celebraven aquest progrés econòmic, Marx va posar l'atenció en una altra cara de la realitat, en les jornades laborals interminables, les dures condicions de treball, el treball infantil i les enormes desigualtats socials que acompanyaven aquell creixement. A partir d'aquesta observació, va formular una de les crítiques més influents al sistema capitalista i va plantejar preguntes que encara avui continuen sent objecte de debat, com qui genera realment la riquesa, qui se'n beneficia i per què les desigualtats persisteixen fins i tot en societats cada vegada més pròsperes. Avui, a Economia de Butxaca, ho descobrim. Karl Marx va néixer l'any 1818 a la ciutat de Trèveris, situada a l'actual Alemanya. Des de ben jove va mostrar un gran interès pels estudis i va formar-se en disciplines tan diverses com el dret, la filosofia i la història. Tot i això, ben aviat va començar a interessar-se especialment pels problemes socials i econòmics que estaven transformant Europa. Com hem dit, cal tenir en compte que Marx va viure en plena revolució industrial, una època de canvis profunds, però aquest progrés també va tenir una altra cara, ja que milions de treballadors vivien en condicions molt difícils, amb jornades laborals interminables, salaris baixos i una pràctica absència de drets laborals. Va ser en aquest context el que va marcar profundament el seu pensament, perquè durant la seva joventut Marx va treballar com a periodista, però els seus escrits crítics amb les autoritats li van provocar nombrosos problemes polítics. De fet, va ser expulsat o obligat a abandonar diversos països europeus a causa de les seves idees. Finalment, es va establir a Londres, on passaria bona part de la seva vida. Tot i que avui és considerat un dels pensadors més influents de la història, la realitat és que va viure durant molts anys amb dificultats econòmiques i depenent sovint de l'ajuda del seu amic i col·laborador Friedrich Engels, un empresari alemany que compartia moltes de les seves idees i amb qui va escriure una de les seves obres més famoses, el Manifest Comunista, publicat l'any 1848. En aquest text defensaven que la història de la humanitat havia estat marcada per la lluita entre classes socials i que els treballadors acabarien transformant el sistema econòmic existent.

Ara dèiem que la cara B de la revolució industrial va ser el punt de partida del pensament de Marx. L'economista i filòsof alemany va dedicar bona part de la seva vida a intentar entendre per què una economia capaç de generar tanta riquesa també podia mantenir tantes persones en la pobresa i generar tanta desigualtat. Aquesta anàlisi va quedar recollida al Capital, la seva obra més important, publicada l'any 1867 i considerada una de les obres econòmiques més influents de la història. En aquest llibre, Marx no només va criticar el funcionament del capitalisme, sinó que va intentar explicar quines eren les seves principals dinàmiques internes i per què, segons ell, generava desigualtats entre els propietaris de les empreses i els treballadors. Per desenvolupar la seva teoria, Marx va analitzar la societat a partir de la relació que les persones tenien amb els mitjans de producció, és a dir, amb els recursos necessaris per crear béns i serveis. D'una banda, identificava la burgesia formada pels propietaris de les fàbriques, les empreses i el capital. De l'altra, el proletariat, que estava format pels treballadors que no posseïen aquests recursos i que només podien obtenir ingressos venent la seva força de treball a canvi d'un salari. Segons Marx, aquesta relació generava un conflicte d'interessos entre aquests dos grups, perquè els empresaris buscaven augmentar els beneficis i fer créixer les seves empreses, mentre que els treballadors buscaven millors salaris i unes condicions de vida més dignes. Aquesta tensió entre classes socials és el que Marx va definir com a lluita de classes, un dels conceptes més coneguts del seu pensament, perquè assegurava que la història de moltes societats havia estat marcada pel conflicte entre grups amb interessos econòmics diferents i el capitalisme industrial del segle XIX n'era un bon exemple. Però la seva crítica no acabava aquí. Marx també va voler explicar d'on provenien exactament els beneficis de les empreses i quin paper tenia el treballador en la creació d'aquesta riquesa. Aquesta idea va donar lloc a un dels conceptes més importants de la seva teoria econòmica, la plusvàlua. Segons Marx, la clau per entendre d'on surten aquests beneficis es troba en el treball dels empleats. Defensava que els treballadors generaven amb la seva activitat un valor econòmic superior al salari que rebien. Aquesta diferència entre el valor creat pel treballador i el salari que l'empresa li pagava era el que ell anomenava plusvàlua. Per explicar-ho amb un exemple senzill, imaginem una fàbrica de sabates. Un treballador dedica una jornada laboral a produir unes sabates que, un cop venudes, generen un valor de 500 euros. Si el salari corresponent a aquell treballador és de 150, Marx diria que hi ha una diferència de 350 euros entre el valor creat pel seu treball i el que rep en forma de salari. Segons la seva teoria, aquesta diferència representa la plusvàlua, és a dir, la part del valor generat pel treballador que acaba convertint-se en benefici pel propietari de l'empresa. A partir d'aquí, Marx argumentava que el capitalisme es basava en aquesta relació, que els propietaris dels mitjans de producció obtenien beneficis gràcies al treball dels empleats, mentre que els treballadors només rebien una part del valor que havien contribuït a crear. Per això considerava que existia una relació desigual entre capital i treball. Deia que els empresaris tenien el poder de decidir com es repartia la riquesa generada, mentre que els treballadors depenien del salari per poder viure. Com passa amb qualsevol gran pensador, les idees de Karl Marx no han estat exemptes de crítiques. De fet, poques teories econòmiques han generat tant debat com les seves. D'una banda, molts economistes reconeixen que Marx va ser capaç d'identificar alguns problemes reals del capitalisme del segle XIX. Ara bé, molts dels seus crítics consideren que algunes de les seves prediccions no es van acabar complint. Per exemple, Marx pensava que el capitalisme acabaria col·lapsant a causa de les seves pròpies contradiccions i que els treballadors protagonitzarien una revolució que transformaria completament el sistema econòmic. Tanmateix, el capitalisme no només va desaparèixer, sinó que va continuar expandint-se i adaptant-se al llarg dels segles XX i XXI. Una altra crítica habitual és que Marx va subestimar la capacitat de les economies de mercat per generar innovació, creixement econòmic i millores en el nivell de vida de la població. De fet, molts països capitalistes han experimentat importants avenços en matèria de renda, salut, educació i benestar durant les darreres dècades.
També s'acostuma a assenyalar que diversos règims polítics que es van inspirar en les seves idees, com la Unió Soviètica o altres estats comunistes, van acabar desenvolupant sistemes econòmics poc eficients i amb importants limitacions de les llibertats individuals i que, de fet, molts van col·lapsar i van acabar abraçant el sistema capitalista. A més, molts economistes defensen que el benefici empresarial no prové únicament de l'explotació del treballador, com sostenia Marx amb la seva teoria de la plusvàlua. Argumenten que els empresaris també assumeixen riscos, aporten capital, innoven i organitzen els recursos necessaris perquè una activitat econòmica pugui funcionar. I és que, com tots sabem, des de sempre hi ha hagut molts casos d'empreses que finalment han acabat desapareixent. Les seves idees també han estat tradicionalment criticades pels sectors més liberals i conservadors, els quals consideren que una intervenció excessiva de l'Estat per limitar la maximització del benefici empresarial pot reduir la iniciativa privada, la competència i la capacitat d'innovació.

Les idees de Karl Marx continuen tenint algun sentit en el món actual, però també amb molts matisos. És cert que el món del segle XXI és molt diferent del que va conèixer Marx. Les condicions laborals han millorat enormement en molts països, existeixen drets laborals, salaris mínims, sistemes públics de salut i educació i mecanismes de protecció social que ell no hauria pogut imaginar. Però algunes de les preguntes que plantejava continuen plenament vigents. Per exemple, el debat sobre la desigualtat econòmica segueix molt present. En les darreres dècades hem vist com algunes persones i grans empreses han acumulat fortunes enormes, mentre que moltes famílies continuen tenint dificultats per arribar a final de mes. De fet, aquesta és una qüestió que ja vam abordar en el programa dedicat a la llista Forbes i a les 7 magnífiques. També continuen existint discursos sobre el poder de les grans multinacionals. Empreses com Google, Amazon, Apple o Meta tenen una influència econòmica i social enorme. Una situació que recorda, almenys en part, la preocupació de Marx per la concentració de poder i la riquesa en poques mans. Un altre aspecte que manté l'actualitat del seu pensament és el debat sobre les condicions laborals. Encara avui es discuteix sobre salaris, precarietat, repartiment dels beneficis empresarials o l'impacte de la tecnologia i la intel·ligència artificial sobre els treballadors. Ara bé, això no significa que la majoria d'economistes comparteixin totes les seves conclusions. De fet, moltes de les seves prediccions no es van complir tal com ell havia anticipat, però fins i tot els seus crítics acostumen a reconèixer que va plantejar preguntes molt rellevants sobre la distribució de la riquesa, les desigualtats i el funcionament del capitalisme. I com sempre, abans d'acabar, arriba el moment de l'anècdota del dia. Avui hem dedicat el programa a Karl Marx, un dels pensadors més influents de la història, però l'anècdota que us explicaré no té res a veure amb les seves teories econòmiques, sinó amb una curiositat que pocs coneixen. Quan Marx va morir l'any 1883, era una figura relativament coneguda en alguns cercles intel·lectuals, però estava molt lluny de la fama mundial que assoliria després. De fet, al seu funeral li van assistir a menys d'una vintena de persones. Menys de 20 persones es van acomiadar de l'home que acabaria inspirant moviments polítics, revolucions i governs que influirien en la vida de centenars de milions de persones. Durant el funeral, el seu amic Friedrich Engels va pronunciar unes paraules que amb el temps resultarien gairebé profètiques. Va afirmar que el nom de Marx i la seva obra viurien durant segles. En aquell moment, probablement, pocs presents s'ho imaginaven, però la realitat és que dècades més tard les seves idees acabarien influint en esdeveniments tan importants com la Revolució Russa de 1917, la creació de la Unió Soviètica o l'aparició de nombrosos moviments obrers arreu del món.

fins aquí l'episodi d'avui. Gràcies per acompanyar-nos i per dedicar aquests minuts a entendre una mica millor com funciona l'economia que ens envolta. Si us ha agradat el programa, us animo a compartir-lo i a seguir-nos, perquè cada setmana parlarem de conceptes econòmics explicats de manera clara, senzilla i sense embolics. La setmana vinent parlarem sobre la darrera gran crisi econòmica a la qual ens hem enfrontat i que, curiosament, va ser provocada per un virus. Veurem l'impacte de la Covid-19 en l'economia global. Fins aviat.

Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on ens expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. L'episodi d'avui serà el primer d'una sèrie on descobrirem la vida d'una dona que va ser model, musa, artista, fotògrafa, corresponsal de guerra i testimoni privilegiada d'algun dels episodis més tràgics del segle XX. Una dona que mai no va acceptar el paper que els altres li havien reservat i que s'hi va revelar, Elizabeth Lee Miller, coneguda mundialment com Lee Miller. En aquesta primera part sobre la vida d'aquesta fotògrafa, començarem a conèixer fragments de la seva biografia, la seva infantesa i joventut, els seus inicis com a model als estudis de moda del Nova York dels anys 20, la seva descoberta de la fotografia, l'aprenentatge fotogràfic amb els surrealistes de París, el seu retorn a Nova York i l'estabilització com a fotògrafa, la seva aventura vital a Egipte, el seu retorn a Europa i, finalment, la seva valentia i arriscada decisió de narrar fotogràficament la Segona Guerra Mundial. Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia.

Quan pensem als grans fotògrafes del segle XX, inevitablement apareix el nom de Lee Miller. Però reduir-la només a aquesta faceta seria injust. La seva vida va estar marcada per constants transformacions que la van convertir en una de les dones més fascinants del seu temps. Va ser una model d'èxit abans de convertir-se en creadora d'imatges. Va compartir vida i inquietuds artístiques amb alguns dels noms més importants del moviment surrealista i va desenvolupar una mirada pròpia, capaç de convertir allò quotidià en extraordinari. Quan Europa es va enfonsar en la barbàrie de la guerra, Lee Miller va abandonar els estudis fotogràfics per portar la seva càmera al front. Allà va retratar no només els combats, sinó també el sofriment humà, la destrucció i la llibertat recuperada després de l'horror. Durant molts anys, però, la seva història va quedar amagada rere del pes dels seus silencis. Només dècades després de la seva mort, el descobriment del seu immens arxiu fotogràfic va permetre reconstruir la dimensió real d'una dona que havia estat testimoni privilegiada del seu segle.

B. Miller va néixer el 23 d'abril de 1907 a Poughkeepsie, a l'estat de Nova York. Era la segona de tres germans dins d'una família acomodada. El seu pare, Theodore Miller, era enginyer i un gran afeccionat a la fotografia, una passió que acabaria marcant profundament el futur de la seva filla. Des de molt petita, Lee va créixer envoltada de càmeres, plaques fotogràfiques i laboratoris improvisats. Des de ben jove, Lee va demostrar una personalitat inconformista. Era intel·ligent, independent i rebutjava qualsevol convenció social que limités les aspiracions de les dones. Aquesta actitud rebel acabaria definint totes les decisions importants a la seva existència. Després de cursar estudis en diverses escoles, va ingressar al Vassar College, una prestigiosa universitat femenina. No obstant això, la seva estada va ser breu. El seu caràcter lliure i les tensions amb la disciplina acadèmica van provocar que abandonés els estudis abans d'obtenir el títol. L'any 1927, un fet aparentment casual va canviar per sempre el seu destí. Mentre caminava pels carrers de Manhattan, va estar a punt de ser atropellada per un automòbil. Un home la va apartar a l'últim instant. Aquell desconegut era Conté Nast, el llegendari editor de la revista Vogue. Impressionat per la bellesa i la presència de la jove, Nast li va proposar convertir-se en model. Aquella trobada fortuïta va obrir-li les portes del món de la moda nord-americana i, en molt poc temps, Lee Miller es va convertir en una de les cares més conegudes de les principals revistes il·lustrades. L'elegància natural de Miller, els seus ulls clars i una expressivitat molt diferent dels cànons habituals van captivar els millors fotògrafs del moment. Davant la càmera, Lee transmetia força, misteri i intel·ligència, qualitats que la diferenciaven de moltes altres models de la seva generació. Durant aquells primers anys va treballar amb alguns dels grans noms de la fotografia de moda. Les seves imatges apareixien en anuncis, portades i editorials, convertint-la en una autèntica celebritat. Tot semblava indicar que el seu futur quedaria lligat definitivament a les passarel·les i als estudis fotogràfics. Però Lee Miller no volia limitar-se a ser observada. Mentre altres admiraven a la seva bellesa, ella començava a interessar-se pel funcionament de les càmeres, pels processos de revelatge i, sobretot, pel poder creatiu que amagava l'altra banda de l'objectiu. Sense saber-ho encara, estava a punt d'iniciar la primera gran transformació de la seva vida.

Ben aviat, la relació professional es va transformar en una intensa relació sentimental. Junts van compartir projectes, idees i una profunda fascinació per les possibilitats creatives de la fotografia. Durant gairebé 3 anys, van formar una de les parelles més influents de l'avantguarda artística europea. París vivia aleshores una autèntica explosió cultural. Pintors, poetes, cineastes i fotògrafs convertien els cafès i els tallers de Montparnasse en espais de debat permanent. I Miller es va integrar, amb naturalitat, en aquell univers creatiu, lluny del paper decoratiu que molts li havien atribuït als Estats Units. Va freqüentar les reunions dels surrealistes, un moviment que buscava explorar els somnis, l'inconscient i els mecanismes més profunds de la ment humana. Aquella manera d'entendre l'art encaixava perfectament amb la seva curiositat i amb el seu desig de qüestionar totes les normes establertes. En aquell ambient va conèixer artistes que marcarien la història del segle XX. Compartiria converses i amistat amb Pablo Picasso, Max Ernst, Joan Miró, Paul Éluard, Jean Cocteau i molts altres creadors que veien en la fotografia un llenguatge tan revolucionari com la pintura o la poesia. Mentre treballava colze a colze amb Man Ray, Lee va demostrar que posseïa un talent excepcional per al laboratori fotogràfic. Era meticulosa, pacient i extraordinàriament intuïtiva. No es limitava a executar ordres, aportava idees que sovint enriquien les composicions del seu company. Una de les aportacions més conegudes d'aquell període va ser el redescobriment de la tècnica de la solarització. Segons el relat més estès, durant una sessió de revelatge, un petit incident al laboratori va provocar una exposició accidental de la còpia a la llum. Lluny de considerar-ho un error, Lee va advertir que aquell efecte produïa unes siluetes sorprenents i carregades de força expressiva. A partir d'aquell moment, tots dos van perfeccionar el procediment fins a convertir-lo en una de les seves signatures visuals. Encara avui, molts historiadors consideren que Lee Miller va tenir un paper fonamental en aquell descobriment, malgrat que durant molts anys el mèrit es va atribuir gairebé en exclusiva a Man Ray. Aquella experiència va reforçar la seva confiança. Per primera vegada, deixava de ser vista només com una model vella per convertir-se en una creadora capaç d'innovar. La càmera havia deixat de mirar-la. Ara era ella qui observava el món. Les seves primeres fotografies mostraven una sensibilitat molt personal. Retratava objectes quotidians des de perspectives inesperades, jugava amb els reflexos, les ombres i les textures i transformava espais aparentment corrents en escenaris carregats de simbolisme. La convivència amb els surrealistes va influir profundament en la seva mirada. Però Lee mai no es va limitar a imitar-los. Mantenia una veu pròpia, més directa, més física i, sovint, més irònica. La realitat continuava sent el seu punt de partida, encara que després la transformés en una imatge gairebé onírica. Malgrat la intensitat de la relació, amb el pas del temps, Lee va començar a sentir que la seva identitat artística quedava eclipsada per la fama de Man Ray. Ella aspirava a construir una carrera independent i no volia ser recordada únicament com la seva companya sentimental. La ruptura va arribar l'any 1932. Va ser dolorosa per a tots dos, però també necessària. Lee Miller abandonava París amb una experiència creativa extraordinària i amb la convicció que havia arribat el moment de demostrar tot allò que era capaç de fer pel seu compte. De retorn a Nova York, va obrir el seu propi estudi fotogràfic. Era una aposta valenta en una professió dominada gairebé exclusivament per homes. Tot i així, en poc temps va començar a rebre encàrrecs de revistes, empreses i clients particulars que miraven el seu estil modern i elegant. Les seves fotografies comercials destacaven per una il·luminació molt

acurada i per una composició innovadora. Lee combinava la precisió tècnica adquirida amb Man Ray amb una sensibilitat molt americana, més funcional, però igualment sofisticada. Al mateix temps, continuava desenvolupant projectes personals. Li interessava fotografiar tant objectes industrials com retrats, arquitectura o escenes urbanes. Per a ella, qualsevol element podia convertir-se en una obra artística si era observat amb la mirada adequada. L'èxit professional semblava consolidat, però la seva naturalesa inquieta tornava a reclamar nous horitzons. Lee Miller mai no va suportar la rutina. Quan sentia que una etapa havia complert el seu propòsit, buscava immediatament un nou repte. L'any 1934 va conèixer l'empresari egipci Aziz Elowi Bey. Entre tots dos va néixer una relació que acabaria en matrimoni. Poc després, Lee va tancar el seu estudi novaiorquès i va emprendre una nova aventura vital que la conduiria molt lluny dels grans centres artístics occidentals. El destí era Egipte. Aquell canvi aparentment radical inaugurava una nova existència. Els paisatges infinits al desert, la llum intensa i el silenci de les dunes transformarien novament la seva manera d'entendre la fotografia i prepararien, sense que ell encara ho pogués imaginar, el camí cap a la següent gran metamorfosi de la seva vida. El trasllat a Egipte va significar un canvi radical en la vida de Lee Miller. Després dels anys intensos de Nova York i del París surrealista, es trobava ara en un món completament diferent, envoltada de deserts infinits, oasis i ciutats mil·lenàries. El ritme frenètic de l'avantguarda europea deixava pas a una existència molt més pausada. Instal·lada al Caire després del seu matrimoni amb Aziz Elowi Bey, Lee va descobrir una realitat plena de contrastos. La societat cosmopolita de la capital egípcia convivia amb tradicions ancestrals, mentre la llum del desert transformava cada paisatge en una composició gairebé abstracta. Aquella llum intensa la fascinava. Durant els primers mesos va intentar adaptar-se al paper d'esposa d'un empresari benestant. La seva nova posició li permetia viatjar i conèixer indrets privilegiats, però al mateix temps la mantenia allunyada dels cercles artístics on havia crescut com a creadora. Per primera vegada en molts anys, començava a sentir el pes de la rutina. Malgrat tot, la fotografia continuava ocupant un espai essencial en la seva vida. Sempre que podia, carregava la càmera i sortia a explorar el desert, els pobles del Nil o les construccions abandonades. Ja no treballava sota la pressió dels encàrrecs comercials. Fotografiava únicament allò que despertava la seva curiositat. Les imatges que va realitzar durant aquella etapa constitueixen una de les sèries més singulars de tota la seva producció artística. Les dunes es convertien en formes escultòriques, les ombres dibuixaven línies impossibles i els horitzons semblaven dissoldre's dins d'una llum gairebé irreal. La vida social de l'alta societat egípcia no aconseguia satisfer-la. Recepcions, sopars i celebracions ocupaven bona part del calendari, però Lee hi participava amb un interès cada vegada més distant. Necessitava estímuls intel·lectuals i creatius que aquell entorn difícilment podia oferir-li. Sempre que viatjava a Europa, aprofitava l'ocasió per retrobar antics amics del moviment surrealista. Aquelles visites li recordaven la intensitat dels anys parisencs, que reforçaven la sensació que la seva etapa egípcia era, en realitat, un llarg parèntesi. Va ser precisament durant un d'aquests viatges quan va conèixer l'artista britànic Roland Penrose. Pintor, escriptor i un dels principals divulgadors del surrealisme al Regne Unit, Penrose compartia amb Lee una mateixa manera d'entendre l'art com una eina per transformar la mirada sobre el món. Entre tots dos va néixer una complicitat immediata.
Les converses sobre pintura, literatura, fotografia i política s'allargaven durant hores. Roland admirava la intel·ligència d'Alí molt més que la seva bellesa, un fet que ella valorava especialment després d'anys sent reduïda sovint a la seva imatge. Aquella amistat es va anar aprofundint fins a convertir-se en una relació sentimental. Tot i que Lee continuava casada amb Aziz Eloy Bey, era evident que el matrimoni travessava una crisi cada vegada més profunda. Els seus interessos vitals havien pres camins molt diferents.

Europa es començava a viure moments d'una enorme tensió política. L'ascens dels règims totalitaris, la Guerra Civil Espanyola i les contínues amenaces expansionistes de l'Alemanya nazi feien evident que el continent s'apropava a un nou conflicte de dimensions desconegudes. Lee observava aquells esdeveniments amb una barreja d'inquietud i fascinació. Sempre havia estat molt sensible a la realitat política del seu temps i intuïa que els artistes no podien mantenir-se al marge del que estava succeint. L'any 1937 va viatjar amb Roland Penrose a diferents indrets d'Europa. Aquells desplaçaments li van permetre de reprendre el contacte amb molts creadors surrealistes, però també comprovar personalment el clima de por que començava a estendre's pel continent. Quan al setembre de 1939 Alemanya va envair Polònia, Europa va entrar oficialment en la Segona Guerra Mundial. Per a Lee Miller, aquell conflicte no seria només una notícia als diaris. Molt aviat canviaria completament el sentit de la seva vida i també el de la seva fotografia. Poc després, va posar fi definitivament al seu matrimoni amb Assis de l'Oil Bay i es va instal·lar a Londres al costat de Roland Penrose. La capital britànica vivia sota l'amenaça constant dels bombardejos, però Lee no tenia cap intenció d'allunyar-se del conflicte. Al contrari, sentia que era precisament allà on havia de ser. Londres es preparava per resistir. Els carrers canviaven d'aspecte cada setmana, s'aixecaven refugis antiaeris i els edificis començaven a protegir els seus finestrals amb sacs de sorra. Enmig d'aquell ambient d'incertesa, Lee Miller va comprendre que la fotografia podia adquirir una funció molt més profunda que la simple creació artística. Quan Lee Miller es va establir definitivament a Londres, la ciutat es preparava per afrontar un dels períodes més dramàtics de la seva història. Els carrers s'enfosquien cada vespre per evitar que els avions enemics identifiquessin els objectius. Les sirenes antiaèries interrompien la quotidianitat i milers de famílies començaven a acostumar-se a viure sota terra, als refugis del metro. En aquell context, Lee va reprendre la seva col·laboració amb la revista British Vogue. A primera vista podia semblar una contradicció, una publicació dedicada a la moda enmig d'una guerra devastadora. Però ben aviat demostraria que fins i tot una revista femenina podia convertir-se en una finestra privilegiada sobre la realitat. Els editors de Vogue van entendre que les lectores necessitaven alguna cosa més que vestits elegants i tendències. Necessitaven sentir que la seva experiència quotidiana també formava part de la història. Lee Miller va ser una de les persones que millor va saber interpretar aquest canvi de sensibilitat. Les seves fotografies mostraven dones treballant en fàbriques d'armament, conduint ambulàncies, atenent hospitals, reparant edificis o participant en tasques de defensa civil. Ja no eren simples espectadores del conflicte. S'havien convertit en protagonistes d'una societat obligada a reinventar-se. Quan començaren els intensos bombardejos sobre Londres, coneguts com el Blitz, Lee va decidir sortir al carrer amb la càmera. Mentre moltes persones buscaven refugi, ella recorria els barris destruïts documentant les conseqüències immediates dels atacs aeris. Les seves fotografies mostren edificis reduïts a runes, carrers plens de pols, vitralls esmicolats i façanes obertes com si fossin escenografies teatrals. Però, sobretot, retraten la vida que continuava malgrat la destrucció. Nens jugant entre les runes, comerciants reobrint les botigues i veïns retirant maons per reconstruir casa seva. Moltes de les seves imatges apareixien acompanyades de textos escrits per ella mateixa. La seva escriptura era directa, precisa i plena d'ironia.
qualitats que completaven perfectament la força narrativa de les fotografies. Amb el temps, demostraria que també posseïa un extraordinari talent com a cronista. A mesura que el conflicte avançava, Lee començava a sentir que el seu treball des de Londres era insuficient. Les grans decisions de la guerra s'estaven prenent molt lluny de la capital britànica i ella volia ser allà on succeïen els esdeveniments. La seva insistència davant dels editors de British Vogue va ser constant. Sol·licitava reiteradament autorització per apropar-se al front. No era una petició habitual per a una dona en aquella època, i encara menys per una fotògrafa vinculada inicialment al món de la moda. Les restriccions imposades per l'exèrcit aliat dificultaven enormement l'accés de les dones a les zones de combat. Tot i així, Lee no estava disposada a acceptar una negativa com a resposta definitiva. Havia desafiat totes les convencions al llarg de la seva vida, i aquesta vegada no seria diferent. Finalment, va obtenir l'acreditació oficial com a corresponsal de guerra. Aquell document li obria unes portes que molt poques dones havien aconseguit travessar. Abans d'abandonar Anglaterra, va dedicar diverses setmanes a fotografiar els efectes dels bombardejos sobre el patrimoni històric britànic. Esglésies, museus i edificis emblemàtics apareixien mutilats per les explosions, però continuaven dempeus com a símbols de resistència col·lectiva. Durant aquells mesos, també va retratar nombrosos soldats abans de partir cap al continent europeu. Molts d'ells apareixen relaxats, somrients, gairebé despreocupats. Observades avui, aquestes fotografies adquireixen una dimensió especialment commovedora, sabent que alguns d'aquells joves no tornarien mai més. A principis de 1944, els aliats ultimaven els preparatius per a la gran ofensiva destinada a alliberar Europa Occidental de l'ocupació nazi. Lee intuïa que aquell seria el moment decisiu del conflicte i estava convençuda que havia de ser-ne testimoni. Quan finalment va creuar el canal de la Mànega cap al continent, no podia imaginar fins a quin punt aquell viatge canviaria la seva vida. Les imatges que captaria durant els mesos següents es convertirien en alguns dels documents visuals més importants de tota la Segona Guerra Mundial, però també deixarien ferides emocionals que mai no arribarien a cicatritzar. Sense saber-ho encara, Lee Miller estava a punt d'entrar en la més dura de totes les seves vides. La fotògrafa que havia retratat la llum del desert i els jocs surrealistes es disposava ara a mirar de cara l'horror més absolut que havia conegut la humanitat.

fins aquí aquest episodi de l'Històries de la Fotografia, amb el que hem inaugurat la sèrie d'episodis dedicat a descobrir les vides de la fotògrafa Lee Miller. En aquest primer episodi hem parlat de la infantesa i la joventut de Lee, dels seus inicis com a model als anys 20, de com descobreix la fotografia i com es trasllada a París per aprendre dels surrealistes, del seu retorn i establiment professional com a fotògrafa a Nova York, de la seva aventura vital a Egipte, del seu posterior retorn a Europa i, per últim, de la seva decisió de narrar fotogràficament la guerra. En el següent episodi de la sèrie us explicarem la vida de Lee Miller com a corresponsal de guerra, on va fotografiar de prop la barbàrie i l'horror que va provocar el Tercer Reich a tot el continent europeu i, especialment, en els camps de concentració. Esperem que us hagi agradat aquest primer episodi anomenat Les vides de Lee Miller. Abans de finalitzar aquest episodi, us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 2:15 de vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La tercera etapa del Tour de France ha arrencat puntual quan faltaven 5 minuts per un quart d'una des del centre de Granollers. Elisenda Cuquet, de Radio Granollers, quin ambient s'ha viscut? Bon dia.
2: Bon dia, un ambient preciós. Han sigut 20 minuts, però intensos. Els granollerins no s'han volgut perdre el Tour i han omplert el recorregut de la sortida neutralitzada pel nucli urbà per veure el ciclista rodant a baixa velocitat, com Lugo, un nen del campus Balonmano-Granollers.
3: Sí, il·lusió, em feia... tenia ganes de veure'ls.
2: La calor ha sigut extraordinària, però la il·lusió de la gent encara més.
1: Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
2: Fins aviat.
1: En mobilitat, a aquesta hora, les principals afectacions són precisament per l'etapa del Tour de França amb tall a diverses vies d'Osona, com la B520 entre Taradell i Vic, o la B522 entre Vic i Manlleu, la BB5224 entre Manlleu i Torelló i la BB5305 entre Seva i Taradell. A banda, es mantenen retencions a la P7 en sentit Tarragona per un accident a Sant Cugat del Vallès i per reparació de danys entre Llinars i Villalba Sasserra. També hi ha QS a la B10 i a la B20 a l'àrea de Barcelona. I Salut reforçarà aquest estiu les plantilles del CAP amb més pressió assistencial, especialment a les zones amb més desplaçaments de població i afectació per la calor. El dispositiu preveu incorporar o reorganitzar 972 professionals i sumar 21 ambulàncies més del SEM arreu del territori. El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits oberts segons el moment de l'estiu i garantirà l'activitat urgent i la cirurgia que no es pugui ajornar. Tot plegat forma part d'un pla per prevenir els efectes de la calor sobre la salut i amb un pressupost de més de 10 milions d'euros. Els bombers descarten ara com ara donar per controlar l'incendi de les Gavarres iniciat a la Bisbal d'Empordà i esperen a veure com evoluciona la jornada, sobretot amb l'ull posat a l'onada de calor i a les amenaces de la marinada. Pel que fa a balanç d'afectacions a edificació, n'hi ha 14 amb afectació parcial, 11 amb afectació estructural dins l'habitatges i 55 intactes. Risc extrem també d'incendis que augmenta avui de 20 a 45 municipis a 9 comarques catalanes, sobretot a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tot plegat mentre continua cremant sense control el foc que afecta més de 4.500 hectàrees a la Catalunya Nord i que ha obligat a desallotjar 10.000 persones. El final de la tercera etapa del Tour de França, previst avui i que arribi a l'estació francesa dels Angles, es farà sense públic a causa d'aquest incendi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: L'Ajuntament té espais oberts per al lleure, pel joc, pel gaudi d'infants, joves i famílies. En concret, són els dos camps de futbol, el camp de futbol Josep Raich i a la zona esportiva Ricard Ginebreda. En aquest cas, obren de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre i dissabtes i diumenges en horari de matí i de tarda. I també el pati de l'escola al Palau, que obre de dimarts a dijous a les tardes, també divendres a la tarda i al cap de setmana. Igual que els camps de futbol, el dissabte i el diumenge, matí i tarda. Espais oberts, d'accés lliure, aquest espai de lleure per famílies, infants i joves fins al 24 de juliol. I l'Ajuntament organitza un any més les noces d'or per les parelles que fa 50 anys que estan casades o que porten 50 anys de convivència. Celebren un dinar conjunt que es durà a terme a l'octubre i ara s'han obert les inscripcions. Estan obertes fins al 15 de setembre i us hi heu d'apuntar a l'oficina d'atenció ciutadana. Heu de dur una fotocòpia del llibre de família o certificat de casament, si sou matrimoni, i en cas de convivència, certificat de convivència, també una fotografia de les noces o de la parella. Inscripcions obertes fins al 15 de setembre. I aquest dissabte arriba al Festival de Música Metall el Move Your Fucking Brain Extreme Fest. Celebren enguany, a més, el seu 20è aniversari. Es consolida com un dels festivals gratuïts de metall extrem de referència de l'escena underground i té un cartell amb bandes nacionals i internacionals, 9 bandes confirmades ja en aquest concert que comença dissabte a la tarda i s'allarga fins a la nit a l'Avinguda Collserola, al polígon Riera del Molí. Entrada gratuïta aquest proper dissabte. I, per altra banda, també recordem l'espai Juga a l'Estiu per infants de 4 a 12 anys cada tarda de 5 a 8 a l'Escola Pont de la Cadena, cada dia amb una activitat diferent. Les inscripcions les podeu fer a jugalestiu@molinsrei.cat. El preu per tarda és de 5 euros i per tota la setmana 20 euros. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és la farmàcia La Granja, que està al carrer Roseta, Canalia 16, a La Granja.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
6: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
7: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
8: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
7: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
8: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
7: Això sí que és un bon invent.
9: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa-te'n a gent.cat/T jove o trucant al 012.
7: Ara entenc per què no pares mai per casa.
9: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Hola, joves! Estic realment eufòric i content pel fet de retrobar-vos de nou, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest espai de les restes de sèrie, per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons relacionades amb el xiular, que, en el cas dels humans, consisteix a produir un so controlant adequadament el flux de l'aire a través dels llavis. Tot i que es veu que també es pot xiular bufant a través de les mans, els dits, una fulla o amb un instrument com el xiulet. Xiular pot tenir diverses variants segons el propòsit o intenció, com ara en l'aspecte musical, quan es xiula una melodia. En l'aspecte funcional, quan es xiula per advertir, fer un signe o expressar un estat d'ànim. Per exemple, al teatre, per deixar clar que no agrada l'obra o la interpretació dels actors. I també, mitjançant un instrument, com el xiulet, pot tenir la funció d'advertència, com en el cas d'un àrbitre o d'un policia. En l'aspecte de comunicació, és de destacar el xiulet gomerenc, en espanyol Silbo Gomero, de l'illa de la Gomera, a les Canàries, que és un dels idiomes del món basats en estructures comunicatives xiulades més ben estudiats. A més, d'altres idiomes xiulats a Turquia, França, Mèxic, l'Amèrica del Sud, el Nepal i Nova Guinea. I fetes aquestes primeres notes sobre el tema que ens ocupa, iniciem ja, musicalment parlant, el programa d'avui amb la veu de Yolanda de las Heras, a qui vam escoltar ja fa unes setmanes interpretant un dels temes de la pel·lícula de Walt Disney, Blancaneus i els 7 nans, el titulat Silbando al trabajar.

hi ha artistes del xiulet que reprodueixen melodies molt complexes. Un dels més populars del segle XX va ser Kurt Savoy, que en realitat es diu Francisco Rodríguez Muñoz i que va néixer a Andújar, a Jaén. D'aquí, tot seguit, podem escoltar, en versió de piano i xiulet, el tema Smoke Gets in Your Eyes, aquí conegut com El humo ciega tus ojos. Un tema escrit per Jerome Kern el 1933 per al musical Roberta i que, dos anys després, va ser cantat a la pel·lícula del mateix títol per Irene Dunne, pel·lícula aquesta en què, a més, actuava la famosa parella de ballarins de Fred Astaire i Ginger Rogers.

L'any 2016 van començar unes característiques competicions de xiular que van ser guanyades per l'irlandès Frederick Smith. I atenció, perquè el 2017 el guanyador va ser el jove català Nil Trapa, que va mostrar els seus dots artístics xiulant el Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin. Una altra de les peces emblemàtiques, pel que fa al tema que avui ens ocupa, és la titulada I Was Kaiser Bill's Batman, que aquí es va conèixer com Jo fui el asistente del Kaiser Bill, tot un èxit del 1967 interpretat per Whistling Jack Smith, que era el pseudònim del cantant britànic Billy Miller. Si us ve de gust, ara la podeu escoltar de nou.

0: Com és sabut, el xiuleig forma part de la cultura de determinats pobles. Concretament, he llegit que en alguns indrets del món hom diu que xiular porta mala sort o que pot atreure els esperits malignes. El que, òbviament, no pot dur mala sort ni res semblant és escoltar l'enyorat Luis Aguilé, que ens interpreta tot seguit el tema El alegre silbador, versió en espanyol de la cançó The Happy Whistler, escrita i interpretada per Don Robertson, que l'any 1956 va arribar al número 6 de la llista de cançons pop dels Estats Units i al número 8 de la llista de senzills del Regne Unit.
1: Ansioso voy buscando tu amor para entregarle el corazón. Y en alas de tan dulce canción estoy pensando siempre en ti. Silbando yo te quiero decir que por siempre te amaré. Silbando te quisiera pedir que tú me dieras tu querer.

Hi ha una dita en espanyol per expressar que una cosa ve molt a propòsit del que es tracta, que fa como pedrada en ojo de boticario, equivalent a una altra que diu com en ell el dit. Doncs bé, dintre del sempre especial món del tango, em permeto convidar-vos a gaudir tot seguit de la veu del malaguanyat Carlos Gardel, que ens interpreta el titulat justament Silbando, amb lletra de José González Castillo i música de Cátulo Castillo i Sebastián Piana, que va ser estrenat l'any 1925 per Azucena Maizani, una cantant consagrada en el marc de la revista L'Octava Meravella, dirigida per Héctor Quiroga.

Generalment, les pel·lícules Walt Disney, com ara la de la Blancaneus i els 7 nans, a què ja he fet referència abans, inclouen una banda sonora amb cançons diverses. Concretament, de la pel·lícula Pinocchio, de l'any 1940, us proposo escoltar la versió que, en català i amb el títol de Xiula'm per que vingui, va enregistrar Salvador Escamilla l'any 1963. Un tema aquest, que s'escolta en la versió original anglesa, òbviament, quan en Pepito Grillo ensenya al Pinocho que xiulant pot guiar-se moralment.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de Josep Lluís Revenga.
1: Dintre del repertori habitual de les tunes universitàries, a més dels coneguts Clavelitos, Passa la tuna, Les tintes de mi capa o Trista i sola, hi ha una que va d'allò més bé per al programa d'avui, la titulada Ronda del Silbidito, també coneguda popularment com El Pío Pío o El dia que jo me case, que es considera probablement el cant de tuna més antic documentat, amb la melodia i lletra anotades pel viatger Jean-Charles Barrault de Davillère, sota el nom de Serenata Burlesca. Si us sembla bé, ara la podem escoltar de nou a càrrec de la Tuna Universitària de Barcelona.

continuació, i del repertori del cantant valencià Jorge Sepúlveda, que en realitat es deia Luis Sancho Monleón, us proposo escoltar un foxtrot, que, com sabeu sobradament, és una dansa suau i progressiva caracteritzada per moviments llargs i continus que flueixen per la pista de ball amb música de Big Band, desenvolupat a la dècada de 1910 i que va assolir el seu punt àlgid de popularitat a la dècada de 1930. I que, pel que es veu, perquè aquest és un gènere que jo no toco, encara es practica actualment. Bé, el foxtrot que podem escoltar es titula Silbar en invierno i, segons que m'he informat, és obra del músic castellonenc Vicente Portilés Tomás.

vegada se'n facin versions de la mateixa, mantenint substancialment la música i adaptant, o no, la lletra a l'idioma corresponent. Aquest és, entre moltíssims altres, el cas del tema italià Uno Tranquillo, interpretat i gravat l'any 1967 per Ricardo del Turco, i que la banda britànica de Tremoloes va enregistrar en anglès com Suddenly You Love Me, que es podria traduir com De sobte m'estimes, i Joie de Zen, en francès, com Siffle sur la colline, és a dir, xiulant el turó, que és la que sona ara mateix i que ens parla d'un individu enamorat d'una noia que li diu que l'esperi xiulant el turó amb un ram de flors, tot i que ella no apareix pas i l'home queda amb un pam de nas.

altra de les pel·lícules de dibuixos animats de Walt Disney és la titulada Robin Hood. És de l'any 1973 i va ser dirigida per Wolfgang Riedermann, basada en el personatge legendari del mateix nom. La peça musical del començament d'aquest film, que ara escoltarem en un enregistrament de Roger Miller i que no té lletra, és la titulada Whistle Stop, que es podria tal vegada traduir com Parada de xiulet. Ah, i per si us interessa, he llegit que el 2003 es va fer una versió doblada al català d'aquesta pel·li.

Algunes melodies molt populars són xiulades en lloc de cantades, com ara les bandes sonores de les sèries de westerns d'Ennio Morricone. Una d'aquestes és la corresponent a la pel·lícula La muerte tenía un precio, que en la versió original italiana de 1965, rodada a Almeria, dirigida per Sergio Leone i protagonitzada per Clint Eastwood, Lieven Cliff i Jean Maria Volonté, es titulava Per qualche dolaro in più. L'orquestra de Bob Sheridan ens interpreta tot seguit el tema principal d'aquest film, que, de ben segur, vosaltres haureu xiulat més d'un cop.

d'aquella persona que sap dissimular les seves intencions afectant aires de quieta, d'innocent, etc., se'n diu gata maula. Personalment, a casa hi ha justament una gata adoptada del carrer i convenientment vacunada amb el seu xip corresponent, que respon al nom de Maula, nom aquest que, pel que es veu, deu ser també popular en aquests felins, ja que el centre veterinari on la tenen enregistrada figura identificada com Maula Rebenga, cosa que vol dir que deuen haver-hi altres maules amb altres cognoms, com ara Rodríguez, Garreta, Masdeu, etc., etc. I tot parlant d'això, us proposo escoltar ara el grup Ara de Bo, que ens interpreta la cançó Xiula, Maula!

les pel·lícules de les denominades de guerra és la titulada El puente sobre el río Kwai, de l'any 1957, dirigida per David Lean, basada en la novel·la homònima de Pierre Boulle, que va ser rodada a Anglaterra i a Sri Lanka i va guanyar nombrosos premis Oscars. I, per si és del vostre interès, va ser doblada al català. D'aquesta pel·li és la coneguda Marxa del coronel Boogie, una melodia militar britànica que els soldats del coronel Nicholson xiulaven en desfilar i que s'ha convertit en un clàssic de la música de cinema. Ara la podem escoltar en una interpretació de la London Philharmonic Orchestra.

I quasi sense adonar-nos, el temps se m'ha tirat a sobre, de manera que cal anar posant el punt final al programa d'avui, cosa que faig amb molt de gust amb l'orquestra de l'alemany Helmut Zacharias, un home que va ser anomenat el violinista màgic pel seu estil de joc característic, que va començar a tocar l'instrument als 4 anys i va poder llegir el que deia el pentagrama quan va començar l'escola, fent, a partir de llavors, música amb el seu pare, que també era violinista i compositor. El 29 de novembre de 1941 va enregistrar el seu primer disc amb el seu propi nom, Helmut Zacharias i els seus solistes, disc que va ser un èxit. Va actuar també als Jocs Olímpics de París i als Estats Units d'Amèrica, i als anys 60 i 70 del segle passat va fer nombroses aparicions a la televisió amb la seva pròpia orquestra, que aquí es va conèixer com Helmut Zacharias i sus violines mágicos. Doncs bé, aquest home, a qui l'any 1995 se li va diagnosticar la malaltia d'Alzheimer i que ens va deixar el 2002, ens interpreta tot seguit l'animada peça titulada Le siffleur et son chien, que a casa nostra diríem El xiulador i el seu gos. Un tema musical instrumental popular compost per Arthur Wheeler Pryor, un famós trombonista, compositor i director de banda americà, especialment conegut com a membre destacat de la Sousa Band i per la seva faceta de creador de música per a banda i obres amb elements característics i humorístics. Un tema, l'esmentat que sentirem tot seguit, publicat originalment l'any 1905, que narra de manera humorística i descriptiva el so d'un xiuleig i d'un gos destinat a ser interpretat per una orquestra o per un conjunt musical que forma part del repertori de música lleugera o de banda i que ha estat gravat i versionat per diversos artistes i conjunts al llarg del temps, sent especialment valorat en cercles de banda per la seva alegria, l'ús destacat del solo de piccolo i els efectes de xiuleig i bordeig que fa que sigui entretingut tant per als músics com per al públic. I ja prou! Amb aquesta peça us dic adéu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les ones de Ràdio Molins de Rei, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb la propietat. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya pel alt risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfa, el més alt, que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 del pla Alfa, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Per això, des de Bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més incendis.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre ja necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
0: I és que el risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Última hora de la previsió amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars Jussà, l'Alt Urgell i al Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui, o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
0: És dilluns, 6 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea. Sònia Kerr.
4: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
0: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
4: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
0: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé un miler de professionals.
4: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
0: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
4: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
0: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
5: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb un total de 196 quilòmetres. Comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de 2 etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pràcticament tot Catalunya està en un risc molt alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem d'incendi davant les altes temperatures. Protecció Civil ha situat aquest risc en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt, a localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
4: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
0: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços ara en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat ja més de 2.000 hectàrees. Televisió de Costa Brava, Raül Martín, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, ara mateix fa poc més de mitja hora acaba de comparèixer a Ferran García dels Bombers, que és el sotsinspector d'avui dilluns, i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers de la Generalitat mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa prevista. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre, on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment els efectius treballen des de terra en quatre sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. Així ho explica el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
2: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat, i ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
6: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Calonge i de Cruïlles, qui va ser que els van evacuar el divendres per aquest incendi que va afectar a gran part de Mas Ambrós de Calonge i també la zona de Cruïlles. Els escoltem.
7: Hace tres días que estaban en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir, porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
8: El foc no està apagat oficialment, llavors el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar als animals, als peixos i als gats que tenen allà.
6: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
0: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava, un incendi que té també un vessant polític, ja que Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar l'incendi amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és portaveu dels Juntaires.
9: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
4: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
10: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
0: I és que l'incendi de les Gavarres ha tornat a posar el focus en un debat que fa anys que s'arrossega, la gestió dels boscos. En aquest context, el director gerent de Boscat, Jordi Terrades, ha analitzat aquesta casa a la xarxa amb la feina pendent per evitar greuges com aquests grans incendis.
4: Terrades ha apuntat a la falta de professionals i a la manca de comprensió de la ciutadania com a principals problemes.
11: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys, i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres, potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que es tallaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
4: Des del Boscat, la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris Forestals alerten que l'abandonament dels boscos és sinònim de més combustible i, per tant, d'un augment del perill d'incendis.
0: Més enllà de Catalunya, aquest risc d'incendis també és molt alt. De fet, continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Boulet-Terner.
4: A Castelló evoluciona favorablement l'incendi declarat diumenge a Soneja, tot i que 500 persones continuen desallotjades. El foc ha cremat 150 hectàrees i ha entrat al Parc Natural de la Serra d'Espadà.
0: La situació és complicada i ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos de perill del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i fins quan ha de durar tota aquesta calor. Saludem el nostre meteoròleg de nou, en Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
3: Situació ben calorosa, la que ja estem tenint en aquests moments. De fet, a hores d'ara hi ha alguns valors propers als 40 graus, al Segrià, també al Baix Empordà, al Gironès, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa, al Bages, la banda de les Garrigues, en general al Pla de Lleida, també la Ribera d'Ebre, al nord de la Terra Alta, per tant, unes temperatures ja força extremes i, a més, amb una perspectiva d'una calor que ha de durar moltes hores, ben bé estem parlant de temperatures per sobre dels 35 graus fins que es fa plenament de nit a les comarques interiors i encara li queda molta corda a aquesta onada de calor. De fet, el pic de màxima temperatura es donarà entre el dimecres i el dijous, per exemple, a Ponent i també l'interior gironí, al prelitoral de Barcelona, indrets on passarem dels 40, 42, 43 graus. I no sembla que al llarg de la setmana vulgui afluixar gaire, fins i tot es podria enganxar una onada de calor aquesta setmana amb una altra la setmana vinent. Però n'estarem molt pendents, lògicament.
1: Notícies en xarxa.
0: Esquerra Republicana reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera, que se celebra avui a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes per al període 2027-2029. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
4: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics hauran de fer cap esforç, no hauran de fer cap esforç fiscal, volíem dir, als pròxims 3 anys.
0: Montcarvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats, perquè tenen comportaments i economies diferents.
13: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan amb superàvit que als que estan amb un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
12: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
14: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
12: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
0: En clau d'educació, reforçar el paper de les direccions dels centres, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que es requereixin, i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat, són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa a Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
15: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula, amb uns alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat, també adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de l'aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb l'alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a cada classe. Ho explica el cap de la Divisió d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
16: cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán, y que ahí los grupos deben ser más pequeños. Probablemente cuando los niños son más pequeños también tiene mayor impacto, tiene grupos más pequeños. Entonces, que sea hecho de manera diferenciada y no solamente en el sentido de facilitar la tarea del docente.
15: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran els canvis. Per fer aquest informe han trepitjat les aules catalanes i han parlat amb experts acadèmics, també amb docents, directors, alumnes i famílies.
17: És un quart de tres de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic aquest matí el Departament de Salut, just tres dies després que el sindicat Metges de Catalunya denuncies que l'estiu començava sense conèixer cap assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Pel que fa a hospital, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
19: No podem seguir siendo el plan de contingència del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
18: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. Ho preveu el pla estratègic que ha presentat avui el consistori. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
21: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
20: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
17: Canviant de capital, a Girona l'Ajuntament ha presentat els avenços de dos doctorats industrials per tal d'aplicar-los a polítiques municipals. Un és sobre la sequera i l'altre sobre la implantació d'una xarxa de vigilància sanitària basada en l'anàlisi de les aigües residuals. Girona FM, Said Zbay.
22: L'Ajuntament de Girona ha presentat avui els avenços de dos doctorats industrials, un per reforçar la resposta de la ciutat davant la sequera i un altre per implementar una xarxa de vigilància sanitària a partir de l'anàlisi d'aigües residuals. Escoltem el regidor Sergi Cot sobre la transferència de coneixement en polítiques municipals.
23: Podríem dir una recomanació, no? La recerca aplicada al final és intentar fer avançar les dues coses alhora, la teoria i la pràctica, no? Per tant, fas una recomanació, etc. I per un exemple, per entendre'ns, no? Es poden agafar aquestes dues tesis d'aquí doncs, un parell d'anys, conclusions siguin, doncs, cal una inversió, m'explico, m'invento de, jo què sé, 1 milió d'euros per millorar això i poder aplicar i tenir-ho com toca, és tenir una xarxa d'abastament, per exemple, molt pionera.
22: Tanmateix, els projectes s'emmarquen, doncs, en el Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat, que busca, precisament, traslladar les conclusions de les investigacions a polítiques municipals concretes.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. L'exsubdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, desvincula l'exconseller Argimon del retard en la vacunació de policies espanyols.
4: Cabezas ha declarat en el judici als exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon per aquest retard. Ha desvinculat Argimon de qualsevol decisió sobre el tema, ja que ha assegurat que no era competència de Salut Pública. També ha defensat que un cop es va reprendre la campanya, es prioritzessin els majors de 65 anys per criteris mèdics, sense deixar de vacunar col·lectius essencials. L'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, ha afirmat que va reclamar mantenir la vacunació dels agents i que Salut mai li va indicar problemes de dosis ni retards en censos.
0: Tancant per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya.
4: L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament entre les línies 1 i 3 a Catalunya no reobrirà fins al 6 de setembre i mentrestant s'haurà de fer pel carrer.
0: És moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional pensat per afrontar els reptes que planteja la intel·ligència artificial. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
5: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
2: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny a l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
0: Ja arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França ja deixa Catalunya després de 3 etapes.
7: Bon dia, Marta. En aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda, amb gairebé 196 quilòmetres, passant per Vic, Ripoll, Camp de Bànol o Puigcerdà. L'etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens de la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten als Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però a només 6 segons hi ha Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de 18 ciclistes que ha deixat enrere el pilot, on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar.
0: Els aficionats al ciclisme catalans s'estan volcant en l'esdeveniment. A Vic, la Rambla del Passeig s'ha omplert de persones que no volien perdre's un esdeveniment que consideren històric. El nou FM, Marcel Puig, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, ara fa uns minuts ha passat tot el pilot de ciclista d'aquesta tercera etapa del Tour de França per la Rambla del Passeig de Vic, plena a vessar perquè l'Ajuntament de Vic ha augmentat una fan zone amb zona de música, zona per als nens, més altres activitats, i han esperat a quarts de 12 del migdia a la caravana que l'han vist passar, i ara fa pocs minuts a quarts de 2 de la tarda han vist passar a tots els ciclistes. A Osona, els ciclistes han entrat per Sant Martí de Centelles i al mig han passat per Vic. Ara s'enfilaven cap a Manlleu i sortiran cap al Ripollès. Escoltem alguns dels aficionats que estaven mirant a l'altura durant el matí a Vic.
24: Sí, home, ja hem vingut abans per agafar lloc.
25: Sí, aquí estem per agafar gorres, paraigües, de tot.
26: No, nosaltres això se'ns fa gros. Nosaltres organitzem la crono d'aquí a Vic. És un acte humil, però bueno, avui és un dia històric, passa el Tour per aquí i volíem col·laborar-hi amb el que... Contents que ens deixin col·laborar-hi. No ens ho imaginem. Bueno, jo crec que la gent avui ho ha començat a veure, però els que el seguim al ciclisme i hem anat a França, el que mou el Tour no mou cap carrera del món.
8: Doncs ple vessar estava al passeig de Vic i ara ja s'enfilen cap al Ripollès i acabaran als angles aquests corredors de la tercera etapa d'altura. A més, a Vic ha coincidit amb l'últim dia de festa major, festa local, i per tant la rebuda ha estat realment espectacular aquí a la Rambla.
0: Gràcies, Marcel Puig. Anirem seguint doncs aquesta cursa, aquesta etapa per terres catalanes del Tour de França. I a banda de la prova ciclista, l'actualitat esportiva, Anna, també està marcada pel Mundial de Futbol.
7: Sí, perquè aquest vespre a les 9 la selecció espanyola buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. Ahir ja es van disputar alguns partits de vuitens amb la sorprenent eliminació del Brasil per 1-2 contra una Noruega liderada per Haaland, autor dels dos gols noruecs. Als quarts de final, Noruega s'enfrontarà a Anglaterra, que es desfeia de Mèxic. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. El mataroní arriba procedent del Reus, on ha jugat les últimes tres temporades. Escoltem-lo.
3: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més preciosos de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec doncs també nosaltres som del Maresme i al final doncs és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
7: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de l'equip per les properes tres temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. Així es presentava Pedro Martínez a les xarxes socials del Club Blanc.
6: En primer lugar, es un honor. Una entidad, un club mítico, han pasado por aquí algunos de los mejores jugadores, algunos de los mejores entrenadores del mundo. Y evidentemente, pues es un orgullo formar parte, conozco el legado y bueno, pues intentar dar mi máximo para estar a la altura de los profesionales que han pasado antes por aquí.
0: Gràcies, Anna Freixas, l'última hora dels esports avui molt atapeïts. Fem ara una petita pausa i tornem de seguida a partir de 2:15 amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Emergències.
4: Hola, el meu nom és Tere Giné i soc la directora de la Plana Ràdio, l'emissora municipal a Santa Bàrbara. Santa Bàrbara és un municipi que està creuat pel barranc del Pelós. Això fa que, quan plou, i especialment quan ho fa a la capçalera d'aquest barranc, hi baixi un volum d'aigua important. En els darrers anys, això s'ha incrementat, i també la quantitat d'aigua i les afectacions que produeixen als baixos de les cases, als camins del terme municipal o als mateixos carrers del poble. En l'actualitat, tant l'Ajuntament com els mitjans, en aquest cas la Plana Ràdio, informem a la ciutadania d'aquesta situació, de la previsió i de que eviten també qualsevol risk. El retorn per part dels veïns de Santa Bàrbara és fantàstic perquè per la proximitat amb la gent sempre pues ens comparteixen imatges, ens donen informació, ens avisen de situacions de perill. M'agradaria molt destacar també lo agraïda que la gent ha estat amb els cossos de seguretat, amb els bombers, amb la brigada municipal. La resposta per part dels voluntaris i dels efectius que participen en aquestes tasques és encomiable i també el retorn de la gent del nostre poble. El paper de la ràdio de proximitat jo diria que és fonamental. És veritat que nosaltres hi treballem, però per aquest motiu també veiem que totes aquestes històries que expliquem són històries que coneixem de prop, són històries de gent real, són històries que podem contrastar, sobretot en l'actualitat, que es parla tant del tema de les notícies falses i de la verificació, no? A més, també una qüestió important és que les ràdios locals, com a coneixedores de proximitat i del territori, en aquests casos tan puntuals serveixen per a d'altres mitjans de més ampli abast que contacten amb nosaltres per a conèixer precisament aquestes informacions de proximitat i per a que els féssim de guia. Això sí, sense l'audiència i sense els nostres seguidors no podria ser possible. Per tant, moltes gràcies també a tots els que recolzeu aquestes ràdios locals.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: Alerta màxima a pràcticament tot Catalunya per el risc d'incendi forestal. 45 municipis estan en el nivell 4 del pla Alfa, el més alt, i que implica un risc extrem en plena onada de calor, la segona de l'estiu. Però gairebé 400 municipis més estan només una mica per sota, en el nivell 3 d'aquest pla, que implica perill molt alt de foc forestal. Tot plegat mentre els bombers encara no han pogut donar per controlat l'incendi al massís de les Gavarres, que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Des de bombers, el sotsinspector Ferran García es declara preocupat per si es declaren més focs.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit això. Els camions en tenim molts, mitjans aeris també, però l'altre ja necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
5: El risc es multiplica amb l'onada de calor que tenim a sobre i que no arribarà al seu pic fins dimecres o dijous. De fet, hi ha diversos avisos de perill activats per part del Servei Meteorològic. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Una onada de calor, la que anirem tenint al llarg de les properes hores i els propers dies a Catalunya. De fet, a hores d'ara, déu-n'hi-do com s'enfila la temperatura i ja tenim valors que passen dels 35 graus a l'interior de l'Empordà, també a la vall del Llobregat i cap a les comarques de l'Ebre i de Ponent. Temperatures que acabaran passant dels 40 graus aquesta tarda en alguns racons del Pla de Bages, del Pla de Lleida i també de la Ribera d'Ebre. Tot plegat amb molt pocs núvols. Aquesta tarda, ja avançada, es formarà alguna tempesta de calor, sobretot al Prepirineu de Lleida, cap al nord de la Noguera, cap al Montsec, també al Pallars, Jussà, l'Alt Urgell i el Solsonès. Aquí hi ha algun xàfec, però d'una forma francament local. Pel que fa demà, la mateixa situació que avui o encara amb més calor. Estarem parlant de molts valors de 35 a 42 graus. Per tant, una calor canicular al 100%. Estem pendents a la xarxa.
5: És dilluns 6 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que fa servir la Unió Europea amb els estats membres. Sònia Kerr.
9: Tot plegat quan està en marxa el Consell de Política Fiscal i Financera per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats autònomes. De moment, el govern espanyol ofereix a les comunitats mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
5: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Europa planteja les bases de la millora educativa que necessita Catalunya.
9: I apunta a reforçar el paper de les direccions de les escoles, no abaixar ràtios de forma generalitzada i destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. És el primer informe que la institució europea elabora per revertir els mals resultats acadèmics.
5: Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb gairebé 1.000 professionals.
9: Ho ha fet públic el Departament de Salut 3 dies després que metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic.
5: En cultura engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques.
9: Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o SEAT. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
5: Els esports, última etapa del Tour de França per territori català, Anna Freixa.
10: Aquesta tercera etapa ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres comptarà amb 4 ports de muntanya. Després de dues etapes, Jonas Vingegaard segueix líder, però amb només 6 segons de diferència respecte a Tadej Pogacar.
5: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i la coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques fins i tot pateixen un risc extrem que Protecció Civil situa en el nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats del Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre.
9: A més, s'ha ampliat el nivell 3 d'aquest pla per perill molt alt d'incendi a 385 municipis de 30 comarques.
5: Tot plegat quan encara no s'ha donat per controlat l'incendi declarat divendres al massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en 3 punts que encara els preocupen, especialment el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Salrà. El foc ha cremat, de moment, més de 2.000 hectàrees. Última hora amb Televisió de Costa Brava. Raül Martín, bon dia.
11: Bon dia, doncs sí, fa una hora han fet aquesta compareixença als bombers de la Generalitat i extrema la vigilància davant el pic de calor i mantenen el focus en el flanc dret de l'incendi de les Gavarres. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi, però alerten que les pròximes hores seran especialment delicades per l'episodi de calor intensa previst per aquest dilluns. El sotsinspector dels bombers, Ferran García, ha explicat que ara és el moment en què cal estar més atents, ja que les altes temperatures poden afavorir noves represes dins el perímetre d'incendi. Durant el matí s'han detectat alguns focus secundaris en un barranc situat al primer terç del flanc esquerre, una zona que els equips mantenen sota una vigilància constant. Tot i això, el flanc dret continua sent el punt que més preocupa els bombers i segueix sent la principal prioritat de l'operatiu. També es manté el control sobre una part del flanc esquerre on el foc es va acabar extingint de manera natural. Actualment, els efectius treballen des de terra en 4 sectors diferents del perímetre per consolidar les zones més sensibles i actuar amb rapidesa davant qualsevol revifada. De tot, n'ha parlat el sotsinspector dels bombers, Ferran García.
7: La simultaneïtat és fatal perquè a nivell de comandaments, de centres de control, no és infinit, això, els camions en tenim molts, mitjans aèris també, però l'altre, i necessitem posar mans a que no tinguem simultaneïtat. I ara això és prioritari màxim de treballar molta gent aquí.
11: Els responsables de l'operatiu insisteixen que de moment es manté una actitud de prudència i que caldrà veure com evoluciona l'incendi al llarg de la jornada abans de valorar els pròxims passos. D'altra banda, també hem pogut parlar amb veïns de Cruïlles i de Calonja, que han estat una de les zones més afectades per aquest incendi. Asseguren que els van haver d'evacuar i ara mateix escoltem com van viure aquesta evacuació i com es troben ara mateix.
12: Hace 3 días que estaba en el hotel y ahora son amigos de Calonge que me dice Natalie viene a dormir porque nadie me pregunta dónde me voy a dormir. Yo no puedo subir a mi casa, pero ¿dónde me voy a dormir? Si yo no tengo amigos, yo está a la calle.
13: El foc no està apagat oficialment. Llavors, el que ens han donat és un permís per pujar a donar menjar els animals, els peixos i els gats que tenen allà.
11: En paral·lel, Ferran García també s'ha referit a un nou incendi de vegetació agrícola declarat aquest matí entre Terrades i Llers a l'Alt Empordà, tot i que ha remarcat que el dispositiu desplegat a les Gavarres continua plenament operatiu i centrat a evitar qualsevol desestabilització del gran incendi forestal.
5: Gràcies, Raül Martín, des de Televisió de Costa Brava. I és que aquest incendi de les Gavarres té també un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori.
10: Josep Rius és el portaveu dels juntaires.
14: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
10: Des del PSC, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic.
15: És molt important la feina que s'està fent i s'està impulsant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
5: Més enllà de Catalunya, també el risc d'incendi en diversos punts continua cremant sense control el foc que afecta la Catalunya del Nord. De moment ha calcinat 4.500 hectàrees i ha obligat a desallotjar 10.000 persones de 26 municipis a les zones d'Illa, Rodes i Voltaire-Negre, a França.
10: A Castelló, mentrestant, evoluciona favorablement l'incendi.

0: els va poder apagar amb un extintor i van detenir el jove.
1: Una acció perillosíssima, donat la situació complicadíssima que s'està vivint, que us estem explicant, i que ho serà encara més els propers dies, ja que el pic de l'onada de calor no arribarà fins dimecres i dijous d'aquesta setmana. Per això hi ha actius diversos avisos del Servei Meteorològic. Volem saber quines temperatures ens esperen els propers dies i ho hem preguntat al nostre home del temps, en Lluís Mi Pérez.
2: Situació de calor extrema. Hem de parlar que som a la setmana estadísticament on comencen les onades de calor més intenses a Catalunya, però amb un superàvit de graus que s'està ja sentint des de fa mesos. De fet, a finals del mes de maig vam tenir temperatures desbocades, gran part del mes de juny temperatures molt altes, i els 6 dies que portem de juliol ja amb aquests valors que volten als 40 graus. De fet, a hores d'ara aquests 40 s'estan marcant a l'ombra a moltes comarques interiors de Girona, també de la Catalunya central, de l'Ebre i de Ponent. Aquesta tarda 41-42 graus tindrem, per exemple, el Segrià. I no s'acaba aquí aquesta calor. Demà la mateixa situació, fins i tot més calor. A Girona i Barcelona, 41-42 graus es podrien assolir en alguns indrets interiors de l'Empordà, també de la Vall del Llobregat, i el màxim de calor, per si fos poc, entre el dimecres i el dijous. Haurem d'estar pendents, però probablement s'arribaran a rècords. 43-44 graus a Ponent, són temperatures desbocades, de les quals doncs, n'haurem d'estar molt i molt pendents.
3: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria política. Esquerra reclama al govern espanyol que signi el sostre de dèficit de les comunitats autònomes amb criteris similars als que la Unió Europea aplica als estats membres. Ho diu en referència al Consell de Política Fiscal i Financera en marxa a Oviedo per fixar la regla de despesa que han de complir les comunitats. De moment, el govern espanyol els ofereix mantenir un marge de dèficit del 0,1% fins al 2029.
0: Hisenda destaca que si tira endavant els governs autonòmics no hauran de fer cap esforç fiscal els pròxims 3 anys.
1: Bon Carvajal, bon dia.
4: Bon dia. El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha argumentat que el criteri de sostre de despesa no ha de ser igual per totes les comunitats perquè tenen comportaments i economies diferents.
5: Quan Europa assigna sostres de dèficit en els estats que formen part de la Unió Europea, no assigna el mateix sostre de dèficit a tothom, sinó que els assigna en funció de la realitat de cada estat, de les necessitats de cada estat, etc, etc. Això és més raonable que assignar el mateix percentatge de dèficit als que estan amb superàvit que als que estan amb un dèficit molt gran. Hi ha administracions públiques que estan amb superàvit perquè han decidit no finançar els seus serveis públics.
4: Ni la condonació del FLA ni el nou finançament no són a l'ordre del dia del Consell de Política Fiscal i Financera d'avui, sinó que es tractaran en una altra trobada aquest mes. Per part de Catalunya hi participa la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que abans d'entrar-hi ha subratllat la importància que Espanya tingui pressupostos generals.
6: Escoltarem avui el ministre quina és la seva proposta en relació a l'objectiu de dèficit. Aquest és el primer pas importantíssim per poder dissenyar els pressupostos generals a l'Estat. Seria una molt bona notícia que l'Estat tingués pressupostos. Crec que és el que els ciutadans necessiten i demanen, que és que fem polítiques públiques a favor, donem respostes a favor dels seus problemes, i tenir pressupostos és l'eina, l'instrument necessari per poder tirar això endavant.
4: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, té previst aprovar aquests pressupostos generals a la tardor.
1: Entrem en matèria d'educació. Reforçar el paper de les direccions de les escoles i els instituts, no abaixar ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions que requereixi, o destinar més recursos als centres educatius amb més complexitat. Aquestes són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE, l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament a Europa, per a la millora educativa de Catalunya. És el primer informe que la institució elabora en el conveni a 4 anys signat amb la Generalitat per tal de capgirar els mals resultats acadèmics. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia. L'informe estableix que el sistema educatiu català té una base sòlida, però amb uns desafiaments creixents a l'aula amb alumnes amb grans desigualtats socioeconòmiques. Per revertir-ho, proposa enfortir les direccions perquè puguin liderar el projecte pedagògic, potenciar la carrera docent premiant econòmicament les figures sèniors i aquells que exerceixen en centres amb més complexitat. També adequar la formació dels mestres segons les necessitats a l'aula o tenir un sistema d'avaluació que no només ofereixi dades, sinó que permeti guiar en la millora de la aprenentatge. Incideix també en dotar de més inversió les escoles i instituts amb alumnat més vulnerable i no generalitzar la baixada de ràtios d'alumnes a les classes. Ho explica el responsable d'Educació i Competències de la OCDE, Paulo Santiago.
8: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para

0: circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
1: Amb aquest informe, el Departament d'Educació començarà a desplegar mesures amb l'acompanyament dels experts de l'OCDE que en els propers dos anys els guiaran els canvis.
2: Mentrestant, els sindicats d'educació fan balanç de les reivindicacions aconseguides fins ara i reflexionen sobre com encarar el curs vinent. En el cas de l'Hospitalet de Llobregat, l'acord signat amb Educació permetrà l'arribada de més de 32 professionals al setembre per atendre l'escola inclusiva a la ciutat. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
3: El curs ha acabat, però no les demandes per millorar el sistema educatiu. Tot i que encara no se sap quines mobilitzacions hi haurà per l'inici del pròxim curs, els sindicats es mostren disposats a continuar negociant. Escoltem Xavi Vilanova, delegat d'USTEC a l'Hospitalet.
4: Hem aconseguit un salt qualitatiu en aterrar diferents millores del que estàvem reivindicant. Però hem d'anar a aconseguir més coses.
3: Pel que fa a l'altre sindicat majoritari de l'Hospitalet, Comissions Obreres, Mònica Bori, delegada d'Educació, parla sobre les millores aconseguides.
5: Nosaltres veiem això com un pas endavant, ho veiem com un canvi de paradigma i és un punt d'inflexió per continuar treballant.
3: Al març, el Departament d'Educació va arribar a un primer pacte amb Comissions i UGT. Al maig va arribar a un segon principi d'acord amb USTEC i professors de secundària. Tot i les millores, més d'un 65% dels docents van votar no al preacord i l'USTEC es va fer enrere. Es va tornar a les vagues, però la Generalitat va decidir tirar les mesures endavant. A l'Hospitalet, aquest acord permetrà l'arribada de més de 32 professionals per atendre l'escola inclusiva a la ciutat el proper curs escolar.
2: Passa un minut de 3:15. Anem de l'educació a la salut. Els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran amb 972 professionals provinents de noves contractacions o de reorganitzacions dels mateixos equips. Ho ha fet públic el Departament de Salut just 3 dies després que el Sindicat Metges de Catalunya denunciés que l'estiu començava sense conèixer cap pla assistencial específic. Maite Polo, bon dia.
6: Bon dia. Pel que fa a hospital, Salut assegura que durant aquest mes de juliol es disposarà del 90% dels llits del sistema públic i del 84% durant l'agost. Es garanteixen les operacions no ajornables i prou llits disponibles per atendre descompensacions agudes. Segons Metges de Catalunya, però, manquen mesures organitzatives durant tot l'any i no hi ha diàleg. Javier O'Farrill és president del sector d'atenció primària de l'ICS de Metges de Catalunya.
7: No podem seguir siendo el plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
6: Més de 200 serveis de 43 hospitals i 22 CAPs s'han adherit a la campanya Ni un minut més del sindicat. Han deixat de fer hores extra per demostrar que el sistema sanitari depèn d'aquesta feina voluntària per funcionar amb normalitat.
2: Seguim amb tu, Maite, perquè el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins divendres, fins al 10 de juliol. És en línia i es pot trobar a les farmàcies, als centres de primària, les xarxes socials i punts d'informació. Reduir el mal ús d'alguns fàrmacs és un dels objectius, i ho ha explicat la responsable de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut a aquesta casa, a la xarxa.
6: Llegir el codi QR i dedicar entre 5 i 10 minuts a respondre si es pren bé la medicació, si s'inverteixen prou diners públics en medicaments, si és necessària la indústria farmacèutica per garantir la recerca o si s'està d'acord en la participació de la ciutadania en la presa de decisions públiques. Els responsables esperen la participació de persones de totes les edats, tot i que reconeixen que algunes persones grans poden necessitar ajuda. En el focus de salut, corregir usos inadequats de medicaments, sempre amb la base d'una conversa amb el professional sanitari. Anna Clopés és directora de l'àrea del medicament del Servei Català de la Salut i ho explica a la xarxa.
8: Es recomana que els governs tinguin estratègies definides pel bon ús, això ho recomana l'Organització Mundial de la Salut, i com no pot ser d'una altra manera, volem l'opinió, les necessitats, les demandes, les aportacions que ens pugui fer la ciutadania. A vegades el que passa és que també utilitzem aquest medicament en substitució d'altres accions, com pot ser un canvi d'estil de vida, fer d'esport, un canvi alimentari. Llavors, potser, no?, d'un valor social podem passar-nos a una medicalització excessiva de les nostres vides.
6: A l'octubre o novembre, representants del CatSalut debatran els resultats de l'enquesta amb grups de pacients i esperen posar en pràctica els primers canvis ja l'any vinent.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: A Barcelona, l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros en els propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals. Avui n'han presentat els detalls. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. El nou full de ruta de mercats de Barcelona completarà la reforma de tots els equipaments en els propers 5 anys amb un pressupost de 100 milions d'euros. Entre les grans remodelacions ja en marxa o previstes hi ha el Mercat de la Mercè, el de Sant Martí, el de Felip II, el de la Beceria, que s'inaugurarà el mes d'octubre, o el de l'Estrella, que finalment no posarà carpa provisional als jardins del Baix Guinardó després que els veïns ho portessin als tribunals. L'Ajuntament defensa la bona salut de la quarantena de mercats amb el 95% de les parades obertes, 7.500 llocs de treballs directes i un impacte econòmic de 560 milions. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica.
11: Crec que és important que ho diguem perquè si no al final tenim aquesta sensació de que els mercats van malament. Els mercats van molt bé i el millor que podem fer els barcelonins i les barcelonines perquè vagin igual de bé és anar a comprar allà. I crec que això també és important que ens ho repetim també com a consumidors, no? També on decidim comprar és una acció política.
10: El nou pla estratègic de mercats també prioritzarà durant la propera dècada la modernització i la digitalització dels equipaments, nous canals de venda i revisió horària i el repte del relleu generacional, entre d'altres aspectes.
2: Canviem de comarques. L'Audiència Provincial de Lleida resol gairebé 90.000 assumptes judicials en el darrer any. Malgrat tot, més de 70.000 expedients continuen en tràmit per la saturació dels jutjats de primera instància. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
12: Aquest dilluns al matí ha tingut lloc la presentació de la memòria anual de l'Audiència de Lleida, on el seu president, Albert Guilanyà, ha destacat la necessitat de la creació de noves places pels propers anys.
13: De caràcter molt urgent, que possiblement podrien crear-se abans de que acabés l'any, hi hauria la sisena plaça a la secció segona de l'Audiència Provincial, que ara en aquest moment disposa de 5 places, passaria a tindre 6 places de magistrat, la creació de la plaça número 3 a Cervera, que em fa l'efecte que és absolutament indispensable.
12: El president ha explicat que aquesta saturació dels jutjats ha estat provocada per un mal dimensionament de les places creades durant els darrers 20 anys i perquè molts advocats d'arreu d'Espanya presenten demandes a Lleida. Segons el Consell General del Poder Judicial, una plaça hauria d'assumir 1.200 assumptes a l'any i actualment les 6 primeres de Lleida en tenen gairebé 3.000, encapçalant els rànquings de tot l'Estat. A més, actualment la província de Lleida compta amb 46 places, de les quals 12 pertanyen a jutges substituts.
2: I és moment per a la cultura. Avui hagués fet 100 anys Joan Costa, dissenyador gràfic que va crear o renovar la imatge de marques tan conegudes com Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, es convocaran premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Joan Costa va ser un dissenyador de formació autodidacta que durant la seva extensa trajectòria va participar en la creació i renovació de la identitat visual de més de 400 marques o institucions. D'ell va ser la reconeixible imatge de marca de Gallina Blanca o la proposta que el Banc Santander adoptés el color vermell, per exemple. Sempre, com ha explicat el comissari de l'any que porta el seu nom, Jesús de Loyo, amb la idea que la imatge és comunicació i ha d'anar dirigida a les persones.
15: Diseñaba desde las necesidades de la gente, no desde una visión utópica en una atalaya fantástica, ¿no? Donde todo es ideal. No, tocando, preguntando, analizando el comportamiento de las personas, porque el diseño se hace para las personas.
14: Sota el nom d'en Joan Costa, la concepció del disseny actual, fins l'any vinent s'organitzaran esdeveniments com dues exposicions, una d'itinerant i una altra al Palau Robert, o un concurs internacional de cartells. També es farà un congrés internacional que tractarà sobre el disseny en l'era de la intel·ligència artificial i sobre els reptes contemporanis de la comunicació.
2: I arriben els esports. Transport d'Anna Freixa. Bon dia, Anna. Avui el Tour de França és protagonista, tot i que ja deixa Catalunya després de 3 etapes en terres catalanes.
16: Bon dia, Marta. Sí, en aquesta darrera etapa la prova ha engegat a Granollers i s'acabarà a la Catalunya del Nord, als Angles, al voltant de les 5 de la tarda. Amb gairebé 196 quilòmetres, aquesta etapa comptarà amb 4 ports de muntanya, 3 de tercera categoria i un de primera, l'ascens a la Collada de Toses. Una etapa que no tindrà públic quan travessi la frontera francesa com a conseqüència dels incendis que afecten els Pirineus Orientals. Jonas Vingegaard continua líder després de l'etapa d'ahir, però només 6 segons de marge respecte a Tadej Pogacar. Ara mateix hi ha una escapada de ciclistes que tenen 3 minuts de marge respecte al pilot on hi ha precisament Vingegaard i Pogacar. El pas per Camp de Bànol, Mats Pedersen ha estat el primer.
2: Doncs justament a Camp de Bànol el públic està vibrant amb aquesta prova. Estan omplert les dues bandes de la Nacional 260 per veure els ciclistes. Anem fins allà. Ràdio Ripoll, Marc Roura, bon dia.
17: Hola, bon dia. Doncs sí, el Tour de França justament acaba de passar ara per aquí els últims, acaben de passar per Camp de Bànol. El grup de ciclistes escapats s'han disputat l'esprint intermedi que finalment, com dèieu, s'han dut el danès Mats Pedersen de l'equip Lidl Trek. El pas del Tour de França ha plegat centenars de persones aquí al municipi que han sortit als carrers a veure i a viure aquesta etapa del Tour de França. De fet, molts campdevanolencs, com la Tània o en Pol, han volgut aportar el seu granet de sorra fent voluntaris.
18: Nosaltres amb la família, com que és un dia de festivitat i algo excepcional aquí al nostre poble, doncs hem volgut participar, col·laborar i bueno, fer el que és l'ambient que estem veient per aquí, la gent del poble, gent de fora, i que passi per aquí és doncs una sort.
19: M'agraden molt les bicis de carretera i l'esport en general i per això he vingut aquí i a sobre tinc família que són voluntariats i és un pas més per poder-ho vindre amb més facilitat. I una cosa a més també és que és un orgull tindre-ho aquí a la nostra terra, que feia 70 anys que no passava i és una oportunitat.
17: Ja ho sentiu, doncs un ambient de gala i molta expectació a peu d'asfalt per viure en directe el major espectacle del ciclisme mundial.
2: Sens dubte, gràcies, Marc Roura, des de Ràdio Ripoll. I a banda del Tour, l'actualitat esportiva també està marcada, Anna, pel Mundial de Futbol.
16: Sí, perquè aquest vespre a les 9 jugarà la selecció espanyola, on buscarà l'accés als quarts de final davant la Portugal de Cristiano Ronaldo. En hoquei patins, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Martí Casas fins al 2029. Escoltem-lo.
20: No t'enganyaré, per un culer des de naixement, crec que és el somni de qualsevol nen poder vestir aquesta samarreta, i a sobre en l'esport que tant estimem, així que la veritat que un dels dies més feliços de la meva vida. Amb la família, sobretot, amb la meva filla, amb la meva dona, portem molts anys voltant i crec que doncs, també nosaltres som del Maresme i al final doncs, és un autèntic honor, molta responsabilitat també a defensar aquests colors.
16: En bàsquet, el Real Madrid ha fet oficial ja la incorporació de Pedro Martínez com a nou tècnic de bàsquet durant les tres properes temporades. El català arriba després de proclamar-se campió de la Lliga Endesa amb el València Bàsquet. I segons ha pogut saber la xarxa, el Quitzenàs Manresa està molt interessat en el fitxatge del pivot canadenc amb passaport sud-africà Nick Onghenda.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són pendents un incendi a Sant Benet que ha cremat un camp de conreu i que ha agafat la vessant sud del turó i crema ascendent a vegetació forestal. Els bombers prioritzen el flanc esquerre d'aquest incendi que ha llançat focos secundaris. De moment hi treballen 27 dotacions terrestres i 7 aèries. Estarem molt pendents de veure com evoluciona, perquè pràcticament tot Catalunya està en risc alt d'incendi forestal. 45 municipis de 9 comarques pateixen un risc extrem. Protecció Civil situa a nivell 4 del Pla Alfa. Són localitats com el Baix Empordà, l'Alt Urgell, el Gironès, la Noguera, el Pallars Jussà i la Ribera d'Ebre. Tot plegat quan encara, recordem, no s'ha donat per controlat l'incendi que es va declarar divendres al Massís de les Gavarres, al Baix Empordà. Els bombers centren tots els esforços en tres punts que encara els preocupen, especialment en aquest cas el flanc dret, perquè pot escapar-se amb la marinada i obrir-se cap a Girona i Celrà. Un incendi que també té un vessant polític. Junts per Catalunya demanarà explicacions al govern després de saber que l'operari que va originar el foc amb una radial en uns treballs de manteniment de carreteres estava subcontractat pel Departament de Territori. Josep Rius és el portaveu dels Juntaires.
2: Demanarem explicacions a la consellera Paneque per aquest encàrrec del Departament de Territori sobre si era necessari, donades les circumstàncies climàtiques que vivim, i també sobre si s'havien donat les instruccions oportunes per evitar el risc d'incendi elevat. No estem buscant culpables, però sí que exigim transparència perquè si hi va haver algun error no es torni a produir.
1: Des del PSC, la vicepresidenta, la viceprimera secretària i portaveu del partit, Lluïsa Moret, ha destacat la bona col·laboració entre les administracions en les tasques d'extinció i ha defensat la feina de prevenció en un nou escenari de canvi climàtic. L'escoltem.
3: És molt important la feina que s'està fent i s'estan posant també des del govern de la Generalitat, centrades també en les polítiques de prevenció, de gestió forestal, de protecció dels entorns naturals i la coordinació, evidentment, entre les institucions i els serveis d'emergència a l'hora de fer front a aquest canvi climàtic i a aquesta emergència climàtica.
1: I la policia local de Torroella de Montgrí ha detingut un jove de 30 anys per encendre 4 focus d'incendi al camí vell que uneix el poble amb l'Estartit. Va ser diumenge al vespre quan els agents van identificar el noi quan va intentar robar una botiga. Es va mostrar agressiu, els va amenaçar i va sortir corrents. Els agents van activar una recerca i van trobar poc després el camí vell. Hi havia encès vegetació a 4 punts diferents separats per poc més que d'uns metres.
4: Informació local.
5: L'Ajuntament convoca per demà una nova reunió per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions, en concret als barris de l'Àngel i Can Graner. Per tant, convocat el veïnatge d'aquests dos barris per una trobada, reunió amb els responsables municipals, reunió oberta a tot el veïnatge per explicar aquests temes i també atendre els vostres dubtes o preguntes. Demà, dimarts, a 7:45 del vespre, al local de l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel, al carrer Nostra Senyora de Lourdes 24. I també demà comença un taller per empreses i emprenedors, un taller d'Instagram i de creació de contingut, estratègia i eines d'intel·ligència artificial. Es farà durant 3 dies, els dies 7, 9 i 10 de juliol, de 10 del matí a 2 de la tarda a l'edifici del Molí. La inscripció és gratuïta i s'ha de fer enviant un correu a empresa@molinsderei.cat o trucant al telèfon 93 680 2 97. I també aquesta setmana, el dimecres, hi ha una sortida per conèixer el refugi antiaeri de Gavà. Es farà una visita guiada al refugi i hi haurà un taller també sobre els conflictes armats. Aquest dimecres a 8:45 del matí. El punt de sortida és el carrer Primer de Maig amb Miquel Torelló i Pagès, i les inscripcions per anar a aquesta sortida al refugi antiaeri de Gavà s'han de fer als casals d'avis Primer de Maig i al casal de la Riera Bonet, o bé al correu electrònic personesgrans@molinsderei.cat. I el Vi organitza dins el cicle Trobades en Viu una trobada amb l'alcalde Xavi Paz aquest dijous a la tarda. A la trobada, l'alcalde farà un balanç dels 3 anys de govern i parlarà de temes de futur abans de les eleccions de l'any que ve, aquest dijous a les 7 de la tarda, al pati de Can Ametller. I continuen les activitats de l'estiu jove per a joves i adolescents de 12 a 17 anys que es fan cada tarda a l'edifici del Molí Jove. De dilluns a divendres, amb activitats, són gratuïtes, cada dia amb propostes diferents, a les tardes de 5 a 8, de dilluns a dijous, i també els dimecres i els divendres al matí amb activitat. Les inscripcions es poden fer a molijove@molinsderrei.cat i, com dèiem, activitats per a joves de 12 a 17 anys. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és La Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, La Granja.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
5: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.

Bona tarda i benvinguts a Cafè Drom un dijous més, aquí, a Ràdio Molins de Rei. Doncs avui començarem com us diria jo? Crec que aquesta entrevista que us oferim avui ha estat molt pensada, molt plantejada, no sabíem molt bé si fer-la. Aquest convidat que tenim aquesta nit crec que té molta valentia en estar avui amb nosaltres i jo us faré un petit començament, ho farem en castellà perquè ell parla en castellà i seria això el que us vull dir aquesta nit. Él trabajaba para ayudar a los demás en una ONG, convencido de que su labor marcaba la diferencia, hasta que un despido inesperado cambió el rumbo de su vida y le obligó a empezar de nuevo. Soy Virginia Drom y esto es Café Drom. Arrancamos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Diversos nuclis de població i urbanitzacions entre Sentmenat i Castellar del Vallès estan confinats arran d'un incendi i treballen més d'un centenar de bombers. Allà hi ha el nostre company de Televisió Sabadell, Josep Collell. Bona tarda.
2: Bona tarda. Doncs l'ES Alert, que s'ha rebut ara fa aproximadament mitja hora decretant aquest confinament dels diferents nuclis de la població entre Sentmenat, Castellar del Vallès i també alguna organització de Caldes de Montbui. El foc que s'ha declarat a 2:45 de la tarda i que ara mateix encara continua cremant sense control a través del parc natural. Una preocupació que s'extén en tots els bombers, sobretot en el flanc esquerre, que és el que està avançant amb més velocitat a uns 800 metres per hora i que ara mateix ha provocat aquest confinament que us comentàvem. No se sap, evidentment, encara quines poden ser les causes de l'origen de l'incendi. El que sí que sabem és que en les primeres valoracions de gent rural ja hi ha 10 hectàrees cremades, però aquesta xifra, segons diversos mitjans, podria estar augmentant en els darrers moments. Preocupació aquí a Sentmenat, també a Castellar i també a Caldes de Montbui, del qual hem vist l'alcalde ara fa uns minuts, perquè aquest incendi ara mateix continua cremant sense control i els bombers ja han anunciat que és un incendi d'alta intensitat.
1: Moltíssimes gràcies, Josep, per la feina. Ja ho sentia, més que a més, tot Catalunya està en alt risc d'incendi. 45 municipis estan a nivell 4 sobre 4 i tenim pendent encara aquest incendi de les Gavarres que ha posat els darrers dies un altre cop al debat sobre la gestió dels boscos. En aquest context, el director general de Boscat, Jordi Terrades, ha actualitzat a la xarxa la feina que fan els equips que estan sobre el terreny i ha parlat del que ho fan per evitar greuges com aquests grans incendis. L'escoltem.
3: Perquè és una feina poc compresa, sovint ha estat precària també al llarg d'aquests últims anys i això doncs ha fet doncs que hi hagi una manca de professionals. Al mateix temps també hi ha una manca de coneixement o de comprensió per part de la població en general. Avui les mateixes persones que pot ser que plorin perquè s'ha cremat una part de les Gavarres potser també són les mateixes que quan han anat a passejar per allà i han vist que estrellaven arbres, s'han queixat o els hi han molestat els sorolls de les motoserres. És a dir, a vegades ho volem tenir tot i tot no pot ser.
1: I el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat que el pròxim dimecres 29 de juliol se celebrarà el Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el nou model de finançament territorial. Espanya ho ha explicat després de la reunió del Consell d'aquest dilluns i en el que s'ha centrat a parlar dels objectius de dèficit de les comunitats autònomes per aquest període de 2027, l'any vinent, fins al 2029.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local.
5: Demà divendres torna el concert al pati de Can Ametller que organitza el SEM. Han fet un cicle de 4 concerts, 2 al mes de juny i ara n'hi ha 2 més al juliol. El primer, demà divendres, un concert amb la cantautora Lia Sampai que farà un concert a duet amb el guitarrista Adrià Pagès. Presentarà el seu últim disc en aquest concert que es farà demà a 9:15 de la nit al pati de Can Ametller. Obertura de portes abans però a les 8 del vespre. Podeu dur-vos a sopar de carmanyola, hi haurà servei de bar, instal·laran taules i cadires i després a 9:15 comença el concert. L'entrada val 17 euros pels socis del SEM 12 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I el diumenge passa el Tour de França per la vila, per això el programa L'Etapa Reina establert farà una festa lúdica durant tot el dia, un fanzón al Parc de la Mariona, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Hi haurà concerts i música en directe amb en Bauca, Roctambus, Tube Live i a la tarda amb un discjòquei. També hi haurà pintura en directe amb el Miguel Soro, que és pintor i exciclista professional, dinar popular a les 2 i activitats de cultura popular. La caravana del Tour, que passarà a les 3 de la tarda i els ciclistes es preveu que passin entre 4:45 i quan faltin 5 minuts per les 5. Doncs activitat festiva al voltant del pas del Tour el diumenge tot el dia al Parc de la Mariona. I al barri del Canal continua amb les festes del barri, amb la cantada d'havaneres, amb rom cremat, gratuït per tothom, amb el grup Son de l'Havana. El concert és el dissabte a 8:15 del vespre a la plaça Vicenç Fernández. I l'Ajuntament ja prepara un any més la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o que conviuen. La festa es farà a l'octubre, però ara s'han obert les inscripcions. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos i podeu passar per l'oficina d'atenció ciutadana. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
1: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
0: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
1: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
0: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
2: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
3: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
4: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
2: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
6: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
1: Bona tarda, anem a començar el programa d'aquesta setmana. Avui no serà d'una òpera com vam fer la setmana passada, que vam escoltar íntegrament el segon acte del Verdi, sinó que seran fragments i diferents veus, però que jo crec que ens agradarà, perquè seran cançons unes conegudes, altres no tant, però val la pena també anar sentint-les que no coneixem tant. I dic això perquè començarem precisament amb dos leads de Hugo Wolf. Hugo Wolf és un compositor austríac i la seva música potser no és tan coneguda, però en canvi és molt bonica. I sentirem unes d'aquestes veus ja històriques, com és la veu d'Elisabeth Schwarzkopf, que ens interpretarà dues cançons. En primer lloc, escoltarem la primera que ens diu, ens narra, doncs, que avui brilla molt el sol. Sentim, doncs, Elisabeth Schwarzkopf, que ens interpretarà aquesta cançó acompanyada al piano per Wilhelm Furtwängler.

Bé, aplaudiments i a més aplaudiments perquè té el mèrit de ser enregistrat en directe. Jo sempre dic que aquí és on hi ha el mèrit perquè és tal com canta, doncs, en públic. No hi ha trampes de, podríem dir, de gravació, que si no surt bé es torna a fer. Bé, encara escoltarem una altra ària, una altra cançó d'aquestes, amb un altre lead, també de Hugo Wolf, també sentirem la mateixa veu d'Elisabeth Swarkoff, i ara el que sentirem és una cançó de bressol a l'estiu. Bé, sentim això.

Bé, acabem d'escoltar aquesta cançó de Bressol d'Estiu, que la va compondre Hugo Wolf i que ens l'ha interpretat Elisabeth Schwarzkopf, acompanyada al piano per Wilhelm Furtwängler. Ara canviem de registre, canviem, anem a escoltar un tenor, i un tenor també històric, però d'aquelles veus que no s'obliden fàcilment. Així parlant de Franco Corelli. Franco Corelli va ser un gran tenor, d'aquells tenors de força, que en diuen, perquè realment tenia una potència en la seva veu que abarcava, doncs, esclar, els títols potser més compromesos del repertori italià. El començarem sentint amb aquella ària, i al final hi ha la cabaleta, o sigui l'ària del Trovatore de Giuseppe Verdi. A Si ben mio és, recordem que acaben, si algú recorda una mica el tema aquest, el trobador acaba de treure a la que ell estima del convent, que la volien fer monja, i diu que, o sigui, seran feliços, i mentre estan amb aquest desig, podríem dir, de felicitat, arriben els guàrdies, diem-ne, arriben els guàrdies del trobador, i li diuen que han segrestat a la gitana. La gitana és la mare, o més ben dit, es creu que és la mare, i és quan canta aquella cabaleta tan bonica, Di quella pira. Sentim, doncs, ara la interpretació que ens farà Franco Corelli d'aquest Si ben mio i Di quella pira. Sentim-ho.

hem pogut sentir la gran potència d'aquest gran tenor del Franco Corelli, que ens ha ofert aquests fragments a Il Trovatore de Giuseppe Verdi, Si ben mio, i sobretot aquest Di quella pira, potser el més conegut d'aquest fragment. Ara el continuarem sentint, potser serà amb una àrea no tan potent com aquesta que et dic la pira que acabem de sentir. Escoltarem música de Vincenzo Bellini, escoltarem el fragment de Norma que canta el tenor Meco a l'altar di Veneri. Sentim-ho.

Gran veu la que acabem d'escoltar, aquesta gran veu de Franco Corelli, que ens acaba d'interpretar aquest fragment de la norma de Vincenzo Bellini, Meco l'altar di Venere, que acabem d'escoltar doncs, aquest fragment, i ha demostrat també aquesta fortalesa d'aquest gran tenor. I ara passem també a una altra gran veu, en gran veu, aquesta vegada canviem d'altra vegada de registre i anem a escoltar la veu d'Edita Gruberova. A Edita Gruberova la sentirem amb una d'aquelles peces que va escriure Mozart que pertanyien, eren, que incluïen amb altres òperes. No sé si s'estilava, no sé si era perquè ell feia la música diferent del compositor doncs, que portava una òpera, que li demanaven que ell escrivís alguna escena. Aquesta escena ens sorprendrà de dues maneres. El tema era d'una òpera en la qual representa que hi ha un matrimoni que s'estimen molt, però hi ha el governador que vol casar-se amb ella. I l'amenaça és que si Zemira, que és la que es volen casar, no ho accepta, la mataran amb ella i el seu pare. Aleshores, doncs, el marit, per salvar-la doncs, amb la seva esposa, per salvar amb ella i el pare d'ella, doncs, decideix marxar. I aquest és el comiat. Sorprendrà una mica, això és el que he dit ara, que sentirem aquest paper, que en realitat és Gandarte, que és el marit, que el sentirem cantat per l'Edita Gruberova. Però és que no ens ha d'estranyar. A vegades estem equivocats amb la història. Quan hi havia els castrati, quan es cantava molt el castrati, molta gent es pensa que com que fan la veu aquella aguda, doncs feien papers de dona. Doncs no. La veritat és que feien el paper principal d'home. Per què? No ho sabem. A nosaltres encara ara ens sorprèn, però la veritat és aquesta. A més, Edita Gruberova, doncs, potser li han pujat una mica més el to perquè es llueixi més la seva veu. Doncs sentim ara aquesta ària que s'ha convertit en una mica ària de concert en el que Gandarte s'acomiada de la seva esposa Zemira i quan la veu plorar doncs diu que, bueno, en fi, hi ha una escena amorosa però la lletra és molt bonica i diu doncs, que l'ha de deixar i que no pateixi per ell. Sentim doncs aquesta interpretació que ara ens farà Edita Gruberova, que estarà acompanyada per l'Orquestra de Cambra d'Europa sota la direcció de Nikolaus Harnoncourt.

Aplaudiments, i no n'hi ha per menys. Hem sentit aquesta ària de Mozart, aquesta ària que va ser incluïda en una altra òpera, però que ara s'ha convertit en una ària de concert. Mi esperanza dorata non sai qual pena sia. Aquest és el títol de la cançó. I hem escoltat la veu de Dita Gruberova, acompanyada per l'Orquestra de Cambra d'Europa sota la direcció de Nicolaus Harnoncourt. I ara ens acostem ja al final del programa i el farem, doncs, podríem dir que per la porta gran. Escoltarem el Luciano Pavarotti, una altra veu del record, una altra veu, i sobretot que no fa pas tant de temps que el podem recordar en viu. Escoltarem en primer lloc de l'òpera Carmen, de Bizet, la flor que tu em vas... que tu em vas tirar. A la primer acte, Carmen li tira una flor amb ell, que amb ell, com que ha ajudat a marxar a la Carmen, l'ha ajudat a que es deslliurés, l'hem tancat a la presó uns quants dies, i ara doncs hi diu que la flor que ella li va donar encara conserva el seu perfum i sempre l'ha tingut a prop d'ell. Sentim doncs aquest fragment de la Carmen de Bizet.

Acabem d'escoltar aquest fragment de la Carmen de Georges Bizet. I ara continuem escoltant, encara abans d'acabar el programa, continuarem escoltant aquesta veu de Luciano Pavarotti, curiosament aquest gran italià, aquest gran tenor italià, que no solament amb l'òpera, sinó amb cançons i així, sempre doncs, ha lluit el seu italià. Doncs avui el sentirem amb dues cançons, amb dues àries franceses, perquè acabem d'escoltar la Carmen de Bizet, i ara escoltarem el Salut de Mère Chaste Pure, és a dir, un record que té, una visió que té Faust. Ara estic parlant del Faust de Charles Gounod. Recordem que Faust és aquell senyor gran, vell, que ven la seva ànima al diable per tornar a ser jove i tornar a veure Margarita, que és ell, li va impactar quan el va veure quan ell era vell, i amb la joventut, doncs, tornant-li la joventut, doncs, vol conquerir altra vegada aquesta visió tan bonica que va tenir. Sentim, doncs, ara, tornem-hi una altra vegada, amb Luciano Pavarotti, amb aquesta ària del Faust de Charles Gounod. Sentim-ho.

0: Acabem d'escoltar aquesta ària tan bonica, Salut de Mère Chastepure, de l'òpera Faust de Charles Gounod. Hem sentit la veu de Luciano Pavarotti amb aquesta ària. I hem sentit avui un programa d'un recordatori d'aquestes veus tan històriques, però que gràcies als enregistraments les continuem a anar sentint. Hem sentit el Luciano Pavarotti, també hem sentit Elisabeth Schwarzkopf, també hem pogut escoltar a Franco Corelli i també hem pogut escoltar aquesta àrea de concert per la Erita Gruberova, aquesta àrea tan bonica que, recordem-ho, estava feta perquè l'interpretés un castrati. Espero que, que aquest programa d'avui els hagi agradat i continuarem, si Déu vol, un altre dia.
1: Ha arribat l'hora d'acomiadar-se desitjant que hagin gaudit de la veu. Adéu-siau. Fins la propera setmana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Som pendents d'aquest incendi forestal a Sentmenat que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats a Sentmenat, a Castellar del Vallès i també de Caldes de Montbui. Ha cremat unes 40 hectàrees i treballen uns 120 efectius dels bombers. El nostre company d'Ona Codinenca, Jordi Givert, des d'allà en té més detalls. Bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda. Doncs efectivament s'han desallotjat diferents urbanitzacions, tant de Caldes de Montbui, de Sentmenat, com de Castellar del Vallès, per poder assegurar la viabilitat de les tasques que estan fent els bombers i preservar la seguretat dels veïns. No és l'única zona que s'ha vist afectada. També s'ha desallotjat la zona esportiva de Caldes de Montbui, en aquest cas per facilitar logístiques dels mitjans aeris. Actualment hi ha una desena de mitjans aeris treballant en aquest incendi forestal que en els primers indicis apunten que s'hauria iniciat amb uns treballs agrícoles d'una màquina en un camp de conreu proper en una zona forestal.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Seguirem molt pendents a veure com evoluciona. De fet, els bombers treballen a hores d'ara amb un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. N'hi ha tres de vegetació importants, aquest que us dèiem a Sentmenat, a l'Anoia, un incendi entre Carme i Poble de Claramunt, i també un altre a Artesa de Segre. Canviem de tema, reforçar el paper de les direccions escolars, no abaixar les ràtios de forma generalitzada, sinó en situacions en què l'aula ho requereixi, o destinar més recursos als centres educatius. Són algunes de les prioritats que fixa l'OCDE per millora educativa a Catalunya. Escoltem un dels seus responsables, Paulo Santiago.
3: Cuidado, no se enfoquen en reducir el tamaño de las clases, por lo menos en términos generales. Puede siempre ajustarse el tamaño de las clases para circunstancias particulares donde el impacto es más grande, por ejemplo, en entornos más complejos, donde hay una proporción de alumnos que no habla bien catalán y que ahí los grupos deben ser más pequeños.
1: I una de les sis persones que continuen hospitalitzades a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida arran de l'incident de l'autobús es troba a la unitat de cures intensives en estat crític, això sí, amb evolució favorable. Així n'han informat des del Departament de Salut. Els fets, recordem-ho, van tenir lloc dimecres de la setmana passada, 1 de juliol, a la Rambla de Ferran de la ciutat de Lleida.

0: Informació local.
1: La Junta Oven convoca per demà una nova reunió per presentar el pressupost municipal d'aquest any i les inversions, en concret als barris de l'Àngel i Can Graner. Per tant, convocat el veïnatge d'aquests dos barris per una trobada, reunió amb els responsables municipals, reunió oberta a tot el veïnatge per explicar aquests temes i també atendre els vostres dubtes o preguntes. Demà, dimarts, a 7:45 del vespre, al local de l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel, al carrer Nostra Senyora de Lourdes 24. I també demà comença un taller per a empreses i emprenedors, un taller d'Instagram i de creació de contingut, estratègia i eines d'intel·ligència artificial. Es farà durant 3 dies, els dies 7, 9 i 10 de juliol, de 10 del matí a 2 de la tarda a l'edifici del Molí. La inscripció és gratuïta i s'ha de fer enviant un correu a empresa@molinsderrei.cat o trucant al telèfon 93 680 2 97. I també aquesta setmana, el dimecres, hi ha una sortida per conèixer el refugi antiaeri de Gavà. Es farà una visita guiada al refugi i hi haurà un taller també sobre els conflictes armats. Aquest dimecres a 8:45 del matí. El punt de sortida és el carrer Primer de Maig amb Miquel Torelló i Pagès, i les inscripcions per anar a aquesta sortida al refugi antiaeri de Gavà s'han de fer als casals d'avis Primer de Maig i al casal de la Riera Bonet, o bé al correu electrònic personesgrans@molinsderrei.cat. I el Vi organitza dins el cicle Trobades en Viu una trobada amb l'alcalde Xavi Paz aquest dijous a la tarda. A la trobada, l'alcalde farà un balanç dels 3 anys de govern i parlarà de temes de futur abans de les eleccions de l'any que ve, aquest dijous a les 7 de la tarda, al pati de Can Ametller. I continuen les activitats de l'estiu jove per a joves i adolescents de 12 a 17 anys que es fan cada tarda a l'edifici del Molí Jove. De dilluns a divendres, amb activitats, són gratuïtes, cada dia amb propostes diferents, a les tardes de 5 a 8, de dilluns a dijous, i també els dimecres i els divendres al matí amb activitat. Les inscripcions es poden fer a molijove@molinsderrei.cat i, com dèiem, activitats per a joves de 12 a 17 anys. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dilluns és La Granja, que està al carrer Roseta Canalia 16, La Granja.

0: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: El programa de l'Església Evangèlica, que parla de tot des d'una cosmovisió del món diferent.
6: Un programa que ens acosta a la nostra generació. Com és Déu i com s'ha apropat a nosaltres.
5: En el principi, Déu.
1: Kairós, amb Dolors Prieto i Joan Dionís. Cada dijous a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquí comença Heroïnes Quotidianes. Un programa on les protagonistes són dones amb experiències a compartir que ens inspiren en l'art de la vida. Us parla Bego Floria i avui ens acompanya Anna Verdaguer Villalobos, antropòloga, museòloga, i ara mateix portes tot el que és la direcció de difusió educativa, no sé com s'ha de dir, ens ho explicaràs, del Museu del Renaixement. Exactament. De Molins de Rei, que és un museu que no, un any i escaig, no? Que...
1: Sí, el desembre del 24 va inaugurar.
0: O sigui, projecte nou.
1: Sí, totalment.
0: Amb un museu, bueno, molt interessant, no és perquè estigui al meu poble, que també, sinó que és molt interessant. Molt bona tarda, Anna, primer de tot.
1: Bona tarda, gràcies per convidar-me.
0: Molt contenta de que ens acompanyis. Comentàvem abans de començar com et definia a nivell professional, no? Perquè això de la gestió... dels programes de difusió serien, no?, en un sentit ampli, o
1: sí,
0: educatiu,
1: a veure,
0: o com...
1: Tècnicament seria programes públics i educació.
0: Això?
1: D'aquests, a vegades, que fem com un popurri de coses, no?
0: Sí.
1: Però que a l'hora de veritat fas de tot.
0: Sí, fas una mica de tot.
1: Sí.
0: És el que anava a preguntar. Això, com a professió, perquè ens entenguem, sou molts, sou pocs, sou moltes, sou poques? No ho saps.
1: Crec que som més dels que ens podríem imaginar. Realment hi ha un bloc gran de gent que acaba estudiant o es vol enfocar cap al que és el tema patrimonial, els museus, els monuments, no tots som sempre museus, llocs tancats, també hi ha molt monument, galeries, però a la vegada tampoc hi ha tanta feina, no? Llavors, sí que hi ha molta feina, però a la vegada no tanta, no sé si m'explico.
0: Bueno,
1: no?
0: Que no és, diguem-ne, en continuo, potser, no?
1: Sí.
0: O és un sector més...
1: Hi ha molts tipus de feina, diguem. Hi ha, sí. En un museu treballa de tot. O sigui, en un museu tens des de la persona que està fent manteniment, que és importantíssim poder tenir la climatització a les sales, que no hi hagi pujades i baixades de temperatura, d'humitat, no? Que sempre pensem, oi, la persona que t'explica una pintura, no? I dius, no, i la persona que està fent difusió, la persona que, de seguretat, que està vetllant perquè no hi hagi problemes, ningú toqui, no es malmetin les obres, les persones que les custodien, no? També amb els trasllats, o sigui, hi ha un menú tan gran de gent que treballa en un museu, que realment hi ha molta feina en museus, però també hi ha tanta gent que li interessen, que també hi ha molta demanda per part de la població de dir, vull treballar en un
0: museu,
1: no?
0: Vull treballar aquí.
1: Potser no tothom coneix una persona que treballa en museu, però sempre és xulo dir, treballo en museu.
0: Això és bonic, home,
1: és bonic.
0: La veritat que sí. Tu treballes al Museu del Renaixement a Molins de Rei, però tu en realitat ets de Terrassa.
1: Jo soc de Terrassa.
0: Bueno, i vius a Terrassa.
1: I visc a Terrassa, jo soc molt de Terrassa.
0: Bueno, això està bé, ser sí, molt sí. Del teu poble.
1: Exacte.
0: Està molt bé. Explica'ns una mica, Anna, com vas acabar... enfocant-te en aquesta professió. És a dir, tu de petita suposo que això de... Vull treballar en un museu, o no? O sigui, anaves molt als museus, no? Volies fer gestió patrimonial? O sigui, perquè alguna profe o algun profe et va explicar molt bé la història o vas tenir aquestes inquietuds?
1: No, realment... No. Per dir-ho manera, a casa sí sempre hem sigut bastant de museus, és a dir, quan fas turisme en una ciutat, no dic a l'estranger, baixar a Barcelona mateix, ja dius, ens n'anem a veure una exposició, no? Al més... Jo quan era petita potser no era tan conegut, no sabria dir-te si estava inaugurat ja, però el Caixa Fòrum, és el museu per excel·lència per infants, és una meravella, tu passes molt bé, poses a la malla al bloc de gel, és una manera molt lúdica d'apropar-te a aquest món dels museus, no? Llavors des de casa sempre he begut una mica d'aquí, jo soc filla única, crec que això sempre hi ha, no?, una mica les males etiquetes,
0: això
1: marca, per lo bo i per lo dolent,
0: En què? A veure,
1: sempre tenim l'etiqueta, els fills únics, perquè són els mimats, no sé què, però també som els fills únics els que després ens ho mengem tots sols. No? Jo no entraré molt profundament en això, però he tingut problemes familiars greus, pares divorciats...
0: Com tothom,
1: però és aquella responsabilitat emocional que arriba un punt que no la pots compartir, no? Tens una responsabilitat cap a una malaltia d'un pare o d'una mare que tu pots compartir, òbviament, amb les teves xarxes d'amistats, amb uns cosins, amb uns tiets, però que saps que no els hi pots demanar la mateixa responsabilitat a l'atenció d'aquesta persona que la que tenen els fills.
0: Clar.
1: És una
0: això forja caràcter, Anna? Això
1: moltíssim.
0: Forja caràcter.
1: Moltíssim.
0: I vol dir que ets molt responsable?
1: Ho intento. Però sí, sí, responsable sí, caòtica també. Però bé, amb el tema dels museus, això, jo...
0: Que eres filla única, això volia dir que quan marxàveu fora... El que
1: sí, exacte. Sempre buscaven moments en anar a museus. I precisament, a ser filla única també, sempre buscaven on pot socialitzar l'Anna més enllà de l'escola. Perquè l'escola és un lloc increïble per poder socialitzar. Jo, si no, no tenia contacte amb més temps, perquè a casa no els tenia, no? Acaben les arriben les vacances, on pot seguir socialitzant l'Anna? Als casals. Jo havia anat molts anys al casal d'estiu que tenen al Manactec, al Museu de la Ciència i la Tècnica, allà a Terrassa, i clar, jo des de petita ja... això dels museus, no? També és un museu molt, molt didàctic. De gran te n'oblides una mica, no? L'etapa de l'adolescència, tal, te n'oblides i dius, bueno, sí, els museus, allò...
2: Amb l'etapa reina...
1: I mai ho havia vist com una sortida professional. Al contrari, quan jo començo a estudiar ja el batxillerat, allò que et comencen a encaminar, què vols fer, què vols fer? I tu dius, tinc 15 anys, no ho sé, què vull fer? Comences, però què t'agrada? I tu, que no ho sé, m'agraden moltes coses. I a la vegada no sabria dir-te una única cosa, no? I et comencen a dir, però ha de tenir sortida, pensa que has de viure d'això, no?
0: Gran frase.
1: Gran frase.
0: Sí.
1: Bueno, clar, jo també quan jo entro a batxillerat estem en plena crisi econòmica, la del, ja va ser posterior, i rebo molta pressió per en aquest sentit de dir alguna cosa que puguis viure. I jo volia fer història, però no, clar, de la història no es viu, què seràs, professora? Home, tal, no sé què, perquè no, alguna cosa que et pugui servir, que tingui sortida segur. Vaig acabar fent, amb tot el respecte del món, a tothom que li agrada, però a mi no m'agrada, administració i direcció d'empreses en anglès, que dius, bé, ja li posem un nivell més, no? I en aquell moment, de cop estava a tercer, ho havia provat tot, no era un problema de provar o suspendre, i estava a tercer i pensava, estava d'Erasmus, estava a Holanda, i allò que t'agafa una crisi existencial i dius, i què estic fent? Per què estic estudiant una carrera que no m'agrada? Que vol dir que les sortides professionals que tindré són relacionades amb aquesta carrera? Vol dir que els pròxims 50 anys de la meva vida m'has de dedicar a això? I dic, no vull.
0: Que valenta.
1: Què m'agrada? Ho vaig passar molt malament, Vaig tenir molta pressió, home, estàs a tercer, acaba-ho. Encara m'ho sento dir, penso, ja han passat, ha plogut bastant, i de llavors, acaba-ho, perquè tal, jo que no vull dedicar un minut més a fer alguna cosa que no m'agrada. I em vaig decantar per l'antropologia. Aquestes branques més social-humanístiques, no era història, em seguia agradant, m'encanta la història, però ja potser n'havia tenir 21 anys, vaig dir, no, me'n vaig cap a l'antropologia. I a partir d'aquí... començo a veure una de les sortides d'antropologia, museus. Jo les meves pràctiques, precisament de grau, les vaig fer al Museu Etnològic. Tenia tot el sentit del món, un museu d'antropologia.
0: Mira, com que vaig preparar aquesta entrevista amb tu ara fa uns dies, just l'altre dia anava al Manac i vaig passar per davant de l'Etnològic i he pensat, jo no he vingut mai a aquest museu.
1: El de Montjuïc.
0: El de Montjuïc.
1: Té dues seus, sí.
0: Ah, i tu en quina estaves?
1: A les dues. Ah. És el mateix museu amb dues seus. Llavors, depèn del dia, em tocava una o una altra. Clar, jo vaig fer les pràctiques allà i se'm va obrir un món. Vaig dir, m'encanta.
0: Què hi ha a l'Etnològic? Jo sé que ara quedo fatal, però és que, clar, jo dic, què hi ha a l'Etnològic?
1: És una gran pregunta i és un museu...
0: Ah, sort que l'Eli també... L'Eli, la nostra tècnica, també té la mateixa pregunta. Sort. Vinga, explica-ho.
1: És el Museu d'Antropologia, que li diem Museu Etnològic i de Cultures del Món. Suposo que el cognom ens ajuda una mica més a ubicar-nos. Realment no és un museu que neix fruit de dos museus, del Museu Etnológico y Colonial, ja ens podem... imagina, cap a una punta, i el Museu de Cultures del Món. Són dues col·leccions que són germanes, llavors s'exposen en dos edificis diferents. A Montjuïc tindríem només el que és la part etnològica, vida rural, estem parlant de, sobretot als anys 20, al segle XX ens trobem Joan Amades, això segurament ens sona molt aquest nom.
0: Acostumari català.
1: Acostumari català. Hi ha una voluntat de recuperar, no recuperar, de recollir tota aquesta manera de viure del món rural que d'alguna manera es percep que s'està perdent. Perquè la ciutat, les fàbriques, tot això estan canviant de manera molt ràpida la manera de viure de la societat. I Joan Amades, Ramon Violant i tot de folcloristes se'n van a les zones rurals, sobretot se'n van molt al Pirineu, a recollir les maneres de viure, objectes, cançons, llegendes, totes festes, tot el que forma part d'aquesta vida quotidiana de la Catalunya, que ells entenen com, no, la Catalunya de tota la vida, podríem dir, i que aquesta Catalunya que no volen que es perdin, que volen que almenys quedin la memòria. Doncs a Montjuïc ens trobaríem objectes més de vida rural. Ens podem trobar des de una barca que ens parla de l'ofici de pescar, ens podem trobar cabrossos, podem trobar una camisa castellera. A més, al Montjuïc hi ha una cosa molt, molt interessant, que no tenen tots els museus, que és una reserva visitable. Els museus, el que nosaltres veiem com quan anem a un museu, exposen una part molt, molt, molt petita de les seves col·leccions. No podem exposar tot per qüestions d'espai. Llavors, la majoria de museus tenen uns magatzems molt grans, amb molta col·lecció, que està tancada al públic per temes de conservació. Alguns museus, i entre ells el Museu Etnològic, tenen alguns espais que els diuen reserves visitables. Són uns espais on tu pots veure els objectes que hi ha en aquests magatzems, però no tot està ordenat, no té un discurs, no hi ha una museografia al darrere, simplement
0: estan allà.
1: Però tu pots veure aquestes vitrines, òbviament no pots tocar res, i de cop et trobes que tens, 500 figures de pessebre, i estan totes allà, i dius, home, què fan aquí 500 figures de pessebre? Home, perquè tenir-ne 500 exposades potser no cal, amb dos... Potser ja n'hi ha prou, no? Clar. Però s'han de guardar, no es llencen aquestes figures. Llavors, on les tens? Les tens en reserves. I té un espai a la planta baixa, és molt interessant, que és una reserva visitable. Allà em sembla que hi ha 3.500 objectes diferents.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí. I llavors, a baix, al carrer Montcada, just davant del Museu Picasso, és el que seria el Museu de Cultures del Món. Allà podem trobar objectes recollits durant aquests anys 60, 70, en expedicions etnològiques i etnogràfiques, que vist des d'ara potser és criticable, no? Perquè busquen una mica aquest fetitxe de veure aquesta estàtua que representa aquesta comunitat africana, però una mica també per regalar l'imaginari europeu que hi havia d'aquestes comunitats, no? Però és molt interessant perquè al final, per una banda, ens permet parlar d'aquests objectes, i el fet de tenir aquests objectes permet parlar de la història i permet visualitzar i permet compartir, explicar, inclús criticar, si cal, doncs aquestes expedicions o aquesta mentalitat que es tenia en aquell moment.
0: En aquella època. I per tu això va ser obrir un món, quan vas anar a fer les pràctiques d'aquí.
1: Jo vaig fer les pràctiques i vaig dir, m'encanta. M'encanta, a més, els museus s'hi respira un altre ritme. Venies de la universitat, no? És entregues, no sé què. El món acadèmic viu a part, jo crec, no? Quan surts de l'acadèmia, de cop dius, no tinc deures, quan surto, no? Tinc temps lliure, més o menys, no tinc exàmens, ningú em vindrà a preguntar si m'he llegit el capítol, no sé què. Però als museus es respira un altre ritme. Entres, normalment, a més... Ara, amb aquestes onades de calor, són espais climatitzats, perquè les obres d'art o els objectes...
0: Han d'estar estables.
1: Llavors, ja hi ha un ambient, a nivell de temperatura ja es nota, no? Ja hi ha un silenci. A vegades trencat. A mi no em molesta que hi hagi soroll, veus, no crits, no? Però a mi no molesta que en els museus s'hi parli. Precisament trobo que és un espai on hem de compartir, no? I si jo...
0: Però no hi ha xivarri, diguem-ne.
1: No hi ha xivarri, no? I hi ha un altre ritme, tot s'enlenteix, no? Veiem les obres a un altre ritme, no passem caminant corrents com fem quan anem d'un punt A al punt B, clar, que a vegades no veiem què està passant al nostre voltant, i en canvi hi ha un altre ritme. I jo vaig dir, m'agrada molt, en aquell cas, jo com també vaig entrar al Museu Etnològic, va permetre conèixer moltes realitats de diferents llocs del món, no? Moltes que desconeixia, i llavors aprens també, bueno, aquesta idea que ja ho sabem, però com més llegeixes, més ho confirmes que tampoc som tan diferents.
0: No, això està claríssim. I d'allà què vas passar? El màster aquest de gestió de patrimoni i cultura? Perquè avui un dia, si algú no té 1.000 màsters, no pots fer res.
1: Exacte. Des d'ara hem d'estar super, hiper especialitzats en tot. No? Exacte. Sí. Jo per aquí dic, bueno, vaig especialitzar perquè si no, no podré treballar en un museu si no tinc, no, el títol. I vaig fer el màster de gestió del patrimoni cultural i museologia a la UB. Un molt bon màster, el recomano a qualsevol persona que et vulgui dedicar al món dels museus, i a partir d'aquí feia les dues coses. Vaig acabar les pràctiques, però em van agafar per treballar a l'etnològic en una l'empresa que estava subcontractada, que oferia els serveis educatius. Per tant, seguia vinculada jo en el món dels museus i a la vegada em seguia formant en aquest aspecte. Per tant, podia seguir... podia anar complementant la meva realitat acadèmica i professional. Perquè aquí allò que diuen, no? Quan estàs en el moment i allò que adequat, vaig entrar com a educadora, vaig acabar fent la coordinació del servei del Museu Etnològic i a la vegada també vaig entrar al CCCB.
0: Del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
1: Exacte.
0: Que també vas estar un any i vas fer també... Quina és la teva feina exactament, Anna? Que jo crec que Anna Verdaguer Villalobos. És que, repeteixo, sempre l'altre dia ho vaig dir, em van fer una crítica constructiva de que he d'anar dient el nom de la convidada perquè quan enganxes a meitat de l'entrevista algú sàpiga amb qui estic parlant. Per tant, Anna Verdaguer Villalobos, antropòloga i museòloga. Quina és la teva feina ara exactament? Explica'ns-ho.
1: Podríem... Educació patrimonial. Se li diu així, siguent molt tècnic, però al final seria mediar, comunicar, traduir el llenguatge que podem trobar en una exposició al visitant. Tingui l'edat que tingui, tingui les diversitats que tingui. Això és el bonic. Sempre quan visitem els museus, ho sabem tots i tots els visitem de diferents maneres, però l'experiència no és la mateixa si tu ho fas pel teu compte, si ho fas amb una radioguia, o si ho fas amb un grup guiat. Uh-huh. Les experiències són molt diferents. Jo, per exemple, aquí en el Museu del Renaixement, tot i ser tècnica, segueixo fent conduint activitats, i moltes persones venen i diuen és que no hauria visitat el museu de la mateixa manera si no fos per com ho expliques o què ens expliques.
0: Clar.
1: Sembla una feina fàcil, perquè al final que dius és un discurs, me l'aprenc i el vomito, i per res del món és així. Cada grup és diferent, cada persona té unes inquietuds. Tu no saps la de preguntes estranyes que cop per pregunta et quedes en blanc i dius, i ho vas admetre, dius, és que no ho sé, dic no en tinc ni idea, perquè has de saber de tot, d'alguna manera, perquè parles d'història, parles d'antropologia, parles d'art, al final és un coneixement tot connectat.
0: Clar.
1: I és molt interessant. Llavors, l'educació patrimonial que fa és precisament mediar, comunicar-ho amb el llenguatge que sigui necessari. Que et venen uns infants de 3 anys, de 3, 4 anys, no els hi explicaràs el mateix que els explicaràs a un grup d'adults o a un grup que està estudiant història de l'art per la selectivitat. Òbviament no. Ni el vocabulari, ni les obres segurament que els ensenyis seran les mateixes, o inclús ara que és estiu, estem fent els casals d'estiu. Han vingut infants que van a l'escola aquí a Molins de Rei i em diuen, ens explicaràs el mateix que ens vas explicar quan vam venir a l'escola? I dic, no, dic que estàs a l'escola. I diu, no. I dic, doncs avui farem activitat de casal, no? Doncs entendre quin és el context de cada activitat. Ara no ens estan de vacances, doncs anem a fer alguna cosa molt més relaxat, molt més divertit, anem a sortir a la plaça i anem a jugar a jocs que potser no havíem jugat, o sí, però que també jugaven a l'època del Renaixement, no? Llavors poder fer aquesta mediació, aquest apropament, jo per mi sempre ho dic, per mi és molt important que nosaltres puguem connectar amb les obres. O sigui, en el moment que tu connectes, que hi busques alguna cosa, que tu et fas encara que sigui la teva pròpia interpretació, però tu te la connectes a la teva experiència vital, és quan de cop te'n recordes. Quan vaig anar, no sé on, vaig veure aquesta obra que em va recordar al meu germà, que em va recordar quan anava a la platja amb les meves amigues. Per què? Perquè he vist un soroll a la platja i ningú me l'ha vingut a explicar, però m'ha fet pensar en les meves vacances d'estiu quan anava a la platja. I això m'ha marcat. I això m'ha fet connectar amb aquesta obra. No? Encara que la història que hi hagi darrere aquella obra
0: diferent.
1: Sigui diferent, no? Però poder-te fer teva és molt important.
0: I quines coses expliqueu des del Museu del Renaixement? Explica'm una mica.
1: Expliquem de tot. Sobretot pel que fa al programa educatiu per a escoles, busquem que sigui molt multidisciplinar. És a dir, nosaltres, molta gent pregunta, és un museu del Renaixement, art del Renaixement. No és el Museu d'Art del Renaixement, és el Museu del Renaixement. Estem parlant d'un període històric, no? I amb això també hem de fer molta pedagogia. No és un museu només d'art, parlem d'història, parlem de context històric, parlem d'arqueologia, perquè tenim li diem la sala arqueològica, parlem de vida quotidiana, per tant parlem d'antropologia, i parlem d'art, òbviament, no? I de les innovacions artístiques que va haver-hi a l'època del Renaixement. Doncs, que una escola està fent un projecte, m'invento, sobre Da Vinci. El Da Vinci és el gran geni del Renaixement. Parlem d'invents. Què es va inventar? Per què? Que algú ens venen i ens diuen, estem fent l'edat moderna. context històric, perquè aquell any toca fer la moderna. No, nosaltres venim a fer més història de l'art. Parlem d'art. No? Llavors sempre busquem adaptar-nos. Per mi una cosa molt clau és la capacitat, i això ho valoro moltíssim, que té les persones, els educadors patrimonials. Que és que ho parlàvem, vam fer una formació amb docents al museu i van venir docents de sobretot del Baix Llobregat, no? I ens deien, és que clar, a vegades et toquen uns educadors que no et coneixen o que no es poden adaptar a tu, i dèiem, és que la importància de que quan veu un grup al museu, jo potser tinc ara un I3, però quan acabi amb l'I3, 10 minuts després, potser tinc gent gran.
0: Clar.
1: O potser tinc persones amb ceguesa. I aquesta capacitat d'adaptació de llenguatge, de materials, de comunicació, és molt, molt important. I que els és una de les grans reivindicacions que hi ha dins del que és el col·lectiu de l'educació patrimonial, no? De dir, el reconeixement de les habilitats que han de tenir aquestes persones.
0: I quines són aquestes habilitats?
1: Empatia, sobretot. No, nosaltres no coneixem el grup. Nosaltres amb el grup estem 2 hores, com a molt. Llavors és un grup que nosaltres no coneixem les dinàmiques. No sé si un se'n porta malament amb l'altre o no sé si són millors amics. Tinc ni idea. Si hi ha mals comportaments, que passa? Intentar ser el màxim empàtics. És algo d'un moment, no? Sempre buscar complicitats. Tant amb els infants, amb els adults, com amb els acompanyants. Això és molt important. Improvisació. O sigui, has de tenir una capacitat improvisada. Que això que et deia, de cop et fan una pregunta i que tu no t'esperaves. Ostres, comença a connectar. Comença a connectar coneixements, que per, òbviament no t'has d'inventar res.
0: Clar,
1: has de ser, sempre també sincer. La sinceritat. La sinceritat de dir, si jo no sé una cosa, no la conec, jo t'ho diré. No ho sé. Però sí que a vegades necessites fer aquesta connexió de coneixements i has de ser ràpid, has de ser molt ràpid i molt àgil. Habilitats a vegades també per posar ordre, és a dir, anem a marcar, de dir, quan de cop tens un grup que ho vol tocar tot, dius, epa, frenem. En el museu no cal estar en silenci, jo amb això ja ho dic sempre, podem parlar, però potser no cal cridar, ens podem passejar pel museu, però potser no cal córrer, no per res, perquè imagina que ens donem un cop contra una vitrina, i ja no per la vitrina, segurament guanyarà la vitrina contra el nostre cap, no? Llavors prefereixo que ningú es faci mal. La peça que hi ha dins en principi està segura. Per tant, no em preocupa tant, però un cap obert em preocupa bastant, no?
0: I aquestes habilitats te les ensenyen a la universitat?
1: No.
0: Tu creus?
1: No. És assaig-error, és aprendre, és experiència.
0: I a tu d'on et ve aquest caràcter, creus?
1: No ho sé. Jo me'n recordo la meva primera visita guiada. Jo tremolava. Tremolava i tenia un paper i estava allà i pensava, té un pànic escènic i no m'ho creia. Portes 2 i 3 i dius, ja està.
0: M'heu trencat.
1: I al final, el bo i el dolent, no? El tenir tants grups diferents, també acabes vivint 1000 experiències i això també et va ensenyant habilitats. Al final és qüestió una mica de supervivència, no? Són habilitats de supervivència.
0: I un museu, tu deies, hi ha moltes maneres d'entrar en un museu. Hi ha gent que diu que els museus són avorrits.
1: Sí.
0: Si algú et digués això, què li diries?
1: Que ho entenc. Cadascú té els seus gustos. Jo sempre ho he dit. No, també hi ha una cosa que sempre s'han vingut als museus com algo, com un temple del coneixement, no? I ho han sigut durant molt temps. És veritat que en un moment com estem ara, que hi ha moltes fake news, que ja no sabem què creure's i què no, encara la veu dels museus segueix sent una veu d'autoritat, és a dir, ens la creiem. Mm-hmm. Si jo explico algo en el context del museu, poca gent m'ho posarà en dubte, no? Perquè els museus intentem ser el màxim rigorosos possibles, no? Llavors, jo puc entendre que a algú no li agradin els museus. Pel que dèiem abans, són uns altres ritmes. Hi ha gent que potser el silenci li agòbia.
0: Li angoixa.
1: O que el fet de parar-se 30 segons, perquè no dic 30 per dir 30, i és que per estadística sabem que com a màxim de mitjana estem uns 30 segons davant d'una obra, que amb 30 segons realment és la imatge general, no aprofundim, no? Però clar, hi ha tantes peces en un museu que volem veure tot i no ens volem estar 3 dies allà visitant, no? Perquè cansa, els museus cansen. A mi, jo mateixa em canso. Quan faig d'educadora no tant, perquè em moc molt, però quan jo sóc visitant, jo ho admeto, jo em canso, i per això jo sempre recomano, agafeu seients portàtils, en tenim, no?, a disposició. Jo ho recomano, perquè és una hora, hora i mitja, caminem molt lents, estem parats molta estona davant d'obres, estem de peu, ja que ho tenim, jo ho aprofito, no? I jo entenc que a algú no li pugui agradar. També diria, prova, canvia de museu. No tots els museus són iguals, ni tots estan pensats pel mateix públic. Hi ha museus molt més interactius, no? El que dèiem, el Caixa Fòrum, Cosmo Caixa.
0: Cosmo Caixa, Caixa Fòrum és un altre, no passa
1: són,
0: res.
1: Són diferents, no, no, en el meu cap, la dislexia, sempre, sempre el giraré. El Cosmo Caixa sempre és un museu molt més didàctic, no? Uh-huh. És això, toques el gran bloc de gel, veus el capibara, veus les piranyes, és passen moltes coses que es mouen, no?, per dir-ho manera. Per tant, sempre tens l'ull enganxat en alguna cosa. Després te'n vas al Manà, que és un museu molt més tranquil, hi ha molt més silenci. També és que podríem dir que cada museu, cada tipus de museu també té els seus codis.
0: Clar.
1: Si jo vaig al Cosmo Caixa i toco, segons ningú em dirà res. Si jo me'n vaig al Manà i toco, ui,
0: és un problema.
1: Tindré un problema. Però ja no només sí, per la pròpia, els vigilants de sala o la seguretat del museu, sinó segurament per els mateixos visitants, o que em diran, baixa el to de veu, sisplau, parla més fluix. Per tant, cada museu també té els seus codis. A vegades simplement és trobar el museu que encaixi amb tu. I que no n'hi ha cap que encaixi, no passa res, serà qüestió d'oci.
0: I sempre és més recomanable fer una visita guiada o que algú t'ho expliqui? Creus?
1: Depèn del temps, depèn de l'interès. A mi m'agrada molt perquè precisament les visites guiades, i jo hi combrego molt, el que fan és traduir el missatge, el que fan és de mediador, t'ho expliquen, no?, i t'ho aterren. I a més sempre si tens preguntes pots preguntar, se la sabran o no, però tens aquesta opció de preguntar. Si jo estic sola davant d'una obra, si li pregunto i em respon, ens haurem de preocupar.
0: Ah.
1: Llavors, jo crec que sí, sempre és interessant, i més fer un grup, amb un grup que sempre es crea un diàleg, que sempre, a vegades una persona veu alguna cosa, hi ha unes, en el Museu del Renaixement ho fem, ho feien a l'Etnològic, ho fan molts museus, no som l'únic, hi ha unes estratègies que es diuen les estratègies de pensament visual, que bàsicament és, ens quedem 2, 3, 4, 5 minuts, no?, que dèiem 30 segons mirant una obra, doncs aquí potser estem 5 minuts en silenci, un grup mirant la mateixa obra. 5 minuts en silenci és... La gent comença a mirar el rellotge, en plan, què està passant? Però, clar, sí, és tant de temps que arriba un punt que comences a fixar-se en coses que no t'havies fixat mai. I a partir d'aquí, després es va creant un diàleg mediat, sempre amb la persona, no?, amb l'educador, però és la gent qui va portant el que està veient. No és l'educador que t'explica què hi ha, yeah, sinó és un què veieu? Què està passant aquí? I llavors comença a dir, ai, potser hi ha gent enfadada. Bon, què et fa veure que està enfadat? I algú respon, ai, mira, jo veig aquell personatge que els ulls els deixi mig tancats. Ah, i això et fa pensar tal, no sé. I hi ha una altra persona, però és que potser la tercera persona que ha parlat no sé, no havia connectat o comença a veure, se li comencen a aparèixer les idees gràcies al que ha dit la persona, la primera persona, no? Llavors aquest diàleg, que a vegades aquesta idea que dèiem, temples de coneixement, a vegades no anem als museus perquè és que jo no en sé. Jo no en sé d'història de l'art. Què aniré a veure? És totalment vàlid que no sàpigues d'història de l'art, que et posis davant d'un quadre i diguis, no m'agrada.
0: Clar.
1: És totalment vàlid, perquè per gustos colors, no, diuen?
0: Uh-huh.
1: Però també és totalment vàlid poder crear aquests diàlegs de dir, tu què hi veus? I després et muntes una història que no té res a veure amb el que l'autor o l'autora havia pensat.
0: Fos, sí.
1: Però a tu et serveix, i tu i aquí et connectes, i després algú t'explica i diuen, ah, vale, sí, també, però jo hi connecto d'aquesta manera, jo veig això.
0: I què és el més difícil de la teva feina, creus?
1: El més difícil? Les persones, també. És el més fàcil, el més difícil, no? Hi ha persones difícils. I hi ha persones que sembla que vinguin a buscar-te les pessigolles i clar, i a vegades dius, ostres, m'estàs posant un compromís, no m'estic sentint còmode, no? Llavors a vegades el cara al públic. Això, sí. Tothom que ha treballat cara al públic, sí. és un màster en la gestió en relacions humanes, no?
0: Emocional.
1: Emocional, i crec, sí, que quasi que també diria això. Per mi és el més fàcil i el més bonic i a la vegada el més difícil.
0: Em deies preparant l'entrevista que el Museu del Renaixement, igual que l'etnològic, potser et connecta perquè no és només un museu d'art o no és només un museu de ciència, sinó que porta molt també la part aquesta de com es vivia el Renaixement, no? Que això connecta amb l'antropologia.
1: Sí.
0: Sempre em costa de veure des d'on ve l'interès d'aproximació cap a l'antropologia, perquè sí que és una carrera que és la típica que jo dic, això no sé quina sortida té. Ara ja ho veig, que pots dedicar-te, per exemple, amb això que estàs fent tu, no? Però tu l'antropologia per què hi vas connectar? Perquè tens un interès, no sé, de voler saber...
1: L'antropologia és l'estudi de les societats humanes. Més enllà de la sociologia no entrarem en la gran batalla d'antropologia i sociologia. Però sobretot
0: sociologia és lo genèric i l'antropologia és lo personal.
1: L'antropologia va més a la cultura, vale, no? I a les relacions culturals. Parlem també de rituals, parlem de llengua.
0: Després ens ho expliques, perquè
1: parlem
0: tu també
1: de religió...
0: vens de Terrassa, que Terrassa és una ciutat amb molta cultura popular. No tanta com Tarragona. Broma.
1: Bueno, és interessant la que tenim. Era molta i interessant, molt
0: diversa. No, era broma. El que volia dir-te és que connecta amb això que has fet després, no? També. Vull dir que quan jo et preguntava una mica d'on et ve, no sé per què vas connectar amb la
1: connecta
0: cultura
1: 100%.
0: Popular.
1: Connecta 100%. Jo vaig entrar a antropologia per la cultura popular.
0: I per què
1: catalana?
0: Vas entrar a la cultura popular?
1: Quan jo estava a ADE, que no m'agradava la carrera, amb una companya que tampoc li agradava la carrera, que seguim sent molt amigues, no sé si allò ens va unir més que mai, però és una de les meves millors amigues, i no és de Terrassa ella, ara sí, d'adopció. Imagina't si ens hem fet amigues. De cop, a l'Autònoma, nosaltres estem allà i veiem una gent que es puja sobre uns altres. Òbviament sabíem que eren els castells, eh? No érem neòfites.
0: I més a la ciutat dels Minyons, i... també t'he de dir.
1: Exacte. I de cop vam dir, si ens apuntem? I nosaltres, durant un temps, el que ens portava a la uni no era anar a estudiar ADE, per res, i no ens agradava. Nosaltres anàvem a fer castells, ens encantava. I justament... allò que diu circumstàncies de la vida, justament la generació que vaig entrar jo de Ganàpies, de la colla de l'Autònoma, hi havia molts terrassencs, i tots eren de Minyons. Clar, em diuen, Anna, ja que ens portem bé aquí, perquè no vens, no? T'agraden els castells, vine, tal, no sé què. Vaig acabar a Minyons. D'allà vaig acabar allà una colla de foc, no? Estava posada a tope, ara ve Festa Major a Terrassa... Estic tan a tope que tinc amigues que els he dit, us veig després de Festa Major, perquè no tinc temps de fer altres coses que no sigui fer cultura popular, no? I vaig dir, ostres, m'interessa molt això. I vaig entrar en antropologia per aquest camí. I, o sigui, al final...
0: Anava a dir-te, però llavors de gran, no? Perquè normalment a vegades amb el tema de la cultura popular la gent entra de petita perquè els pares es fomenta o perquè ja hi formaven part.
1: Que, o sigui, en el meu cas... és exactament la mateixa manera que has dit, que diré, que els museus. Jo petita sempre, o sigui, no fallava, els meus pares em portaven, anem a veure el drac, anem a veure els Minyons, o anem a veure els castellers, no? Que jo de petita sempre deia, els de blau, que eren els castellers, no? I després els de lila, no sabia, no tenia ni idea com es deien les colles. Però bueno, era aquest fet, no? A dir, a mi de petita, jo tenia 3 anys i em van dir, jo no me'n recordo, però a mi sempre m'han dit, tu vas ser a plaça el dia que es va descarregar el primer 3 de 10 de la història, saps? I això ve fomentat pels meus pares, perquè jo amb 3 anys, a mi què m'expliques, no? I em deien, vam anar allà un dia que nevava, que dius, també quines ganes d'anar a veure castell,
0: no? Sí, això ja és una
1: castell,
0: raresa,
1: no?
0: T'he de dir, que nevi.
1: Bueno, a la dia dels Minyons, que és el novembre, fa fred.
0: Sí.
1: Carai, una mica és aquesta mateixa història, podríem dir, una mica paral·lela amb el món dels museus, de viure-ho, viure potser algú com a més d'oci, no? Des de fora, des d'una part potser més passiva, de...

0: Magda Martí, una dona molt caràcter, és l'àvia paterna. De molt caràcter, però també va viure una postguerra, com moltes àvies, una postguerra molt dura, va haver d'acabar amb la seva família emigrant a l'Argentina, van tornar per desavinences familiars, es van trobar abandonades, van haver de refer la seva vida. Llavors ella va... Bueno, se li va formar el caràcter ja de molt petita. I quan es casa amb el meu avi no el vaig conèixer, però era un home també de caràcter. I no anaven bé de diners a casa. I ell va dir, doncs me'n poso a treballar. En contra del que li deia tota la família, una dona treballant de la família Verdaguer, no? Això li deien la família. Del marit, una dona treballant. Els Verdaguer no treballem. Que no eren rics. Però, home, no, ja eren...
1: S'ha de fer semblar.
0: Exacte. Aquí no treballar el marit, perquè no arribem, queden a treballar, que vull treballar. I ella demana anar a treballar a l'Escola Pia de Terrassa. Va ser la primera dona casada en fer de mestra. Abans, les dones eren les senyoretes. Eren senyoretes perquè eren dones solteres. Un cop es casaven, ja era el marit el que portava, no, el sou a casa. I ella, en canvi, va ser la primera dona casada en treballar a l'Escola Pia. Molta gent.
1: Que
0: jo
1: guai.
0: Després vaig estudiar, el meu pare va estudiar allà, jo vaig estudiar, ja som generacions, no, que estudiem, i encara la recorden, gent de dir, ai, la teva àvia, jo la vaig tenir, professors que em van dir, jo la vaig tenir, la teva àvia, la meva àvia tenia caràcter. Clar, se'l va fer, havia de marcar al final, no? En una escola de religiosa d'homes, perquè els escolapis eren capellans, homes, no?
1: Sí, sí.
0: Per tant, també havia de marcar el seu terreny.
1: Que
0: I
1: guai.
0: Els alumnes eren homes al principi, també, no? I també és un... Anem a marcar. I en aquest sentit, sempre he mirat molt a la meva àvia, però he de dir una cosa. Jo la meva àvia la vaig conèixer de gran. Jo la història de quan era professora, jo no la conec. No l'he viscut a primera. Jo quan la vaig conèixer ja era una senyora gran, que abans d'anar a la platja neteja tota la casa. Però si quan tornem entrarem sorra, és igual, treu la pols, i tu amb 5 anys traient la pols abans de baixar a la platja, perquè s'havia de fer. A mi, unes persones i unes dones a qui admiro moltíssim són les meves amigues. Perquè si bé la meva àvia, quan jo la vaig conèixer, ja tenia el caràcter format, les meves amigues tenen la meva edat. I ens construïm el caràcter juntes i a la vegada. I fa anys que ens coneixem, però som, tot i ser joves, o relativament joves, nosaltres hem viscut, per bo o per dolent, hem viscut situacions molt dolentes,
1: complexes,
0: familiars, malalties. Tenir una xarxa, jo deia, soc filla única, no? Llavors, emocionalment, tenir una amiga que també s'ha trobat en la mateixa situació que jo, veure que ella ho ha superat, o al revés, que jo hagi anat abans, m'han donat el suport, quan li passa amb ella, que ella pugui veure de dir, ei, d'aquí se'n surt, ho fem juntes. Parlem d'això, de malalties, de que et deixin o deixar-ho amb la parella, que et facin fora de la feina d'un dia per l'altre. I saber que anem construint, no, aquest caràcter juntes i veure com... Ja no estàs parlant de dir, ai, mira com se'n va sortir la teva àvia en un context molt diferent que el teu, sinó mira com se n'estan sortint gent de la meva edat, del mateix grup social que jo, que té problemes com els meus, no? I
1: clar,
0: no era el mateix quedar-te sense feina a 2026 que als anys 90, per dir-ho manera, no?
1: Sí, sí, potser sí.
0: Eren uns altres ritmes, amb unes altres preocupacions.
1: Coses diferents. Això em dona peu a parlar de la dona que ens has portat, que entrarem ara, perquè, si no, estic mirant el rellotge. Que és la Marjan Satrapi. Ho he dit bé?
0: Marjan Satrapi.
1: Tu connectava amb les dones i amb aquesta... aquesta especial relació, no? I que fa que les dones en situacions complexes puguin, sumant esforços, sobreviure o viure millor situacions molt difícils. Jo crec que ella, que va néixer a l'Iran, ha mort fa molt poquet, i a més va ser, quan em vas dir qui era, jo, clar, me'n recordo molt de la mort, perquè jo, algú que s'ha mort de tristor, me va impressionar. Tot i que he conegut gent que diuen s'ha mort de tristor, però així com a jove, amb 50 i pocs anys, 56,

0: crec que tenia, no? Bueno, m'ha impressionat. Però no anem a parlar de la seva mort, sinó que anem a parlar de la seva vida. I ella va ser il·lustradora, autora de còmic, ha fet Persepolis, que és aquest còmic superconegut i famosíssim del que és bueno, com ella va viure, no?, la revolució islàmica, i com quan era joveneta, com va viure tota aquella situació. I ha sigut una dona que ha sigut molt, molt referent també com a dona que inspira amb tota una sèrie de temes, que me'ls he apuntat aquí darrere perquè dic, si no, per exemple, un que m'ha semblat molt important, no?, de no reduir Orient Mitjà amb un estereotip de fanatisme. No tothom que ve de l'Orient Mitjà té una manera de ser fanàtica, perquè ens entenguem, tot el que ho puguem pensar. O tota l'obra col·lectiva de Dona, Vida i Llibertat, que em va semblar molt, molt interessant, no?, sobre la revolució que ella considera que és la primera revolució veritablement feminista, que és tot aquest moviment social que va haver a l'Iran l'any 2022, que era per ballar al carrer. Ella diu, era una cosa tan senzilla com per poder ballar al carrer, poder riure al carrer, no? I, bueno, una situació complexa, perquè l'Iran, a més, estava en un moment complexa, però m'ha semblat molt bé que la triessis. Però tu per què l'has triada? Perquè jo hi he explicat, però tu per què l'has triada?
1: No, jo justament vaig descobrir, per dir-ho manera, descobrir a mi mateixa, perquè ja estava descoberta, es va descobrir ella mateixa, però jo les descobri quan estava al CCCB, el Centre de Cultura Contemporània a Barcelona, que estaven fent una exposició que es deia Constel·lació Gràfica. I jo estava d'educadora, i una cosa molt interessant que fan sempre els CCCB és que creen com per complementar les exposicions, que sempre són exposicions temporals, que eren uns espais de creació i també una mica de fons de biblioteca, de temes relacionats o bibliografia que pugui interessar, que està relacionada amb l'exposició. L'exposició anava de 6 joves autores contemporànies, dones totes, contemporànies i una mica trencadores en el món del còmic. I clar, jo treballava d'educadora, jo allà treballava a les tardes, perquè el matí estava a l'etnològic, i hi havia tardes que no venia ningú. I clar, dius, què faig? Jo aquí he de fer les meves hores, no? I tenia una mitja jornada, entrava una hora, sortia l'altra. Diu, què faig? Bueno, pues llegeixo. Llegia i aprofitava per llegir tota aquesta bibliografia que acompanyava les exposicions. I cada cop veig un totxo ben gros, de Persepolis, tothom. És una gran novel·la, bueno, novel·la és un còmic, és un gran, una gran història, el recomanem. I jo vaig entrar-hi i dic, bueno, començo a llegir. Em va encantar, em va atrapar des del mateix el primer moment. Veure aquesta, que és autobiogràfic, no? Veure com t'explica la revolució iraniana. Jo no havia nascut quan va passar, no? Per tant, tot el que he après o tot el que sé és a posteriori, i siguem sincers, aquí el que passa a Orient ens ressona una mica, i quan passen 4 o 5 mesos, se'ns oblida, no? Llavors, és un coneixement, és un context històric, és un esdeveniment que va passar que jo coneixia molt poc. Llavors, poder-ho veure-ho o aprendre'n o conèixer-ho de primera mà d'una nena que havia viscut, a més és interessant perquè ella ho explica de gran quan escriu Persepolis, però clar, són les seves vivències d'infància, el terror que sent, no? Coses que tampoc acaben d'entendre. Llavors, em va atrapar,
0: Et va agradar.
1: Va agradar moltíssim.
0: Ella va anar a Viena, quan l'any 83, pel clima repressiu que va haver després de la revolució islàmica, i va estudiar al Liceu Francès, i després va tornar a Teheran, va estudiar Belles Arts, i després finalment va acabar a França, que és on ha mort, com deia, fa molt poquet, perquè es va morir el seu home, Matthias Ripa, que era actor, productor i guionista suec, i bueno, ella diu que sense ell no vol viure. És fort, el de mort, no? Decidir que, no sé, que et deixes anar.
1: D'aquesta
0: manera. Ha sigut Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats pel seu compromís amb la llibertat, els drets humans i els diàlegs entre cultures. I, mira, veus, jo deia 56 anys, sí. Ha mort amb 46 anys. I després té altres obres destacades, com Brodats, Pollastre amb prunes, que també s'ha adaptat al cinema, i aquesta que de Dona, Vida i Llibertat, que va coordinar el 2023, que és una obra col·lectiva sobre les protestes arran de la mort de Mahsa Amini, que és aquesta noia que portava que no volia portar el vel, i aquesta situació dels drets humans a Iran. És veritat que ho mirem com de lluny, no? i ho tenim aquí al costat, i al final jo, per exemple, el tema de les dones a Afganistan és que em costa tant que les haguem deixat allà abandonades a la seva sort, saps? Que tampoc sé què podem fer, no? Bueno, dir-ho i visualitzar-ho, no? Però
1: crec que una part molt, molt important és el simple fet de que es conegui.
0: Sí.
1: És allò que dius, és que si no ho coneixes, la gent no ho sap, i si no ho sap, no existeix en el teu imaginari. Sí. Si no ho saps, no existeix.
0: No existeix.
1: Llavors, per exemple, la Txell Freixas, que ha treballat molt a l'Afganistan, és un gran referent, no?
0: Sí, perquè ha fet un llibre, no? L'any passat, no me'n recordo, però sí, va fer un llibre.
1: I és molt interessant, perquè precisament el que fa és visualitzar, fer visibles aquestes realitats.
0: Que són complexes. Bueno, llegirem Persepolis, jo no ho he llegit, t'he de dir, perquè el còmic, sí, no sé, potser perquè és un còmic, saps? I suposo que has d'estar com sí. Més acostumat.
1: Espanta una mica perquè ja dic que és un totxo, és voluminós, però és un còmic, es llegeix ràpid.
0: Bueno, gaudeix, suposo, de les imatges. Quin és el teu... Mira, anem a entrar a l'última secció, els tocs finals. Quin és el teu museu preferit, més enllà del Museu del Renaixement?
1: No, el meu museu preferit, sempre ho diré, és el Victoria and Albert Museum a Londres.
0: Ostres, ara no sé quin és aquest.
1: Just davant del Museu d'Història Natural.
0: Ah, aquest sí que l'he vist.
1: Aquest sí. Pues davant hi ha el Victoria and Albert Museum. Com diu el seu nom, és un museu que neix amb les col·leccions de la reina Victoria i l'Albert, el seu marit. És un museu molt interessant, és una mica de tot. Potser m'agrada perquè té de tot, però una cosa que a mi m'encanta, té una sala de rèpliques. Sempre ho he defensat molt. Veure l'original és increïble, però a vegades, a nivell sobretot educatiu o didàctic, veure una rèplica és igual d'interessant. I té una sala de rèpliques, i és una sala de rèpliques, i tens el David de Miquel Àngel, i tens la porxada de Santiago de Compostela, i tens una mica de tot. És increïble, perquè tens des d'arquitectura, pintura, escultura, hi ha de tot. I és una sala que es va fer en el seu moment per quan els estudiants d'art, i parlo del segle XIX, els estudiants d'art no podien permetre's anar a Roma, i no podien viatjar. Però s'anaven a la seva pròpia ciutat i podien veure això, un David de Miquel Àngel, allà plantat, a tamany real, igual. I això sempre m'agrada molt.
0: Quina gràcia, jo és que no el tinc ni visualitzat. Mira que he anat vegades a Londres, eh? Sí,
1: el recomano. He de dir, l'última vegada que vaig anar, com a anècdota, em vaig trobar el rei d'Anglaterra.
0: Què em dius?
1: Sí.
0: Home.
1: Sí, sí.
0: I quan, tu viatges molt? T'agrada viatjar?
1: M'agrada viatjar.
0: I vas, sempre busques els museus? I en què et fixes quan entres al museu, o no?
1: Depèn d'amb qui vagi. Tinc gent amb qui vaig estudiar el màster que som capaces d'anar un cap de setmana a una ciutat i visitar 5 museus en un cap de setmana, perquè ja som gent que ens agraden els museus, i tinc amigues que, bé, sí, no, el que dèiem, per gustos colors, i fem una mica de tot.
0: Però quan vas a un museu, et dona temps fer 5 museus en un cap de setmana? Absorbeixes tot això?
1: No, vas a fer una mica els masterpieces, no? Les obres mestres, o el que saps que hi ha allà i que t'agradarà, no? És una mica buscar, com quan viatges en grup, és el que fas, no? Buscar una mica l'acord, negociar. Què vols fer, què no vols fer? Jo vull anar a un museu, vull veure aquesta obra i us prometo que us deixo lliures. No visitarem res més, no?
0: Tu ets només de veure una obra o dues i marxar, o també visites tot el museu sencer?
1: Depèn. Sí. Depèn, no et podria dir que tingui una manera de fer... Abans que deia al principi, feia una mica de broma, que soc una mica caòtica, en aquest sentit també. I a més m'adapto molt. A mi em dius, no m'agraden els museus, no passa res. Anirem a veure'n només un, no sé, dins aquesta negociació.
0: I amb la feina que fas ara, per exemple, que no t'ho he preguntat abans, que se m'ha oblidat, és a dir, tu quan entres a treballar en un museu tan nou com és el Museu del Renaixement, o qualsevol altre que sigui nou, tu ho has creat de zero, tota la part de mediació educativa...
1: En el cas del Museu del Renaixement, no.
0: Ah.
1: Si agafo el relleu una mica...
0: Volia preguntar-te quina part creativa hi ha amb la teva feina.
1: Per exemple, si les activitats dels casals s'han creat de zero, no hi havia cap activitat per casals. Ja hi havia un programa educatiu, una proposta, podríem dir, feta per una empresa externa, quan encara no hi havia cap tècnic en educació, i doncs, el que vaig fer va ser agafar aquella proposta i després la vaig adaptar. final sonarà molt així, no? Però quan portes molt temps treballant cap al públic i en diferents museus, en diferents públics, saps que hi ha coses que funcionen i que coses que no. I saps que també els interessos canvien. És que això està clar. Llavors vaig fer algunes propostes de modificació, vam canviar...
0: I quins interessos hi ha ara? En quin moment social estem, creus?
1: Ostres, és que no et sabria dir. Sobretot, agraden molt les anècdotes, no? El detall, no? Anar de lo gros a lo petit. Explicar anècdotes sempre enganxa. Aquí al Museu del Renaixement, dues dones, sempre parlem de l'Estefania i la Hipòlita. Clar, quan ho comences a explicar, però no ho expliques... com aquella està la mare, la filla, sinó que ho expliques, com entramos en un momento salseo, anem a fer un moment cotilleig de qui era aquesta família, quines relacions tenien, amb qui es casaven, tal, la gent s'enganxa. I dius, estem en un moment salseo, la gent, m'encanta el salseo. No? Llavors, és el que deia, és com ho expliques. A vegades no són els interessos, pots explicar el mateix de maneres diferents.
0: Clar.
1: I buscar aquesta també connexió amb el públic, aquesta complicitat, això m'agrada molt. Vaig explicar-vos un cotilleo.
0: I llavors, quan tu estàs amb un tema d'aquests, per exemple, i ara ja aprofundeixes molt, per exemple, només en Renaixement, o segueixes, o els antropòlegs que ho sent, com els periodistes, que ens agrada posar el nas a tots els temes i de totes les èpoques?
1: Crec que una mica igual, ens agrada saber de tot.
0: Una mica...
1: Aquesta curiositat de dir, ai, ara aprenc d'aquí, ara aprenc d'allà, i al final és que tot està tan connectat que ho acabes connectant i dius, una cosa que s'ha fet a l'altre punt del món que no té res a veure amb els museus, espera, però això m'inspira per fer no sé què, no sé quantos. Llavors, aquesta connexió que pots fer d'idees, de tot se n'aprèn, no? Se'n diu?
0: Sí.
1: De lo bo i lo donet, doncs també.
0: De tot s'aprèn. I quan no estàs al museu, quan no estàs treballant, quan no estàs a la colla de foc, ui, si ens queda res, un minut, va, digue'm dues coses que t'agradin fer molt, a banda.
1: Per llegir? I m'agrada estar amb els meus amics. Jo tinc molta vida amb les meves amigues, o sigui, deia que les admirava i precisament ens passem la vida juntes, encara que sigui per què fas res, vine a casa i seiem juntes al sofà a mirar una sèrie.
0: Doncs brindarem per les amigues, que jo penso que és un gran tema i estic molt d'acord en que les amigues són una gran cosa per la nostra vida. Moltes gràcies, Anna Verdaguer Villalobos, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta tarda de juliol de les Heroïnes Quotidianes, que ens has explicat coses molt interessants. Et desitgem molta sort amb la teva trajectòria i futur. I gràcies a Eli Arjona, com sempre, de la part que ens acompanyes a la part tècnica, i les persones que ens escolteu, recordeu, com sempre dic, que estem al segle de les dones, però queda molta feina aquí a fer, molta feina a fer, i aquí seguirem fent-la fent xarxa. Fins aviat.

0: La Pobla de Claramunt, a l'oest de Capellades, la urbanització de les Garrigues i la Torre de Claramunt per l'incendi declarat a Carme. Protecció Civil ha enviat un alert per reclamar a la població que es confini, tanqui portes i finestres. L'avís del foc és de les 4 i 27 minuts. S'hi han destinat esforços especialment al flanc esquerre de l'incendi, que s'ha iniciat en una zona agrícola però també afecta superfície forestal. Des de Carme ja no es veuen flames i els pagesos estan col·laborant a les tasques. De fet, els bombers treballen aquesta tarda en un episodi de simultaneïtat d'incendis arreu del país. Tres a Sentmenat, que us hem anat comentant, a l'Anoia, un incendi entre Carme i Pobla de Claramunt i Artesa de Segre. A Sentmenat hi treballen 69 vehicles de bombers desplegats. És un incendi de vegetació agrícola. A Carme, com us dèiem, comarca de l'Anoia, un incendi de vegetació. Hi ha 39 vehicles desplegats i Artesa de Segre, l'incendi de vegetació forestal també, amb 32 vehicles desplegats. I els centres d'atenció primària amb més demanda a l'estiu es reforçaran en 972 professionals provinents de noves contractacions o bé de reorganitzacions dels equips. Ho ha fet el Departament de Salut tres dies després que el Sindicat de Metges denunciés que l'estiu començava sense conèixer el pla assistencial, un pla que estarà vigent fins al 30 de setembre. Escoltem Javier O'Farrill, que és el president del sector d'atenció primària de Metges de Catalunya.
1: El plan de contingencia del sistema. El sistema debe estar organizado. Los trabajadores, los facultativos, debemos hacer nuestra función de atender bien, atender en el tiempo adecuado a la población, pero lo que no podemos estar es constantemente aguantando un sistema que está totalmente desmoronado y que antiguamente había algo de planificación y en los últimos tiempos, como todo, tenemos el silencio.
0: I el jutge Antonio Viejo, substitut de Juan Carlos Peinado, ha prohibit a Begoña Gómez, dona al president espanyol, que viatgi a Turquia per assistir a la cimera de l'OTAN, però l'ha autoritzat a sortir d'Espanya per anar a la graduació de la seva filla a Londres. El magistrat ha pres aquesta decisió després que Gómez sol·licités l'autorització per sortir d'Espanya entre els dies 7 i 10 de juliol per aquests dos motius i al·legant que estaria acompanyada per un dispositiu de seguretat en tot moment. Peinado no ho ha resolt perquè s'han anat de vacances. I engega l'any Joan Costa en el centenari del naixement d'aquest dissenyador gràfic responsable de la imatge de més de 400 marques. Va crear o renovar la imatge de Gallina Blanca, Banco Santander o Seat. Fins l'any vinent es faran exposicions, premis de disseny i fins i tot s'organitzarà un congrés internacional.
2: Informació local. El dissabte al migdia, el periodista i historiador Jaume Clotet presenta el seu llibre, la seva novel·la L'espasa del rei. Ho farà a l'establiment La taula d'en Bernat de la plaça del Mercat i tindrà una conversa amb el molinenc Eduard Suárez per presentar aquesta nova novel·la. És un acte que organitzen entre la llibreria Arola i la taula d'en Bernat dissabte a les 12 del migdia. I l'Associació de Veïns i Veïnes de la Granja, recentment creada, fa una festa, una activitat lúdica dissabte al matí per donar-se a conèixer entre el veïnat del barri i intentar fer xarxa. A partir de les 11, a la Rambla de la Granja hi haurà activitats com jocs gegants, tallers infantils, hi haurà l'espurna de l'enxuscat i també tindran servei de bar. Dissabte, des de les 11 fins a la 1 aproximadament, a la part central de la Rambla de la Granja, festa de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Granja. I el Club Natació Molins de Rei, que s'assuma un any més a l'activitat solidària Mulla't per l'esclerosi múltiple, el diumenge a 11:15 hi haurà una sessió d'aigua gim. Per participar-hi heu de fer un donatiu mínim d'un euro a la recepció del club. I l'Ajuntament ha habilitat diferents espais per lleure, trobada, un espai de trobada per aquest estiu. Són el pati de l'escola al Palau i els dos camps de futbol. A l'escola al Palau el pati està obert de dimarts a divendres a les tardes i els dissabtes i diumenges matí tarda, i el camp de futbol Josep Rai, que a la zona esportiva Ricard Ginebreda, obren de dilluns a divendres també a les tardes i dissabtes i diumenges al matí. I la grupa que fa l'última ballada de sardanes d'estiu aquest diumenge a la plaça de la Creu a les 7 de la tarda amb la copla Maricel. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui dijous és la Brun del carrer Puigcerdà 53 al barri Bonavista.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot. I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
2: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
3: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
4: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
2: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, molinencs, molinenques, matussers, matusseres, castellers de la comarca i castelleres i tota la gent que ens escolti doncs, per tot arreu. Som una tarda més aquí a Ràdio Molins de Rei. Avui tenim canvi de tècnic de so, que normalment tenim el David, avui tenim a l'Eli. Bona tarda, Adrià.
1: Molt bona tarda, Cristian.
0: Bona tarda a la Lola, quan arribi.
1: Quan arribi ja li deixem
0: en
1: diferit.
0: En camí. Venim de diada, venim d'una diada a Badalona, que pensàvem que passaria calor i no va ser per tant.
1: Molt bé, la veritat és que la diada molt bé.
0: S'estava bé, venia brisa marina.
1: Pel que pintava, molt bé.
0: S'estava bé. I ve una diada que...
1: I n'enfoquem una que pinta en bastos.
0: 11 del matí, passeig marítim de Castelldefels, allò serà espantós.
1: Serà una miqueta un forn.
0: I alguns vindran de ressequilla.
1: Bueno.
0: Sí que... Això, venim d'una diada, parlarem de la nostra diada fa dues setmanes també, que ens queda un detall per parlar, que la Lola i jo no hi érem aquesta setmana, i afrontarem l'última d'aquest primer tram. Tenim aquesta última de Castelldefels, és l'última diada del primer tram. Parlem d'altres temes, tenim el sopar de Nadal, tenim... Ai, de Nadal.
1: El de Nadal tindrà, però de moment tenim el d'estiu.
0: El sopar d'estiu, tenim un pilaret que hem fet aquest cap de setmana molt, molt xulo, i un altre que farem, que també és sorpresa, no sé si es pot dir o no.
1: Bueno, jo crec que l'agenda setmanal ja hi és, i el calendari mensual també es va
0: publicar. Doncs llavors la gent nostra ho sap. Parlem de tots aquests temes, així que tanquem pinya i comencem.

0: Molt bé, doncs sí, sí. Estem aquí a principis mitjans de juliol i encara, déu-n'hi-do el que portem fent, i encara el que ens queda per fer, de moment serà un juliol. És veritat que és un juliol que se'ns està concentrant tota la primera quinzena. Bueno,
1: quatre diades. Són quatre diades seguides. Lluçanès, Molins...
0: Ara Badalona
1: i Castelldefels. Sí, ens ha coincidit, no en tinc res així seguit. Maig va ser bastant tranquil·let i ara juny-juliol n'està sent tot.
0: Sí, però vull dir, algun any recordo que acaba el 20 i algo, hem anat a Barcelona, hem fet alguna cosa sí. I aquest any, vull dir, primera quinzena de juliol, a tope, però ja està. Aquest diumenge ens traiem la feina, sí, ens ho traiem de sobre.
1: De fet, és una cosa que quan vam fer calendari ja ho vam parlar. No sabíem qui seria la tècnica ni la directiva, però va ser una de les coses que vam parlar, que costava
0: intentar no allargar.
1: Molt intentar no allargar, perquè bueno, de vegades ho hem parlat, que no som zona tradicional i costa que al juliol la gent doncs es mogui per fer diades a l'estiu.
0: Molt bé,
1: ja no parlem a l'agost.
0: Si et sembla, Cristian, ara d'aquí una estona entrem en tema calendari, no? Perquè una miqueta ens expliquis justament això, no? A vegades com es confeccionen, tu que t'has encarregat de laborar dels últims anys i de moment t'estàs encarregant del d'aquest. Però si et sembla, comencem una miqueta fent el repàs del que han sigut els últims partits d'aquest Mundial, que és el nostre calendari. Venim a això, vull dir, primer de tot, la setmana passada vam tenir aquí a la Berta i a la Ivet, amb qui vam estar parlant de la nostra diada d'aniversari, on per fi vam veure el primer 3 de 7 de la temporada. De moment la Lola no li preguntarem res perquè no està aquí, així que et vull demanar, de moment preguntar-te tu, Cristian, tu com vas viure la diada d'aniversari?
1: Jo, similar a la Berta, o sigui, no he acabat d'escoltar tot el programa perquè no he pogut, però vaig escoltar la primera part del programa i les sensacions eren com la Berta. La Ivet crec que era una mica optimista en quant a l'assaig. L'assaig de divendres va ser bastant, bastant dur. És a dir, van haver-hi proves que no sortien, van haver-hi lesions, canvis de peces, tant el pom com el tronc... els baixos també, llavors va haver-hi diferents circumstàncies que no et feien...
0: Van haver-hi plos, no? Elles mateixes plos, ens ho explicaven.
1: Sí, plos. Llavors, és això. No et feia olorar que anés bé la diada. Però, al final, la tècnica va decidir tirar endavant aquest 3 en primera ronda, que per mi també va ser una sorpresa. De fet, la majoria de la gent jo crec que es va sorprendre que sortíssim amb el 3. I bueno, sí que és veritat que el que ja estuvo la setmana passada, que no és dels 3 a la pinya que més s'hagi sofert, perquè realment les peces estaven ben col·locades.
0: Jo, de fet, estava a la teva rengla.
1: Sí.
0: Tenia tu a sobre.
1: Els segons estaven ben col·locats. Sí que va haver-hi un moment que el Claret crec que es va entrar cap al David, llavors... Jo no arribava, se m'anava baixant el braç i va ser el moment de la descarregada que va trontollar tot bastant. Però bueno, jo crec que no és el 3 més petit de la història de Matusés. Tampoc és el millor 3.
0: Tampoc és el més maco.
1: Però bueno...
0: Però és un 3. És un 3 tan bo com qualsevol altre.
1: Que ja està fet.
0: Igual més bo que algun que altre, perquè com a mínim a nivell moral, no?
1: Sí, ostres, sí. A veure si...
0: Que sortir...
1: Sí, ara que ja hem començat, ara la de Castelldefels no crec, però després d'estiu ens venen ja calendari...
0: Tots són diades importants.
1: Important.
0: Igual la primera tenim
1: la primera una mica de rodatge, però ja la següent ja és la nostra.
0: Festa major,
1: que
0: sí.
1: Ja hem de tirar. A veure si la gent s'anima i ens serveix d'estímul.
0: De moment, la setmana passada, la Berta i la Ivet, no?, apostaven, no?, deien el següent castell que volem veure i que s'ha de veure a plaça és la Torre. Però, si vols, ara saltem una miqueta a que ha sigut ja la diada d'aquesta setmana de Badalona. De moment, la Torre encara, com a mínim, es farà esperar uns dies més. Mm-hmm. Veurem, aquest cap de setmana és l'última oportunitat
1: la Torre...
0: per tirar-lo aquest primer tram.
1: Així, jo crec que el que s'ha de treballar és el pom, perquè normalment l'han fet la Berta i la Martina. Aquest cap de setmana la Berta estava al
0: Canet Rock. Ens consta que la Berta ha tornat viva a casa, així que, Berta, si ens vols explicar alguna cosa...
1: Sí, però cosa... m'ha contestat a Instagram, o sigui que...
0: A mi m'ha donat algun like a alguna publicació que he fet de Matusés. Així que, Berta, si ens vols dir alguna cosa, o li pots enviar un WhatsApp al Cristian, a mi, un DM per Instagram...
1: Ara, ara ja no té anglès, no, la Berta?
0: Ara ja ho entenc, que el 6 de juliol estarà de vacances, per favor.
1: No sé. És una noia molt ocupada, la Berta.
0: És veritat.
1: Doncs això, el pom de la Torre normalment era Berta Martina, ara l'estan treballant amb la Mar, i la mare encara pues, li falta una mica de rodatge, llavors s'haurà de veure si volen, si la tècnica vol seguir apostant per rodar aquest pom nou o volen apostar per una cosa més segura amb la Berta o inclús amb la Carlota, que també l'ha fet moltes vegades. Si la volen treure allà, doncs jo crec que han de...
0: Jo crec que aquest diumenge la Carlota no ve, així que de moment, si es vol treure aquest diumenge, l'aposta no passa per la Carlota.
1: Ha de ser Martina Berta. Si no, doncs ja la veurem després d'estiu.
0: Després d'estiu, sí. Vull ara, total, tampoc cal córrer, no? Que volem tots marxar de vacances, fer una miqueta de descans i tornar al setembre amb energies renovades.
1: I el 4...
0: Ara el 4 segur que no el veurem aquest diumenge.
1: No, aquest diumenge no. Però el 4... De fet, jo el 4 el veia millor que el 3, els assajos. El que passa que per pinya, òbviament, pues,
0: necessites una regla més.
1: Necessites una regla més de pinya. Llavors, jo crec que encertadament la tècnica no va tirar el 4.
0: Sí? Tu ets del pare, perquè això també ho vam estar parlant la setmana passada de si creiem que sí o que no. Llavors hi havia una miqueta de... La Ivet deia, ostres, jo esperava que m'apretéssiu més. El Claret també em deia el mateix. Jo com a tècnica pensava que esperava, no?, que la gent de la colla m'apretés més, ens apretés més per treure el 4. Però bueno, això, hi havia gent això que creia que igual hagués estat bé apretar. Després, opinar a posteriori sempre és molt fàcil, no? Gent que s'hagués hagut d'apretar, gent que no. Tu ets el pare de que millor haver anat sobre segur.
1: Com a cap de colla, jo no hagués ni tirat el 3. Perquè veient com havia anat la setmana, pues això, jo vaig patir bastant. Després de veure el 3, clar, jo no estic al kit de pinya, no estic a tècnica, no sé com estava la pinya, però jo crec que és una diada que amb un 3 de 7, que no s'esperava ningú, amb dos pilars d'inici, entrenant una sabela d'aixecadora, amb un 5 de 6 i un 4 de 6 amb agulla, i els dos pilars de final, jo crec que és una diada... Venim d'on veníem, d'aquesta dinàmica prou positiva.
0: Molt digna, sí.
1: I ja tenim el primer set i a seguir treballant per treure els següents.
0: Molt bé.
1: La gent que volia veure, doncs, que vingui a l'assaig i...
0: Sí, a fer pinya.
1: A fer pinya, exacte.
0: Molt bé, haureu estat escoltant soroll, com a mínim aquí l'hem estat escoltant pels àudios, com haureu vist...
1: Unes quantes claus, unes quantes
0: exacte.
1: Portes...
0: El Cristian i jo som gent professional que no fem soroll, així que si som dos que no fèiem soroll i algú us havíem dit que estava arribant tard i ara s'escolta soroll, ja haureu endevinat que podem dir bona tarda, Lola.
2: Bona tarda a tothom, excepte el Pepe.
0: El Pepe també, bona tarda avui.
2: No, a veure.
1: I a més, vens perfumada, eh?
0: Sí.
2: Faig mal olor?
1: No, vens perfumada.
0: Literalment.
2: Ah, no sé si era l'únic. Una mica més em fico la tapa reina. He anat directe a l'altre plató, a l'altre estudi. I dic, ui, esta gente de amarillo, ¿quiénes son? I dic, ai, no és. I dic,
1: la manifestació
2: del profes. Pues va anar d'un pèl que no em fico en aquell estudi. Però no, estoy aquí. Intentat ser super ninja, no ho he sigut.
0: No, massa, la veritat.
2: Pues mira que no tenia ni micro, perquè me l'ha ficat a l'Eli. Imagínate. Sin micro i feia soroll.
0: Lola, abans de saltar definitivament a la Diada de Badalona, perquè dèiem, anem a parlar de Badalona i mai parlem de Badalona, Diada, aniversari nostre. Tu, com el Cristian ens ha explicat una miqueta, ja ho escoltaràs per diferit? No,
2: ho he escoltat des del cotxe una miqueta
0: més. Perfecte, fantàstic. Tu com la vas veure?
2: Apurada.
0: Apurada? Tu sí. O apurada la Diada?
2: Apurat una mica tot, perquè ja l'assaig de divendres... Bueno, el de dijous no va estar mal, per ser que era un dijous, que s'havia vejat 5 minuts abans, érem força gent, a part vam fer un refrigeri abans, que això crec que va animar molt a la gent, i va estar prou bé, però el divendres sí que és veritat que, bueno, com que no acabava de sortir el tema, fins que, bueno, va haver unes converses X en les que es va proposar provar el Cristian, i se provó, i bueno, va mig funcionar, clar, però suposo que l'aquest Cristian no ha fet 3 i fa el 4.
1: No ho he dit, però...
0: No ho has dit.
2: Bueno,
1: jo no he fet mai, no havia fet mai el 3.
2: Hasta que llegué jo.
1: L'havia fet assaig moltes vegades, en diferents regles, però a sobre pinya no l'havia provat mai, i a plaça no havia sortit mai.
2: Vamos, jo el que vaig dir a la Diada i el que segueixo dient ara és que el 3-7 es va aguantar perquè el Cristian és Tauro i por sus ovarios que s'aguantava el 3-7. Però el pobre va patir una barbarita, perquè jo estava a la seva dreta, diguéssim, i el veia com li tocava quasi el colze al dret, al genoll dret, i digo, l'està aguantant perquè és Tauro?
1: Abans de les posicions dels segons.
2: L'està aguantant perquè és Tauro? i perquè per ell no caurà.
0: Jo crec que deixarem de preguntar-li a la gent sobre la diada, perquè ets la quarta persona, en plan, va venir l'Ivet, la Berta, la setmana passada, abans el Cristín i ara tu. Cada persona que ve té una opinió, diguem-ne...
2: diferent.
1: Més catastròfica.
0: Més catastròfica de la diada.
2: La propagació
0: la
2: molt...
0: Estava, el que has dit, Cristín, l'Ivet estava molt eufòrica, molt a tope, tot bien, i haguéssim de treure el 4, la Berta ja no ho veia tan clar, el Cristín una miqueta en la línia de la Berta, però donant algun detall més, perquè, evidentment,
2: sí, ella té acció a la colla i demés.
0: I tu ja, Lola...
2: Jo soc... Ell és Tauro, però jo soc Piscis, per tant, soc una dramàtica.
0: Per tranquil·litat de tothom, s'acaba aquí una miqueta el demanar opinions.
2: Però que va estar bé, o sigui, que me n'alegro molt que pogués haver-hi un 7, perquè al final un aniversari sense 7 hagués pogut ser molt catastròfic.
1: Sí, ho vam estar mirant i crec que...
2: Des del 2000...
1: 12 anys o 13 anys que fèiem...
2: Mira, jo vaig entrar el 14 des d'aquell any, perquè aquell any el primer 7 es va fer a la Festa Major o Diada de Matussers, que jo hi era. Va ser des del 2014 que no es feia un 7 a aniversari.
0: Des del 2015... Excepte, evidentment, menys el 2020, i de moment mantenim-ho fins com a mínim el 2027, cada any per aniversari hem vist com a mínim un 7.
1: Sí, no?
2: Per tant, a mi em sembla bé.
0: És una bona ratxa.
1: Bueno, sense comptar pandèmia.
0: Sense comptar
2: no,
0: 2020,
2: no, és la que ha dit 2020-2021, sí. Que no, van ser anys...
0: Jo crec que el 2021 ja sí,
2: sí, aniversari?
0: El vam recuperar un 7 a Molins bastant ràpid.
2: Pot ser. No, aquí no diré, 2020 segur que no, però...
0: El 2020 segur que no, jo crec que 2021 sí, i 2022 el vam recuperar a
2: Diada.
0: A Martorell. O sigui, va ser com el primer set fora de Molins. Saps? Sí, perquè va dir com un any... I si no, 2022 és 2022, llavors. Si no és el 22, és el 22, sí. Hem tornat a tenir aquí el David.
1: Ens ha canviat el tècnic.
0: Sí.
2: No, és que l'altra pobra tècnica estava...
1: Estava
2: aquí i allí una mica.
0: Llavors, ja sí, donem una miqueta per tancat el capítol dia d'aniversari, saltem a, ara sí, dia de Badalona, com ja haureu pogut escoltar en els spoilers que hem anat fent, evidentment, no, tampoc s'esperava veure cap set. La Torre, que era la gran aposta de la Berta i de la Ivet, de moment es va fer esperar com a mínim una setmana més, veurem aquest diumenge, però per d'això, bona diada. Per la calorassa i per lo que igual preveia...
1: 2021 no va haver-hi
0: aniversari. Llavors va ser el 2022,
1: vale. Sí.
0: Llavors va ser
1: perquè jo estava fent la Carros de Foc el 2021.
0: Llavors el 2022.
1: No. Sí, sí.
2: Van anar bé, i a més, el lloc on estàvem emplaçats, la veritat que molt bé, perquè corria l'aire. Va haver un moment que va parar i es va notar.
1: Va baixar el sol, però... ja no tocava el sol directament allà.
0: Molt bé.
1: I estava
0: bé.
1: Passava airet.
0: Estava al passeig marítim.
1: Sí, al passeig marítim.
2: I estimes al tren.
1: Passeig de la Rambla.
2: Passa una lleta.
1: Sí, i jo crec que era un lloc molt adequat, la veritat.
0: És que molt bé, sí.
1: Molta gent al voltant, passava amunt i avall molta gent. No sé si hi havia molta gent...
0: De públic.
1: Jo tenia un amic, un company de la carrera, que és de Badalona, el Xavi, que va venir amb el seu fill, i sí que hi havia algun... Però no era una...
0: No hi havia molta afluència, no.
1: No, és a dir, hi havia gent que passava, feia... veia un castell i seguia.
2: Sí, que sol fer la gent quan veu castells. Veu un castell.
1: Bueno, no, bastava, bastava. Va haver-hi molta gent, eh?
2: Perquè és una zona molt bona, el pati del Palau.
0: És un bon lloc de pas.
1: A mi m'agrada molt allà al Palau, perquè bueno, és el parc, la gent que està a la plaça s'apropa. No sé, jo crec que de les places de Molins, que no és una plaça, és un encreuament, però...
2: Sí, però que té plaça, té una certa manera de plaça.
0: Així com la plaça de l'Ajuntament, per exemple, que és una plaça que a mi, per actuar-hi, no m'agrada gens. A part d'aquesta torta, és que a totes les fotos sempre es veu buida.
2: I té una llum horrorosa.
0: És veritat que aquesta té, no sé si és la ubicació o el què, vull dir, però aquest tema de Plaça Palau és una bona ubicació.
1: Sí,
0: la Creu també dona...
2: La Creu també està molt
1: costat,
2: bé.
1: I no són edificis lletjos.
0: Exacte, tens els arbres...
1: Sí, hi ha ombra...
0: Sí.
2: S'està bé, s'està
1: sí,
2: bé.
1: Jo crec que és...
0: A mi aquesta combinació entre l'Ajuntament i Plaça Llibertat 1 d'Octubre, és que són uns espais tan grans, a mi no m'acaben de...
2: Ja, perquè la Plaça d'Octubre també entre els arbres i tot queda una mica difuminada com a plaça. Tampoc m'acaba d'agradar. Jo soc, però... Pati del Palau, Plaça del Palau, o Creu.
0: O Creu,
1: sí. Però bueno. Ahir, crec que va ser, vaig passar per la plaça de l'Església. I, per qui no sàpiga, hi ha una placa allà,
0: sí.
1: Perquè la plaça de l'Església és plaça de Nou.
2: Fort. Que no és ni plaça. Allò sé que no és ni plaça.
1: Tenim una plaça.
0: El parking
1: és plaça de Nou. Perquè van venir els castellers de Vilafranca en el nostre desè aniversari el 2012. I van fer, crec que va fer el 3... o el 4, de nou, amb folre, llavors és plaça de Nou. I hi ha una placa allà, a la cantonada de l'església, mitja amagada i mitja esborrada.
0: Per la gent que no sàpigues, mirant a l'església a mà dreta.
2: Amb una pegatina, allà, també.
0: Darrere d'un
1: motorral. Amb una enxina que no es veu el que posa allà. Que jo crec que, no sé, de cara a l'any que ve, que fem 25 anys, podríem recuperar... actuar allà, encara que sigui pel 2025, per l'aniversari de...
2: Pel 25, no pel 2025, no ens anem endarrere, o sigui, cap endavant.
1: Pel 25è aniversari, en alguna de les diades podríem actuar allà, perquè és una plaça nou, de nou, o sigui, i ja que és una data assenyalada, no cal que sigui aniversari, perquè realment aniversari és xulo actuar al pati del Palau, però no sé, ja que té tradició, diguem, la plaça de l'Església, el 25è aniversari l'hauríem de recuperar, almenys per un acte. Però sí, jo com a rànquing faria Pati del Palau, Plaça de la Creu i després, doncs, això. Església...
2: Per descarte, o una o l'altra.
1: Per descarte, Església, Ajuntament...
0: Sí, sort sí. Que la Júlia ja no és cap de colla, perquè la Júlia amb la plaça de l'Ajuntament tenia una fixa. O sigui?
2: Bueno, però perquè al final és la tradició.
1: Perquè
2: també.
1: És la tradició...
2: I les tradicions s'han de respectar,
1: sí,
2: Adri.
1: Com diu l'Octavi. Les tradicions s'han de respectar. Les diades, l'última diada de l'any sempre l'hem fet allà, les millors actuacions de la nostra història, els 5 de 7, els 3 amb agulla...
2: El Pilar 5 per sota.
1: O sigui, és una plaça que les coses grans han arribat allà. No perquè sigui la plaça, perquè realment no. ja és el que diem.
0: Per la dinàmica de la colla que hi ha...
1: Podria estar el Carmel, aquesta plaça, exacte. Perquè fa una baixada que...
2: És horrorós que vaga més,
1: Totes les colles que venen diuen...
0: És que és fatal.
2: Per les fotos és horrorós.
1: Però sí que és veritat, doncs això, que arribem en el millor moment normalment de la temporada, perquè hem anat treballant i els millors castells han sortit allà.
0: Clar, però llavors si arribem en el millor moment de la temporada i ho fas en una altra banda,
1: sí.
0: L'estat de la colla és l'estat.
1: Sí, sí.
2: Potser té a veure també és talisma una mica.
1: No sé. És talisma, perquè ho hem fet allà.
2: Però... Ah, bueno, no sabem.
0: O sigui, crec que l'únic xulo d'aquella plaça és que potser després ho de pujar la canalla al balcó de l'Ajuntament.
2: Ah, això els encanta.
1: Sí, perquè si ho haguéssim de pujar al campanar de l'Església...
0: Ens salten uns quants centenars de persones.
2: No ho acabo de veure. També hi ha escales, tot mal.
1: Tot mal, tot mal. Bueno,
0: tornem a la Diada de Badalona per cinquena vegada.
1: Bé,
0: on vam actuar amb Castells de Badalona, evidentment,
1: sí.
0: Com a anfitriona, i amb la Sagrada Família.
1: Sagrada Família.
0: Primer cop d'aquesta temporada que actuàvem amb aquestes dues colles que ens hi hem ajuntat.
1: Sí, és veritat, sí. De fet, amb Sagrada Família no actuem gaire, perquè no...
2: I som gemeliers.
1: Sí, són del 2002, les dues colles.
2: Junt amb Marjanets.
1: Juntament, no, amb Xerrics.
2: A Xerrics, això. Que tu dius, com li dius tu?
1: Xerrics.
2: Xerrics.
0: Xerrics.
1: Xerrics d'Olot, Sagrada Xerrics. Família i nosaltres som del 2002, som servidors.
2: Vaja.
1: Però amb Sagrada Família ens costa trobar l'encaix per actuar junts. Amb Badalona no. Amb Badalona normalment sempre...
2: Gairebé
1: cada temporada... acabem coincidint. Doncs sí, això, Sagrada Família, que va anar a fer una actuació bastant relaxada, tot i que després van treure el 3. El 3 de 7, no?
2: 3 de 7,
0: sí, va ser l'únic castell de 7 que va fer.
1: I Badalona, que jo crec que era una diada seva i volia aspirar una mica més, els hi va costar el 4, bastant.
2: Ara el van lluitar moltíssim, les coses com són.
1: El primer va acabar sent, o sigui, un canaló. No era ni un romba, era un canaló, perquè es va estirar.
0: Va ser una miqueta homenatge a Gaudí, no? Perquè com les xamanelles de la
1: Cantalló. Va haver-hi un moment que tothom es va tirar cap a la pinya.
2: Sí, perquè no es veia clar, castellet. No es veia clar des de fora.
1: I jo diria que el segon també... No, el segon va ser més relaxat.
2: Van pujar més ràpid, perquè és que el primer 4 va ser molt lent. Aquest van pujar una mica més ràpid, però va tornar a... del pis de quart es van tornar a desquadrar i es va patir des d'aquí. Passa que el pis de terços pues, ho van lluitar bastant i es va poder, un cop va sortir dosos a la baixada, i es va notar que es relaxava tot el castell, però ho vam patir també.
1: Sí, va costar. I nosaltres una actuació, anava a dir una relació.
2: Ui, una relació xulíssima.
1: Una actuació molt solvent.
0: Sí.
1: Castells bàsics, 3... 4, 3 amb agulla.
2: Molt ben fets, també.
1: Però molt ben fets. O sigui, realment, amb una plome, que es diu.
2: Bueno, perquè sí, realment sí. Els tenim molt per la mà.
0: Més provant gent nova.
1: Sí, a pujar el Mitchell.
0: Amb gent no promocionada, que van promocionar per pujar.
2: Equip suplent.
1: Bueno, va pujar gent que no era la que ve pujant durant la temporada. I bé, la veritat és que molt bé.
0: Molt bé, sí, jo portava tota la setmana allò per parlar amb la gent d'una mica de tècnica, amb els de pinyes i de més, i hosti, és que diumenge són molt pocs, dissabte són molt pocs, bueno, després no eren molts, però va ser una actuació prou digna.
1: Però sí, molt solvent. De fet, jo estava de primeres mans, que òbviament no és la meva posició.
2: Perquè, però ell feliç perquè tenia la seva dona.
1: I tenia un segon as, que era més alt que jo, òbviament. I em deia, però tu...
2: tu què haces?
1: Tu arribes? Dic, bueno...
0: Tu t'has perdut per aquest barri?
1: Jo,
0: com has arribat aquí?
1: De fet, em va dir, teniu uns baixos molt alts. Dic, ja, i jo sou primeres. Diu, doncs teniu uns primeres molt baixos. Dic, ja, ja. Dic, però bueno, no pateixis
0: és,
1: que...
0: És una mala combinació.
2: Sí.
1: No, no, clar, és que... però sí, som una colla que... per la necessitat, fem coses molt diferents.
2: Se fa el que se pot amb el que se té.
0: No, jo ho noto, sí, sí. Tot amb els sets, els baixos que tenim, vull dir, a mi em costa
1: clar, sí, sí.
0: A un Cristi, ara un Jota, vull dir, em costa aquesta gent arribar-los i agafar-los bé, sí. Perquè són
2: ja,
0: espigats.
2: Ja, tenien baixes, també.
1: Sí, clar, clar. Els baixos haurien de ser, pues això, com el Lluís, com la Karen, com l'Helena, haurien de ser més baixos. El Salva és molt alt per ser baix, però és el nostre baix
0: Des del 2002.
1: Des del 2002.
2: No, però ja segon, també.
1: I crec que ara és dels més baixos. És a dir, tenim el David, tenim l'Arnau, tenim el JR que són més alts i són molt alts per fer baixos.
2: Ja. Però bueno, estupendos tots.
1: No tenim mans molt altes. Llavors, bueno, sí, la combinació és la que és. Per sort van pujar terces. Van pujar la Karen, van pujar la Júlia, va pujar la Paula... llavors això també et permet arribar una mica millor, perquè si puja pues això, si puja el Claret, pujo jo, pues,
2: no li arribes ni al turmell quasi, Angelet.
1: De fet, pues no sabem, no
0: sé qui... clar, si ha de pujar el Cristian, qui fa de Cristian?
1: Qui fa de primera, clar.
0: Has d'anar a tirar amb...
1: sí, sí. De fet, la Karen estava de primer lateral.
2: Sí, però ella estava superfeliç,
0: I la Carlota.
2: Eh?
1: I la Carlota.
2: Ell,
1: I la Karen, Sisae, també.
2: La Karen
1: la
2: estava superfeliç.
1: Va deixar passar a l'excamp de colla de Badalona.
2: Va ser llest, el Carles.
1: Sí, el Carles.
2: Però sí, la Karen estava molt feliç, sí, també, sí. Fet de primera. A més, va ficar unes sandàlies en plataforma allà, aposta.
1: Sí, sí.
2: O sigui, superbé.
1: Però bueno, sí, el que deien, molt, molt solvent i molt tranquil·la la nostra actuació. Sí, sí.
0: Molt bé. Amb això va ser el poc de dissabte. Aquest any... És veritat que la Júlia portava tota la temporada fent-nos una miqueta promoció de la famosa festa, no? Una miqueta convencent-nos, no? I aquí ensenyar-nos els entrets amb la festa. I resulta que no hi havia ni sopar ni festa, no hi havia absolutament res.
2: Molt fort.
1: Per tant, hi havia sopar perquè el vam muntar nosaltres.
0: Exacte. Per tant, Júlia Aragall, l'any que ve, informat de les festes per avançar.
2: Però és que no ho sabia ni Badalona, perquè jo vaig parlar amb una persona a Badalona expressament i li vaig dir, m'han dit que no hi ha festa, m'han dit, sí, sí, Badalona sempre fa festa, i dic, ah, doncs ens havien dit que no.
0: De fet?
2: I després va ser que no. Va ser que sí, però no.
0: Van penjar el cartell de la diada de dissabte el divendres. O sigui, el divendres van començar a fer la promoció del dissabte.
2: Hi ha algú que va més tard que nosaltres, eh?
0: Sorprenentment, sí.
2: Que fort.
0: La veritat.
1: Bueno, que de fet avui m'ha enviat el planning de...
2: Bueno, doncs dilluns, és dilluns, sí, a veure.
0: Vale, i amb això vam tancar el tema de dissabte, que estarem parlant, i la segona activitat del diumenge va ser la de l'Tour de la France.
2: L'Tour de la France.
0: Jo em vaig de la Tiganie i no em sé més de l'himne. Un himne molt xulo, de France. Doncs així, vam sortir a fer un pilaret. Vam ser una de les, crec que, quatre colles que durant la jornada d'ahir van fer pilar en el pas del club.
1: Quatre, no? Ahir sí, ahir sí. Ahir, perquè avui també n'han fet.
0: Ahir, com a mi, vam ser...
2: Sant Feliu i nosaltres,
0: Sant Feliu,
2: i més?
0: Nosaltres, Vegas i...
1: Viladecans.
0: Viladecans.
2: Molt bé. Sí.
1: I...
0: Segons l'article...
2: Sant Vicenç no passava el tour, vaja.
0: Va passar, bueno, va passar per Ciments Molins. Però per dintre del poble no, passava per la carretera baixant de Vallirana. Segons l'article de la revista de la CCC...
1: Estava pensant Vilanova i Sitges, no sé si vam fer alguna cosa, però...
0: Jo crec que no. Com a mínim, segons la revista Castells, érem aquestes quatre colles.
1: Bueno, del total perfecte. De quatre colles no va sortir cap de les quatre colles fent el pilar a la Televisió Espanyola.
2: Bueno, vaja.
0: Perquè, clar, és que França i Televisió Espanyola, tot el que vingui...
1: Estelades, sí, Estelades van sortir un munt,
2: Ah, bueno, mira.
1: Però a porrón. Sobretot a Sant Pere de Ribes va haver un moment que només es veien Estelades. Jo m'has de dir que hi ha més Estelades aquí que a la volta a Catalunya. No. Sí.
0: Emocionalment,
1: realment. Suposo que també perquè té més repercussió, òbviament.
2: Miràs, miràs.
1: Però sí, jo em vaig estar fixant perquè anava connectant la tele de tant en tant i no...
2: M'encanta perquè feu molt de periodisme d'investigació, eh? L'un preslava una tècnica, l'altre mirant la tele per... Molt bé, jo no sé res d'això.
1: Sí, sí.
2: Sorry.
0: Total, que sí. El món dels castells ahir vam ser psoïtzat, no? Perquè vam fer castells però no vam tenir un total de zero repercussió.
1: Exacte.
0: Així que...
2: Bueno, però ens va fer moltes fotos.
1: A xarxa sí, eh?
0: Això sí. A xarxa sí. Hi ha fotos molt xules...
2: Gent que estava per allí també m'han enviat fotos.
1: Molta gent han etiquetat, la Inoma també.
0: És veritat que justament el que comentava la gent és que el tour, justament a l'entrada de Molins, va ser quan Realització va decidir...
1: Posar repeticions.
0: Posar repeticions, sí.
2: Vaja.
1: Quan dia era entrada a Molins, va sortir Sant Vicenç, Sant Boi, Molins, i quan entraven a Molins... Adiós.
2: Vaja.
1: Repeticions de... També aquestes repeticions que no t'aporten
2: absolutament res. No, realment no.
1: D'un bidó que surt i el tiren a càmera lenta. O sigui, eren repeticions que no t'aportaven absolutament res.
2: Van però tapaven el pilar.
1: I llavors van tornar a connectar quan el peloton entrava al pla.
2: Molt bé. Justament. Molt oportú, sí, sí. Tot, molt ben realitzat, totalment.
0: Doncs en això, llavors ho expliquem, perquè clar, igual algú que estiguis mirant Televisió Espanyola s'ho va perdre. Matosia vam fer un pilar, un pilaret de 4,
2: sí. Molt bé.
0: Allà a l'alçada de la carpa del Parc de la Mariona, sí, de la carpa...
1: La Paula, la Carla i la Duna.
2: La Duna.
1: I a baix no sé si qui
0: està. A baix teníem l'Helena.
2: L'Helena, perfecte, un pilar femení, molt bé.
1: Sí, sí. Molt bé.
0: Molt bé, molta, el pilar va ser un pilar llarg, perquè
1: sí, perquè
2: sí, el vam carregar
0: quan van passar els tres escapats i el vam mantenir, diguem-ne, el vam intentar
2: el
0: mantenir. Dos escapats.
1: Ah, eren tres, però després van ser dos.
0: Jo, està clar, jo la meva visió...
1: Jo anava seguint l'etapa.
0: Jo, la meva visió del Tour van ser uns pantalons. És tot el que vaig veure de les ciclistes. Uns pantalons blancs.
2: Sí.
0: Clar, vull dir, vam passar els dos escapats i vam mantenir, diguem-ne, el pilar durant tot el peloton, no? Per qual va ser un pilar...
1: 32 segons. Després va arribar el peloton. No?
0: Però, tot i ser un pilar llarg, molt tranquil, vull dir, molt estable, molt fantàstic, fantàstic, divino de la muerte.
2: Molt bé.
0: I ja està, descarregant i cap a casa.
2: Lluís Àries, quan tornaràs a Matosers?
0: A més, tenim aquí...
2: Demà, diu que demà.
0: Tenim aquí la gent de la Taparreina, que a més es va currar ahir durant tot el dia...
2: Tampoc els regalim molt les orelles, que són enemigos.
0: Justament ella ens va estar fent un vídeo. Lola.
2: No, són un enemigo la Taparreina.
1: Demà no, que no hi ha assaig, Lluís. Dimecres.
2: Dimecres sí que t'esperem. Està dient que sí, eh?
0: Són el enemigo.
2: Tengo tu mòbil, voy a llamarte.
0: Ens han enviat...
1: Oriol, el Lluís diu que ve dimecres.
2: I Salva, que també són amigues.
1: Oriol i Salva.
0: Ens han enviat a l'estudi dels suplents.
2: Jo quasi em fico el programa, de debò us ho dic, Vull dir, ara... un pèl que no començo a parlar de ciclisme.
0: Ara som un programa de ràdio no promocionat.
1: Exacte.
2: És que som suplents a estar a ràdio.
0: Estar a ràdio.
2: Que pena.
0: I molt bé. Vull dir, molt bé, el Pilar. És veritat que va fer una manda tremenda perquè van tallar la carretera, l'Avinguda València.
1: Hem de fotre bronca al Borque.
2: Ui, perquè estava allí gravant.
1: Perquè viu a la carretera i va estar gravant el Tour des del seu balcó.
2: Un moment, passa'm el mando. Estem a 22 graus, estic morint-me de fred.
1: Aquí està 27.
2: Para'l.
1: Ha sigut el David. El Borque té un pis allà, a la carretera. I va gravar, i va penjar a Instagram com passava el Tour per davant de casa seva, i no va baixar.
2: I no va baixar.
1: A fer pinya.
0: És que podem gravar el Tour des del sofà de casa.
2: Però ja, Borque, sabem Borque. On vius. Sabem Borque. On vius.
1: Et diré que t'he anomenat per la ràdio, però no et diré que...
2: Ui.
0: Ni en quin programa.
2: Borque, què fas que no estàs aquí?
1: Exacte. Per això, molt bé.
0: Molt bé, sí, vull dir que tot i la mandra que feia prèvia, no?, haver d'estar allà entre les 3 i les 4 per un pilar de mig minut o d'un minut, va anar molt bé, la veritat és que va ser divertit. La gent, a més, com que les fotos i demés i tot el material gràfic després ha sigut xulo, jo crec que una miqueta que vam sortir una miqueta ha valgut la pena i demés, no?
1: Sí, sí.
0: I vulguis que no, doncs, la meitat de la pinya no ho vam veure, l'altra meitat alguna cosa vam pillar, però vulguis que no, no sé, que et passi...
2: Està graciós.
1: S'ha de fer alguna cosa amb el toc de Castells, quan el pilar ha de durar. Perquè, clar, va canviar la música...
0: Com no fer toc de Castells, per exemple.
1: O no fer toc de Castells.
2: Ha fet l'himne de la Torre France.
1: Jo què sé, o Vila de Molins de Rei.
2: Però aquesta ja l'hem demanat moltes vegades.
1: El toc de Castells, molt bé, perquè... Però, clar, van fer l'aleta. Òbviament, no pots mantenir el toc de l'aleta allà fins que arribi el pelotón. Però, clar, van començar a tocar en la descarregada. Però el pilar no s'estava descarregant.
2: Llavors... Hauríem de fer la sortida llarga aquesta que parla l'Ari sempre?
1: Clar, no sé, hem de fer alguna... Hem de pactar alguna cosa quan hem de fer un pilar llarg.
0: O sigui, també quants pilars llargs haurem
1: aquí
0: de fer?
1: Aquí, de músics...
2: Primera idea que llancem avui gratuït.
0: Quants pilars llargs...
1: Som innovador, És
0: que... Quants pilars llargs haurem de fer?
1: No sé, jo què sé.
0: Déu vulgui que no masses,
1: Jo què sé, igual aquest cap de setmana hem de fer un altre molt llarg. No sé.
0: A veure, igual sí.
1: Veurem.
0: Però aquest cap de setmana ja ens tocaran alguna cosa, no? Mentre...
1: Ai.
2: Bueno, es van currar una vegada un Highway to Hell.
1: Sí, és veritat.
2: Poca broma.
1: Sí, sí. Mm.
2: És veritat, va ser xulíssim.
0: Molt bé, i amb això pues, tanquem una miqueta els actes de lo que ens diu aquest cap de setmana.
2: I aquest cap de setmana que ve ara tornem a repetir una vegada
0: tornem a tenir, doblet, però invertit. Clar.
2: Invertit, i a més, subo l'apuesta i faig un sopar el divendres, també.
0: És veritat? És ben... Sí, sí.
2: No, perquè la setmana passada en tenim de Sant Feliu. No?
0: Sí, abans d'aniversari.
2: No, abans d'aniversari, doncs ja està, doncs això repetim, però subim l'apuesta i fem un sopar d'estiu.
0: Correcte, total. Abans del sopar d'estiu, però com sempre dimecres i divendres tenim els assajos típics tòpics.
1: Perquè...
0: És veritat, com gairebé sempre tenim els... Que a més, en principi, jo crec que són els últims ja del primer tram.
2: s'ha comentat, o sigui, s'ha rumorejat por ahí.
0: Pel que sigui, l'equip
1: per
0: de comunicació...
1: Per mi sí, perquè jo no aniré ja després. Jo us ho dic ara.
0: L'equip de comunicació va decidir que després d'aquesta setmana ja no hi havia assajos al calendari. Vull dir, la segona meitat de juliol, si algú es mira el calendari, està buida. Si tècnica decideix que sí, doncs ja ens ho comunicaran. Però nosaltres vam entendre que no. Llavors això, dimecres i divendres tenim els assajos per preparar la diada d'aquest diumenge a Castelldefels, que com ha comentat el Cristian és a les 11 del matí a la plaça de les Palmeres de Castelldefels, on actuem amb, evidentment, la colla anfitriona de Castelldefels i Castellers de Terrassa. A veure si la premonició, si l'aposta de la Berta i de la Ivet de veure la Torre de Sis es materialitza aquest cap de setmana.
2: L'altra vegada va ser-hi. L'altra vegada va ser-hi. Hi ha una foto xulíssima, de fet, de la Laia fent d'enxaneta, em sembla, encara.
0: Doncs la Laia, perquè sigui, no farà ni d'enxaneta ni de res. Igual farà la foto.
2: Sí, ah, mira. Xulíssim.
0: Però això, a veure... Amb el Cristian abans hem estat parlant una miqueta del pom de la torre i una miqueta... Ah, és que ja no sé quan has arribat, que de què estàvem parlant.
1: No,
0: però
1: no,
0: hem estat
1: no
0: fent una miqueta de Valorasao.
2: Curaçao, què tal?
0: Curaçao l'han fotut al carrer, Cabo Verde els han fotut al carrer, ja no queden seleccions bones, Lola.
2: Però Mèxic s'ha carregat...
1: Ja no queden seleccions que partien
0: en portuguès. No, a Mèxic s'han carregat.
2: S'han carregat? No, i qui s'ha carregat a Brasil? Ah, Suècia, no?
0: No, Noruega.
1: Noruega,
2: això.
0: Sí, són tot vikings.
1: Erling Braut Haaland.
0: Són tot vikings.
2: Madre mia, eh?
0: Ens agrada, és una selecció que ens agrada.
1: Sí, sí.
2: Home, els vikings ens agraden, a mi com a mínim, no sé vosaltres.
1: Estupendos, els vikings.
0: Molt bé.
1: I les vikingas.
2: Vaja. El Cristian ha anat un cop amb un viking a fer cistelles.
1: Tenim un cistellet fet a la manera tradicional.
2: L'Ari està fent que sí, com dient, bueno, no m'importa.
0: No, jo estava pensant, vas a un campament viking i no et fas una destral, no et fas una escuta.
2: No, fas un cistellet de vimet.
1: Perquè hi ha nens i no els hi ensenyen els nens suecs, o sí, suecs, perquè era Suècia. No els hi ensenyen a fer armes.
2: Malament, tal com està el món.
1: Blanques.
0: Segur que els nens vikings sí que els ensenyaven a fer destrals.
2: Home, és que si no, tot mal.
1: Sí, sí.
0: Però bueno, són wokes.
2: Una mica.
0: Aquest cap de setmana, això, dimecres, divendres tenim els assajos per acabar de perfilar la torre o el que s'hagi de perfilar per diumenge.
2: Divendres tenim l'assaig d'estiu.
0: Divendres, bueno, assaig és assaig normal.
2: Perdó, sopar d'estiu.
0: I tenim el... Sí, exacte. Eusenassau du verano.
2: Eusenassau, vale. No crec que sigui Eusenassau, sí.
1: Només queda una selecció que parli portuguès, eh?
2: Vaja.
1: Portugal. Que juga avui contra Espanyita.
0: Avui a les 9.
2: Ui, Espanyita.
1: Jo no veuré.
2: Jo intento, no, perquè estem por ahí.
1: Estarem por ahí.
0: Jo sí que el veuré.
2: Pues no, els mantens. Ah, no vens?
0: A on?
1: A veure, la
0: Ludwig. No. Hi ha gent que demà treballa.
1: És festa major a Terrassa, eh?
0: A més, avui s'ha d'animar a...
2: Espanyita.
0: Siu!
2: Ah, no, per Dios.
0: Hombre.
2: Mira, si no estigues a que toma, vale, però és que
1: és que entre Espanyita i Cristiano Ronaldo, claro, no sé amb qui vaig menys.
2: Exacte.
1: O sí, amb qui vaig
2: menys. Si no estigues a aquest individu, tots
1: em
2: portaran a tope.
1: Com no vaig a veure la Ludwig Mann.
2: I ja està.
0: Doncs jo he decidit que soc de Cristiano Ronaldo des de chiquitito.
2: Tu ets de molta cosa des de chiquitito.
0: Exacte.
2: Total, que la sopa d'estiu és temàtica.

0: El Doraemon.
1: Tens la flor al cul,
2: exacte,
1: també, no?
2: Molt bé. Flor al cul.
0: I això, hi haurà còctels que ha fet la Comi... No, no es pot dir el nom de la Comi...
1: Ai.
0: Per horari de ràdio. És un nom molt gratuït, la veritat, que okay, els membres de la Comi ens vam quedar ok.
1: El diem fora, el diem de fora onda.
0: Però hi haurà còctels amb i sense alcohol.
1: Molt bé. Vale?
0: Perquè també hi ha còctels per la gent que no vol alcohol i per la canalla.
1: Aquí que amaga són més els que no volen alcohol, eh?
0: Som una colla full inclusive.
2: Que la canalla no s'equivoqui de còctel.
1: Exacte. Sí, perquè no, la cosa aquella que vam fer els còctels no va haver-hi un... No va haver un intento de...
0: De què?
1: De una canalla que, quasi agafa un còctel, sí, que no era. Xun, xun, xun, xun, això. Bueno, doncs pues això, hi haurà còctels amb i sense.
0: Sí. I subem allà al pati de la Fede, després d'assaig.
1: Hi haurà barra.
0: I el sopar, exacte. La colla, diguem-ne, posa la part de beguda, és a dir, portaran per comprar i demés, i la part del menjar sí que és una miqueta idea que cadascú es porti el seu. S'ha autogestionat, exacte, és un sopar autogestionat.
1: Perfecte.
0: I
1: per
0: després,
1: a tu?
0: Doncs qui vulgui tingui cos...
1: Que segueixi.
0: Sí, hi ha una subcomi, és que aquí hi ha comis i subcomis.
1: Que segueixi a l'Adri.
0: Hi ha una subcomi, no, ha de seguir que segueixi a la Ivet Aragall,
1: ah, vale,
0: que en principi, si no es complica la cosa o si no passen coses, sí, ens guiarà cap al Cèltic.
2: Dic, no sé on està el nom de la comi.
1: No, perquè ho sap ell, perquè ell està vale, en totes les salses, l'Adri. Vale.
0: Clar, perquè a mi m'han posat en aquesta comi.
1: Ah, vaja.
0: He sigut promocionat.
2: Ah, clar.
0: Tu, Vicenç, una persona no promocionada a comis.
2: Promocionen a setmanes.
0: Jo soc una persona promocionada a comis.
1: Només si jo et represento. Sí. I com que jo tampoc m'he enterat d'això, pues todo mal. El que sí que m'he enterat és que hi ha un altre sopar VIP, se ve.
0: Epa.
1: Ah, no, pues tu s'has implicat.
0: Epa.
1: Parlem fora micros, també, d'això.
0: Parlem fora micros. Però dissabte? Bé, de moment estem a divendres.
1: Sí.
0: Que hi ha el sopar d'estiu, hawaià, no tothom amb moltes ganes de passar-s'ho bé. Ja està. Sí, tothom amb moltes ganes de passar-s'ho bé, tothom amb moltes ganes de beure còctels, porteu el got a casa, porteu-vos el sopar de casa.
1: Porteu-vos tot a casa.
0: Porteu-vos tot a casa. No, els còctels, no, els còctels.
2: Els amics a casa, també.
0: Ai, home, si vols, claro. Sí, que vinguin amics, també. I això, dissabte tenim un pilar. Amb el Christian teníem el dubte de... Bueno, el Christian plantejava el dubte de si era un pilar secret o no. Com i comunicació l'hem anunciat, ja.
1: Sí,
0: però l'hem anunciat amb acrònims, per tant...
1: Hem fet aquí el lío. No, però sí que es va dir des del principi que no sabíem, però al final li vam preguntar al Pau i el Pau va dir que ho diguéssim.
2: Clar, però jo quan parlo amb el Pau, ell em diu, vosaltres sou la sorpresa.
1: Ai, Angelets.
2: Llavors, clar, no però sé
1: bueno,
2: si
1: perquè,
2: som la sorpresa...
1: Perquè potser la gent que va a aquest tipus de festival no ens deu seguir a xarxes.
0: Exacte.
1: Tampoc.
0: Anem a fer una píldora explicativa. Sabeu el que és un diagrama de Venn?
1: Hòstia.
0: Un diagrama de Venn, ara igual me l'estic mantenint, no és aquest. És el que, saps aquell que són cercles de plan... que és com poblacions, no? Llavors hi ha una intersecció.
1: Vale.
0: Llavors, el públic de Matussers, o la gent que segueix a Matussers a les xarxes socials, vale, o aquest programa, i la gent assistent al Move Your Fucking Brain
1: Festival?
0: Que organitzen els Metal Defenders. És un total de una persona.
1: Ah, exacte,
0: que és el Pau.
1: Llavors, ens encanta moltíssim.
0: Ens encanta moltíssim el Pau, però vull dir...
2: Pau, truca.
0: Que no es pot,
1: 93-668-6161.
0: O un WhatsApp al 691-438-847. I el Pau, clar, no li estem espoilejant a si mateix.
2: Clar, a l'Instagram del Move, a les 8:15, posa Surprise Brainfuckers.
1: M'encanta.
2: Llavors, clar, no sé...
0: Quanta gent haurà vist aquesta publicació i haurà vist la publicació del calendari de Matussers i haurà entès que... M-I-M-S... No, és Cristina, el diagrama...
1: Som sorpresa, encara.
0: Vaig assegurar-me del diagrama, o sigui, de Venn.
1: A mi que m'agrada veure és la cara que farà la gent que sigui allí esperant la sorpresa. O sigui, sí, saps? De... Ok, era això, en sèrio?
0: Veieu, diagrama de Venn? Ho he dit molt bé.
1: Sí, sí, ho has dit molt bé.
0: Fira la píldora.
2: Jo pensava que era de Venn.
1: Jo també.
0: No, de Venn. Perquè és el senyor o la senyora que ho va inventar.
1: Ah, molt bé.
2: Doncs sí, som una sorpresa.
0: Molt bé.
1: Sorpresa serà la cara que faran, sí. La gent que estigui allà.
2: A les 8 i algo, 8, un quart de 9, més o menys.
0: Entre que ens enviaran convocatòria oficial.
2: Sí. Hem de fer una cosa allà.
0: Un toc de castells.
2: Gujurà.
1: Estaria guapíssim, eh? Jo vull pensar que estan preparant alguna coseta. Algú s'enrotllaran. I si no, que repeteixin el Highway to Hell, que ens va encantar moltíssim.
2: Jo crec que alguna cosa
0: faran. Els músics nostres o els músics...
2: Els nostres...
1: Ja seria
2: molt guai que ens toquessin un toc de castells amb guitarra elèctrica.
1: Estaria guapíssim, eh?
0: Jo no crec que... Jo quan parlava de músics, parlava això de gutural. Era perquè el cantant de qui estiguis tocant en el moment, saps, ens faci alguna cosa en plan un solo de guitarra que te flipes.
1: Estaria molt guai.
0: Encara que sigui amb un ritme totalment loco, que no tingui res a veure amb el toc de castells, però fliparia.
1: Seria molt guai, la veritat, que sí. O facin una fusió...
0: Un crossover.
1: Una fusió entre gralles i guitarres elèctriques. Allò pot ser molt guapo, eh? Jo ho estic veient, ja. No tinc idea de música, però jo ho estic veient.
2: Marta, Ari, teniu feina.
1: David, també, David, si vols. I Lucas i...
2: Tots.
1: Inés. I la Inés.
2: Tothom.
1: I l'Ali, bueno, sí, bé.
2: Pues eso.
0: Això dissabte?
1: Sí.
0: és amb el que escalfarem motors del cap de setmana, sí. Perquè diumenge, doncs ja n'hem estat... Ah, no, no, n'hem estat parlant, no, no, de Badalona.

0: Bueno, sí,
1: de la banda groc.
2: Pots tornar una altra vegada a parlar
1: de la banda groc, que estan a la platja.
0: Exacte, estan al litoral.
2: S'ha confós.
0: Diumenge tanquem el primer tram de la diada.
2: Sí, de la temporada.
0: Exacte, sí, la primera diada.
2: El tanquem molt d'hora, a més a més. L'Adri està molt content.
0: Home. Abans hem estat parlant amb el Cristian d'això. Però veig que hem salvat molt de... Però bueno, sí, Cristian, tanquem el... tanquem el primer
1: tema. A Castelldefels,
2: sí.
1: A la plaça de les Palmeres.
0: Sí, a les 11 del matí.
1: A les 11 del matí, encara no ho hem comunicat a l'Aleta i que posava a les 12, però no, és a les 11.
2: 11.
1: Convocatòria 10:30.
0: I a l'agenda setmanal també fica a les 12, perquè som així,
1: sí,
0: de hippies.
1: Bueno, perquè fins avui no ens han dit l'horari. Però tothom que ens escolti, i tothom que no ens escolti també, convocatòria 10:30, diada a les 11. Llavors actuem amb Castelldefels i amb Castellers de Terrassa.
0: Colors molt similars dels de la diada passada.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí, quin mal rotllo, eh?
0: La cromatologia és...
2: Molt paregut, sí, Terrassa i Sagrada Família. A veure, és
1: la
2: verd.
1: Família va de verd.
2: És més verd, bueno, però no és verd-verd, és un verd blavós.
0: És un turquesa...
1: No s'assembla res.
0: Sí, és un turquesa d'aquests...
1: S'assembla el mateix que nosaltres i Carallots, vull dir...
2: Uf.
0: No,
2: veure, company, no.
1: Són derivats del vermell.
0: És un turquesa d'aquests que amb suor...
1: No.
2: Jo t'ho compro, Adri.
0: Gràcies, Lola.
1: 11.
0: 11, sí.
1: Sí.
2: Sí.
0: Que la gent vagi amb temps, perquè estem parlant
1: de Tullo de Castelldefels. Sí. Tres rondes a la Tarragonina, poden haver-hi quarta i cinquena ronda, ronda de piles conjuntes, i després ens han dit que ens donaran fruiteta.
2: Sí, com la
1: després
2: com la
1: de l'actuació.
2: Superbé.
1: I Castelldefels ens diu que aniran a la platja, que si ens volem afegir i tal, però tothom que es porti el seu menjar... I,
2: molt bé.
1: I
0: que aniran a la platja vol dir que literalment faran un pas.
2: Sí, perquè sí, és que perquè està allà mateix. És, està molt bé.
1: Literalment al passeig marítim i a 3 metres de la platja. Llavors, això, tothom que es vulgui quedar, doncs després hi ha platgeta
2: i castells,
1: i castells de la sorra i a 60 graus, la sorra.
0: I el tiburon, i el Tiburon Beach Club, que no ens esponsoritza a nosaltres, però esponsoritza Castells de Castelldefels.
2: Està una mica lluny, per això d'on estem.
0: Sororitzem, sí. I per tant, d'aquí, des d'aquí, donem sempre...
2: Que la cara li diu tiburron, fa molta gràcia.
0: És que està fet estibugui-orron.
2: Ja, però ja...
0: Però des d'aquí ens solidaritzem i empatitzem amb tots els patrocinadors de qualsevol colla castellera, per tant...
1: Que no són nostres.
0: Que no són nostres, però
2: no, igual. No, que tenim uns quants, nosaltres, sí, estem molt felices.
1: Aquest any, molt bé,
2: Molt bé, molt bé.
0: I això?
1: Un dia els direm tots.
2: Vinga,
0: sí.
2: Ja els podríem
0: farem
2: dir.
0: Un programa especial sponsors i convidarem algú.
2: A la Carota.
0: Lola, clar, però no s'havia de fer...
2: Spoiler.
0: Spoiler.
2: Bueno, però la Carota està amb moltes salses, també.
0: També és veritat.
1: doncs això.
0: Això.
1: I tanquem tram.
0: Tanquem tram i no tanquem ràdio, perquè nosaltres encara... Nosaltres encara aguantarem un cap de setmana, una setmana més.
1: Tanquem tram i d'hora, com dèieu. Llavors, això, com no som zona tradicional, intentem...
2: Parar doncs, l'estiu.
1: No allargar-ho massa al juliol. Volies fer alguna pregunta?
0: Tenia, o sigui, era en plan com tema de backup, per si tenim molt de temps, tenim encara 8-9 minuts, per tant, Cristian, si... O sigui, perquè el tema era Lola... Com 10 minuts. Una miqueta preguntar-li a Cristian, ell que s'ha encarregat de fer els últims calendaris i que també s'està encarregant una miqueta de gestionar el d'ara, una miqueta quins eren els criteris, no? Perquè algun any sí que ens hem allargat una miqueta fins al 20 i pico de juliol, sí. Altres anys hem acabat just després d'aniversari, no? Per tant, una miqueta era saber quins criteris, no? A vegades, o com funciona aquest tema a vegades d'elaborar el calendari.
1: Nosaltres sempre que podem parem a aniversari. Si poguéssim aniversari ser l'última del primer tram, seria el que faríem. El que passa que és molt complicat quadrar calendaris amb les altres colles, perquè hi ha actuacions a l'estiu. De fet, la zona tradicional, les actuacions fortes són juliol i agost.
2: Bueno, i moltes festes majors també.
1: Cauen i hi ha moltes juliol. Festes majors que són d'estiu, llavors, clar. De fet, nosaltres teníem una actuació
0: històrica
1: cada any
0: a Castellbisbal.
1: A Castellbisbal, que és el 18, 18 20, 21, aquella setmana d'agost. És això, hi ha moltes festes majors d'estiu i hi ha moltes actuacions a l'estiu. El que passa que intentem doncs això, màxim la segona setmana. Hi ha anys que per quadre, perquè no trobes altres colles que vinguin i has de fer l'intercanvi, o doncs això, perquè li deus una actuació a una altra colla d'una altra temporada i només et poden oferir allò, doncs al final ho has de retornar. I doncs això, hi ha hagut vegades que hem anat a Barcelona, allà al Raval, hi ha hagut vegades que hem anat a Vilanova, també.
0: És veritat.
1: Sí que és veritat que com a màxim és juliol. O sigui, agost ja no, ja no, ja
0: també, també és veritat que ara que les que anaves mencionant, no? Aquestes dades de Barcelona...
1: A Vegas havíem anat també. Mm. Fa anys havíem anat a Vegas, mira, també.
0: Doncs, Vegas em trenca una miqueta el que anava a dir. Anava a dir que com a mínim aquestes actuacions del juliol són actuacions mitjanament xules. Perquè dius, ostres, actuem amb
2: Vegas
0: colles...
2: És xulo,
1: no,
2: eh?
1: Vegas és molt xulo, eh?
2: O sigui, sí. No has anat mai a Vegas?
0: He anat a una trobada de colles i ja està. Mm.
2: No, Vegas s'ocorre, eh?
1: L'actuació de Vegas, a més, la plaça és molt maca, és la plaça de l'Església.
2: És molt ombrívola.
1: Sí.
2: Està molt bé.
1: És una actuació... Maca.
2: Es dina
1: sí,
2: molt bé,
1: que és això, que és una actuació que no és una colla gran, i normalment acompanya també una altra colla petita,
2: però
1: ens portem molt bé amb ells, i és una plaça que a mi m'agrada, la veritat. És molt planeta.
2: Es menja molt bé, després,
1: sí,
2: també.
1: I normalment sempre muntant molt bé la diada, el postdiada, sí. Però sí, si hem d'agafar alguna, intentem que sigui una cosa, doncs, una mica atractiva. Que hi hagi platja, que hi hagi festa, que hi sigui una colla gran. Intentem trobar algun al·licient perquè la colla vingui. Perquè, clar, si, pues això, amb tot el respecte a Vegas, eh? O a, jo què sé, si ens convidés la Droc, o que també havíem anat, per exemple, a Sant Andreu.
2: Correcte.
1: Després de la nostra diada.
2: I a Pallejà, que de fet vam tornar a ser colla,
1: sí,
2: de set allí, el 2015.
1: Doncs aquestes actuacions, doncs, costen una mica més. O sigui, toca, jo crec, Hospitalet o Santa Coloma, Gramenet, que amb tot el respecte a les colles, que jo me les estimo totes molt, però...
2: Té molt d'amor,
1: aquesta. No és el mateix que actuar amb colles de set i...
2: O en
1: places xules...
2: O en plans guais, com
1: sí,
2: plats després.
1: Sí.
0: Bueno, i que una altra cosa que has de valorar a l'hora de fer calendaris, així com tu digues, no, amb tots els respectes que pagues, evidentment hi ha colles més grans que deuen pensar el mateix, no?
1: Clar, sí, no, clar.
0: Cap a Molins, però nosaltres preferim actuar amb colles que ens assegurin.
1: Això ens passa a totes les colles, és a dir, clar, ens passa a totes les colles. Òbviament, pues, jo què sé, Esplugues o Esparreguera, que fan castells de set i es plantegen buits, si poden actuar amb la Jove Barcelona i amb Poble Sec, doncs no actuaran amb nosaltres i amb Sant Feliu. Mm. És a dir, és així. Totes les colles intentem buscar colles més grans.
2: Que ens faci
1: una, que cridi més l'atenció, dos, que ens facin més pinya, i això, i que motivi més a la gent a venir, també. Això és... Però jo crec que passa a tot arreu.
0: A tot arreu,
1: a
0: tot
1: arreu,
0: no?
1: És a dir, la Vella, si pot actuar amb la Jove i amb Minyons, no, amb la Jove de Tarragona, i amb Minyons, doncs, no actuarà amb Sant Cugat
0: i amb
1: Vila de Gràcia o amb Sants. Exacte.
2: Totalment.
1: És així.
0: No, és curiós, a vegades, no? Com aquest sistema de, entre cometes, no? Molt de castes, d'estres...
1: Bueno, hi ha classisme, sí, clar.
2: És normal.
1: És classisme casteller.
2: 100%.
1: O sigui, al final... Mira, aquesta setmana enviaven una enquesta, sí, jo també, sobre discriminacions del món casteller, sobre racisme,
2: legislifòbia,
1: masclisme, i una d'elles era també el classisme. I jo crec que és una forma de classisme dins del món casteller.
2: I tant.
1: Perquè, bueno, per interès, òbviament, però és classisme.
2: Bueno, i perquè a vegades no saben ni qui ets, perquè ets una colla petita.
1: Clar.
2: I al final hem de tentar fer entre tots per conèixer totes les colles que hi ha al món casteller, que al final totes lluitem pel mateix, que és que l'he fet casteller no desaparegui.
1: Sí, ho entenc, eh? O sigui, jo si poso al cap de colla de... Per això, de la Jove de Barcelona, que estic fent 16 i mig i 8, pues,
2: però que com a mínim sàpigues que hi ha colles petites que existeixen, que tenen
1: un nom.
2: Que tenen uns anys d'història, com a mínim això.
1: Sí, sí.
2: Després que actuïs o no amb ells ja és una altra cosa, però com a mínim que no vagis a, jo que sé, a Tarragona i diguis soc de Matusés i et diguis de què, Matuqué, i tu quedes amb la cara de, escolta...
1: O colles de 8 que ni es plantegen actuar amb colles de 6.
2: A part. Això a part.
1: Si no es cobren. És a dir, un intercanvi, hi ha colles de 8 que no se'l plantegen. En canvi, hi ha altres que sí, eh? O sigui, hi ha...
0: Això dependrà molt del tarannà, de la filosofia.
2: Exacte. Exacte.
1: Terrassa, Sant Cugat, que han fet inclús castells de nou, Sant Cugat, sí que es plantegen aquests intercanvis, però hi ha altres que no. Bueno, costa.
2: Mm. Sí. Classisme.
1: Sí.
0: Molt bé, llavors aquest és una miqueta tema calendari, no? Sí. Tema colles, no? Intentar sempre que vinguin colles...
1: De moment en què ve,
0: la teva mida una mica més
1: estem grans. Intentant...
2: Ai.
1: No anar més enllà d'aniversari.
0: De
1: moment ho estem aconseguint, ja veurem.
0: Crec que com el primer dia de juliol.
1: Per cert,
0: temes de dies.
2: Ai.
1: Berta,
2: ai.
1: No pots anar al Canet de l'any que ve.
2: No pots, Berta.
0: És aniversari?
1: Perquè cau en aniversari.
2: Sempre passa.
1: Berta, Isona,
0: la Karen,
1: Carla, jovent, real.
2: Ui.
1: Bueno, jo també, perquè jo volia anar al Canet, però...
2: Que tots som jovent, per Dios.
1: Colla, no podeu anar al Canet. Bueno, podeu anar, però després de l'actuació.
0: No, perquè llavors no es quedaran a la festa.
1: Bueno, però...
2: Que estarà xulíssima, perquè és dels 25 anys.
1: Ja, ja, és que clar, l'any que ve no poden anar.
0: L'any que ve no hi ha Canet, punto.
2: S'ha acabat.
0: Molt bé, doncs ja ens estan aquí avisant pel pinganillo que fins aquí ha acabat el programa d'avui.
1: Genial.
2: Sí, punt.
0: Així que una setmaneta més, companys.
2: A la butxaca.
0: La setmana que ve ens veiem per parlar de l'última dia del primer tram i després venen les notes.
2: Txan, txan. Haurà aprovat tothom? Anirà algú a setembre?
1: Hi haurà gent que promocionarà la categoria.
2: Emoció.
0: Però això serà el dilluns dia 20.
1: Molt bé.
0: Així que
1: sí.
0: Aquí, fins aquí hem arribat.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Gràcies, Adrià.
2: Ens veiem a l'assaig.
1: Gràcies, Lola.
2: Gràcies a vosaltres,
1: xicos. Gràcies al David i a l'Eli.
2: I al Lluís Àries.
1: I al Lluís Àries, que ha passat per aquí. I ens trobem dilluns que ve.
0: Molt bé. Ens trobem dimecres d'assaig.
1: Sí. Això, això. Vinga.
0: Adéu.
2: Bona fira.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi d'Artesa de Segre i centren esforços en els focs de Sentmenat i l'Anoia. Els bombers han estat treballant en 3 incendis simultanis molt actius a Sentmenat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla Claramunt i Artesa de Segre. A Sentmenat hi ha confinades diverses urbanitzacions i nuclis disseminats, també de Castellar de l'Ollès i de Caldes de Montbui. A l'Anoia s'ha enviat una nova alerta dels mòbils per confinar a sud d'Igualada la Pobla de Claramunt, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i Castellolí. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Estem en una situació en la qual tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims, donada aquesta simultanietat, i ens preocupa sobretot doncs, l'activitat i la simultanietat de 3 incendis alhora.
1: I el cap dels bombers, David Borrell, ha dit que el que més els preocupa és l'incendi de Sentmenat i treballen 200 bombers i té un potencial de 200 hectàrees. Borrell ha avisat que no poden protegir l'urbanització del Ferrell a Sentmenat perquè concentren, però que concentraran les persones. Ha explicat que és una urbanització que té les cases molt disseminades.
3: Els incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sentmenat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta diguéssim massa forestal entre la urbanització, per tant aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sentmenat doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
1: I el Departament de Salut vol millorar l'ús que es fa dels medicaments a Catalunya a través d'una enquesta que està disponible fins aquest divendres, 10 de juliol. És en línia, i es pot trobar a les farmàcies, centres de primària, xarxes socials i punts d'informació. L'objectiu és reduir el mal ús d'uns fàrmacs i també fer-los servir de manera responsable. I tanquen per obres l'estació de Verdaguer del metro de Barcelona i el transbordament entre les línies 1 i 3 de l'estació de Catalunya. L'estació de Verdaguer de les línies 4 i 5 estarà fora de servei fins al 30 d'agost, mentre que el transbordament no obrirà fins al dia 6 de setembre. I Hamas ha anunciat avui la dissolució del Comitè de Seguiment de la Tasca Governamental, l'òrgan que exerceix de facto el govern de la Franja de Gaza des del 2007.
4: Informació local. Demà divendres torna el concert al pati de Can Ametller, que organitza el SEM. Han fet un cicle de 4 concerts, 2 al mes de juny i ara n'hi ha 2 més al juliol. El primer, demà divendres, un concert amb la cantautora Lia Sampai, que farà un concert a duet amb el guitarrista Adrià Pagès. Presentarà el seu últim disc en aquest concert, que es farà demà a 9:15 de la nit al pati de Can Ametller. Obertura de portes abans, però a les 8 del vespre. Podeu dur-vos a sopar de carmanyola, hi haurà servei de bar, instal·laran taules i cadires, i després a 9:15 comença el concert. L'entrada val 17 euros pels socis del SEM 12 i és gratuïta fins als 12 anys d'edat. I el diumenge passa el Tour de França per la vila, per això el programa L'Etapa Reina establert farà una festa lúdica durant tot el dia, un fan zone al Parc de la Mariona, des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. Hi haurà concerts i música en directe amb en Bauca, Roctambus, Tube Live, i a la tarda amb un disc jockey. També hi haurà pintura en directe amb el Miguel Soro, que és pintor i exciclista professional, dinar popular a les 2 i activitats de cultura popular. La caravana del Tour, que passarà a les 3 de la tarda, i els ciclistes es preveu que passin entre 4:45 i quan faltin 5 minuts per les 5. Doncs activitat festiva al voltant del pas del Tour el diumenge tot el dia al Parc de la Mariona. I al barri del Canal continua amb les festes del barri, amb la cantada d'havaneres, amb rom cremat gratuït per tothom, amb el grup Son de l'Havana. El concert és el dissabte a 8:15 del vespre a la plaça Vicenç Fernández. I l'Ajuntament ja prepara un any més la celebració de les noces d'or per a aquelles parelles que fa 50 anys que estan casades o que conviuen. La festa es farà a l'octubre, però ara s'han obert les inscripcions. Teniu temps fins al 15 de setembre per apuntar-vos i podeu passar per l'oficina d'Atenció Ciutadana. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.

0: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
3: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
4: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
5: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
4: Un kit d'emergències?
5: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
1: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
6: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
2: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
1: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
0: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
1: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
0: Això sí que és un bon invent.
2: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
0: Ara entenc per què no pares mai per casa.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Hola, hola, molt bona tarda, vespre a tothom. Com va la calor? Aquí estem fresquets, que consti, consti. Benvinguts a una nova edició de Tot Teatre, ja ho sabeu, cada dilluns, aquí de 8 a 9 del vespre, preparada a teatre. I en segona edició, doncs, una remissió als divendres d'una a dues del migdia. Avui ja tenim preparades dues entrevistes molt interessants, dos espectacles que ja els hem vist i ens han agradat molt, i per això volem parlar d'ells. I per això primer trucarem a la Bella Roel. Primer anem a la Borrell i després ens anirem a veure al Sala Gaudí. I avui hem començat, com heu escoltat, amb cançons des de la versió original de Cats, que és un musical compost per Sir Andrew Lloyd Webber, basat en el llibre All Possum's Books of Ethical Cats i altres poemes de T.C. Eliot. L'espectacle ha estat representat al voltant de tot el món amb nombroses produccions i ha estat traduït a més de 20 idiomes. Cats es representà per primera vegada al barri del Teatre del West End de Londres, al London Theatre, a l'11 de maig de 1981. I em sembla que ja tenim la primera entrevista aquí a punt, ja preparada. A veure si ens la passen. Sí, a veure. Sí, sí. Ens anem a la Bella Roel perquè volem parlar amb el David Balduf. David, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Què tal, què tal, què tal, com va això?
1: Sempre hi ha aquella pausa, abans de dir el meu nom, perquè costa.
0: Costa, tinc a dir-ho, per no equivocar-me. Però tu ja us estàs acostumat, ja, no?
1: Sí, sí, sí, ja són uns quants anys de conviure-hi. Sí.
0: Estem a la Bella Roel, Daphne, el primer llei de,
1: sí,
0: de Newton, de la EU Manzanares, amb direcció del Néstor Valente. I explica'm, de què va?
1: De què va la funció?
0: Sí, de què va? Què ens explica l'EU? L'EU què ens explica?
1: Tenim una situació en la que ens trobem amb un claustre de professors en el que... Està un segon, que estic amb el telèfon i veig que se'n senten missatges que els vaig apagar. Un segon,
0: Sí.
2: És que si no...
0: Bé, preocupis. La vida moderna.
1: Vale, ja està, perdoneu-me. Doncs estem amb un claustre de professors on hi ha un cas d'un alumne que de cop i volta descobrim que ha falsificat treballs i tenim, és un alumne que està a punt de fer-li un contracte amb un equip de futbol
0: sí.
1: I aleshores sense l'ESO no poden fer-li aquest contracte, de manera que ell necessita el títol sí o sí.
0: El té aprovat, vaja.
1: I allà ens debatem sobre si l'hem d'aprovar, si no l'hem d'aprovar, quines alternatives hi ha, en fi, hi ha tota una mena d'intentar arribar a un acord, per entendre'ns.
0: I què, al final, s'arriba a l'acord? Sense
1: fer
0: spoilers.
1: Home, no t'explicaré això, si agafa la funció, a veure la funció. Clar.
0: Escolta'm, jo he vist altres textos de l'Eu Manzanares i també he vist direccions del Nelson Valente i m'ha agradat força. Jo, m'ha agradat força. Vostè que, bueno, la... que, vostè que estic aquí davant amb el teu currículum, que ja està bé, ja està bé, tanta pàgina, tot ple de David Balduf, escolta, ja home, està bé, no. Ja està bé,
1: No sé, clar, tu que t'he fer-me l'entrevista a mi, que t'has d'investigar-me a mi, no? Suposo que ja passa això, clar.
0: Sí, sí, veig que has treballat molt, que consti.
1: Sí.
0: I tu estàs content amb, globalment amb tot el que has fet?
1: Sí.
0: Em diries que sí?
1: Jo sóc una persona bastant feliç, en general. Aleshores, estic content amb tot el que he fet. Penso que he fet coses que no havia calculat, que potser les arribaria a fer mai, i m'ha tocat fer-les per bé, diguéssim. Vull dir que sí, sóc un home afortunat.
0: Tornem al Newton.
1: A la primera llei de Newton, sí.
0: Sí, la primera llei de Newton. Com va rebre aquesta proposta? Qui és el culpable?
1: Doncs el director, gairebé sempre.
0: El Nelson?
1: Gairebé sempre els directors són els culpables de que t'ofereixin, sí, sí. Sí, jo amb el Nelson havia treballat en una funció que es diu Pols de Diamant.
0: Sí,
1: que vam fer fa un parell d'anys.
0: Qui era? El Versus?
1: Sí, i després també havíem estat a la Bella Roel. Ens vam entendre molt bé. La veritat és que allò va ser un projecte en el que vam congeniar molt bé. I ara doncs aquí ell va considerar que potser aquest personatge podria fer, me'l va oferir i jo vaig estar encantat.
0: I textos de l'EU, has fet més coses?
1: No, amb l'EU és la primera vegada que coincideixo.
0: Sí. I amb la resta de companys de la funció, has treballat amb qui? Amb la d'això Rosa, no? Potser?
1: Jo havia treballat amb l'Anna. No, i amb l'Anna no havíem treballat mai. De fet, ens teníem moltes ganes, perquè som amics personals de fa molts anys,
0: sí.
1: Però no havíem coincidit treballant mai. I va ser una de les grans coses que em va fer tenir ganes d'anar-me'n a fer aquest projecte, també. Mm-hmm. I amb la Rosa, sí, amb la Rosa havíem coincidit sempre al davant i pel darrere,
0: sí.
1: Durant molts mesos, que vam estar allà engrescats fent-ho, i després havia treballat amb ella durant tota l'etapa de Vent del Pla,
0: mm-hmm.
1: Que vam compartir pantalla diverses vegades, sí.
0: I sense ganes d'ofendre, què tal la joventut? Com creix la joventut?
1: Ui, són meravellosos, meravellosos.
0: Sí?
1: Tenim aquí tres actorazos, tant la Lu Amat com la Sara Diego com el Max Vilarrasa, són meravellosos, o sigui, una gent molt valents, molt valentes, amb molta iniciativa, amb moltes ganes de provar, d'arriscar-se, tirant-se de la moto tota l'estona. Són unes actriuasses i un actorazo, respectivament.
0: Bueno,
1: sí,
0: sí. Del teu paper, en aquesta obra,
1: sí.
0: Estàs d'acord completament amb el que representa?
1: A nivell personal,
0: sí,
1: dius?
0: Sí.
1: No m'ho he plantejat. És que no em plantejo gaire, és a dir...
0: No.
1: No, perquè la meva opinió, en realitat, sobre el personatge no és gaire vàlida. O sigui,
0: ja.
1: Jo el que he de fer és entendre què li passa a la persona aquella que em toca interpretar,
0: sí.
1: i quina funció té a dintre d'aquell mecanisme per explicar aquella història. Llavors, la meva opinió personal,
0: sí.
1: No és molt interessant, al respecte. Jo no sé si em trobés en el seu lloc, el meu personatge és un profe que està molt a favor de provar-lo.
0: Sí.
1: Malgrat hagi falsificat treball, malgrat tal, ell està molt en pro de poder-li concedir aquesta oportunitat de que el puguin fitxar al club de futbol i tal. I no ho sé, la veritat és que jo m'hauria de trobar en unes circumstàncies semblants per entendre realment quina postura tindria, perquè no t'ho sabria dir, eh? Però bueno, com que no sóc profe, vull dir, no tinc molta... Saps? No tinc molt a agafar-me.
0: Vale.
1: Vull dir que al final el que he de fer és això, és com a actor entendre que aquell personatge, què mou aquell personatge,
0: sí.
1: Per què ho pensa així,
0: sí.
1: I defensar-ho, que és el que anem.
0: Escolta'm, a la Villarroel fins quin dia esteu?
1: Perdona?
0: Fins quin dia esteu a la Villarroel?
1: Ah, i som fins al dia 2 d'agost.
0: 2 d'agost. I després què?
1: Sí, de dimecres.
0: De vacances i després bolos.
1: Després farem vacances... Farem bolos, però bolos a partir del gener. Abans hem de fer altres coses. Sí, sí, sí.
0: Com o què es poden dir?
1: Bueno, jo he de tornar a fer l'herència al Teatre Lliure, per exemple.
0: Ah, sí, l'herència, sí.
1: I després tinc el rodatge d'una pel·lícula a l'octubre. Bueno, tinc bastantes mandangues allà al mig. A veure si
0: van molt bé aquestes mandangues.
1: Sí,
0: van molt bé.
1: Exacte.
0: Doncs molt bé, Daphnis, moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
1: A vosaltres.
0: Molta merda.
1: Merci,
0: ja el dia que hi vagi, que tinguin un dia d'aquests, passar per la Villarroel, ja et saludaré. Serà un plaer, com sempre.
1: Perfecte.
0: Valens,
1: gràcies.
0: Molta merda.
1: Fins aviat.
0: Bona tarda.
1: Fins aviat.
0: Ah, escolta'm, pots donar la baqueta, que fa fresca.
1: Sí, molta. És tremendo.
0: Adéu, maco.
1: Apa,
0: bona tarda. Adéu.

0: your holiday games. You may think at first I'm as mad as a hatter when I tell you a cat must have three different names. First of all, this name for the family you stay, such as Peter, Augustus, Alonso, or James, such as Victor, or Jonathan, George, or Bill Bailey, but all of them since.
1: Deixem per un moment els cats del senyor Weber i ens anem al Gaudí, perquè allà hi ha, no són maneres de tractar una dona, el nom musical, que tringues de tornar a veure, perquè van dir que està molt bé, i això tinc que preguntar-ho amb el Xavi Duc, un dels seus intèrprets. Xavi, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda, com esteu?
1: Bé, i tu?
2: Molt bé, molt content.
1: Sí, sí, sí, sí. I ara estem trucant a la teva companya, la Mariona, també, que també s'hi posi. Escolta, no són maneres de tractar una dona? Tu què et sembla?
2: Clar, és que són moltes coses, aquesta obra. I que no ho són. Evidentment que no. Mm-hmm.
1: T'has sentit
2: que amaga moltes coses.
1: Clar. Sí. Escolta'm, en direcció de la Xènia i de la Maria Garrido, Xènia Reguant, mm-hmm. Tu ja has treballat altres vegades, no? Amb les dues?
2: Amb la Maria no, amb la Xènia sí. Amb la Xènia hi havia treballat com a actriu i com a directora.
1: Sí.
2: I la Xènia em sembla una bèstia escènica. És una tia molt sàvia, que en sap molt, i ho fa tot des d'un lloc molt bonic i molt divertit i amb un s'ha de fer fantàstic. Jo a l'equip de producció li vaig dir això. Dic, això si ho fem ho ha de dirigir una dona, 100%.
1: Bé.
2: I hauria de ser la Xènia Reguant. I sí. Per dates no li anava bé i va començar a fer un trencaclosques d'horaris i de històries i al final el va quadrar i ho va fer.
1: I, a més, els seus companys també són de Déu.
2: Sí,
1: El Marc Forcielo, l'Anna Valldeneu i la Mariona Escoda. Mariona, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què tal? Com estem?
3: Molt bé.
1: Encara que sigui dilluns.
3: Bueno, clar, per mi dilluns ara mateix és cap de setmana, vull dir
1: sí.
3: Que... recuperant una mica del tute d'aquesta setmana d'estrena.
1: Escolta, Mariona, digues, així, entre tu i jo, qui és el culpable de que presentessin aquesta oferta?
3: En Xavi.
1: El Xavi?
3: En Xavi, sí, Mariona.
1: El culpable és ell.
3: El culpable sempre és el Xavi.
1: Sempre és el Xavi.
3: No, clar, és que això va passar mentre estàvem fent el Petit Príncep, que un dia, entre cametes, em va dir, ostres, mira, m'ha vingut la idea de fer aquest musical, no sé què, no sé quantos, i crec que encaixaries molt bé per aquest personatge. Mm. No està retancat, és tot fum, però mira, jo a veure, et faria gràcia, xin-xan-xun, i jo, home, a mi sempre em fa gràcia amb vosaltres.
1: Sí.
3: I el culpable va ser ell, la primera llavor la va plantar.
1: Sí, sí, sí. Que això ja es va estrenar, quin any es va estrenar això, Xavi?
2: Sí, a Barcelona,
1: sí.
2: El 2004, a Love Broadway, el 87.
1: I jo la vaig veure, no sé on. Em sembla que era Capitol, em sembla.
2: Això es va fer a l'Art en Brut, que ja no existeix,
1: sí.
2: Al Capitol, que està ben tancat, i després es va fer la Villarroel.
1: Jo em sembla que la vaig veure al Capitol.
2: El muntatge aquell no té res a veure amb el nostre, perquè ni a nivell d'època, ni d'estil, ni d'enfoc de direcció, és una altra obra completament diferent. De fet, a mi em passava que el record que jo tenia era que era una comedieta.
1: Sí.
2: Mira, una cosa així de fresca per l'estiu. M'entens? Què va? Trobem la cancel·lada i la gent tot. I realment és un... Com deia la Mariona, és un tute.
1: Per començar, ja veig que hi ha hagut un canvi de nom, no? Abans es deia, no som maneres de matar a una dona.
2: No. És que l'obra original es diu No Way to Treat a Lady. Aquí s'ho van inventar
1: els.
2: Hem fet el títol fidel.
1: I ara doncs, es diu No són maneres de tractar una dona, que és el títol original.
2: És la traducció literal de l'anglès.
1: Parles una mica dels autors, Xavi.
2: L'autor, de fet, és un de sol, és el compositor i el lletrista i el guionista.
1: Sí, sí.
2: És el Jay Cohen, que hem tingut la sort i l'honor que travessés l'oceà Atlàntic, i que ens vingués a visitar la setmana de l'estrena, va venir l'estrena.
1: Sí, què tal? Com anar? Nervis?
2: Sí, com sempre, sí. I hem arribat una mica apurat d'assajos i històries, perquè aquestes produccions sempre van així. Però ell va ser encantador, s'ho va passar superbé, va sortir després de la funció de dir unes paraules i després es va quedar amb nosaltres també i ens va dir coses molt boniques. va emocionar i ens va parlar de que era la producció que s'allunyava més del que ell havia escrit sobre paper, diguéssim. Que,
4: sí.
2: Que havíem, parlava molt del out of the box, no? Que ell li sorprenia molt i el feia molt feliç veure com al cap de tants anys, perquè Sabria té pràcticament 40 anys, es podia fer des d'una altra mirada, des d'un altre
4: enfoc,
2: i que també deia que als Estats Units no passa, que totes les produccions que es fan allà són molt més conservadores, molt més clàssiques, i que aquí a Europa doncs som molt més valents i trenquem el motlle, no?
4: Per... Sí, això som així aquí, mirats.
2: Sí. Però realment molt bé, va tornar el dissabte, també ens va dir coses molt boniques, no, Mariona?
3: Sí, sí, estava encantat, de fet, quan va parlar a l'estrena estava emocionat també d'haver vist aquesta adaptació i amb nosaltres supermaco, només tenia paraules boniques. Vull dir que també és un gust quan veus que a l'autor li agrada i que la teva proposta li convenç.
4: I parlem una mica de la direcció musical de Filippo Fano. Què tal? El coneixíeu?
3: Sí, clar, el Xavi ha treballat amb el Filippo altres vegades. Jo era el primer cop que treballava amb el Filippo i m'encanta perquè és una persona super... és molt exigent i fa que... Ostres, que tot soni com ha de sonar i que hi hagi una qualitat musical molt alta.
4: Sí. Jo el vaig veure el dia de la roda de premsa, que xerrava molt, no? Era molt expressiu. Ai, que era ell?
3: Sí, era ell?
4: Sí. I el dia de la premsa, com veu veure el públic que teniu allà? Entusiasmat? S'hi enganxa?
2: Sí, però éreu molt poca gent. Aleshores, clar, això no es pot calibrar.
4: Tot
2: de persones, potser. Sí. No. Però ara aquests dies que hem tingut públic, realment és fantàstic, perquè la gent, el teatre, que aquesta cosa de la proximitat absoluta,
4: sí,
2: no,
4: ens posem, sí.
2: Literalment, jo jugo, perquè a més, aquesta cosa immersiva, jo m'assento sobre de la gent, els tiro el diari a la cara, els posem uns plàstics també per sobre en alguns moments, vull dir que...
4: Total, que tu passes bé.
2: Jo sempre.
4: Que sí?
3: El Xavi sempre... Molt bé, sí. I el públic també. I el públic xava.
2: I la Mariona també.
4: Sí.
3: Jo m'ho passa superbé, però clar, jo no tinc aquesta cosa de... Jo no tinc tantes oportunitats d'interactuar amb el públic com potser té ell. Però sí que és veritat que jo fent aquesta funció, realment, m'ho estic passant molt bé. L'estic gaudint moltíssim. O sigui, és un viatge i és un... I és, per mi, per ells encara més, però per mi també és cansada i emocionalment també és forta, però... Però, ostres, m'ho estic passant molt bé.
4: Bueno, doncs, i parlem de què va, una mica fins allà de què va, que veurem, què ens diu l'autor.
2: L'obra té com capes, no? Diguéssim, la primera, que seria com la sinopsi, seria la relació, el vincle, diguéssim, que hi ha entre un detectiu de policia i una mena d'actor frustrat pels fantasmes de la seva mare, que és un psicòpata que...
4: Ja me'n recordo, sí, és veritat.
2: Vol ser famós,
4: sí, sí.
2: I de cop comença a la psicopatia com a provocar el fet de poder sortir al diari. Ell té una obsessió amb la fama,
4: sí.
2: Que de cop és una cosa que és un mirall a la societat d'avui en dia.
4: Sí, i tant.
2: Si algú el creu que sigui, no?, i tot plegat. I després hi ha el tema de les mares, no?, del control de les mares sobre els dos personatges aquests, que s'interpreta la mateixa actriu, i després tenim la relació romàntica, diguéssim, el vincle romàntic, que és on entraria el personatge de la Mariona, però agafant el toro per les banyes. Sí, això seria una mica la sinopsi de primera línia, però
4: sí.
2: A partir d'aquí hi ha moltes capes.
4: Ja. I això, doncs, que vinguin i vagin buscant les capes aquestes, que les busquen els espectadors, que vinguin a passar-se bé al Gaudí.
2: Perquè no oblidem que és, a part d'un musical que musicalment és guapíssim i a més tenim una banda de quatre músics, un d'ells toca tres instruments de Déu, sonen superbé. El Douglas va dir que era la banda que millor havia sonat a totes les produccions que havia vist.
4: Doncs, ara que ho dius, això, el dia que vaig venir a la roda de premsa, sonava molt bé. Hasta ho vam comentar amb el Jordi Bordes.
2: Sí. Ben bé que has de venir a veure la funció, eh?
4: Sí, clar que t'hi vindré, i tant. Però si no, em faran pam-pam. Sí.
3: El que vau veure no és res comparat amb... O sigui, a més és que aquell tema és un res, és una pinzelladeta de la funció, després ja és un món completament diferent.
4: Mm-hmm. Tu imagines que no vingui el Màrius que em fa pam-pam? No, no pot ser això, no pot ser. Escolta, veus tenir el dia 2? Man, digue'm. Eh? Digue'm.
2: No, és una obra que a més ens passa de tot, perquè la Xènia la va idear com amb una escenografia, amb unes maletes,
4: sí.
2: I d'aquelles maletes doncs, s'obren i surten doncs, molts mons. No?
4: Sí.
2: Un parc, una cuina, una casa,
4: sí.
2: Un sopar... Un... Mm-hmm. I clar, vulguis o no, les maletes no són del tot estables. Mm-hmm. És una obra que sempre hi ha accidents sí. I hem d'anar com surfejant i passa de tot. Passa de tot. Una persona que comprem. L'altre dia, per exemple, jo m'havia posat una crema solar perquè... del carrer, i pintant i amb la suor em va entrar a l'ull, i vaig estar tota l'estona plorant allà que no hi havia manera.
4: Tothom, oi? Aquest xicot que s'ho pren a pit, això, que s'ho pren a pit.
2: Oi, Mariona?
4: Escolta...
2: La Mariona que frenava el camerino i es va ennuegar.
3: Què?
2: Quan vas frenar el camerino?
3: Sí.
2: Què menjaves? Quan?
3: Em vaig ennuegar, és veritat. No me'n recordo.
4: Ja se'n recordava, ja.
3: Crec que van portar carquinyolis.
4: Ah, mira.
3: Sí, sí.
4: Escolteu-me, esteu fins al dia 26 de juliol, no?
2: Exacte.
4: Després, vacances, i després tornem-hi?
2: No, en teoria, no. És interrogable.
4: Oh.
2: Marc ja torna amb el Petit Príncep.
4: Sí.
2: I això ja comença a l'octubre. Això ja és...
3: No ens agradaria, bé, ens agradaria moltíssim.
4: Clar. Tindrem temps de fer algun bolo, no?
2: Sí, el que passa que això ja seria... No existeix, encara.
4: No.
2: Però seria de cara a la primera.
4: Bueno. Doncs escolteu-me, Xavi i Mariona, Mariona i Xavi, gràcies per atendre la nostra trucada. Molta merda. I ja ens veurem al Gaudí.
2: Un autocar de Molins de Rei.
4: Això... Sí, sí, però d'aquells grossos.
3: Sí.
2: Exacte, porteu carquinyolis.
4: També, carquinyolis, sí. També. Marcos, moltes gràcies, ens veiem al Gaudí.
3: A vosaltres.
4: Molta merda. Adéu, gràcies.
3: Adéu.

Doncs bé, com us he dit abans, Katz ha representat per primera vegada el barri de teatre del West End de Londres al New London Theatre a l'11 de maig de 1981. Va ser produït per Cameron McIntosh. Va ser dirigit pel Trevor Nunn amb coreografia del Gillian Lane. A Londres se'n van realitzar 8.949 funcions, que es tancaren a l'11 de maig del 2002, dia del seu 29è aniversari. La darrera presentació es va projectar en pantalles gegants al Gower Garden pels fans que no havien pogut comprar entrades. Va ser musical de més llarga durada fins al 8 d'octubre de 2006, quan va ser superat pels Miserables. L'espectacle es va estrenar a Broadway el 7 d'octubre de 1982, amb el mateix equip de producció. El 19 de juny del 97 es convertí en el musical més longeu de la història de Broadway, amb 7.485 funcions a Nova York. La darrera funció a Broadway va ser el 10 de setembre del 2000. El seu rècord de funcions va ser superat el 9 de gener de 2006 pel Fantasma de l'Òpera, també de Lloyd Webber.

Com us deia abans, el Cats es va guanyar el 1981 el Premi Olivier al millor musical nou i el 1983 el Premi Tony al millor musical, millor llibret de música, millor banda sonora, millor actriu de musical, millor actor de musical, millor disseny de vestuari per un musical, millor il·luminació de musical i millor direcció de musical. A més, bé, va ser nominat al Tony de millor actor secundari, millor escenografia i millor coreografia. El 1998, Sir Andrew Lloyd Webber va produir una versió en vídeo basada en l'escenificació del teatre, protagonitzada per Ellen Page, que estrenà el paper llibre d'ella a Londres. També sortia Sir John Mills a com a Gus. Va ser dirigida per David Mallet, que va respectar la coreografia i l'escenografia original de Guillem Lain al Teatre Adelphi. Cats també va passar a la pantalla gran, una pel·lícula britànica nord-americana de comèdia dramàtica, fantasia musical i animació basada en el musical homònim, dirigida per Tom Hopper, la seva segona pel·lícula després de Les Miserables del 2012 i protagonitzada per Jennifer Hudson, James Gordon, Idris Elba, Taylor Swift, Rebel Wilson, Jacques Derulo i Ian McKellen i la Julie Dench. La pel·lícula es va estrenar el 20 de desembre de 2019, distribuïda per Universal Pictures. La pel·lícula va ser àmpliament criticada pels experts. També aquell any va ser el tercer fracàs de taquilla més sonat.

Ja ens comencen a arribar les productores, ens comencen a passar bocins de la propera temporada, i aquí avui ens ha arribat una del Terrat, que ens anuncia que al Teatre Coliseum de Barcelona, del 21 d'octubre al 8 de novembre, tornarà el Tenorio. Aquesta vegada, la Sílvia Abril, l'Anna Bertran i el Roger Julià, dirigits pel Carles Sanz, ens faran tornar a riure aquest clàssic del José Zorrilla, que abans tots Sants es feia sempre. I ara fa uns quants temps que la Sílvia Abril i el Buenafuente van dir, tornem a fer-ho, i han tingut molt d'èxit. Passa que aquest any el Buenafuente no podrà fer-ho, i ho farà el David Olivares. També es pretén de riure. Preneu nota. Fins aquí el programa d'avui de tot teatre. Dilluns que ve, més entrevistes, però posant-nos al dia de tot el que es fa a Barcelona. Us deixem amb una cançó maquíssima d'aquest Cats, que és el l'heu coneguda, no? Memory. Una cançó que, bueno, és maquíssima. Us deixem fins dilluns que ve. Fins aleshores, porteu-vos bé. I una rebequeta que fa molta fresca. Bona nit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. Situació complicada aquesta tarda pel que fa als incendis a Catalunya. Ja us ho hem anat explicant. N'hi ha tres que cremen de manera simultània. El de Sentmenat, que ha obligat a confinar diversos nuclis, i el nord de Castellà del Vallès. L'incendi que més preocupa és aquest, precisament. Hi treballen 200 bombers i hi ha un potencial de 2.000 hectàrees. Els bombers alerten que no poden protegir les cases de l'urbanització El Farell, on viuen 300 persones a les que s'hi han agrupat per protegir. Els efectius també treballen en el foc de Entre Carme i la Pobla de Claramunt, on s'ha confinat 33.000 persones a l'Anoia, i una altra artesa de Segre que, per sort, fa una estona s'ha pogut estabilitzar. També continuen actius, recordem, els de la Catalunya Nord i el de les Gavarres. La consellera d'Interior és Núria Parlon, demana prudència.
2: Tenim simultanietat d'incendis, tenim activada l'ordre de M2, que vol dir que els parcs, tant pel que fa a comandaments com per bombers i bomberes treballant, doncs estem a màxims. Ens toca tornar a demanar molta prudència al conjunt de la població. Són moments extremadament complicats pels servidors públics i les servidores públiques que estan en les tasques d'extinció.
1: Protecció Civil de la Generalitat manté la fase d'alerta del pla Procicat perquè el Servei Meteorològic de Catalunya parla d'aquesta onada de calor que tindrà un punt àlgid entre demà dimarts i dimecres, quan es poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 al litoral i prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, per sota del 30%, cosa que ha facilitat els incendis forestals. I el Departament d'Empresa i Treball ha estrenat un pla pilot per incorporar l'ús de drons per veure com es treballa a l'aire lliure en episodis d'altes temperatures, precisament associats a aquest canvi climàtic que estem patint. El nou instrument de la Inspecció de Treball s'ha enlairat aquest dilluns a zones agrícoles del Segrià, i la seva funció és merament informativa i de prevenció, ja que de moment no hi ha cap normativa que sancioni per treballar així. I a Barcelona l'Ajuntament invertirà 100 milions d'euros als propers 5 anys per completar la remodelació de tots els mercats municipals, entre ells el d'Hostafrancs, el de Canyelles, la Boqueria o el de Galbany. L'activitat dels mercats representa un 3,4 del PIB de Barcelona. Actualment hi ha 1.900 parades en funcionament. I darrer punt, perquè tot just ara a les 9 la selecció espanyola juga contra Portugal al partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Els de Luis de la Fuente buscaran un lloc als quarts de final. A veure què passa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia La Granja, del carrer Roseta Canalies, número 16, al barri de La Granja.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
1: A PICAMA entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: PICAMA, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
5: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
4: Ah, sí?
5: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
4: Així tot va més de pressa.
5: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
4: Molt bé.
6: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
8: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
7: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
8: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
7: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
3: Ona Rainbow, amb Helena Teiro i Mari Marcos. Els dimecres a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

0: Malgrat la calor, aquí comença Joc per Randa, un espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs a Ràdio Molins de Rei, la 92.2 de la FM. Diferents generacions de jugadors, creadors, són aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos, actualitzar-vos i segurament que aprendreu alguna cosa nova durant la propera hora de tot el que envolta els videojocs. I avui estem molt calentons. Què tenim en el menú?
1: Doncs avui tenim monotema. El joc físic a mort. I bueno, no sé què més de dir, és que no puc continuar. Els videojocs són la merda, els que fan les coses són estúpides, sisplau.
0: Però bueno, tot i la calor, no es queda aquí tot això. El que farem avui, ja recordeu, esteu a xarxes socials, bueno, esteu, no, estem nosaltres. I busqueu-nos com Joc per Randa Ràdio, el Paràsit amb una X, i com sempre, si us agrada el programa i ens voleu tornar a escoltar o escoltar altres programes, iVoox, Apple Podcast, Spotify, i el web de la ràdio del programa, radiomolinsderei.cat, aquí, a la casa. I el programa avui sortirà molt rodó, perquè la part tècnica està en David.

0: Hola, Javi.
1: Hola, què tal?
0: Què tal, Laia?
2: Ben trobats, joves. Ben trobat, Dan.
3: No pot continuar aquest home, no?
4: Hola, com esteu?
3: Ens autopresentem avui.
4: Déu meu, on estan les campanes?
3: A mi se m'ha caigut el micròfon del revés abans de començar el programa, se m'ha fet així com... un cap per avall.
4: Ens està plovent a la ràdio.
2: Núvol a sobre.
3: Sí, estem molt grisos, estem molt grisos. Tot bé, Dani?
0: No.
3: Què passa? Què està passant?
0: Bueno, la setmana passada PlayStation va posar un tuit.
3: El programa és de 55 minuts, eh?
0: Sí, sí.
3: No, jo t'ho dic.
0: I bueno, coses dolentes.
3: Que el format físic ha mort.
4: Bueno, això és molt gordo. Matar, que el volen matar.
5: Gordo. Encara no mort.
3: No, és molt gordo, és molt gordo. Però bueno, en parlem d'aquí una estona.
2: També tenim una nova notícia recent sortida al forn. Ara fent com el Carles, de camí a la ràdio avui,
3: no
2: ha aparegut un tuit.
3: Què ha passat, Laia?
2: De Asha Sharma, que ha explicat que Xbox tindrà un reset en quant a l'equip i ha explicat els detalls. Ha compartit un correu electrònic que s'ha enviat als equips que participen amb Xbox per explicar què pretenen fer. I bé, ha estat com a mínim transparent comparat amb el que estem veient.
3: Què posa aquest text?
2: Per mi la part més important és que no s'estan cancel·lant jocs, a diferència del que han fet amb altres estudis dintre del sector, però sí que hi haurà una reestructuració que implicarà també acomiadaments. El punt més important per mi és que ha fet, hi ha una part com d'autocrítica o d'anàlisi, que potser això d'anar fent un Pokémon de festa amb tots els estudis indies que puguis no és...
3: Comprar-los a tots, no? Fazte con todos.
2: Exacte, que és el que van començar el 2018, sobretot, que potser no era la millor decisió per al moment en el que estem ara, i el que faran és, fills meus, voleu del niu, així que alguns estudis volaran per lliure.
4: Sí, de fet, han dit que Double Fine i Compulsion Games, dos estudis que havien rebut molt bones crítiques en general dels seus jocs, però que no s'havien acompanyat de bones ventes, han dit que a priori ja han apalabrat com tornar-los a fer independents i permetent-los quedar-se amb les seves IPs, és a dir, se'n van amb els seus jocs. I, per altra banda, han parlat d'Arcane i ara estic dubtant de Ninja Theory, que són dos estudis que estan intentant ajudar a tenir un paquet atractiu perquè un possible comprador doncs se'ls en pugui emportar i continuar sent independents.
3: Volen un finançament per poder seguir.
4: Sí, és interessant, diguem, en aquest sentit, dintre de la notícia dolenta, no?, de com un gran com Xbox porta uns anys pues no funcionant bé i que ha de fer una retallada important. De fet, ara ja comentava, i potser donarà el detall, de que es veu que es volen carregar molts líders, no?
2: Sí, de fet, era un punt interessant, que com comenten, el detall de que hi havia equips en els que hi havia fins a 15 nivells de managers, el manager del manager del manager del manager,
3: potser... pot funcionar una estructura així?
2: Clar, correcte. No? Llavors, el gir que volen donar és de tenir 3 nivells, màxim 5 en projectes que ho requereixin, i sobretot es volen centrar moltíssim en les persones que fan aquests jocs, els contribuïdors individuals que ajuden a que el joc sigui possible, els li diuen player coaches, o sigui, els jugadors que a més formen part d'aquest desenvolupament, però també del desenvolupament de l'equip dintre la companyia, no? Aquesta part com molt americana del team lead, i per altra banda aquestes persones directament responsables de les decisions d'aquests jocs. Doncs aquests serien com els 3 nivells que voldríem mantenir.
3: I prou.
4: Clar, i la nota positiva aquí que deia és que mentre s'estan retallant per aquesta banda, en lloc de tancar els estudis dels que clarament doncs, no volen fer-se càrrec més, sembla que els estan ajudant a continuar existint fora de l'organigrama d'Xbox i, curiosament, emportant-se les seves IP, perquè podrien haver dit,
3: sí,
4: ei,
3: és meu,
4: això és meu
3: i ja
4: tu veuràs el que fa. O sigui, sí, que realment sembla que hi ha una intencionalitat real perquè es mantinguin, perquè no es tanquin, no? No forçar el seu tancament.
3: Bueno, és més aviat un fer-lo que pugueu. És una mica així, jo crec, eh? Jo vaig una mica com fer-lo que, una mica el que pugueu. Però bueno, no, estem, no vull opinar avui d'aquest tema, ja
2: però
3: tenim...
2: Si em permeteu fer el meu Godzilla parlant del programa.
3: Dale.
2: A mi tot això m'ha recordat el que va passar amb Godzilla Minus One, que és una pel·lícula amb un pressupost molt baix, però que va guanyar l'Oscar a millors efectes visuals gràcies a no tenir tants càrrecs intermitjos. El director era qui validava la feina, qui estava amb l'equip que estava treballant amb els efectes visuals i qui treballava amb les idees que anava tenint l'equip, en lloc de tenir 3 nivells diferents de gent cobrant sense portar.
3: És cinema independent, llavors?
4: Pràcticament, perquè deien sí. de forma còmica que mentre la gent d'efectes especials estava treballant, podien girar la cadira i parlar directament amb el director, perquè el tenien darrere. Aquest nivell
3: això
4: de connexió va permetre sí. pues, que al final no, la pel·lícula sortís molt millor.
2: Uh-huh. Llavors, aquesta notícia d'Xbox jo l'he vista amb aquests ulls de...
4: Per intentar donar-li una nota positiva.
2: Godzillera.
3: Em sembla molt bé, em sembla molt bé. Godzilla parranda, la temporada que ve?
2: Perdona, falta... 33, ja està. No. Ja hem tocat tots els temes, ja ho hem tocat tot.
4: Ja podem anar al tema.
2: Però sí, Godzilla parranda.
3: No, em sembla que falta un petit tema que el Dani volia afegir.
0: Que estic feliç també perquè van fer un Nintendo Direct la setmana passada de Splatoon Riders.
4: Està Nintendo salvant ara mateix la indústria.
0: O la meva felicitat, almenys, sí. I té bona pinta el Splatoon aquest. Sembla un looter shooter, extraction shooter en moda zombies del Call of Duty.
3: M'he perdut.
4: Es posa tot el que està agradant a la gent de cop, no?, junt en un joc.
0: És una mica així, sí, no sé, té bona pinta. Ja faré una riu a...
4: En condicions, quan toqui.
0: En condicions a la temporada que ve, segurament.
3: I Europa ha obligat a Nintendo a fer alguna cosa, crec.
0: Sí, han anunciat avui mateix, crec, que a partir d'en un parell de mesos començaran a produir i a vendre a la Unió Europea models de Switch 2 amb bateria...
4: Extraïble.
0: Extraïble, sí.
3: I la Switch 1, fora?
0: Fins a febrer del 2027, crec que és... Uh-huh. No es podrà, o sigui, a partir de febrer 2027 fora la Switch 1, perquè no volen i no els surt a compte fer una versió nova de Switch.
3: Mm-hmm. Comentàvem fora de micròfon que la Unió Europea ha fet una llei de que les bateries dels dispositius han de ser intercanviables sempre i quan no puguin garantir les 1.000 càrregues,
4: 1.000 cicles de càrrega.
3: Cicles de càrrega.
4: Si poden garantir més de 1.000 cicles de càrrega, no cal que sigui mm-hmm. intercanviable per l'usuari, però si no és el cas, com és el cas de la Switch, és obligatori que l'usuari pugui comprar bateries noves i canviar-les per si mateix.
3: I prefereix, doncs, començar a vendre la Switch 2, no vendre més la 1, i Europa pues, s'ha acabat. Sí. I fer un model especial per a Europa que tingui aquest
4: de la sí. 2,
3: reemplaçament de bateria.
0: He estat mirant i ja han dit les especificacions de les bateries. Per exemple, la Switch 2, la bateria és un 1% menys que la normal.
4: 1%?
0: 1%, sí. Els Joy-Cons es queda igual, la bateria, però el Mando Pro baixa un 20%, la bateria.
3: De lo que aguanta amb aquesta
4: bateria. Perquè, perquè l'espai que abans aprofitava per tenir una bateria més gran, ara ha de ser més petit perquè la puguis
3: clar,
4: treure.
3: Un connector de treure, l'enganxe de plàstic, o el que sigui.
0: Per al Mando Pro no és tan dolent perquè el Mando Pro durava 20 i pico hores. Ara durarà què? 28, per exemple.
3: 18, bueno.
4: És acceptable, sí.
0: Sí.
3: Si estàs 18 hores seguides jugant amb el mando...
0: Yeah, jo quan acabo de jugar connecto el mando sempre.
3: Sí,
0: no sé
3: vull dir, tampoc estàs 18 hores. Te compres dos.
0: Sí.
3: Va un carregant i l'altre el vas jugant. Escolta, com que el tema avui és molt profund i molt llarg, doncs anem directe a les xarxes, Dani, i així ens ho tenim de sobre, vale?
0: Vale.

0: Quines són les demos del festival de demos d'Steam que més us han agradat o demos recents en general?
1: Has dit demos suficient vegades?
2: Hem parlat de demos?
0: Bueno, és el text que hi havia a la pregunta de la setmana passada i que vam deixar a xarxes i els joves van deixar el link de les més recomanades per ells, que era el Chunky Jump.
3: Chunky Jump, Ditopia, Phase Zero, Dusk Fate, Luz Lagoon.
0: I Carles va parlar també del Thank You For Your Application, que ens va estar explicant aquell programa, que ens va semblar...
3: interessant.
0: Sí.
2: LinkedIn The Game.
0: Hilarious. Bastant hilarious. Order of the 5 Star, també, 10 de 10, etcètera, etcètera. I com jo he de dir que, com que vam parlar de la Rude MSX, doncs gràcies a la AMSX ens va fer més difusió, i vam arribar més lluny, ens van fer retuits i tal, amb la qual està guai, agraïts, no, aquestes coses. Hi ha un missatge que va ser una mica estrany a la xarxa aquesta setmana, que vull comentar, Dani, si em permets,
3: sí.
0: Que diu Pulga Tejana, el teu amic. Diu, joc per randa, puc assegurar-vos que en Camen Cesc és dels grans. I en Camen Cesc contesta, què he fet jo ara? quin lore hi ha aquí darrere, sí, no? Què està passant? És que la setmana passada vam parlar d'ell, d'en Camen Cesc, i no veiem, no sabem si era gran, no sé què tal. Llavors, Pulga Tejana li ha anat a deixar la pullita de... És de l'equip dels grans, no és dels joves, ja ha deixat anar. I, bueno, i la Laia, que Laia no es podia venir la setmana passada, ens va també enviar un missatge dient ai, ara quan el publiqueu ràpid, amb un gatet super xulo.
2: Sempre equips de gatets.
0: Amb un micròfon i portava com una mena la perruca de reporter.
2: Era molt mono.
0: De reporter dient, ai, a veure si ho pugeu aviat, que us vull escoltar ràpid. I després ens envia uns lloros, rient i molt alegres, quan va veure que el programa doncs, ja estava publicat. També vam demanar fa temps unes disculpes de... Fem el que podem, quan a més aviat possible podem tenir-ho posat. Dani, què preguntem la setmana que ve?
3: Doncs havia pensat en que ens ensenyeu les vostres edicions físiques que tingueu que més us agradin.
0: Parlem de videojocs. Parlem de videojocs.
3: Sí,
0: no parlem de la vostra col·lecció de llibres, la vostra...
3: Videojocs físics.
2: Farem un minut de silenci i després al publicar les fotos dels jocs físics? O...
1: Déu meu.
0: Jo és que... Hòstia, jo no sé...
1: Estem entrant al tema ja.
0: Entrem al tema. Va.

0: Estem tenint coreografies a la ràdio.
1: Sí, jo estic per fer el traje de Deadpool, saps? Allò de...
2: Mare meva.
0: Gran moment.
1: Per començar, bye, bye, bye al joc físic.
2: Bueno, bueno. Anem a ser específics, anem a ser professionals aquí. Anem a ser com si fóssim periodistes.
3: A mi se me desmunta el micro, no sé què està passant avui.
2: Què està passant? Què està passant?
1: No sé, se'm cau.
0: Què és físic?
2: Sí. Estimats oients, la setmana passada Sony va fer un comunicat informant que, a priori, segons les preferències dels consumidors i el shift, no?, i el canvi que està fent la indústria dels videojocs, han decidit que tots els nous jocs de PlayStation a partir de gener de 2028 ja no seran físics.
1: Que un moment de silenci, aquí.
2: Que, silenci real. Sí. I això ha provocat una absoluta tormenta.
1: Sí, a xarxa de persones, amics, a col·legues, o sigui,
2: a la televisió, al diari...
1: A la tele, que ho he vist a la tele.
2: A totes bandes.
1: Que això ho pot dir ma mare, que és veritat, ho ha vist a la tele.
0: Per fi ja no s'omet una notícia de Sony, sinó que han aconseguit, després d'esforçar-se molt amb els preus variables, amb les pujades de preu, en tot, finalment han aconseguit que una notícia indiqui que n'és el jugador.
2: Però és que, a més van ajuntar-ho. És que és molt fort, això.
4: Si
2: van ajuntar-lo
1: no sé
2: amb dos notícies més. Vale? Una d'elles dient que tenien una botiga de pel·lícules digitals a PlayStation i que més de 100 no sé quantes pel·lícules
4: 500
2: digitals, 500 i pico, perdó, 500 i pico llicències de les pel·lícules ja no les tenien més i que, per tant, tots els usuaris que havien pagat per elles deixaven de tenir accés a aquestes pel·lícules i no hi havia devolució.
1: Detall, pagat de compra, no de lloguer.
2: Correcte.
1: Sinó que en plan de, jo soc propietari d'aquesta versió digital de la pel·lícula.
2: I com si això no fos suficient...
1: A més coses. Sony. Tot és Sony, eh?
2: A la vegada, tot això també van dir, escolta, per cert, que a partir del 2026, la botiga digital de jocs de PlayStation 3 i PS Vita, adeu.
1: Jo...
5: Bàsicament, en el mateix tuit van diure: sí, només podeu comprar jocs a la nostra tenda digital. Per cert, tanquem les tendes digitals.
2: Sí, de les consoles antigues. Per cert, aquelles pel·lis digitals que ens havíeu comprat, ja també no les teniu.
0: El seu cap era espectacular.
1: El Dani com està? Deu estar saltant per casa o pujant per les parets o què?
4: A veure, com a estratègia és interessant perquè és per... et dona com tres cops per tot arreu, dius, no sé a on fer focus, perquè m'estan dient moltes notícies al mateix cop, i llavors no sé amb quina indignar-me més.
1: Jo posaria aquí el gif aquell que m'agrada de l'osso, aquell osso d'un curtmetratge de Disneyland, que està acció corrent a dreta i esquerra, boig, i no sap per on tirar, doncs és una mica així.
2: Clar, això ha estat acompanyat, doncs, evidentment, de molta gent i molt, fins i tot marques externes als videojocs, com Domino's, que ha fet un tuit dient, bueno, a partir de 2028 farem... pizzas digitals.
1: Sí, això ho parlem després, perquè déu-n'hi-do també el tema. Jo vull afegir una cosa a això que heu dit del digital, les pel·lícules, tot això. I és una cosa que diré de senyor gran. T'ho vaig dir. Vale? És a dir, era previsible, absolutament previsible. Vull dir, si esteu comprant tot digital, xatos, no esteu sent propietaris de res.
2: Però Rafael, tens evident. Dades que acompanyin això?
1: No, que jo vaig dir, sí.
2: No.
1: Ah,
2: de que tothom estigui comprant tot digital?
1: No dic que tothom. Dic, els que esteu comprant digital i esteu convençuts, jo m'he comprat una pel·li, estàs equivocat, xato, o sigui... No sí, estàs sent conscient del que estàs comprant.
4: Però llavors s'hauria de canviar una mica el terme de comprar i correcte. Que sigués... Jugar, bàsicament.
1: Però és que, a més, en les opcions, això passa a Amazon mateix, quan tens l'aplicació oberta de veure pel·lis, que diu, lloga-la o compra-la.
2: Sí.
1: I jo penso, tu creus que jo sóc idiota? I sí. Potser sí.
5: Bàsicament.
1: Sí. Sí? No ho sé, vídeo d'ho ridícul. Amb un preu també desorbitat, el preu de la compra digital d'una pel·li.
2: Potser el que està passant aquí és que des de que existeixen els continguts digitals potser no hi ha hagut una caiguda tan bèstia de continguts digitals com la de pel·lícules en aquest moment amb Sony o tancaments de botigues digitals, que és que són molt recents. Aquestes botigues digitals no existien a la generació anterior. Uh-huh. Llavors això és literalment la primera plataforma, més enllà de Nintendo, que ja ho va fer molt abans, però Nintendo ja sabem que sí que abraça el físic i potser el seu públic sí que té un gran percentatge de ventes físiques. Llavors potser no va ser tan sonat, no? No va ser tan sonat quan van tancar la botiga digital de Wii, quan van tancar la botiga digital de Wii U, no va ser tan sonat. Però estem parlant de consoles com la 360 o la PS3 o la PS Vita, que eren plataformes principalment digitals, el naixement de la veritable, no? El boom de les botigues digitals, sí. I la primera majoritària del líder, perquè Sony és el líder de videojocs ara mateix mundial, la primera d'una personalitat tan important, no? O tan... tan notòria com aquesta. Per això ha arribat tan lluny. I per això s'està dient la mort del físic. Perquè si ho fa qui ven més, què faran la resta?
4: És que, a més, ho van intentar el 2021.
2: Sí.
4: El 2021 van intentar anunciar això de que tancaven PS3, les tendes de PS3 i de PS Vita, i al final van rebre tanta reacció negativa, backlash, que van dir, bueno, no ho tanquem.
2: Potser frenem.
4: Frenem una mica.
2: Allarguem un palet. I ho van allargar 4 anys més.
4: Sí, 4 anys.
2: Poca broma.
1: Sí, però ja... Ara ni que no.
2: Et dic que ja està bé. Clar,
0: posats a donar una notícia dolenta, les donem totes a la vegada.
2: Clar, aquí el curiós és que això no s'ha acompanyat, a diferència d'una miqueta el que ha fet aixeixar-me amb aquest document, aquí han faltat dades, no? Perquè diuen, asseguren que, pues, que els jugadors estan comprant més en digital. I després el que està sortint és molta gent que, a priori, és que, clar, tot això ja sabem que té dades, no?, de ventes, de llocs. Per exemple, a Espanya sembla que això no és cert. Sembla que aquí sí que som més de físic.
1: No? Ho veurem més tard, però jo tinc una parella de preguntes. Nintendo ha dit alguna cosa al respecte?
5: No, per què?
0: Nintendo és la Internet Explorer de les consoles. Van per lliure.
5: Nintendo ha posat un tuit del Mario Wonder i t'agradarà.
1: Wario Wonder.
5: Mario Wonder, sí, clar.
1: Ah, vale. Explica'm aquesta... aquest paral·lel de, és l'Internet Explorer de les consoles.
0: Perquè és tots aquests memes de com qualsevol navegador ràpid, Internet Explorer sempre anava més lent, trigava més en fer les coses.
1: Vale, doncs, allò que Nintendo... ningú se'l posava i l'intentaven fotre amb calçador.
2: S'està fent de gran ara mateix la Laia.
0: Hola. Però no pot ser, li estic explicant al Rafel, que és més gran que jo.
2: Clar, Dani, escolta, tu sabies l'existència d'Internet Explorer?
5: Sí,
2: i l'has fet servir alguna vegada en ta vida?
5: Sí.
0: Per descarregar Chrome, no? O Mozilla.
5: No, al Windows 7 ja anava a Internet Explorer.
2: És veritat. Té raó.
1: Sèrie.
2: Ah, té raó.
1: Sí. Vale. I Microsoft ha dit alguna cosa d'aquest tema?
2: No, però, com sempre passa, milions de rumors. Tothom dient coses que està fent Microsoft. De fet, primer hi ha gent dient...
1: Tot això és rumors.
2: Sí, tot això és rumors. Microsoft diu que la pròxima consola no portarà unitat de disc.
1: Parlem després, de l'Helix, allò projecte
2: Helix. Sí, que Helix no portarà unitat de disc. Després, Microsoft està preparant un sistema per convertir discs físics en llicència digital.
1: Sasha ha dit alguna cosa d'això?
2: No.
1: Pues llavors no existeix.
2: És que clar.
1: Exacte, vull dir...
2: A més, aquesta segona, que també s'ha mogut molt i s'ha donat com molt vàlida, que potser és cert, no ho sé, és un sistema...
1: Però és molt raro, eh?
2: A mi em sembla molt interessant. Un sistema que suposadament tu fiques al disc, et dona una llicència digital que es queda amb tu fins que aquest disc es posi en una altra consola. Per tant, encara et permet vendre'l o encara et permet prestar-ho a un enemic. Sí.
1: Però això no és el de la Key de les Switch.
2: Correcte.
5: Un pas extra, sí.
2: Correcte.
1: És el mateix.
2: Correcte, però per això també has de tenir unitat de disc.
1: Ja.
2: Llavors no sé molt bé com aplica l'altre que diu, oh, no tindrà unitat de disc. Llavors,
0: o potser,
2: tot
0: potser
2: això
0: és com la generació actual amb les sèries S i les sèries X, que tindràs la que serà més econòmica sense unitat òptica i després tindràs la que sí que tindrà aquesta opció com a
2: extra. Podria ser?
1: Quin format és? És DVD o és Blu-ray?
2: Ara mateix som Blu-ray.
1: Xbox és Blu-ray. Per tant, es podia connectar un lector USB...
2: Però també llegeix DVDs i també llegeix CDs, perquè és retrocompatible.
1: Sí, això és evident. Però vull dir que tu pots posar un connector per darrere USB que potser és la unitat de Blu-ray...
2: No
1: per
2: ara,
1: no
2: per ara, però sí que no podran fer en el futur perquè Helix serà un PC.
1: Sí? Això està confirmat?
2: Està confirmadíssim. Això sí que ho van dir. Serà un híbrid de PC i consola. Per tant, segurament tindrà un Windows que probablement li puguis instal·lar
0: el
2: que vulguis.
0: Jo el que crec és que l'únic que s'està fregant les mans aquí és Steam.
1: Però... No creguis, eh? També entono un... Ho vaig dir. O sigui, jo Steam sempre l'he dit que és un lloguer. I això no... Anem més. Això ha sigut el que ha passat, però veiem les reaccions.

0: Hem anat una mica més enrere.
1: No? Molt enrere, perquè lo físic és enrere. Tot i que, bueno, és Olivia Newton-John. I si, ningú sap qui és la protagonista de Gris. Aquella noieta que surt amb el...
2: Ah, he vist la pel·lícula.
1: Toma, veus? Això, referència perquè jo vas
3: pillant... Que no de Gris el videojoc.
1: No, Grease.
4: Grease.
2: Sí, la vaig veure perquè a l'institut van fer carnestoltes disfresses de Gris.
1: Que guapo.
2: I van, ens vam desvestir.
1: Tu feies de noia i l'altra feia... Que xulo. Que guai.
2: I vam guanyar, vam anar al cinema per guanyar.
1: I les noies anaven amb tupé? Allò, tot el tupé...
2: Algunes sí que es van fer el tupé.
1: Tens fotos?
2: Ah, potser.
1: Oh, que guai. No t'has viat el tema. No t'has viat el tema. Què passa? Que hi ha hagut moltes reaccions. Ho comentava el Den fa un moment, que empreses com Sapri... No, això és Domino's.
4: Això és Domino's.
3: Domino's, Burger King...
4: VPNs, en GitHub...
1: Què han dit? Què han dit? A veure, digueu-nos què han dit.
3: Han fet un comunicat informant que a partir de 2027 o gent que ha dit 2028...
5: L'1 d'abril, April's Fool,
3: el dia dels innocents. Que el seu producte passarà a ser digital.
1: La pizza.
3: No, la pizza, sí, les burgers...
4: Sí. Ha sigut divertit, no? Perquè les coses digitals passen a ser físiques i les físiques en digitals. Una mica...
1: Explica'm a l'inversa, on s'ha vist això?
4: Per exemple, amb GitHub. GitHub justament...
3: Això està molt interessant, veus?
4: O...
1: Què ha fet GitHub? No sé
4: com es deia l'altre. Nocturne VPN, em sembla, no me'n recordo ara mateix.
3: Nocturne VPN, sí.
4: Però em sembla que deia bàsicament que, bueno, a partir d'ara, en lloc de fer servir el teu VPN, que et fa tota aquesta gent...
1: Per enviar missatges per la xarxa i tal...
4: Exacte, t'enviarien per postal...
1: per correu.
4: El teu codi de VPN, llavors tu hauries d'agafar això i fer tot això. I el mateix al correu electrònic, tot. Molt boníssim, vamos.
1: Antes, ara faré un antes. Abans. Ara faré un antes. Antes, que existeix internet i que existeix tot això, la gent s'intercanviava disquets per sobre. Correcte. I es deia fer swapping. I té un nom, eh? Llavors, fins i tot hi havia un videojoc que es deia VGA Planets, on era un joc d'estratègia i tu, per fer el teu moviment, ficaves el disquet, et jugaves al joc, feies el moviment dels planetes, el que volies fer i tal, gravaves la partida del disquet i l'enviaves al següent jugador físicament, amb un sobre a la direcció que et deia que tocava. I així anava passant el torn fins que et tornava a tocar tu i veies què havia passat i com havien mogut els altres jugadors. Eso existió. És veritat. És veritat, és veritat. I hi ha també un dibuix de Naughty Dog, però bueno, això no toca de... no és d'aquest tema, sinó que va fer...
3: No, abans, però no? S'ha fet rellevant perquè Naughty Dog, l'última imatge que va actualitzar al seu Twitter, la que hi ha al perfil, era pues, com un jukebox, que és un reproductor de CDs antic, que això busqueu jukebox i veureu el que és. I en lloc de CDs de música, el que es veuen són pues, les caràtules dels seus jocs. Llavors és irònic que la seva portada sigui un jukebox de jocs físics.
1: Irònic o no? Potser ho sabien.
2: Segurament ho sabien.
1: Sabien alguna cosa, perquè Naughty Dog i Sony són culimerda.
3: Sí, pot ser.
1: Vull dir, tota la vida. I aquí en català es diu culimerda, Espanya, unya i carne. Però com que som els catalans...
3: No, a més de centenars de milers de memes, també hi ha hagut moltes reaccions negatives. Sí. Entre d'altres, fins i tot d'algun gran com Kojima.
1: Què ha dit el senyor
3: Kojima? Kojima ha dit que està molt trist.
1: Trist.
3: Molt trist. Que li dona molta tristesa veure la situació a la que estem. Que això ja ho havia dit a 2021, va fer un tuit.
2: Fa uns anys,
3: dient que estàvem encaminats a perdre les coses físiques i que les coses digitals en qualsevol moment la companyia podia treure'ns-la. I ha dit que està comprant-se Blu-rays com un boig de pel·lícules i que recomana a la gent fer el mateix perquè li fa molta pena perdre aquesta part tangible de tant les pel·lícules com els jocs, que és el que està veient que està passant, perquè la música encara es pot comprar en físic. De fet, dèiem abans fora d'antena que estan tornant els vinils, que estan tornant les cintes...
1: Lo de les cintes, jo no ho entenc.
5: És bueno, cool.
1: Jo no ho entenc. Perquè se sent com el cul. Se sent com el cul. El cul se sent com el cul. O sigui, no. Jo és que les hagués tret del món. O sigui, no. És un soroll. Ja no és un soroll de qualitat. Que
3: és la gràcia. I el soroll dels vinils...
1: Però
5: càmeres digitals...
1: Ojo, però té un tema. Sí que el vinil és cert que guarda més freqüències que un CD. Això és cert. Llavors aquest soroll és com... Bueno, et fots per si vols o altre. Però és que la cinta... Perds freqüències i a més tens un soroll. No té cap mena de sentit.
4: Bueno, a la gent li agrada això. És com perquè la gent escolta música lofi.
1: Ja... Ja.
4: És el mateix.
5: I la cinta la pots rebobinar amb un bolígraf.
1: Ojo, el gustet.
5: Sí, això és molt guai. Que...
1: Tu has fet això, Dani, un cop, rebobinar una cinta amb
5: un bolígraf? Saps el que és una cinta?
2: Sí, una cinta sí que és. Són aquestes coses
3: concepte
2: que...
3: Concepte boli i cinta?
2: Sí que ho he vist.
1: Una vegada vaig dur a classe una cinta, no era la teva, no era la teva classe, va ser abans, i em vaig posar doncs, aquí, perquè ensenyava, dic, aquí es gravaven videojocs, jocs en format físic es gravaven en cinta. I em diu un noi de la classe, em diu, ah, això és el que feia servir el meu pare per gravar música abans. Va fer un mal aquell missatge, aquella frase. Que
5: aquell
1: dius,
5: abans.
1: Dius, vale, nen, sí, és cert.
5: Però, aquest curs suspens, nen.
1: Però t'has passat de jove, no? Has fet massa.
2: Això és el que surt al Celeste, no?
1: A Celeste? Espérate. Surt sí. Això?
2: Clar, per anar a la cara B dels capítols.
1: Ah. Mm. Bueno, però tot i això, hi ha una reacció contrària a la Unió Europea, que dius, què ha passat aquí? Europa diu canvia les normes i exigeix que els videojocs tornin els diners quan els servidors deixin de funcionar.
3: Estic molt d'acord amb això, eh?
2: Em sembla bé, sí. Mm.
1: És a dir, jo he comprat, que no has comprat.
3: Clar, aquí està el tema, aquí està el tema.
1: Europa ha dit, espera, això la paraula comprar no pot ser. I diu, doncs com que ja no pots fer servir aquest producte, torna-li els diners, no?
3: Sí.
1: I, però, com, és que no sé com es podrà fer això. Econòmicament com a empresa, no sé com...
3: Es podrà fer com el que va fer, se m'ha oblidat ja...
1: Qui era?
3: Aquest estudi d'Xbox amb aquest exclusiu de Vampirs,
1: ah,
3: vale. Que era només online, que no va agradar massa,
1: sí.
3: Que van tancar els servidors i el que van fer és treure una actualització pel joc per poder jugar offline.
1: Vale, per no tenir que entrar en la llei de tornar els diners, perquè no, bueno, el deuen tenir, se'ls han gastat.
3: No existia això, eh?
1: Clar, clar, però si això passa... Si me'ls he gastat de fa 2 anys, jo no tinc els diners per tornar, tant me'ls he gastat.
3: Correcte. Llavors el que has de fer és que el teu joc online tingui la possibilitat de jugar offline.
2: Això és el Stop Killing Games, que van dir que no, sí. Però ara sembla que sí, perquè ha estat per mig diners. Però bueno.
4: Haurem de veure, perquè potser hi ha alguna condició específica en la qual no exigeixen, llavors passat un cert temps, igual no has de tornar cap diners.
3: Bueno, això pot acabar de dues maneres. O bé els desenvolupadors reaccionen i fan una possibilitat de jugar offline, o bé ens quedem a Europa sense aquests jocs.
1: Ah, aquesta sí, me la crec
4: sí,
1: més.
4: Sí.
2: I parlant d'això de la Unió Europea, però no té res a veure amb Europa, això ha sigut als Estats Units, que un lobby on hi ha empreses com Microsoft, Activision, etc., ha dit que ser els servidors privats és el mateix que piratear un joc.
1: Fer sí. Un servidor privat sí. És ja,
3: perquè no estàs fent servir
1: sí,
3: el seu.
1: Lògicament.
2: Sí. I he mencionat Microsoft perquè Minecraft té un tutorial pas a pas de com fer un servidor privat.
1: Però...
3: ja es va dissenyar amb aquesta idea.
1: Clar,
3: sí. Clar, és diferent.
1: Clar, és diferent.
2: Ja, però
1: igualment,
2: és pirateria
1: igual. Sí.
2: Està fomentant la pirateria del
1: però,
2: propi joc.
1: Però és, en Minecraft, digue'm si m'equivoco, em sembla que valides el teu usuari abans d'entrar en aquest servidor privat. Per tant, valida que sí. Té la còpia que realment sí que tens.
4: No necessàriament.
1: No, jo quan engego el Minecraft, el launcher o el que sigui, em valida primer el login i després em connecto al servidor que vulgui.
4: Depenent del servidor privat, si tu fas tu mateix.
2: Sí, que tu pots seleccionar que sigui una compte verificada o no, crec.
4: Sí, però tu pots tenir justament el joc piratejat.
2: Sí, clar.
4: I encara que tu tinguis la còpia, diguem, vàlida, legal, llavors jo puc accedir tenint el piratejat. Hi ha aquesta opció. Perquè abans, justament quan jugàvem amb amics italians, jo tenia la còpia, la correcta, la legal, i llavors ells no, en aquell moment. Mm-hmm. Ja va de temps ho van comprar, i... però en aquell moment jugàvem d'aquesta manera, en un servidor privat.
5: Igualment això em recorda els memes que he estat veient a xarxes de si comprar un joc no em deixa, no dona la seva propietat, piratejar-lo no és robar-lo.
4: Sí.
2: Sí.
4: S'ha sortit moltíssim.
3: Totalment d'acord.
1: De fet, no és un meme nou, vull dir, fa molt de temps que, mm-hmm. que dona voltes i el Javi ha col·locat en el guió un senyor que no sé qui és.
4: Sí,
1: qui
4: bàsicament...
1: és això? Que també s'ha recuperat, no? És un meme recuperat, això.
4: Justament amb això i arran de tot aquest tema, no? De físic, en les xarxes socials com a Reddit, Twitter i alguns fòrums he vist aquesta imatge que diu "You will own nothing and you'll be happy". No tindràs res i seràs feliç. Estaràs content. D'on surt aquesta frase? S'origina en un vídeo de 2016 del Fòrum Econòmic Mundial que resumeix un assaig escrit sobre un futur hipotètic d'una persona que depèn d'economia col·laborativa per a moltes necessitats.
1: Què és economia col·laborativa?
4: Això imagino que... No tinc ni idea, senzillament és el que he llegit de Wikipedia. Però això imagino que es refereix que si necessites, jo què sé, pues, serveis d'una companyia com sigui, en aquest cas Sony, per un joc físic o el que sigui, això es refereix a una economia col·laborativa.
1: És a dir, que estàs llogant-ho tot.
4: Exacte.
1: Absolutament tot, i parlava d'un futur del 2030.
4: Exacte. Era una idea que diu que evites fer grans compres i llogaries el que vulguis quan ho necessites. El que passa és que aquesta idea, o aquest assaig, millor dit, s'ha fet com un... transgiversat. Perquè que era només un discurs, no era una predicció de com seria el futur. Llavors, això no està fent servir moltíssim per això.
1: Ja, jo he vist algun vídeo a YouTube que també ho deia, no? Consumidors de tot, posseïdors de res.
4: Sí.
1: Bàsicament.
3: Ja que parlem d'això, podem parlar de dades? Us dic unes dades ràpides?
1: Sí, però anem a dades?
3: Sí, anem a dades.
1: Anem a dades.

0: Okay, llavors,
1: danos datos, chico.
0: Dèiem que Sony havia pres aquesta decisió perquè a priori la majoria dels jugadors o dels consumidors estaven jugant en digital i asseguraven que, segons Sony, només el 15% de les ventes eren en físic i el 85% en digital.
2: Només 15, em sembla... allargar molt el que és només. Per a mi només seria un 2%, però bueno.
3: Jo aquí tinc una pregunta. Les edicions col·leccionista que no porten el joc es consideren físiques o digitals?
0: No es consideren físiques. Clar que no.
1: Sí, allò d'obrir la caixa i treure un codi?
3: No, els que no tenen clar, codi.
0: No tenen
3: aquesta
0: codi.
3: Moda d'edició col·leccionista de luxe amb la figura, l'artbook, la música... Però el joc va a banda.
1: Com? Sí. Això existeix?
2: Sí.
0: Que sí, existeix.
1: Se'n diu timo.
3: I 200, 300 euros l'edició.
0: És extremadament
1: però
0: habitual, això.
1: Però això és un timo.
4: Des de fa temps. Sí.
3: Pagues el merchandising.
0: Fa dues generacions, Rafael.
1: Mira, jo m'he enrallat d'un amic meu que va comprar una figura de Sonic molt gran amb una Mega Drive i tal, que era el Sonic Mania, i hi havia un codi dintre.
0: Sí, i després em vaig comprar el físic.
1: Però almenys hi havia un codi.
0: Sí.
1: Però m'esteu dient que no hi ha ni
3: mínim
1: això.
3: Estava.
1: No.
0: Sí, hi ha edicions especials
1: doncs
0: que no porten.
1: Jo m'enrallat d'ell, que l'havien timat, però això ja és el timo del timo.
0: De fet, acostumen a ser les edicions més cares.
1: M'he comprat un paquet de marxandatge.
0: Sí.
3: I és molt de Sony, també, això.
0: Però parlant de físic, a priori no sabem d'on han tret aquestes dades Sony. Imaginem que... No, és que és estrany. Dèiem abans, és molt estrany que del Japó estiguin sortint això, perquè al Japó són molt de físic. De fet, compren CDs de música en físic encara, pel·lícules en físic. Allà on vagis, al Japó, veureu un munt de botigues físiques de música, pel·lícules i videojocs. És molt estrany que vingui d'allà. I després tenim, a priori, unes dades que algú va compartir d'Espanya, on es veu una situació similar. Deia que el nou joc del 007 havia venut un 53% aquí a Espanya, que el Lego Batman Legacy un 51%, que Saros un 63%, que Dragon Quest un 58%, estem parlant de més de la meitat, eh? Resident Evil Requiem un 55%, Ghost of Yotei 61%, Silent Hill F 82%, Metal Gear Solid Delta un 90%, estem parlant com és possible que això estigui dient-se que el físic encara no té tirada, no?
2: Aquestes últimes dades d'Espanya les van posar a l'Associació Espanyola de Videojocs i això són les ventes a la primera setmana de llançament d'aquests jocs.
0: Flipa.
2: Clar, que la primera setmana sol ser molt important.
4: Que està molt bé.
2: I, per exemple, el Metal Gear Solid, 90%, és una realitat. Tinc entès que perquè van llançar una edició col·leccionista molt... molt bona.
0: Molt potent, sí. Amb joc dintre, espero.
2: Sí.
0: En aquest cas, sí.
3: Si no comptaria.
1: Clar, és que... Estic indignat, ara.
3: T'ha indignat més, això?
1: M'ha sentat molt malament de dir, hòstia...
0: Creieu que això és un canvi generacional? Creieu que, bàsicament, això està venint perquè realment les noves generacions s'estan passant al digital perquè se senten més còmodes, estan més acostumats, i totes aquestes ventes físiques realment estan venint dels jugadors més antics, no? Més veterans, que els agrada més el físic i que continuen perpetuant això i que cada vegada queden menys? Creieu que ve per aquí, això?
4: No. I tenim aquí una prova.
0: No?
1: Hi ha una dada més, em sembla, no? També d'aquests del 2023-2024. Això no sé si ho han comentat.
4: Sí.
2: Sí, de la mateixa font, de la EBI, l'Associació Espanyola de Videojocs, van fer un report i el 2023 i 2024 va baixar una mica... la venda de videojocs en format físic.
1: De quan a quan?
2: Però que igualment la infografia diu que el 2024 era un 44% dels ingressos en físic, mentre que el digital era un 30%. Però mentre que el 2024 va ser un 35%.
4: És a dir, que va baixar 44 a 35.
0: Sí. Va baixar.

0: que no estaven d'acord amb això, que estaven fent una campanya en contra d'això, perquè al final viuen del físic i viuen de la segona mà i viuen d'aquest tipus de metodologia, no? I estan totes també fent comunicats en contra.
1: Més o menys, perquè vam entrar justament, vam anar, quan va ser?
2: El diumenge vam entrar un game. Que ahir, no hauríem d'entrar un diumenge, però vam entrar un diumenge.
3: Això m'agrada que sigueu conscients que això no s'ha de fer.
2: No s'ha de fer. De fet, vaig demanar-li disculpes al venedor. T'ho juro.
3: Que no torni a passar.
2: T'ho juro que ho vaig fer.
3: Que no torni a passar.
1: Ho va fer. Però el fet està que...
2: No vam veure fer.
1: Vam entrar i jo és que vaig veure que sí que, evidentment, venen jocs físics i tal, però que ja no era l'única cosa que estàvem veient. Que va...
0: Precisament.
2: Taula, peluixos, precisament. Figures... Era tot menys jocs.
0: I això també està demostrant, en realitat, que el digital està guanyant per golejada des de fa uns anys el físic. Si no, no estaríem venent altres coses.
3: O potser el fet de que algunes botigues tinguin els jocs de segona mà més cars que els jocs nous tampoc no incentiva que vagis a comprar jocs a segons on.
0: Sex.
2: Perdó, Jesús, no? Com...
0: Gràcies. Gràcies. Vale,
4: vale. Crec que Game va dir també que els ingressos a Espanya de videojocs, el 80-90% són de videojocs físics, però perquè aquí compten els videojocs de segona mà i tot el mercat de segona mà. Que, clar, aquest mercat és
2: però,
4: el que no veu Sony.
2: No compta. Correcte. Clar, no veu res.
3: Clar, al final, jo aquí el que estic veient és una decisió de... Se'ns estan anant els calés per bandes que nosaltres no controlem, nosaltres Sony, llavors anem a intentar gestionar això d'alguna altra manera que ens afavoreixi. Però, per altra banda, tenim les botigues que són les que et venen la consola, que no voldran vendre la teva consola si no poden treure marge dels jocs, que és d'on treuen més marge.
0: De fet, el problema d'això és que si només tu distribueixes jocs, no hi ha competència de preus. I això és una cosa que passa molt sovint, que l'edició física és més econòmica que la digital, cosa que en realitat
2: això és veritat.
0: És constant. És constant amb Nintendo, amb Sony,
3: Nintendo no baixa mai els preus,
0: el que vulguis.
2: Sí, sí.
0: Tu te'n vas a la teva botiga de barri o te'n vas a un MediaMarkt o te'n vas a algun lloc d'aquests i trobareu molts jocs que a la botiga digital estan més cars. De fet, que a la botiga digital estan al preu de sortida, mentre que doncs, els retailers han baixat el preu perquè han passat uns mesos i han baixat.
3: I recordeu que fa uns mesos estava la notícia dels preus variables que volia aplicar Sony. Sí, que aquesta, estem parlant de que volen tenir el monopoli de la venda dels jocs i, a més, cobrar en funció del que detectin del jugador.
4: Jo anava a dir que jo, tots els jocs que he comprat de Switch, per exemple, el Mario Kart World, no l'he comprat a 90, ha sigut a 75. El Baranza tampoc ha sigut a 80, ha sigut a 70. El Pokémon tampoc va ser a 70, va ser a 55. El Metroid Prime tampoc va ser a 70, ha sigut a 45.
0: Jocs que tenen edició física, que tenen el joc a dintre del cartutxo i que, per tant, han tingut un cost extra de fabricació i són més econòmics. Llavors, això també és una de les coses que la gent està dient, em fa molta por perdre, en realitat, una de les parts que feia els jocs més accessibles. Insistim que aquí no estem parlant de PC, d'Steam, que és conegut precisament pels seus preus agressius. Però al món de les consoles, desgraciadament, l'edició física acostumava a ser l'opció econòmica per fer accessible els videojocs i la segona mà encara més.
4: O almenys de primeres, sense les campanyes de descomptes digitals enormes que hi ha a vegades.
3: Llavors, jo aquí, si em permeteu compartir la meva opinió, jo soc molt de joc digital. Per mi la idea no ve d'anar canviant el joc se'm fa molt pràctic i hi ha pocs jocs que en realitat rejugui, però no m'agrada la idea de que el control el tingui una única empresa per la part dels preus, sobretot. Ara bé, em pregunto, si Sony fa aquest moviment, després el que faci, per exemple, Xbox, estan ja preparant la nova batalla de la nova generació que no sabem quan arribarà, o perquè no l'estan preparant gaire bé?
0: Encara no ho sabem.
2: De fet, hi havia un mem que vam estar compartint també en el grup, que era totes les empreses de videojocs pagant-se un tret al cap, perquè estan com disparant a si mateixos.
0: Sí, cadascuna s'està disparant a un peu diferent sí, i quan ja s'han disparat el peu el tornen a treure per disparar-se un altre dit.
2: El nostre company Gerard deia s'estan fent trets als genolls perquè ja no tenen peus.
1: Excepte Steam. Excepte que tothom Steam,
0: Asterisc, perquè les Steam Machines tenen la llum vermella de la mort. Sí. Ja han sortit les primeres unitats que el jugar a... el joc aquest de l'espai tan meravellós que al principi... No, continua. Aquest de l'espai que va sortir molt malament a PlayStation, que va ser el riure i avui en dia és un dels millors jocs del món.
4: Sí.
2: Truqueu al programa, si sabeu, oients.
3: Carles.
0: El tinc a la punta de la llengua.
4: Ha tingut un munt d'actualitzacions. Sí.
3: Bueno, que van prometre el que no era, no? De serà un live.
0: Però que avui en dia...
4: No Man's Sky.
0: No Man's Sky, gràcies. Bien. Però que avui en dia...

0: És un joc de 10. Vale, pues es veu que només jugant aquest joc per, crec que, menys de 2 hores la màquina ja va treure una llum vermella i ja la van haver de tornar.
1: Però si és un PC, s'ha de poder reiniciar o alguna cosa. No.
2: Mentre es tornin els calés o la canviïn...
0: I recordem que més de 1.000 euros sense controlador. Llavors, Steam ha començat també una mica amb el peu, perquè la indústria en general, amb el tema de la RAM i els discos, està molt malament. Tornem una miqueta per tancar, perquè cadascú pugueu donar també
1: tancar,
0: la vostra opinió.
1: Encara queden 33 minuts.
0: Sí, 33 minuts. Jo, en aquest cas, estic una miqueta d'acord amb la Laia. Jo fa anys que m'he passat al digital, també per comoditat, perquè és veritat que això de no haver-te de... ja va canviar el disc físicament, per mi és molt còmode, jo gaudeixo molt. De fet, a mi Game Pass em sembla un dels millors serveis dels últims anys, però a la vegada no em fa gràcia la pèrdua de la part física única i exclusivament per aquesta part de la preservació del joc en el futur. El que passa és que sóc molt conscient que això és molt idíl·lic, perquè per què hem pogut mantenir tantes generacions de jocs amb jocs físics? Perquè potser que teníem 3.000 jocs en tota una generació.
1: N'hi ha masses ara.
0: 4.000, com a molt, potser a l'era de 360 PS4. Avui en dia estem parlant de desenes de milers de llançaments, ja no en generacions, a vegades fins i tot un sol any. I és veritat que és impossible de sostenir. Però a la vegada es perdran grans jocs que, si en algun moment l'únic joc d'obtenció d'aquest joc és un servidor digital que pertany a una companyia i deixa d'estar present per llicència o pel que sigui, no tindrem manera de recuperar aquell joc, a no ser...
2: Pirateria.
0: Efectivament, que s'hagi piratejat. I això és una... Vamos, per mi una mala notícia.
3: Bloodborne? No és un d'aquests exemples, Bloodborne? Que em sembla que està només a PS4.
0: Només a PS4. Potser, encara no? Es pot comprar perquè encara no han tancat aquesta botiga digital.
4: També està a PC.
0: Però quan passi, clar, per què piratejat? Sí. Estem al mateix.
1: Ah, sí?
0: Sí.
4: Sí, hi ha un port a PC.
1: És un port no oficial.
4: Sí.
3: Ho estan intentant, sí.
0: Però, opinió, Rafael?
1: No, a veure, per què ha passat això? Doncs jo crec que era evident i era el pas lògic com a empresa que tenien que fer, perquè, a veure, el 2028 qui comprarà els seus jocs seran els nanos i la gent que està acostumada a tenir com... Vosaltres mateixos ja ho heu dit, ja esteu comprant en digital 100%, però és que els nens de Roblox i els nens de Minecraft tindran poder adquisitiu per poder comprar videojocs, i ells això de comprar una capsa és que no ho entenen. Directament no ho entenen. Ens hem acostumat a la
0: immediatesa.
1: No, anava a dir una altra cosa. A la cultura del lloguer, del servei com a tal. Per tant, ells ja juguen a jocs com a servei. No juguen a videojocs d'obrir una capsa i treure les peces per jugar sobre la taula. Ja, fent una analogia a joc de taula. És normal. Jo trobo que és que havia de passar. Us ho vaig dir.
0: Sí, però no et sembla que és una mica dràstic això de treure la possibilitat?
1: Per què? Si no cal? O sigui...
0: Deixa la possibilitat que qui vulgui faci
1: no interès,
0: jocs físics.
1: No hi ha interès. En què el client nou no té aquest interès de comprar en físic.
0: Això no és pel client nou.
1: Però és que,
3: tenim un jove que té
1: jocs físics. Però està dintre de la gamma Nintendo.
0: La
1: que
0: gamma
1: juga,
0: Nintendo.
1: Que ja ho ha dit abans la Laia, juga a part.
3: Sí. No compta.
1: Està mirant tot això amb crispetes. Està a part.
4: Jo tots els jocs de Play que he comprat o que he jugat també els he comprat en físic.
1: I quina actualització t'ha fet baixar?
4: Clar, la cosa és que ho he estat mirant i molts dels videojocs que surten a PlayStation són iguals que les Game Cards.
1: Sí.
4: Necessiten descarregar d'internet.
1: Per
4: exemple, el 007, el Temtem, el Kingdom Come, el Microsoft Flight Simulator, Starfield i un munt més.
1: I el joc que vas parlar la setmana passada?
4: El Deltarune?
1: Te l'has comprat en físic?
4: És que no ha sortit encara.
1: No ha sortit en físic, sortirà en físic?
4: Sí. Sí, sortirà en físic.
1: Tots els episodis junts.
4: Eventualment, quan estiguin els 7 capítols, sortirà en físic.
1: I te'l compraràs?
4: Sí, clar.
0: Aquí el que estem perdent és el préstec, la rebenta de segona mà i la preservació. Són tres coses que no tenen substitució digital.
4: Jo crec que en això no ha pensat Sony, perquè si jo, per exemple, li presto a un amic un videojoc o una persona compra un videojoc de segona mà, aquesta persona potser li pot agradar el joc i després dir, ostres, m'agafaré el nou quan surti el primer dia.
1: Mm-hmm.
4: Però en això no hem pensat.
1: Jo com a desenvolupador us diré una coseta més. A mi ningú m'ha arribat a dir, o sigui, molt poca gent m'ha arribat a dir els jocs que he fet, vale, potser s'han venut poc o el que sigui, però que hagin arribat al final o que se l'hagin jugat al 100%. Que el tenen, sí. Unitats venudes, sí. Però no l'han acabat ni en digital. I fins i tot aquesta gent, que potser és la gent més gran que està acostumada a tenir el físic i tal, o estem parlant de videojocs per ordenadors que estan desfasats, com pot ser l'MSX, el que sigui. Te'l compren per tenir a l'estanteria. la preservació els hi bufa. O sigui, realment, el que tu has de currar com a desenvolupador és el llom del lateral de la caixa. Vale? Perquè és el que queda bonic. Tu poses aquella capsa amb una pedra i t'ho compren. I res més. I m'ho han dit a la cara de dir, sí, sí, te'l compro, però ja el jugaré de descàrrega a l'emulador. Dius, a veure...
0: Això és el perfil col·leccionista.
2: Igual aquí també hi ha un apunt, crec, sociològic important quan parlem de les noves generacions. Quan no saps on podràs viure perquè el preu de la vivenda està altíssim, no tindràs on ficar aquests jocs. Digital no t'ocupen espai.
1: Però si no tenen ni música. Em parlo amb algú jove i em diuen, mira, aquesta cançó és molt xuleta. Ah, me la faig a la meva llista de Spotify.
0: Ja està normalitzat, sí, ja amb està. La música.
1: Ja està, està normalitzat. I abans parlàvem també de cases. Potser la protecció oficial, que és un lloguer a 80 anys.
2: Per exemple.
1: La propietat, cometes. O sigui, quina era la frase que he dit abans de començar? Ah, sí, el feudalisme no ha marxat mai. Poca broma, eh?
0: Però no et fa una mica de pena? No tens a casa la teva col·lecció de jocs físics que, de fet, ha crescut amb el teu últim viatge al Japó?
1: No només això. El cap de setmana passat vaig comprar dos jocs més de Massa X.
0: Correcte.
1: Però jo els jugaré físicament.
0: Sí.
1: Però jo no sóc un client habitual d'aquestes grans empreses. Jo això ho he d'admetre. Jo estic ja a banda. O sigui, com l'arròs. A mi em cauen a banda.
2: Com Nintendo.
1: Sí, sí, més enllà.
0: Va, com et sentaria que ara en aquestes consoles clàssiques que tu estaves comprant jocs, de cop i volta et traguessin la possibilitat de tenir jocs físics?
1: Jugaria els antics?
0: O sigui, a veure, els antics. Ja jugar...
1: No, també jugaria els nous. De fet, molts desenvolupadors el teuen només en físic, en digital primerament, a itch.io o el que sigui. Però és algo que tinc que assumir, que és el que hi ha ara mateix. No serveix de res queixar-me, crec.
0: Jo Javi, vols dir alguna cosa que tu no has opinat?
3: És que opinar és el mateix que tinc jo apuntat, bàsicament. Que és tot el tema de la preservació que s'acabarà perdent, el tema dels preus que, evidentment, acabarà manant qui tingui només el monopoli d'això, i que el problema està al mateix temps que depèn de la tenda física, de la tenda digital. Llavors, si acabes perdent la tenda digital, que és com ha passat amb PS3 i PS Vita, que ja no ho tens.
1: GOG.com. És Golden All Games. És el no DRM, descarrega't el joc, guarda't-el tu on
3: vulguis.
1: On t'hi càpiga, bàsicament.
0: Sí. Per tant, vale? Només a PC això pot existir. Ara mateix a les consoles ja no passarà mai més.
1: Sí. Bueno, Nintendo va fer una cosa amb molt i molt de temps.
0: Nintendo sempre ha fet
1: alguna cosa. Sí, va fer una cosa que el primer Zelda va sortir en disc. I era descarregable per xarxa de satèl·lit.
0: Ah, també ho va fer Sega, això, a Mega Drive.
1: Va fer Sega, va mirar aquelles màquines que es deien... Aquelles màquines japoneses que es deien Takeru, on tu anaves estar amb un cartutx o un disquet i descarregaves un joc digital i el guardaves. On, en el teu format, el jugaves i anaves a la setmana següent a gravar-lo.
0: I era una subscripció mensual, eh?
1: I era una subscripció mensual. Que no estem...
0: Els 80.
1: Que no estem inventant la sopa d'all. Que això serà així.
2: Potser tornem al model de la consola física de Neo Geo que ha de sortir...
0: Que, per cert, ho ha patat fortíssim.
1: Això, a mi que em portin un aquí, que l'obrin. Ja ho vaig dir, me l'han d'obrir davant dels nassos i veure què
0: hi ha
1: dintre.
0: Però llavors hi ha públic de físic.
1: Quin públic, tio?
0: Ostres, si totes les que han fet les han venut ja.
1: Quantes n'han fet?
2: De quina edat?
0: Això ja... La quinta la sabem tots.
4: Jo vull compartir la meva llibreria de Switch, però, de Switch 2.
0: Amb els teus fills.
4: No, amb vosaltres, tio. Jo tinc...
1: No le lies.
4: 30 jocs físics de Switch i Switch 2, mentre que digitals només tinc dos que costen més de 5 euros i la resta...
1: El Resident Evil.
4: Tècnicament és físic, no és digital, perquè ve amb
1: el Kicker.
4: I 3 jocs que no costen més de 2 euros. I després a Steam tinc 3 jocs que costen 20 euros, que vaig comprar 20 euros, i la resta no pujan dels 10. I si puc de 5, menys de 5, 5.
1: Però això perquè les compres a rebaixes.
4: Sí, clar, però jo no penso pagar... més de 30-40 euros per un joc que no puc tindre jo a la mà.
1: Quants jocs físics tens, Javi?
3: Poquets.
1: Es pot
0: digues
1: comptar...
0: Digues un número.
3: 20, més o menys.
0: Ostres.
3: Són poquets.
1: Són molt pocs.
2: Jo crec que en dec tenir menys, fins i tot, de físics.
0: Mare meva, jo dec tenir com un 100, eh?
4: Sí,
0: i això que em vaig vendre molts, eh?
2: No, 100 es queda poc. T'estàs quedant curt. 100 en un calaix.
4: Jo també engando per als 100.
0: Però són tots antics, eh? És veritat que jo fa molt que no compro físic, per el que parlàvem, però no sé, per exemple, un Expedition 33 em va venir de gust comprar-ho físic. Quan un joc et marca, és veritat que t'agrada tenir-ho, com a mínim a la nostra quinta. Tenia algú que tocar i que durar físicament.
1: Volem tocar.
2: Havíem de parlar de l'Expedition. No podem tancar sense això.
1: Exacte. Doncs fins aquí, malauradament, hem de tallar ja el joc per randa d'avui, que no ens queden més minuts, i esperant que ho hàgiu passat bé, que hàgiu après coses, que us heu passat de l'estoneta xuli, i ens veiem al proper programa, que només ens queden dos aquesta temporada, crec. I, com sempre, xarxes socials, joc per randa, el Paràsit amb una X, i ens veiem per les xarxes, i en els pròxims, és això, dos programes que queden de temporada. Ens veiem!
0: Adéu! Adéu! Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Diversos focs simultanis han obligat a confinar milers de persones aquesta tarda a Catalunya. Tres focs a Sant Manat, a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt i Artesa de Segre han cremat de manera simultània, tot i que el d'Artesa ja fa estona que està controlat. El de Sant Manat ha obligat a confinar diversos nuclis i urbanitzacions, algunes de Caldes i el nord de Castellar del Vallès. El que més preocupa és el que més preocupa als bombers, i treballen 200 bombers, ha cremat 90 hectàrees i hi ha un potencial de 2.000. El cap dels bombers, David Borrell, ha explicat la situació d'una de les urbanitzacions, el Ferrell, que té cases molt disseminades i viuen una 300 persones.
2: Tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt, molt disseminada, amb molta diguéssim, massa forestal entre la urbanització, per tant aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les, i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sant Manat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem.
1: Diverses edificacions han resultat afectades pel foc a l'Anoia, a la Pobla de Claramunt. El foc ha arribat a algunes indústries, com a mínim tres a Vilanova del Camí. Els bombers encara no han pogut fer recompte, però han distribuït imatges on se'ls veu treballant a jardins per protegir els habitatges de les flames. L'incendi afecta 225 hectàrees. I és que fa calor. Protecció Civil ha posat en fase d'alerta el pla Procicat. Des d'ahir diumenge es preveu que demà dimarts i dimecres es puguin arribar als 42 graus a les comarques de Lleida, Terres de l'Ebre i la Catalunya Central, i superar els 40 a la resta del litoral i prelitoral. A més, amb humitats relatives molt baixes al centre del dia, de 30 o menys, fet que accentua el risc d'incendi. De fet, hi ha alerta màxima pràcticament tot Catalunya pel risc d'incendi forestal. 45 municipis estan al nivell 4 del pla Alfa. N'hi ha gairebé 400 que estan una mica més per sota, al nivell 3 d'aquest pla, que implica un perill molt alt també d'aquest foc forestal. I Rodalies recuperarà demà la circulació de la R8 entre Rubí i Can Vallhonrat i Martorell Central, sense restriccions que hi havia les últimes setmanes després que DIF hagi acabat les obres per reforçar i millorar el túnel de Rubí. Els primers trens sortiran a les 6:23. I darrer apunt, perquè la selecció espanyola juga des de les 9 en Portugal, un partit corresponent als vuitens de final del Mundial. Al descans empaten a 0. Esperem veure què passa als propers minuts. Molt bona nit.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
2: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
3: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
2: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
3: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
2: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
6: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
5: Ah, sí?
6: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
5: Així tot va més de pressa.
6: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
5: Molt bé.
7: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
8: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
9: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
10: Generació Chic.
9: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, eh?

0: Seguim al Tour, amb la tapa reina i el suport de l'Ajuntament de Molins de Rei.
1: Què tal? Molt bona tarda. Això és l'Etapa Reina, una hora de ciclisme en català des de Ràdio Molins de Rei. Vivim el Tour, gràcies a l'Ajuntament de Molins de Rei, aquest podcast que serà recurrent durant el Tour de França. Avui és dia 6 de juliol, per tant, avui acaba el gran départ d'aquests 3 dies fantàstics que hem viscut de ciclisme i de Tour de França al nostre país. Dissabte. Avui estarem espessos, eh? Ja us avisem. Avui és dilluns. Dissabte va començar el Tour a Barcelona. Diumenge vam viure una festassa aquí a Molins de Rei durant l'etapa que sortia de Tarragona i arribava a Barcelona. I avui a Granollers ha començat l'etapa i ha acabat als Angles. Roger Castillo, com estàs?
2: Molt bé. Molt content d'estar aquí a l'estudi, tranquil, sense calor i sol a sobre.
1: Ets el més sencer de tots, perquè ara anirem al més buit de tots. Marc, com estàs?
3: Faig el que puc.
2: El Marc, a veure, ja ho explico jo per ell.
3: Sí, sisplau.
2: A part de viure molt intensament el Tour, també he viscut molt intensament la Festa Major de Terrassa. Llavors, aquest doblet, aquest combo, òbviament, té conseqüències.
3: I la veu és el meu punt dèbil, sempre peco d'aquí.
1: A mi també em passa, Marc.
3: Bueno, ja està, miri.
2: Bueno, perquè sembla una imitació, però no ho és.
4: El del celler de Can Roca,
3: Content d'estar aquí, en tot cas, ja està.
5: Volia venir, això és important, això volia venir.
2: La presència és important, és important. Sí. T'agraïm molt.
1: Ai, Sergi, com estàs tu, tio?
5: Bé, m'ha costat llevar-me avui.
1: Tu tens xorro de veu, tio.
2: El Sergi no la perd, eh? No la perds.
5: Tampoc vaig cridar ahir, o sigui, realment... No vaig cridar... El Marc segurament va cridar fins molt tard de la nit.
1: Clar.
5: Cantant cançons i així. Potser vaig cantar alguna cançó i vaig parlar molt. Però tampoc vaig cridar, que al final jo crec que és el que una mica delimita el teu estat.
1: Ja. Avui tenim de convidat la gran estrella de l'Etapa Reina, és el Bernat Segura. Què tal, Bernat?
6: Bona tarda a tothom, bon dia.
1: Aguantes tu, tio, és increïble la teva capacitat.
6: Així està de matí, està despert, eh? També t'ho he de dir.
1: Sí. Bueno, és que aquí, en aquesta taula avui, quants érem desperts a les 6 del matí?
6: Jo.
2: Sí, però tu computa per una altra banda.
1: Tenim a l'Eli, a les vies de so de Ràdio Molins de Rei.
2: Eli Arjona.
1: Que és la veueta aquesta que escolteu al principi del programa, aquesta és l'Eli Arjona.
6: I que no va parar de firmar autògraf allà. Va ser molt bèstia.
1: Lady Gaga, eh? Després parlarem de la Fanzone, començarem parlant del Tour de França, d'aquests 3 dies que ens ha deixat el gran depart històric a Catalunya, a Barcelona. Una abraçada molt gran a Jaume Guardeño, que ens hagués encantat que hagués corregut aquest Tour i li enviem molta força. Començava amb l'Emmascarat.
2: Sí.
1: Resolem?
2: Resolem.
1: Vinga, anem-hi.
2: Va.

0: I diem resolem, Sergi, perquè crec que no has treballat, no has tingut temps aquest cap de setmana per treballar, així que anem a resoldre incògnita.
1: Sí, de fet, jo crec que ja ara amb el tour i que ja doncs, a l'agost no d'allò, crec que aquest serà és l'últim.
0: El juliol no treballes, vaja.
1: El juliol deixem la gent que descansi, que gaudeixi del tour.
0: Especialment a Sergi Soler.
1: I no els fem pensar més. I mireu, vam parlar d'un equip de l'estat espanyol i vaig destacar un any, el 2024, Àlex Aramburu, Pello Bilbao, Joel Nicolau, podríem dir aquí Michael Kwiatkowski, podríem dir moltíssims ciclistes perquè és una pedrera enorme del ciclisme, en aquest cas doncs, de l'estat espanyol, amb molts ciclistes catalans i que està corrent al Tour aquest any, que és el Caja Rural, equip històric.
2: Parlo.
1: I doncs, que em fa molta il·lusió que estigui al Tour i volia doncs, d'alguna manera homenatjar-lo i que tingui molta sort en aquest Tour.
0: Doncs tanquem temporada d'Emmascarat amb el Caja Rural. Fins aquí, a la secció.
2: Ah, ja està, clar, no hi ha pista.
0: No hi ha pistes, no hi ha res.
2: Estava esperant que el Sergi, perquè dic...
0: No, el Sergi ni ensenya amb el llot avui a través de YouTube, arroba la tapa reina, ni... Ja està,
2: Sergi, ja està.
1: I avanço ja, per exemple.
0: Mira, va, avança.
1: Hi ha oients que ho segueixen, això de Emmascarat, i rumien i tal.
0: És veritat.
1: Ho comenten, eh?
0: És veritat.
1: L'any vinent, no diré el què, però simplement canviaràs. Avanço que canvia una mica, ja hem canviat, era un port, era una muntanya, era un ciclista, ara era un mallot, un equip, l'any vinent serà diferent.
0: Jo si no el canvies durant la temporada ja estic prou content.
1: No, durant la temporada intento respectar-ho.
0: Molt bé.
2: Doncs anem a Le Grand Depart, som-hi.

0: per valorar el gran depart després d'aquests 3 dies de competició de Tour de França al nostre país. Roger, la classificació general com està?
1: És que he tingut la idea de valorar-ho amb 10 noms. O sigui, fer el top 10, el Marc està badallant de son. És increïble aquesta imatge. O sigui, no em convida ara a dir, ostres, estem fent un programasso. No m'està convidant aquesta sensació. Marc, estàs, o sigui, estigues aquí aguantant. De debò que té un mèrit molt més gran que el de tots els ciclistes que han passat calor aquests dies a suant, eh?
2: Tinc son i no tinc veu, però estic bé, em trobo bé.
1: És que et miro donant paraules no sempre que pugui.
2: No ho feu gaire, sisplau.
1: A veure, top 10 jo crec que serveix per valorar l'èxit o no èxit del Grand Depart de Catalunya, que el Tour de França havia programat. Jo crec que el Grand Depart, amb les etapes que s'havien doncs, previst i doncs, els recorreguts que es proposaven, fins i tot el format no, de contrarrellotge per equips, amb classificacions individuals, crec que ells volien que comencés de traca i mocador, comencés amb festa grossa, i anem a valorar si se n'han sortit. Ara mateix, la classificació general del Tour és, primer, Tadej Pogacar. Segon, Jonas Vingegaard, empatat a temps amb Pogacar. A 23 segons, tercer, Remco Evenepoel. Quart, Isaac del Toro. Cinquè, Juan Ayuso. Sisè, Pol Seixas. Setè, Florian Lipovits. Vuitè, Lenny Martínez. Nové, Tobias Halland Johannessen. I desè, Ilan Van Wilder. La pregunta és, aquest top 10, fins i tot amb petits canvis entre ells, però aquests noms que hem dit, us quadrarien com a top 10 final a París?
3: Sí, segurament 5-6 d'ells segur que són. Per estadística, perquè ja d'alguna manera al final les coses que hem pogut veure doncs, bueno, una mica ja marca els estats de forma. Per exemple, Carapaz està en molt bon estat de forma i és un gran fondista, per tant, crec que doncs aquí tenim algú important al Tour, ja ho comentarem.
1: Si vols, top 11, Pidcock, top 12, Carapaz. O sigui, per sumar, ho podem allargar, si vols. O sigui,
3: està el 12, Carapaz, sí, pensa sí, que sí, sí. Bueno, sí, és igual, sí. En tot cas. Sí que és veritat que ja s'està veient una miqueta doncs, aquests que estan en forma, i per tant, entenem que, evidentment, algú punxarà, algú es colarà, la típica escapada aquesta doncs, que acabes minuts i s'acaba colant, però em quadra bastant.
0: És un top 10 que podria ser top 10 final, però facilíssimament.
1: És que jo crec que d'aquí rau una mica l'èxit d'aquest Grand Depart de Catalunya a nivell esportiu. Després podem parlar de mil coses més, però a nivell esportiu, tu començar, i ara fem el repàs dia per dia i ho fem ben ordenadet, però començar que tanques la sortida de Grand Depart amb aquests noms al davant, amb les diferències que hi ha, que, a veure, el de 0, diguéssim, ja perd un minut 17 segons. No és una cosa de dècimes o de 3 segons que està un grup junt i que casualment són aquests els millors. És que et dona peu a dir que pocs, per no dir cap gran Depart al llarg de la història, t'ha ofert un tret de sortida tan bèstia a nivell esportiu com això. Al final mires guanyadors i dius, el primer és Visma, que és Vingegaard, el que passa primer. Després tens Del Toro, i després tens Pogacar. I perfectament són els tres que podrien ocupar el podi a París, també. I tens aquests tres guanyadors d'etapa.
0: Que poden ser els dos últims guanyadors del Tour i el proper guanyador del Tour dintre d'uns anys.
1: Jo crec que és increïble que els hagi sortit tan bé aquesta jugada, perquè fins i tot l'etapa que hem viscut avui podia tenir altres narratives, altres fils que haguessin seguit els ciclistes, que fossin una escapada, que deixessin temps, que hi hagués un mallot groc d'aquests Àlex Bodén, no? Que podia ser un dels que avui el buscava i ens hauria quadrat. Però els hi ha sortit rodó fins i tot això, jo crec.
0: És que és tan rodó que Pogacar i Vingegaard estan igualats a temps.
1: És que és increïble.
0: Sí, sí, sí.
1: És increïble.
0: Bernat, com has viscut?
4: Bueno, el dissabte va ser una crono super... Bueno, dissabte ens ho hem passat molt bé, també.
1: Jo crec que podem explicar el resultat esportiu i alhora la vivència personal, perquè totes elles han valgut la pena.
0: Mira, doncs anem començant per dissabte, la crono Barcelona-Barcelona, 19 quilòmetres més o menys entre el Fòrum i Montjuïc, un format que s'estrenava al Tour de França, s'havia practicat a Dauphiné, que és un format de crono per equips on els temps són individuals. És a dir, el primer que arriba és el primer que s'endú la crono, diguem-ne. En aquest cas era gairebé com un treno d'aquests que acostumem a veure amb els sprints, però pensat per un turbogrimpaire final i durant 15 quilòmetres amb un aparador espectacular com és la ciutat de Barcelona. Us va agradar aquest format o no?
4: A mi sí, tot i que al final potser li hagués ficat un pelet més de pujada a Montjuïc. Pel meu gust, perquè la volta que fan a Barcelona és molt bonic, vull dir, és un aparador al món de Barcelona, vull dir, veuen els atacs i han caigudes, tal qual, i quan arriben a Montjuïc li falta potser un pelet més de muntanya, pel meu gust. per haver acabat una mica més de dinamitar una mica potser la general.
1: Jo crec que per ser un primer dia està ben pensat. O sigui, a mi m'agrada el format, compro la idea de la general i de la crono per equips amb aquest temps individual que compta per la general. Crec que és un format, doncs, que ja et dic, jo era dubitatiu, ho sabeu, perquè algun programa ho havia dit durant la temporada, que ho trobava una mica estrany que això es fes d'aquesta manera, i de fet a molta gent que no segueix habitualment el ciclisme li va estranyar molt aquest format quan diu, això de les crones per equips no comptaven que els quatre primers com havien de marcar, o els cinc en funció de la cursa. Clar, això hem canviat una mica de sistema i de paradigma, i a mi m'ha funcionat moltíssim que fos això, justament per aquest final que pica cap amunt, que no és del tot dur que puguis tenir, doncs, un tio sol fent una crono individual durant molta estona. Tothom, al lloc on ens vam posar nosaltres, que era 800 metres de meta, o sigui, només hi va haver un equip que va deixar un ciclista sol, però sol clarament, que era Michael Matthews. Michael Matthews el van abandonar, els seus companys, i ell ho va fer molt bé. Ho va fer molt bé, Michael Matthews. Però la resta d'equips, en general, arribaven allà, doncs, si era un ciclista sol, el tenia el segon al darrere i just acaben de despenjar-se el descens, la majoria eren dos, alguns eren tres i algun fins i tot quatre amb el que quedava una mica despenjat. Però era això que deia el Barrat de llançar. O sigui, era un llançament pur i dur. I qui el feia bé, realment guanyava molt sobre la resta. I Visma, en aquell punt del recorregut, era increïble veure com ho tenien tot apamat de quan havia de deixar cadascú de tirar, i era espectacular. Llavors jo crec que aquest llançament final era espectacular. El Marc, en lloc de parlar, avui ens ensenya imatges en paraules, perquè són el seu concepte. Això és, ell està posant a la seva pantalla al mòbil escrit tàctica.
3: Quin número és aquest?
1: Tàctica, perquè donava molt joc tàctic, aquesta crono per equips, que jo el Marc el sé llegint encara només amb els pensaments. És veritat que això cadascú, tu veies equips que de vegades en una crono per equips fan el que poden perquè no tenen més força. Hi ha altres equips que són especialistes contra el crono, doncs 6 o 7 dels millors, i l'altre és el favorit de la general. Allà ja només veure la configuració dels equips pensaves que alguns anaven molt al cap que el Tour començava així, i d'altres que no tenien res a fer van jugar a cartes bé, com això del mallot verd del quilòmetre 5 com el carrer Llull, que el pícnic durant gairebé tota l'etapa se l'enduia. Fins que finalment va passar Ineos per allà, però és que, o sigui, ho tenien objectiu, van quedar últims, però el primer pas de control del quilòmetre 5 anaven primers.
3: Jo crec que molt acertat, eh? Estic amb vosaltres, em va agradar molt, i crec que és un format que no ho sé si potser abusaran massa d'ell, però segur que el veurem en properes edicions. El que deia el Bernat de que faltava pujada, segurament hagués estat, doncs, potser més decisiu, haguéssim vist més diferències, etc. Però també és veritat que d'aquesta manera, com comentàvem, no? Qui pot guanyar? Doncs, o sigui, el ventall de possibles guanyadors era molt més ampli, perquè podies tenir des d'un sprinter que aguanti bé la pujada i que sigui un bon croner, és a dir, per exemple, un bon Mathieu Van Der Poel, doncs podia guanyar, per dir alguna cosa.
1: Sí, i Filippo Ganna, que va
3: acabar
1: segon al final.
3: I després els de la general, pròpiament dit. No? Per tant, bueno, crec que era un format obert i interessant.
0: La sensació, a mi, jo vaig poder viure des de dins, però la sensació és de no estar veient ciclisme, estar veient Fórmula 1, tio, de veure un esport, hòstia, diferent. Anaven molt ràpid, les bicis, o sigui, a la sortida, diguem-ne, tota la preparació de les bicicletes i tot no eren bicis normals, són aquestes bicis de contrarrellotge que impressionen, i el format de crono per equips és espectacular.
1: És molt espectacular de cara a l'espectador que va in situ a veure-ho. És a dir, el televisiu no ho tinc tan clar si ho compra més o menys. A mi m'agrada molt això, justament, respecte a aquests formats d'aquest any que s'havien provat, que aquesta doncs fos especialment amb aquesta pujada final, perquè l'havíem vist en formats gairebé plans i a mi no m'havia funcionat tant en format pla de crono, doncs aquest sistema de computar temps per la general individual. En canvi, amb aquest format així em va encantar. El Marc ara ha apuntat una paraula, els que esteu seguint-nos a YouTube ho veureu, que posa soroll. Què vol dir? Que aquestes bicis fan un soroll increïble. O sigui, el so que sents quan estàs al davant i els veus passar... Exacte, és com si passés un miniavió, no? anant per asfalt, i és espectacular. I jo crec que això, veure-ho en directe, és apassionant.
0: T'explico una cosa?
1: Ara, vinga.
0: T'explico una cosa? Jo estava per allà per la sortida,
1: sí.
0: I, o sigui, d'una manera que no podia imaginar 15 segons abans, vaig entrar dintre un cotxe del Tudor. Vale?
1: M'ha anat molt que diguis vaig entrar,
0: sí,
1: i no et van obrir la porta o em van convidar,
0: sí,
1: a entrar.
0: Llavors,
1: Perquè llavors, crec que clarifica bastant el que
0: si,
1: va passar.
0: Si la persona, per detalls que no vull explicar aquí, però si la persona que em va obrir aquella porta està escoltant aquest programa, li agrairé tota la meva vida, però tota la meva vida, perquè a nivell de ciclisme i de vivència personal, pues, és top a la meva vida.
4: Nosaltres em vam saludar tots, quan vas passar amb el cotxe.
1: I tant, perquè ni sabíem que anava dins del cotxe. Escolta'm una cosa. Llavors, demanem disculpes des de la tapa reina als ocupants d'aquell vehicle, perquè coneixem el Lluís, la il·lusió que li devia fer entrar allà dins, devien patir els 20 minutets que durava allò molta estona.
0: Els 5 primers minuts, la tensió que hi havia dintre del vehicle aquell. Ai, clar, en una contrarrellotge per equips estan els cotxes preparats i de cop i volta els diuen tireu, i nosaltres érem el tercer o quart cotxe del Tudor. Clar, ells no sabien que tindrien el Lluís Àries dintre del cotxe 15 segons abans que sortís el Tudor.
1: Quants éreu al cotxe?
0: Érem 5.
1: Tu clar, el cinquè, diguéssim.
0: Clar, estaven superbé des que vaig entrar jo.
3: Tocaves cuixa.
0: Cuixa i...
1: Home, amb els revolts
4: amb
1: que hi ha...
4: Amb la calor
1: sí,
4: que feia.
1: Amb els revolts que hi ha en aquell circuit, el Lluís Àries devia seure sobre un o sobre l'altre a mesura que anaven avançant.
4: I anar fent fotos.
0: Clar, jo li vaig dir... Clar, sí. Jo li vaig dir amb el del costat, en Francesc, que era un home que era molt corpulent, li vaig dir... Ja sec jo al mig, però que el tio no mantenia i al final ell va tirar cap al mig. I jo, finestra de puta mare. I
4: aire condicionat.
0: I l'home aquest anava agafant-se el sostre així pels revolts, perquè... Clar, hi havia revolts molt tancats i els agafàvem a 70 per hora, eh? O sigui, impressionava molt, molt, molt, molt. I la gentada als carrers de Barcelona, i sobretot a Montjuïc...
1: Guapo, no?
0: És que espectacular, espectacular.
1: I què va ser quan vas acabar? O sigui, vas quedar meta, llavors.
0: Sí.
1: Dic perquè vam publicar algun vídeo, que jo pensava, quina imatge, quina panoràmica que tens, Lluís.
0: És que sense voler vaig caure en una zona VIP. Que hi havia...
4: Sort que el Tour ja ha marxat del país,
0: Sort. Que hi havia una valla allà que dic, hòstia, doncs per aquí... Bueno, vaig entrar en una zona VIP, que a l'hora de sortir em van dir... Clar, em passaven com una mena de QR... que jo no tenia. Llavors em van dir, tu com has entrat aquí? I dic, pues a l'altre...
1: Però si vinc de dins?
0: Però clar... Total, vaig estar amb la dona del Remco Evenepoel, tio. Menjant unes pastetes allà a la zona del Galibier, a 50 de meta, veient la tapa de...
4: Bueno, nosaltres passant calor, tio.
1: I nosaltres, Bernat, mentrestant, havíem suat amb la bici per arribar a Montjuïc.
4: Sí. Com... Les dues del migdia vam sortir per anar a Montjuïc.
1: I després hem suat per tornar, diguéssim, si sí. Bé.
0: Sí, sí. Bueno, va ser el millor dia de la meva vida.
1: Ens n'alegrem, Lluís. Tot el país s'alegra per
0: sí,
1: tu.
0: Sí, sí. El que passa és que, mira, jo, per exemple, des d'on estava...
1: El millor dia de la meva vida. Sí. Un paio que té dos fills.
0: No. Una cosa que us volia preguntar, vosaltres que vau estar a peu de carretera, jo a Pitco, que el vaig veure, em va passar a un metre i estava, com diguéssim dit, dintre el circuit jo en aquell moment. Però... I em va donar la sensació que volava Pitco. Vosaltres quins ciclistes creieu que van passar més ràpid?
1: Pidcock.
0: Ah, sí?
1: O sigui, el gir, nosaltres estàvem en el gir de baixada cap a pujada, el Marc estava uns metres més amunt i no sé si corroborarà això o no, però en el gir, Pidcock és el que va agafar el gir millor. O sigui, el que va aprofitar l'amplada de l'asfalt per tirar bé i tirava amunt, però llançadíssim. Un que va passar molt ràpid també va ser Benepul, que anava entre cella i cella a la victòria d'etapa i ho tenia claríssim.
4: I
1: llavors, clar, els bons, evidentment, ja no cal ni que dir-ho, però a mi aquests dos, a nivell de començar la pujada a bon ritme, em van enamorar els dos. Marc, tu, més amunt, que estàs escrivint, a veure què ens expliques, perquè això és molt interessant el que diràs.
0: Sí, aviam.
1: Pidcock, a veure què més, Grégoire has posat.
0: I Van Der Poel. Van Der Poel va fer molt bé.
1: Ah, mira, Van Der Poel jo no te'l compro gaire des d'on estàvem, no em va donar aquesta sensació, en canvi Grégoire sí, Grégoire també. Grégoire absolutament.
2: Van Der Poel va ser el moment que el van llançar, llavors va passar...
1: Ah, i el vas veure just llançant-lo, no? Molt bé, molt bé, molt bé.
0: A Van Der Poel impressiona molt comparat amb els altres perquè, clar, està movent 20 quilos més que tota la resta de noms que estem dient, i Van Der Poel va ser molt celebrat a la zona on jo estava.
1: Sí, sí, la gent estima molt a Van Der Poel, es nota molt.
0: Bé, doncs la primera etapa la finiquitem. Anem a la segona etapa. Volem sintonia per segona etapa?
1: Home.
0: Sintonia, Eli, va.

0: doncs, la segona etapa entre Tarragona i Barcelona.
1: Fixa't que, perdó, t'has apropat i no he fet cap esforç per moure ni que hi càpigues millor el plan.
0: No, no.
1: Serà incòmode,
0: això. En canvi,
1: incòmode,
0: el Bernat, sí.
1: És potser el plano més incòmode que he fet mai.
2: És que està acostumat ara últimament a anar a cuixa en cuixa.
0: Sí, així no amb el cotxe.
1: Jo em sento aquell senyor, no? El senyor corpulent. No?
0: Escolteu, etapa Tarragona-Barcelona. Clar, nosaltres l'estàvem vivint la festa en directe, llavors poca cosa vam veure. Sí que vam veure a Del Toro, que es quedava, després sí, recuperava i acabava guanyant.
1: Sí.
0: Ahir, l'espineta que tenien clavada el primer dia UAE amb la crono per equips, se la van treure i ho van celebrar d'una manera... com si haguessin guanyat el Tour.
1: Segurament el millor del Grand Depart que hem viscut en clau esportiva és l'eufòria genuïna de Pogacar celebrant les victòries i la felicitat de Del Toro. No només a l'arribada amb l'abraçada, que l'agafa, que el puja, que està contentíssim, que l'entrevista ni només parla de Del Toro, o sigui, una cosa sensacional, sinó que se'n va després al bus i a tot d'aficionats de Mèxic, el tio agafa la bandera de Mèxic, la comença a onejar, comença a fer crits de venga, Del Toro, Del Toro... O sigui, un showman de cop i volta Pogacar amb Del Toro, i llegia no sé qui avui a alguna xarxa social dient, i si realment aquest Tour Pogacar l'agafa amb molta més ganes perquè té Del Toro al costat, que és un amic amb qui s'ho passa bé fent les coses, i si l'han portat també per fer-lo feliç, que no només, diguéssim, guanyi superiorment als altres, sinó que més pugui gaudir del Tour com havia fet els primers anys, no com l'any passat, que se'l veia una mica més, no sé, un ànima més en pena, tot i ser molt bo, eh? Però... I he pensat, hòstia, és que realment el duo aquest, el tàndem Pogacar-Del Toro, a mi m'ha flipat la sintonia que tenen, que bueno, es veu d'una hora lluny que s'entenen de meravella i que són, no sé, millors amics.
0: El tàndem Pogacar-Del Toro és un tàndem molt, molt guanyador, i ahir, l'etapa d'ahir, ens va deixar un detall al final de l'etapa, ja en l'esprint final, quan ataca Del Toro, que crec que pot definir el que ens ve de Tour, que és Del Toro ataca, Pogacar surt darrere i Vingegaard passa de Del Toro i es queda amb Pogacar, que a qui no li pot seguir el ritme al final, i li treu uns metres. Avui ha passat el mateix, bueno, ara després ho parlarem, però que, diguéssim, a Vingegaard li dona el mateix el que faci Del Toro.
1: Clar, li és igual, sí, sí.
0: Ell anirà sempre als atacs de Pogacar i això ho pot aprofitar UAE. Aviam com ho aprofita i aviam que no se li giri en contra. És a dir, que no s'ataqui, que no ataqui Del Toro alguna vegada i Vingegaard es quedi esperant a Pogacar, s'obri un forat i sigui Del Toro qui s'acabi enduent aquest Tour de França.
1: La teoria diu que Pogacar serà prou superior per evitar aquest escenari, perquè sempre que Vingegaard el segueixi, si l'altre, el seu company d'equip, s'hi guanya, i hem vist que ja li està bé. Ara, en general, la vol ell. Llavors jo crec que Del Toro això ho té tan clar, que avui, fins i tot, jo crec que ha deixat de pedalar algun metro, que després ho podem parlar. Però la meva sensació és que Vingegaard, en aquests finals de l'etapa 2 i 3... no eren finals per ell, no són el seu tipus de muntanya que li va bé, ell mateix ho diu, jo no tinc aquesta potència per resoldre amb finals tan explosius, no és el meu terreny, he fet el que he pogut, he salvat els mobles, està content amb la seva actuació, ha demostrat estar en plena forma, crec que encara no podem valorar, és a dir, potser a partir d'aquest dijous amb el Tourmalet, depèn de si el Tourmalet el mouen o no, però si algú té ganes de moure el Tourmalet, veurem si realment tenim més Tour o menys, diguéssim, no? Si Vingegaard és capaç de fer una bona actuació en alta muntanya amb ports més sostinguts, que és el que li espera la segona i tercera setmana del Tour, tindrem, doncs, aquest debat més obert. Ara, dia d'avui, veure que van iguals al classificació, que un ha perdut dues vegades seguides en finals d'etapa en muntanya, no computa, de moment. De moment només computa a nivell de victòries, però no a nivell de sensacions per guanyar el Tour.
0: Montjuïc, el circuit de Montjuïc d'ahir. Què tal? Què us va semblar? I què creieu que li va semblar a la gent que va seguir el Tour de França?
2: Bueno, sí que és veritat que a l'ampliar una miqueta, ampliar-ho, vull dir, agafar carrers diferents dels que estem acostumats a la volta, crec que augmenta la capacitat d'absorbir públic, per tant, es reparteix una miqueta. Hi havia moltíssima gent a Barcelona. Jo crec que s'ha encertat. També... bueno, aquestes dues rampes prou dures, crec que ja des de la primera rampa, des de la primera volta vam veure que ja es movien els favorits. Un circuit que això, que recorda la volta, però que a mi m'agrada també bastant, eh? O sigui, inclús et diria que potser em va agradar més.
1: És un circuit mundialista 100%,
2: sí,
1: el
2: d'ahir. Sí, sí, sí.
1: O sigui,
2: sí, sí.
1: És perfecte per un mundial. Jo espero que això sigui un test i acabi arribant un mundial aquí, perquè els que ho veia pensava, estàvem narrant i realment, o sigui, costava, quan expliques una cosa, de vegades costa retenir el que estàs veient perquè has de pensar en més coses, no? Però, o sigui, perquè no ets un espectador que ho gaudeixi i dius, mira, tot això i tal. Però realment, mentre la segona volta ja pensava, com que no està passant massa res, doncs això com a mundial és perfecte, perquè tens una cota una mica més llarga de 1,6 km seguits de duresa, amb rampes al final que es van endurint el 14-15%, però després tens una pujada més suau i una altra pujada encara més suau allà al carrer Polvorí, que t'ajuda a tenir coses, que passen coses, baixades, tal, molts revolts, molta... O sigui, a mi em va agradar molt, m'agrada molt de la volta, o sigui, no vull que la volta d'aquesta volta hagi de canviar res perquè m'agrada molt el que tenen, però aquest em serveix això, per una prova diferent i que es pugui resoldre en un dia.
2: De quan era cada volta?
1: No sé quan feia.
2: Una mica curt, potser, per un mundial.
0: 13-14 quilòmetres.
1: Però pots allargar per fora una mica un tros més pla, sí, i no passa res, eh? Ningú prendria mal.
0: Molins, no?
2: Per Molins, primer, després ja facin el circuit. L'etapa d'ahir...
0: Per festa major, tio.
3: Imagina't, eh?
1: Uau, uau, uau.
0: Mare meva, xau.
3: Creieu que l'etapa d'ahir hagués canviat si haguessin fet Santa Creu abans? Allí quan vaig tornar a mirar l'etapa, al final d'etapa, allí quan vaig arribar a casa, jo enmig adormir-me, dic, si hagués hagut d'haver-hi la cota de Santa Creu, que petita, podria haver canviat el...
0: Doncs jo crec que
3: al
0: sí,
3: final?
0: Jo crec que sí que hagués canviat. És a dir, al final de l'etapa vam veure un grup de 30-40 ciclistes que al final es va reduir a un grup de 20, no? És probable que amb Santa Creu, primer, l'escapada hagués estat més vigilada des d'abans i després allà la fatiga a les cames potser s'hagués notat més, i en comptes d'arribar a l'última volta 20 ciclistes i quedar-se en 10, doncs potser això hagués passat dues voltes abans.
3: Jo també crec, vaig pensar en alguna cosa així.
0: També Santa Creu per ells no és una gran dificultat, però sí que és cert que arriben amb 150 quilòmetres i bueno, no sé.
1: Jo honestament penso que no. O sigui, penso que esportivament vam veure el que vam veure i haguéssim vist alguna cosa similar. Potser un ciclista s'hagués cansat abans, però no hagués canviat massa el guió d'etapa, que és que UAE volia controlar les pujades a Montjuïc, que volia dominar-les, que ho va fer molta estona, i quan no ho va fer és quan justament es van encendre la traca dels altres, no, les ganes de dir, oh, ja que estan ara deixant una mica, doncs ho aprofito, siguis Tobias o siguis qui sigues, per intentar a veure si hi ha un forat aquí, no ho sabíem, no? I està bé que ho provin. La corba que agafa el revolt d'Isaac del Toro,
2: espectacular.
1: O sigui, això mereixeria un capítol propi, eh?
2: A càmera lenta, des de darrere,
1: és increïble.
2: És un vídeo avui, es plega, però... No sé, jo crec que més de 45 graus, és a dir, allò que a vegades es va llamar a la Mar Market, per exemple, o qualsevol que va en moto, que es pleguen, que toquen amb el genoll a terra. És increïble, però més amb una velocitat.
0: Se la juga molt, i amb baixada...
1: No, se la juga... Segona etapa, el teu debut, te la jugues moltíssim, de forma innecessària, li surt bé, per tant, és una, o sigui, és una cosa que em ve molt de gust veure, perquè estèticament és preciosa, però jo sóc ell...
2: Avui ha hagut una cosa semblant,
1: eh? Penso, mare de Déu.
2: Avui ha hagut una acció semblant de Del Toro, també, que en un revolt s'ha ficat el... una sang freda espectacular, aquest nano.
0: Sang freda o una mica de... Bueno, no sé. Què més d'ahir a Montjuïc?
1: No, que hi ha un ciclista que si hagués entrat més ben col·locat, potser els hagués pogut plantar cara que Evenepoel, que és el que millor acaba de la resta de mortals. O sigui, Vingegaard perd un punt de potència al tram final i Evenepoel va de menys a més en aquell tram, i si es entra molt mal col·locat a la corba.
0: Ah, però qui dius que és el que no hauria d'haver entrat millor col·locat?
1: Evenepoel també.
0: Hòstia, però jo crec que a Evenepoel li van faltar una mica de força, eh?
1: Segurament, però va cap a més, diguéssim. O sigui, li falten uns metres, però estava anant a molt bon ritme als metres finals. I si això sí que entra mal col·locat, objectivament, al revolt, i llavors tampoc no té massa més opció a fer. Però és divertit veure això. Els millors resoleren que havia de ser un aspirant grup, al final no, tenen superioritat els altres per bueno, o sigui, la cara del Toro mentre creua la meta i se n'adona que li ha regalat la victòria, perquè ell l'està com començant a assenyalar, com dient, bueno, aquí teniu el mite, aquí teniu el mestre, el guanyador del cinquè turn, no? Tavi Pogacar, us el presento, no? Fa com un gest. I quan s'adona que el té darrere, diu, però, un moment, que... És brutal, aquesta imatge. A nivell, bueno, això, transmet moltes emocions, moltes coses.
0: Mm. Molt bé. Venut tira seixes darrere. Com?
1: Venut, en el moment de la... Sort que ens entenem. Venut estava fent la pujada amb els millors, i hi ha un moment que es posa a tirar abans. Al moment de la baixada, Venut està al davant. Seixas el té al darrere. És un moment que Seixas s'hagués hagut ja de tirar amb els favorits, seguint roda dels favorits, no del seu company d'equip.
0: Ja.
1: Perquè perd, doncs, com a mínim una bici més al davant que havia de superar.
0: Molt bé, doncs això és l'etapa 2. Anem a la 3.
1: Som-hi.
0: I després parlem
1: del
0: nostre. Anem a l'etapa 3, Eli. Sintonia, va.
2: Lo nuestro.
0: Lo nuestro.

0: Granollers als Angles. Avui mateix, avui ha guanyat Tadej Pogačar en una etapa on... Hòstia, és que no hem dit el més important que va passar ahir. Perquè no hem dit el més important...
1: No hem dit Àlex Molinar?
0: No hem dit Àlex Molinar.
1: Però t'ho has guardat per avui, perquè avui tu has anat a Granollers.
0: Sí.
1: I has parlat amb Àlex Molinar.
0: Sí.
1: I l'has vist vestit com?
0: De punts. Espectacular.
1: Àlex Molinar, eh? Àlex Molinar. Un català vestit amb el mallot de topos.
0: Cal,
1: és increïble.
0: Cal donar-li molta, molta, molta importància a això, perquè estem veient que el Tour de França, en aquest gran depart, és que els equips grans no deixen ni les molles.
1: No, no.
0: I ha arribat al Caja Rural i Àlex Molinar i s'ha vestit de punts en un tour on hi ha Del Toro de verd, on hi havia Vingegaard de groc, on Pogačar també està per allà.
1: Ayuso de blanc.
0: Ayuso
1: és a dir,
0: blanc.
1: Els grans noms estan allà. De fet, avui la foto de sortir de Granollers, que feia la selfie Juan Ayuso, sortien clar, els quatre mallots. La cara de Molinar de no saber on és, o sigui, de pensar això, jo crec que no ho torno a viure en la vida, és increïble. La felicitat que té mentre l'altre és com una cosa rutinària, no sempre portes un mallot o un altre en la cursa on vagis. I clar, Molinar està al costat dels millors, sortir de Tour de França des de Catalunya, o sigui... És molt guai el que li ha passat a Molinar, que és aprofitar l'oportunitat de la seva vida, fotre's l'escapada bona, lluitar primer pel mallot verd, que va passar primer l'esprint intermedi, després el mallot de muntanya Vegas, que passa el primer. És que ho va fer, o sigui, va fer tot bé el que havia de fer. Evidentment, avui ho ha pagat, però això no passa res, perquè el mallot de punts, per tota la vida.
0: Avui hi havia una vitrina a Granollers amb el mallot a punts firmat per Àlex Molinar.
1: És que és increïble.
0: És així, i tothom passa...
2: Has estat a punt, oi?
0: He preguntat, i m'han enviat amb un cap de no sé què de Leclerc i m'ha dit que no el podia agafar. I dic, però que si som la tapa reina.
2: No saps amb qui estàs parlant, no?
0: No. Ell, no sé, dic, però sí, hòstia, què faràs tu del mallot aquest? Fa molta més il·lusió a mi que a tu.
1: Ara. Clar. I bé, ha estat un final, això, aproximació que va més ràpida, que va més ràpida, al final fent trenos en pujada i el 3-4%, que allò semblava,
3: hòstia,
1: una altra vegada la crua per equips, és una cosa de dir, uf, una lluita per l'altra, amb revolts tancats, o sigui, i finalment res. Doncs Isaac Del Toro, pagant els deures d'ahir, diguéssim, els que tenia guanyats, i res, fet, l'ha llançat a 200 metres, vull dir que...
0: L'has vist tu, al final d'etapa?
2: Al final no l'he acabat, no. Veient.
0: Doncs aquí vull destacar...
2: M'has trucat i ja està.
0: Vull destacar,
2: ja.
0: Isaac Del Toro, però també vull destacar la feina que ha fet al final Sepp Kuss, eh? Sepp Kuss ha aparegut del no-res
1: sí.
0: per intentar ajudar a Jonas Vingegaard. Als darrers metres d'etapa, al quilòmetre 700, hi havia una curva molt revirada i era important entrar ben col·locat. I allà estava Sepp Kuss, tio.
1: S'ha colat per allà, sí. Fa il·lusió veure el bé.
0: Sí.
1: O sigui, la sensació de dir, mira, a veure quan arriba un port d'aquests llargs i durs, a veure si el tenim en
0: un
1: molt bona curs. Forma.
0: Sí.
1: Un
0: port
3: Kuss. Serà molt important, per, ja ho sabíem, per Vingegaard i és que està molt bé Kuss, eh? Està en molt bona forma, se'l veu fresc, i això, si jo fos Vingegaard, estaria relativament tranquil en aquest aspecte, perquè sé que tinc algú a la muntanya que m'aguantarà.
1: I pels aficionats, molt bona notícia de cara a aquest tour.
0: Clar, és que estem veient a un UAE que, diguéssim, té més benzina, i a un Jumbo que juga bastant bé tàcticament, però que diguéssim, Vingegaard i Kuss són ciclistes més dièsel. No poden sortir, no tenen aquest gas de cop.
1: I Jorgensen no se'l veu molt fi per començar, que potser està senzillament la seva tasca és una altra. De moment ha d'esperar el seu moment. Piganzoli de moment tampoc no se l'està veient perfecte, però està al davant. És a dir, ja jugaran les cartes. Jo crec que és que el Visma no era el seu terreny. Ni a l'etapa 2 ni a l'etapa 3. Ja arribaran. Ja trobarem el món.
0: Aviam, Armirail... Mira, una cosa sobre avui és que he vist treballar molt a UAE. I és el tercer dia de Tour. Per exemple, avui ha rebentat Velens a molts quilòmetres de l'arribada. No sé si aquests esforços tan forts treballant... al final s'han endut l'etapa, en porten dues i està molt bé, però no sé si aquests esforços amb un tio com Velens, que crec que pot ser important durant el Tour, fer-los el tercer dia poden acabar-los pagant.
1: Jo crec que fins avui els havien de fer, tenen dos dies de pausa, que no cal que facin massa cosa. Tourmalet el torna a fer, tenen tres dies de pausa o dos i mig, podríem dir, perquè aquell dia que el Lluís marca com a etapa revirada, depèn de l'UAE, si se'l vol plantejar o vol deixar que hi hagi una escapada que sigui algú altre que controli. És a dir, crec que han marcat els dies on podem guanyar etapa, anem a totes, però ara tenim dies de recuperar. I segurament l'etapa de demà, uae, jo tinc la sensació que pot ja deixar fer qui sigui.
0: Mm. Anem a l'etapa de demà?
1: Matem Gran Depart, perquè al final...
0: Sí, queda alguna cosa al Gran Depart per dir?
1: No, al revés, o sigui que fins aquí, que ha estat una experiència, jo crec, que xula, no?, de viure.
0: El millor Gran Depart de la història del Tour de França, estaríem parlant o no?
1: No ho sé, però a nivell de noms no pots dir que n'hi hagi de millors, diguéssim, com a mínim. Mm.
0: Sí, sí, sí. Doncs, i l'hem viscut a casa nostra, o sigui que això és fantàstic. Doncs anem a l'etapa de demà i després ens anem a viure com hem viscut nosaltres el Gran Depart.
1: Vinga, va.
0: Amb vosaltres. Canvia-s'hi.

Doncs demà tenim una etapa que, aviam, pot ser interessant perquè hi haurà molts equips que no han fet els deures aquests tres primers dies i han d'entrar a la fuga, però a la vegada...

0: batalla es plantejarà, però a mitja cursa veuran que porten 120 quilòmetres embogits, que no tenen forces per... Surt un grup nou de 15 corredors d'equips de tota mena, i jo crec que és molt difícil de controlar l'etapa demà, tot i que, a priori, en un altre escenari et diria que sí.
1: Jo no parlaria d'esprinters purs, és a dir, si estigués Groenewegen en aquest Tour de França, però crec que demà l'etapa...
0: Un grup de 35 i guanya Matthews. Magnus Kort.
1: Sí.
0: No? Perfils, sí. Van Der Poel, és a dir,
1: sí.
0: Aquest perfil.
1: Sí.
0: Ara, això sí, això ho puc compensar. Sí.
2: Hòstia, la veig molt demà escapada. Pel que parlàvem abans, Uai agafa el liderat, o sigui, agafa el liderat i haurà de... I és que els sprinters, hòstia, no sé fins a quin punt, començaran a tirar per controlar la fuga, perquè hi haurà fuga segur. Llavors, crec que ni un tirarà massa, perquè no ho veu clar poder guanyar amb el seu sprinter, ni Uai voldrà gastar massa, perquè ja han gastat, per dir-ho així, i tampoc és una etapa que els importi gaire, i jo crec que la fuga en aquest aspecte tindrà bastantes possibilitats i que agafarà bastants minuts, i que inclús no descarto alguna sorpresa d'algun corredor que estigui ara 5, 6, 7 minuts, que en algun moment estigui virtualment líder i que vés a saber si es pot colar, i crec que demà és una etapa bastant ideal per això.
1: A veure, el Marc, que és l'única persona que subtitula els seus missatges.
0: M'encanta, perquè ves, et posa majúscules i minúscules.
1: Sí, sí,
0: o sigui,
1: sí.
0: És com si la veu de cop i volta li tornés i de cop i volta li baixés.
3: 3.000 metres de desnivell, forats a la general.
0: Això és el que opina Marc Vives, bàsicament.
1: Fuga, escapada, consentida. Sí, eh?
3: Fuga consentida. Sí, sí.
0: Doncs el Lluís difereix de la majoria de la taula.
1: No, jo no difereixo. Jo el que dic és que no tinc clar que els sprinters, o sigui, que els equips dels sprinters deixin la fuga. Demà.
0: Clar, clar, clar. Ja et dic.
1: Però, però els del UAE i Visma els importa una merda lo de demà. Ai. Però que els equips dels sprinters jo crec que ja volen guanyar.
0: Com volaria que de volta tornés a guanyar això? Un gran favorit que s'ha pres l'etapa. És molt important guanyar aquesta etapa, no? I que tornessin a anar encegats amb això.
4: Per dir el Tour ja, no?
0: Per l'etapa, bàsicament, l'etapa, la setmana, el que queda és etapa d'esprinters el dimecres, dijous Tourmalet, que dijous us convidarem a viure aquesta etapa amb l'etapa reina. Això aquesta setmana a xarxes socials us indicarem com i quan i de quina manera.
1: M'estàs donant molta feina a xarxes socials aquesta setmana,
3: és que
1: hi haurà
3: paella, aquesta setmana.
0: És que ja que no fem actes, almenys fem posts, saps?
2: No podem parar de cop, hem de continuar una miqueta...
0: I res, divendres, dissabte, dies d'esprinters, i diumenge la gran etapa de Lluís Arias en aquest Tour de França, que és aquella on hi ha moltes trampes i moltes emboscades. I
4: l'han convidat a anar amb cotxe, eh?
1: Sí, sí, el Tudor. El mateix que em mirava l'altre dia de Raül, aquell va...
0: Amics, no?
1: Sí, sí, sí. Els hi vaig deixar un regal abans de marxar. Bueno, jo us ho explicaré després. Escolteu, anem a parlar de nosaltres,
0: sí,
1: i de vosaltres.
0: Hem d'acabar el programa i hem d'acabar bé, no?
1: Vinga, va. La fanzone de la etapa reina, va. La fanzone de l'etapa reina, una bogeria que hagués estat impossible sense el Pol Leiva i el Bernat Segura.
4: I el Guillem,
0: el Ramon, el Jordi, tothom que vulguis. Però,
1: un moment, Pol Leiva, Bernat Segura i els seus vetlladors.
0: Cabres, cuidadors.
1: I tota aquesta gent que anomenes.
4: Estem supercontents i cansats. Estem supercontents, cansats. L'espai el podria... Vam pagar Aftersun, perquè avui tots estem cremadíssims. Però molt bé, molt bé. Molta resposta.
1: Molta resposta,
4: de la gent.
1: Tot i la calda que feia, que era un dia que no acompanyava gens, diguéssim, per sortir a passar-se 10 hores al carrer. Explica una mica tot el que vam fer, tio.
4: Bueno, des de l'octubre ja portàvem aquest dia planificant-ho tot. I, esclar, quan vam començar a planificar no ens pensàvem que faria aquesta calor.
1: Clar.
4: Però molt bé, bueno, vam gaudir, crec, molt del dia. Molt, va estar un dia molt farcit d'activitats, va estar molt bé, molta gent de tot el país va venir a Molins a disfrutar de l'etapa reina, i jo crec que va ser un èxit.
1: Això és emoció.
4: 300 i pico persones dinant, poca broma.
1: Això, dinant no, de tiquet de paella. De després dinant de paella, hi havia molta més gent perquè que havia portat el tàper de casa i es va reunir el programa.
2: La Guàrdia Urbana, que diu quina xifra posa de
4: la Guàrdia Urbana? La Guàrdia Urbana no ens vol veure durant uns dies, jo crec, a tots nosaltres.
1: No, mira, la Guàrdia

0: Esteban estava molt content amb nosaltres. Veus? Això que has dit de gent de tot el país, perquè que la gent de Molins, abans l'Eli m'ho deia, diu, hòstia, el que heu fet és molt xulo perquè hi ha molta gent que potser no li interessa massa el ciclisme, però que han viscut el Tour com a seu. I doncs mira, m'ha fet molta il·lusió que m'ho digui, però també em fa molta il·lusió un missatge que ahir el Roger va deixar al grup i que parlava d'això, de la gent del país que ha volgut venir i compartir el Tour amb nosaltres.
1: M'agrada que confonguis el grup i el teu personal, perquè te'l vaig enviar només a tu.
0: A mi?
1: Només a tu, però perquè els grups últimament, com que vas atabalat, no te'ls mires. Almenys això, li poso això i si ho recorda per demà. I així ha estat, veus? M'ha funcionat la tàctica.
0: És un grup que tenim tu i jo.
1: Exacte. Així m'agrada, Lluís. No, deia que, clar, vam tenir gent, a molts ja els coneixíem, alguns no, però de Sant Celoni, de Girona, de Mataró, de Berga, de Vic, de Cerdanyola del Vallès, de Reus, de Sant Cugat del Vallès, de Barcelona, de Xàtiva,
0: de Manresa,
1: de Cycling Estats, de Manresa, que jo, per exemple, no hi vaig parlar. És a dir, hi ha gent que, com a mínim, algun moment o altre, intercanviés algunes paraules i conversés o... Clar, és una bogeria. Segur que em deixo gent, perquè ja dic, anàvem xerrant molta gent ahir i era complicat de retenir tot. Però fa una il·lusió tremenda que gent de molts llocs del país diferents diguin, hòstia, passa el Tour, tinc ganes de veure'l, i en lloc d'anar a Montjuïc, que pugen tres vegades els ciclistes, que els veus una mica lents, que es decideix l'etapa allà, que, diguéssim, òbviament, com a aficionat al ciclista, que és tota aquesta gent, l'ològic que et porten allà,
2: ja, diguis, aquí,
1: no, va,
2: passant,
1: anem allà, que l'etapa reina munta una cosa, i que ens hi sentirem bé, i que, diguéssim, no, tots ells, el retorn segons que et fessin abans de marxar era d'ahir. Hòstia, puta mare, això, no?, que heu fet, i que això transmet molt i agrada molt, la veritat.
0: Mira, a mi la sensació quan s'acaba tot, que està rebentat i portes moltes hores i molts dies de molta feina, sempre et quedes amb... Això podria haver estat millor. I quan vaig arribar a casa, vaig mirar el mòbil i vaig veure, hòstia, que aquest també ha estat, que aquesta també ha vingut, i no els he vist, i no els he pogut saludar, i no els he pogut agrair que vinguessin, doncs això em va passar amb 4 o 5 persones i amb molta altra gent que va venir i els hi vaig agrair, em dona la sensació que no vaig poder estar amb tot el temps.
1: No vam poder estar amb la gent, diguéssim, perquè teníem moltes coses a fer.
2: Sí, i els de Berga, el Zamora i tot el company, els he tingut que fer un WhatsApp, i perdoneu que no vam poder ni dir res, saps?
0: Sí, sí, sí.
1: Però vaja, si la gent això transmet que s'ho va passar bé i que va agrair una mica la feinada feta al darrere, doncs tot resol, no? Tot és una victòria.
0: Bueno, nosaltres fem un programa de ràdio cada dilluns aquí i ens pensem que no sabem si arriba a la gent o no, i que arribi i que ens ho demostri doncs, baixant i compartint l'espai d'ahir, el Tour amb nosaltres, que moltes gràcies, que ens emociona molt, Sergi, sí o no?
3: Doncs sí, realment estàvem, no sé, per exemple, un lloc on acaba venint tothom, no? És darrere la barra, vaig estar amb el Marc aquí a sota del matí abans de dinar.
4: Déu-n'hi-do,
3: vam estar allà... hòstia, una guerra, allò, un moment que era facturant. No, i anava passant molta gent,
0: però digues una cosa, que és la primera vegada que facturem alguna cosa en 12 anys, i això ens ajudarà moltíssim.
2: Espera, que encara no m'ha acabat de pagar tot.
0: Bueno, claro.
3: Espero que quadri els números.
0: Claro, perquè, clar, perquè van venir tres grups de música, tenim una pantalla gegant, vull dir que... Claro.
3: El Marc és el tresorer, o sigui, espero que... Sí, no, sí. Però i allà, doncs, interactues amb tothom, no?, perquè tothom venia a comprar els tíquets i això, no?, doncs gent de fora que et saluden, ostres, no sé què, gent petits, nens petits d'aquí de la vila també, pares, mares, increïble, era... I tothom et deia això, no?, que xulo, que guai, gràcies per fer-ho.
1: El Marc diu, encara no he tancat números, ja ho sabem, ja ho donem per fet,
0: que no vols fer.
1: A les 7 del matí, quan encara estàs despert, no t'has posat a tancar números, ho entenem perfectament, Marc.
3: I res, això, molta gent de fora, i és veritat, no?, això que deies, que ostres, que a vegades teníem tanta feina, o potser anàvem una mica atabalats en aquest sentit, disfrutant, però també anàvem bastant atabalats, i potser no pots acabar de compartir-ho amb tota aquesta gent que ha vingut, i des d'aquí, doncs sí que no disculpes, perquè al final tampoc no és que féssim res dolent, però sí que, ostres, ens hagués agradat, doncs, compartir-ho doncs d'alguna manera més festiva o més pròxima,
1: sí.
3: però agraïdíssims a tothom que va venir.
1: Un apunt sobre això, la gent que va col·laborar, és a dir, hi ha gent que va venir i que estem molt contents, però és que a més hi ha gent que va fer de voluntària perquè tot això funcionés, a part dels que porten mesos pensant-hi i fent moltes hores de més, però hi ha gent que aquell dia diu, home, va, si fan això m'apunto, i es posen a cuinar, es posen a fer tonta barra, es posen a moure coses amunt i avall. Jo tinc la sensació que hi ha gent d'allà que ni, no sabia ni com es deien alguns.
3: No,
1: i estaven allà donant-ho tot per per l'etapa reina com a concepte i la seva fanzona. O sigui, a mi això, de debò que si algú d'ells ens escolta amb aquest programa...
2: Eternament agraïts
1: i de debò us mereixeu un monument, perquè a més, quan muntes una cosa aquesta es passa una cosa, que és que tu fas un torn de barra, tens un horari delimitat prèviament i normalment 5 minuts abans d'acabar el torn ja vols marxar d'allà, però per cames, perquè és pesat fer això. Hi havia gent que es va passar 5 hores al torn de barra i no sortia allà perquè, no, però ja que hi soc, ja m'hi quedo, no patiu. I jo pensava, però què esteu fent? O sigui, per això, aquesta sensació de dir gràcies perquè tothom va desbordar les nostres previsions més optimistes.
2: Per abans de tancar, per de donar gràcies a tothom que ha vingut, ha col·laborat, puc deixar una notícia bomba a la taula?
1: Sí, home. Perdó. Pels oients de la taparrina en tindrem una altra abans d'acabar el programa.
2: Vale.
1: Perquè si no, la gent que vol venir no sap una cosa important.
2: A tothom que no ha vingut i que vol venir algun tinglado, reserveu-vos el dia 19 de setembre.
1: Ah, molt bé.
2: 19 de setembre. El Lluís ja s'està ficant les mans al cap. No. 19 de setembre el diarem una altra bona a la Peniscalada, que ja la tenim mig preparada.
4: No, és veritat.
2: No parem, no? Que sí? Que sí, passa que tu no mires la WhatsApp, cabron.
1: A veure, mig preparada és una versió optimista de les coses.
3: Mira, càmera, però, mira, càmera.
2: 19 de setembre, Molins de Rei, a la tarda, festival assegurat, però bueno, que no us ho podem explicar encara.
1: Va, l'altra notícia bomba, aquesta la pots anunciar tu com a director,
0: mira,
1: si vols.
0: Mira, abans de la notícia bomba i ja per tancar això, sí, altra, sí. Abans. La notícia bomba la dius, bé, tu, que ets el que se't dona bé la notícia bomba. El millor que li ha passat a aquest programa aquest any és el club ciclista
2: Paellacat.
0: I Pol Leiva, diguéssim. Dintre el, perquè això... muntar saraus fora, passar-nos-ho bé fora del que són aquestes quatre parets que és Ràdio Molins de Rei, això és el millor que li ha passat
2: no
0: amb aquest
2: programa. El ciclista, molta gent es deu pensar que és una cosa meva, som uns quants allà darrere.
0: Sí, has dit el Ramon, bueno, el Jordi, el Xavi, el
1: Guillem.
0: Bueno, és que estic rebentat d'ahir, però tinc moltes ganes de veure què és el proper que fa el Club Ciclista Pallegat.
2: La Peniscalada.
1: A veure, el proper,
0: ojo,
1: i que també ens omple de vida fora de l'estudi,
0: el Loro,
1: i que ens permetrà fer coses amb aquesta gent i amb tothom que vulgui,
0: atenció,
1: és que anunciem...
0: Notícia bomba.
1: Vam anunciar ahir. Qui éreu allà ja ho sabeu. Però els que no veu venir a Molins de Rei...
0: Exclusiva.
1: Us veu perdre un compte enrere amb 5, 4, 3, 2, 1, preparat pel Pol, espectacular.
0: Increïble.
1: Que acabava amb una imatge a la pantalla gegant, que és la imatge d'un mallot de l'etapa reina. Per primera vegada a la vida tenim mallot propi a l'etapa reina i estem molt contents de compartir això amb vosaltres. L'ensenyarem ara mateix a càmera per qui ens seguiu a YouTube, perquè ja el veieu, i a tots els que ens escolteu a través de Ràdio Molins de Rei o a través d'altres plataformes, sapigueu que des d'avui mateix posem a la venda les comandes del mallot. Com ho farem, això? Fins al dia 20 de juliol, per tant teniu res, menys de 15 dies per fer-ho, ens heu de dir si voleu mallot i quina talla voleu. El pagueu, feu la comanda ben feta, ens ho expliqueu, tot el que vulgueu, dubtes els pregunteu.
0: Només 15 dies té la penya per fer-ho.
1: 15 dies, perquè el 21 de juliol volem enviar ja comanda tancada, que ens els facin, i si ens els fan a temps, i si tot es compleix com hem previst, a la Peniscala del 19 de setembre estrenem aquests mallots de la Peniscala.
2: Ho veieu?
0: Bravo. És un mallot, per qui no l'hagi vist... Bueno, entreu el mireu. Però és un mallot així retro, amb els colors del campió del món, diguéssim, distribuïts perquè no sembli que som el campió del món. I
1: aquest dimarts, a primer del matí, tindreu un post a Instagram i un post a tota la xarxa social de la Taparrina ensenyant el mallot perquè tothom ja el pugui veure.
0: Explica qui l'ha fet, el mallot, Marc. Qui ens l'ha fet? No l'empresa. Bueno, l'empresa també, però qui l'ha dissenyat, diguem-ne?
5: Sí, no, moltes gràcies. Moltes...
0: No. Es diu Màrius. Màrius. Màrius, és que volia que ho diguessis tu, perquè és més amic teu. I Tuga, que és una empresa que tots la coneixeu, sobretot fan roba tècnica de trail running, però també fan mallots i roba ciclisme, empresa puntera aquí a Catalunya, d'Igualada, que ens fa els mallots.
1: I que han rebut la proposta de forma generosa i emotiva, i que també són ja col·laboradors de l'etapa reina, perquè ara, com tothom que ens coneix.
0: Sí, collons, aquesta gent de Tuga.
2: Ara el Marc anirà a fer reels de postres, com el del Can Roca. El pobre.
1: Jo crec que podríem fer una història després del programa amb el Marc explicant alguna cosa. Va, matem-ho aquí, que l'Eli ens està dient que fa estona que ens hem passat d'hora.
2: Merci, Déu.
0: Bueno, merci, Déu. Bueno, escolteu, aquesta setmana...
1: Dijous, tapa el Tourmalet amb la Tapa Reina, us expliquem com a xarxes socials, Mallot a xarxes socials, post de la Fanzone a xarxes socials i tot el que vulgueu.
0: I tota la informació, que a 20 minuts entreu a xarxes socials, que penjarem alguna cosa. Que vagi molt bé, una abraçada, gaudiu del tour. Visca Catalunya, visca Movistar.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
2: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
5: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
3: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
6: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
7: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
6: Ah, sí?
7: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
6: Així tot va més de pressa.
7: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
6: Molt bé.
8: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tenca els ulls, tenca la porta i no et preocupis de res més.

Aquest programa que us parla diu això. Ei, vosaltres dos, atureu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Molins de Rei 91.2, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Sifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Sifu. Aquí Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jàsica. Al blog hi trobareu l'enllaç. I avui faré un programa especial dedicat a les produccions que comenten i publiciten els cracs especialistes de la revista Downbeat Magazine, a més de parlar-ne de les seves actuacions. Per això podrem repassar alguns temes de quatre dels discos que ells comenten, critiquen, entre cometes, que són aquests: Enduring Sonance, del gran saxofonista Steve Wilson; What Times Are These, de Jamie Bounce Septet; i els de Downbeat comentant-ne el seu bolo; el disc Universal Truth del genial Emmett Cohen i el darrer de Joe Lovano, Paramount Quartet. La particularitat del programa d'avui és que podeu escoltar la música sense cap interrupció ni comentaris, els justos per presentar els projectes que escoltareu, o sigui que de ben segur serà un gaudi estiuenc per a totes i tots vosaltres. I sí que parlaré dels projectes previ a les músiques. I començaré aquest programa especial amb el disc de Joe Lovano, Paramount Quartet, publicat el 29 de maig de 2026 per la SM. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Joe Lovano, saxo, tenor i soprano; Julian Leitch, guitarra; Asante Santidebriano, baix; i Will Calhoun, bateria. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. Doncs nosaltres els escoltarem en un parell de temes seguits, o sigui que gaudir d'aquestes magnífiques músiques amb els temes The Great Outdoors i Congregation, de Joe Lovano.

I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques. I segueixo amb els altres projectes comentats pels amics i amigues de Downbeat, i ara amb el disc conceptual de la flautista Jamie Baum Septet, What Times Are These, publicat per Sunnyside Records el 5 d'abril de 2024. I aquí tenim a Jamie Baum flautes, spoken word, Jonathan Finlayson trompeta, spoken word, Sam Sadigursky saxual, clarinet, clarinet baix, Chris Comer trompa, Brad Shefik guitarra, bols tibetans, Luis Perdomo piano, Fender Rhodes, Ricky Rodríguez contrabaix, baix elèctric, Jeff Hirschfield bateria, Theo Blackman cocalli, Sara Serpa, Aubrey Johnson veus i Kate Ogawa percussió. Al blog hi trobareu l'enllaç al seu Bandcamp i a la pàgina web de Sunnyside Records. I d'aquest projecte podreu escoltar aquests temes, In the Light of Day i An Old Story, de Jamie Baum.

I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques. I segueixo amb el disc del saxofonista Steve Wilson, Enduring Sonance, publicat per Smoke Sessions Records l'1 de maig de 2026, dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim Steve Wilson, saxo, alt i soprano, flauta, Joe Block, vibràfon, René Rosnes, piano i Fender Rhodes, Jay Anderson, contrabaix, Kendrick Scott, bateria i Kevin Newton, trompa, A Quiet Girl i Francisco. Tots els arranjaments són de René Rosnes. Al blog hi trobareu l'enllaç al Bandcamp del disc. Doncs també els escoltarem en dos temes seguits sense dir-ne ni una paraula, o sigui que gaudir d'aquests dos grans temes, How Long, de Bill Lee, i A Volta, de Elian Elias.

I al blog hi trobareu enllaços a pàgines web dels locals on es fa jazz. 23 robadors, Barcelona, Jamboree Jazz Club, Barcelona, Sunset Jazz Club, Girona. I ja encarem al final del programa d'avui amb el darrer disc del gran Emmett Cohen, Universal Truth, publicat per Mac Avenue Records el 29 de maig de 2026. Dades de l'enregistrament al blog, i aquí tenim a Emmett Cohen, piano, Joe Farnsworth, bateria, Yasushi Nakamura, contrabaix en 5 temes, Ron Carter, contrabaix en 3, Jeremy Pell, trompeta en 6 temes, George Coleman, saxo tenor en 2 temes, Stephen Pennicott, saxo tenor en 4 temes, i tots els temes estan arranjats per Emmett Cohen. I al blog hi trobareu un enllaç a la Bandcamp d'aquest disc i també a la pàgina web de Mac Avenue. Som-hi, doncs, amb el tema de Jimmy Heat i el primer tema de la suite Universal Truth, el Gingerbread Boy de Jimmy Heat, i el tercer moviment de Universal Truth d'Emmett Cohen.

Doncs res, que espero que us hagi agradat força el programa especial d'avui amb aquests grans músics i les seves magnífiques músiques. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jazzcava, Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 18 de juliol, que començarem el 17è Festival de Jam Sessions a Sant Vicenç dels Horts, a l'Auditori del Molí dels Frares, amb alumnes de grau superior de 4 de les millors escoles de música de casa nostra: Escola Superior de Música Jam Session, ESEM, Taller de Músics, SMUC i Conservatori del Liceu. Entrada gratuïta a partir de les 8 del vespre. Us hi esperem. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat, xerrant no gaire avui dels interessos comuns, espero, i seleccionant les seves músiques, us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes, i us desitjo molt bona nit i bon jazz, Club de Nit en el jazz de cadascú. I'll be your baby tonight. Be your baby. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per seguir-nos. Bona nit i bon jazz, Club de Nit en el jazz.

0: encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
2: Generació Chic.
3: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
4: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
5: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
6: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Toni Ramoneda.
2: Bon dia i bona hora. Avui a la cançó del dia ja sabeu que sempre mirem de relacionar efemèrides que hagin passat el dia com avui. Doncs avui, un 6 de juliol, han passat un munt de coses relacionades en el món de la música. Per exemple, un 6 de juliol de 1957 es coneixien Paul McCartney i John Lennon. La resta del que va venir després és evidentment història, així que avui, 6 de juliol de 1957, és un dia important per la música moderna. El mateix 6 de juliol, però de 1964, s'estrenava la pel·lícula Hard Day's Night dels Beatles, a partir d'aquesta coneixença de l'any 57. Si passem a l'any 1973, tal dia com avui, es va sortir a la venda el primer single, es publicava el primer single de la banda Queen, Keep Yourself Alive. Per tant, també un dia important dins el món de la música. I si ens n'anem ja 20 anys després, el 1993, per exemple, tenim el primer concert a l'estat espanyol de la banda Guns N' Roses. A la part dels naixements, doncs, tal dia com avui, de 1925, naixia Bill Haley, un dels grans rockers, no?, del món de la música. I si anem a la part de les defuncions, el 2020, un 6 de juliol, doncs moria Ennio Morricone, un gran compositor de, sobretot, bandes sonores com Cinema Paradiso, Els Intocables, La Misión, Por un puñado de dólares, un tou de bandes sonores. I també moria, però això va ser l'any 1971, Louis Armstrong, el trompetista Louis Armstrong, que bé, doncs amb una carrera jazzística important i super reconeguda, i que doncs ens ha deixat cançons com pugui ser, per exemple, evidentment, la que escoltarem avui, que és aquest What a Wonderful World, una cançó escrita l'any 1967, tot i que va tornar a cobrar vida el 87, 20 anys després, perquè la van incloure dins la pel·lícula Good Morning Vietnam. Louis Armstrong, tot i que ell era trompetista, va escriure i va cantar també aquesta cançó, parlant-nos d'aquest món meravellós. Com us dic, és una cançó de 1967 que retrem homenatge avui, després de que, doncs, faci anys de la seva mort, Louis Armstrong.

0: primer hora d'aquest dilluns 6 de juliol de 2026. La compartim amb l'equip al complet, al final. Ja, Marc, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Joaquim Martí, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Genoveva Català, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Ramon Canal, bon dia.
4: Bon dia.
0: Joan Barrios, bon dia.
4: Bon dia.
0: I bona
4: hora,
0: som.
4: I bona hora.
0: Aviam, estàvem parlant de política municipal, ara ho farem, però és que clar, l'esdeveniment del cap de setmana ha sigut el pas del Tour per la nostra vila.
4: Correcte.
0: Que vareu us vareu acostar a la carretera en algun punt per poder veure el pas dels corredors?
4: Sí. Sí? Jo allà cal veu mala.
0: Tu cal veu mala?
4: Sí.
0: Davant de la plaça de la Bàscula, sí.
3: Jo per la tele es veia més bé.
0: Tu per la televisió estaves molt
3: més... Estava més fresqueta.
4: A mi em va costar dos tallats, una ampolla d'aigua i un... i un pastel.
0: Ah, per tant, davant de l'Arenes, eh?
4: Correcte.
0: Molt bé.
4: Per no tenir temps de saludar-lo. No, bueno, però els vaig veure... Sí, però veus que... Visto i no visto.
0: El Joaquim...
2: No, jo hi vaig passar el matí, sí? El que feien...
0: Sí, bueno,
2: i després jou. Vaig fer com la veia, els vaig mirar per la televisió.
4: Molt bé.
2: Que, perquè a aquella hora...
0: Apretava, eh?
3: S'estava més...
4: Bueno,
2: apretava.
4: Aquí,
2: bueno, és difícil allà. Quan vaig veure que els músics...
3: Sentido de sombra.
2: Quan hi vaig anar al matí a veure que els músics estaven al ple sol, vaig pensar, ui, juguim d'això.
0: Sí,
2: però
0: sí.
2: Bueno, estaven bastant provades les ombres, però bé, al migdia també, a l'hora que era, també érem a casa.
0: Aviam, i el Jaume?
5: No, jo estava fora i pensava veure'ls a Ordal, concretament, i resulta que no van passar per Ordal. Van sortir a Vallirana i ha passat l'Ordal.
3: Sí.
0: O sigui, van passar pel pont del Lledoner.
4: Estava dit, això, Jaume.
5: Sí, però no estava.
0: No me l'apretis.
4: No, bueno.
0: Estava dit, diu.
4: Sí.
5: No estava el dia.
0: I per tant no els vas poder enganxar.
5: I no vas poder. Llavors van anar a la tele i es veia per tele. I per cert, la càmera que, com va passar per aquí a Molins, va enfocar molt a la gent, si no ho vaig veure malament, però allò de dir, veure a mica Molins... la carretera o algo, que no es va veure.
3: No, es veia poc, es va veure poc. No,
5: em va enfocar molt a la gent passant així molt a prop de la gent.
4: Sí. És que em buscava a mi.
5: Devia ser això. I no em va trobar.
4: No.
0: No va enfocar cap a la plaça de la Bàscula, diguem.
4: Bueno, no ho sé.
0: No ho sabem.
4: No.
3: Sí.
0: Molt bé, déu-n'hi-do el muntatge, doncs.
4: Molt bé.
0: Molts voluntaris, per cert, que van col·laborar.
4: Molts voluntaris.
0: Des de la primera hora.
4: Això es posa poc en valor. Això es posa poc en valor.
3: No, s'ha dit molt, per dels mitjans, el tema de l'increment de nombre de voluntaris.
4: Però jo vaig veure aquells nois i noies allà...
3: Sí.
0: Des de les 10 del matí que estaven...
4: Amb la calda aquella i la paciència que han de tenir, perquè estava a la carretera, estava tot amb cordes i tanques i tal. I que només es podia creuar per uns punts determinats quan ells t'ho deien.
3: I la gent fem de tot.
4: Creus,
5: hi ha gent que no veu les cordes ni les balles ni veu res.
4: Hi ha gent que fins i tot preguntava què passa.
0: Sí.
4: Que li has de dir, tu vius aquí o vius allà, però no allà on diu el Jaume, sinó...
0: Més enllà,
4: Més enllà, diguéssim.
5: No, i inclús alguns que li ha molestat.
4: Sí.
5: Que està allà a la carretera, que passés el Tour per aquí, que és això... Que avui és dia de festa i és un dia de descans per mi. Sí. Bueno...
4: Bueno, hi ha una cosa més bona.
3: Mai plou el gust.
4: Jo que estic allà...
3: És una bona celebració.
4: Que estic allà a Raseta, giràvem per la rotonda de Ferran Agulló i els veies que agafaven Verge del Pilar. I jo pensava, aquests o no s'han enterat de res o estan atontats de les bombes, o les dues coses, pot ser. Clar, anaven pujant i al cap de dos minuts els veies que tornaven a baixar.
0: Sí, per Verge del Pilar, eh?
4: Sí, clar, perquè quan arribaven a dalt no els deixava, estava la carretera tallada, tornaven a baixar. I tocant el pitu, i enfadats, i pensava...
3: Bueno, cotxe. Cotxe.
4: Sí, però, han explicat per activa i per passiva, per terra, mar i aire, a partir de quina hora es tallava el trànsit, les afectacions, però... els canvis d'autobús. Ja van explicar que Felip Canalies circumstancialment seria tant d'entrada com de sortida del barri del Canal, perquè es va habilitar, cosa que em va semblar molt bé que es fés. Després ens queixem, però a quin món vivim? Vull dir, deixeu de mirar el Sálvame i estigueu una mica per la feina. Hòstia,
0: és que... Això és molt reduït.
4: Bueno, ja m'entens, és
0: portar-ho a l'extrem,
4: és fer d'Infant Terrible o de Grinch, que diria la...
0: De Grinch,
4: la Cuny. Sí. És que, hòstia, és que al final dius... No, bueno, clar, jo afortunadament jo no estic a l'Ajuntament, però clar, jo sóc regidor o algú i em ve algun d'aquests i no sé com acaba la festa. Vull dir,
2: Bé.
1: Bé. Bueno, però a banda d'això...
2: Bona cara... I ja està, al final, que sí, el que sí, que no, segurament no hi ha una altra manera de que passés, això, és que Molins de Rei va quedar partit, aquesta vegada sí, físicament,
4: per la carretera.
2: Per la carretera. Sí. I ja està, i segurament no hi havia ja el partit d'aquí, i podem trobar aquests que intenten passar per sobre, els que
4: els hi
2: expliquen.
4: Quants,
2: Sí, jo ja em vaig veure quan vaig passar pel matí. Una altra cosa és si s'havia de tallar tant d'hora, si més tard, si, bueno, per això... afortunadament, com que no ens toca decidir-ho...
4: No li toca ni a l'Ajuntament.
2: Doncs ja està, no? El que sí que és una veritat és que ni a peu, durant un temps, no es podia...
4: A partir de 3:45.
2: Bueno, sí.
4: No, 3:45, perdó.
2: Sí, que és molt difícil, això es passa una mica com a l'Emili, no? Que et deien a les 7 i acabaves a les 4 al matí i no sabies per què, no? Perquè havien de passar entre una franja horària i, bueno, sí que hi va haver una barrera física en aquest cas, però bueno, penso que es pot suportar, que no...
4: Però hi va haver
2: a
4: Molins, per tant,
2: però aquesta gent que ho troba malament, troba malament que toquin les campanes, troba malament...
4: La barrera aquesta va ser tota la carretera fins a l'entrada de Barcelona.
2: Exacte, li molesten el gegant, li molesten el camell, li molesta que toquin les campanes, li molesta... Hi ha gent per tot arreu i que el diumenge sigui diumenge i bueno, per això sempre en trobarem...
3: A mi normalment m'emprenyava més els dilluns, quan treballava.
2: Sí, a l'hora de... Sí.
3: Era més
2: empipador, però bueno, això llavors...
0: Joan, deies com a espectacle.
6: No, dic que a banda de tot això, aquestes, diguéssim, anècdotes... Sí. En fi, més quotidianes o quasi negatives, home, jo crec que com a espectacle i com a esport, la veritat és que és una organització
4: espectacular.
6: I com a esport, per mi, en fi, el ciclisme, allò que no... Bueno, bicicleta hi he anat alguna vegada, però vaja, que no soc ciclista... Hòstia, per mi és un esport dels més durs, si no el més dur que es pugui fer. La veritat és que tenen una força brutal aquesta.
4: Però és que tu mires la rodeta aquella que porten.
6: Sí.
4: Que allò s'aguanta, és no, com no. Un filferro, diguéssim. I van.
6: No, en fi.
4: Perquè després jo, clar, a casa vaig estar veient lo de Montjuïc. A veure. Que aquelles curves, hi ha algunes curves que no és que estiguin contraparaltades, però tot i que són amples, arriba un moment que la curva se t'acaba fent petita.
6: I baixaven a 70 per allà quan baixaven.
4: Jo, per exemple, que he anat amb moto molts anys,
6: jo
4: pensava, jo per aquí amb la moto així no baixo ni quan tenia 20 anys. Per què? I amb aquella rodeta allò que és...
6: Però és això, l'esforç físic que han de fer
4: és bestial.
6: I després i una cosa que m'agrada molt del ciclisme, que és i de vegades no ho valorem massa, que és un esport d'equip. I veus quan van corrents, inclús a l'hora de l'arribada, el que van fer
2: va
6: a l'hora de l'arribada. Els dos
3: que arribaven
4: el del Toro.
6: Sí.
5: Són del mateix equip.
6: Sí, és del mateix equip, i el Fogatge doncs li va facilitar
4: perquè després quan arribin als Alps o els Pirineus, sí. El del Toro t'haurà d'acompanyar fins a...
6: està clar.
5: A part, aquí hi ha una cosa que apuntaves tu, el tema de l'horari i el temps que es fa això. Fixeu que comencen a la 1, em sembla que era a la 1 i mitja abans sortir de Tarragona, no?
4: O a les 12,
5: en plena canícula, fer aquest esforç...
2: Bueno, perquè...
6: El tema econòmic... Hi ha una part comercial, tot això...
4: Els drets de televisió...
6: Per exemple, una cosa que no es veu per televisió, quan ho veiem per televisió el ciclisme, és la gran caravana que porta davant,
5: clar.
6: Que és la caravana comercial i bueno...
4: Que mitja hora abans que arribessin els ciclistes havien passat no sé quants cotxes...
2: Comercialment, la carrera és lo de menys. És a dir, al final...
6: Sí,
2: comercialment, altra cosa és l'esport. Però si no, segurament el Tour de França no era passat per Catalunya.
6: Aquestes empreses són les que acaben pagant
2: la festa. I les administracions
5: del sentit comú. Sí. En ple juliol, en plena clínica, a les 12 del migdia o la 1 o l'hora que sigui,
4: Ves?
5: No sé, no es podia fer el maig, pregunto, eh?
4: S'ha
5: no,
4: fet sempre el juliol, el Tour de França.
5: No, no, ja, ja, però és que tot però, està canviant.
4: Ja, ja, però estàs parlant sí, de França, bé. Eh, i dels francesos.
5: Sí, sí, bé, bé.
6: No, i segurament si es fes amb un sentit, amb més sentit comú, com tu dius, amb altres hores, amb altre horari...
5: I
6: amb altre temps,
4: no tindria
6: segurament, comercialment, no tindria no, no el suport que té i no seria, doncs,
4: bueno, a les 10 del matí...
6: La competició que és.
4: A les 10 del matí, els drets de televisió...
3: Jo crec que molts anys, si les coses segueixen així, molts anys celebrar-lo el juliol no podrà.
6: No, bueno, és possible.
3: És inhumà, eh?
5: Bueno, però parlem del Tour com altres coses, eh?
3: Sí, sí.
5: Arribar a un moment que hem de plantejar-nos a canviar els horaris, eh?
3: Com el pobre treballador que a la Radial li ha fet la xispa i el que s'ha anat a la presó de moment.
2: De vegades és ell.
4: I l'empresa subcontractada per la Generalitat, els gerents aquests de moment estan de rossites.
3: Exacte.
4: I la consellera diu, a mi no me sale nada en el telèfon, no...
0: Sí, ara sí. Estem anant a l'incendi de l'Empordà, sí. Eh?
3: Home, és que a mi, jo em poso la pell del treballador.
4: Que ha passat dos nits, comissaria.
3: I us ho prometo, eh? I la decisió de posar-se a treballar ell allà a aquella hora no l'ha pres ell, segur.
6: No, i segurament les condicions que estava treballant tampoc depenien d'ell.
3: No, no.
6: Algú li va dir,
3: és una hipòtesi,
6: has de fer aquesta
3: feina
6: i se'n van a fer-la i ja està.
3: No, crec que...
5: I sense coneixements, ni el que feia, igual no tenia... Doncs, ni el que li deien...
6: Segurament algú li havia de dir, escolta, no, o tenia algú control...
2: Algú li havia de dir que allò a aquella hora no es podia fer.
4: La ràdio no la faci servir.
2: Bueno, és que el plogo li va donar, també, perquè...
4: Clar, no,
2: que...
4: evidentment, clar.
2: Al final sempre se la carrega el manxaire, que deia.
3: Exacte.
2: I ja està.
3: La culpa
2: i això,
3: és el manxaire.
2: I és així,
4: o el que porta la carta, sí, sí.
2: I això, després d'aquí, podem dir per què no va avisar 3 segons abans, per què, no, per què, per què, per què, però al final, bueno... I per què aquest s'ha sabut tan ràpid i d'altres no, i per què de l'empresa no se'n parla, no? Perquè al final l'últim responsable era l'empresa i l'administració que l'havia contractat,
5: sí, sí, per la Generalitat,
2: que és la que fa les normes perquè no es pugui fer això. Sí, sí. Però que al final, el que ha portat és que se la carrega o se l'ha carregat el manxaire. És així per fer-ho. Ha passat allà, que perquè han trigat dues nits a dur-lo al jutjat, perquè... El van deixar anar de seguida, però, bueno, tornaríem a molt per què i això és el que ha anat succeint, però, bueno...
0: Bé.
2: Les bicicletes, molt bé.
0: Sí, tanquem les bicicletes.
3: Però el tema de determinades activitats, com segueixi el tema del clima així, les que siguin, han de canviar... L'altre dia ja en parlaven. S'han de fer canvis, ja estan.
4: Bueno, sí, i de totes formes tu deies que van enfocar molt a la gent... Però el rètol de Molins de Rei durant una estona et surt amb un esdeveniment que es veu a quasi tot el món.
3: Sí, no, això està bé. Està bé. Estem,
4: i a més a més, a la tele t'ho van posant. Estan passant per...
3: I som al mapa, ja està existint.
4: Ah, sí. Una cosa que estan veient a França, Alemanya, Anglaterra, sí. Perquè el Tour és...
5: Bueno, això és una miqueta el que diuen. Si jo deien que ha costat 20 milions d'euros.
4: No? Això ho paga la Diputació i l'Ajuntament de Barcelona.
5: Bueno, és igual. Qui ho pagui.
4: El retorn és molt més.
5: El retorn és això que estàs dient tu ara.
4: Clar,
5: no?
4: Home, tant,
5: sortir la pantalla no sé què.
4: No.
5: També seria a veure com se fan aquests càlculs de que la repercussió sigui...
4: Això ho fan, milions, empreses especialitzades
5: no sé en
4: calcular aquestes... No ho calcula ni la... És a dir, ni quan es fa la Fira de la Candelera ho calcula l'Ajuntament de Molins.
5: No,
4: ni expogestió. Això ho fan... Bueno, això el Quim en sap una mica més.
2: Què és el que han de calcular?
4: El retorn
2: és molt complicat calcular moltes vegades el retorn i de vegades hi ha coses que et donen un retorn, com el cas de la Fira de la Candelera et donen un retorn que la mateixa empresa que ho va fer en el seu moment, ara se n'ha fet una altra i desconec les dades, però ni la mateixa empresa especialitzada en fer això es creia el retorn, que teníem per cada euro invertit.
4: No pot ser
2: que no ens va deixar fent una publicitat de la prèvia que es va fer, perquè es va fer en 2 anys, perquè el de retorn era brutal per euro invertit.
4: Però
2: i aquí segurament...
4: No deixa de ser una estimació...
2: Evidentment. Però hi ha coses, com el cas de... Hi ha coses que sí, ells calculen el consum del benzina, les coses que es podien comprovar, i evidentment no ve d'un. És a dir, si al final et diuen que venen... com es havia dit en un primer moment, mig milió de persones, no és igual que siguin mig milió 10.000 que 490.
5: Sí, però ara ja s'ha baixat a 300.000. Ara la xifra ja portem, bueno, em sembla, dos, sí, dos fires.
2: Ja bueno, no, de, jo crec que ja sàpiga que no s'havia tornat
5: de
2: a fer. Des del 2006.
5: Hi va haver una temporada, diversos anys, que hi havia la xifra de 500.
4: Però,
5: tot això, bé, com se calcula tot això?
4: Però ha baixat, bueno, el nombre d'habitants, el de visitants, en l'última és evident, i va tenir una afectació molt important.
0: Sí,
4: bueno, tot el trens, tema de la Renfe.
5: Sí, sí, havia...
4: Però, en canvi, han pujat els diners.
5: Els ingressos.
4: És a dir, la despesa que s'ha produït durant la fira, amb menys gent, ha sigut superior a quan hi havia més gent.
2: Perquè també no el mètode que s'ha fet servir, i ja dic que no el conec, sí, perquè jo recordo la primera, no? Dit, sí, bueno, quanta gent viu a Molins? En aquell moment, 25.000. Doncs, escolta, 3 dies dels visitants en traiem 75.000. Si altre ho fa diferent, els números, el que passa és que, bueno, la fira és un esdeveniment que amb tots els diners que hi han no podríem pagar-lo. És a dir, la publicitat... Altra gent, com deien, farien moneda falsa per poder, sí, sí, per poder tindre una fira com la que tenim aquí.
4: T'hauries de vendre a l'Ajuntament.
2: No, ni així. No. Jo crec que ni així.
4: Tu
2: llavors, bueno,
4: vas per Catalunya i de Molins. Ah, sí, home, la fira.
2: I ja la gent, jo penso que, bueno, a més la fira, ja ho deia, quan compres un pis... A l'escriptura ja hi figura. O ets espai firal o ets aparcament. I això ens interroga a tots.
4: Sí, sí.
2: I ja està.
0: Bé, avancem, perquè ara la fira ens queda lluny. També sí, ens queden lluny al maig del 2027.
4: No tant.
0: Però no tant.
4: Més de prop.
2: Cada vegada menys.
4: Més de prop.
0: Tenim un titular, i és que Genoveva Català no serà cap de llista de Molins en Comú Podem.
4: Hòstia, veu-la.
0: Perquè ho dubtàvem en algun moment.
3: Ai, sí, per l'amor de Déu.
0: Per la teva vitalitat, que encara pots assumir,
3: bueno,
0: moltes
3: però
0: coses.
3: Però no tinc cap ganes.
0: No tens cap ganes, eh?
4: I pel que mana, diguéssim.
0: I pel que pentina, eh?
4: I pel que mana i pentina, diguéssim.
3: Deixeu estar del que mana. No, jo, de veritat que no... Fins i tot...
4: Per capacitat segur que sí, home. Però,
0: evidentment, capacitat...
3: Presidenta d'Espanya.
0: Ah, escolta. Bueno. Endavant.
3: El Pedro Sánchez, que vigili.
0: Endavant. Tot això ho diem perquè Jordi Pedrol Martínez ha sigut escollit cap de llista de Molins en Comú Podem després d'un procés de primàries en què em sembla que només hi havia la seva candidatura.
3: Sí. Bueno, el Catalunya en Comú té establert un sistema,
0: sí,
3: de que les persones que encapçalen les candidatures siguin decidides per un procés d'eleccions primàries. Hi ha un, sí, reglament, llavors hi ha un període que s'obre perquè les persones es presentin i després es procedeix. I si hi ha una candidatura única, doncs s'arregla molt de pressa.
4: Pues ja està.
3: El que passa que així dona joc a tothom. Si us faig una miqueta de memòria, que tot i que és Barcelona en Comú, que és una marca pròpia dintre, sí, de Catalunya en Comú, sí, hi havia el candidat el Pissarello i l'altre, que ara no em surt el nom, per favor,
4: sí,
3: bueno, hi havia un altre candidat que ara no surt el nom, que és aquest, que és un home televisiu, que té una minusvalia i que és molt polifacètic, un personatge tot curiós. I van haver-hi, per tant, la decisió...
0: El Bob-Bob.
3: El Bob-Bob, això, sí, ara.
0: Bob-Bob.
3: Sí, bueno, clar, aquests noms així se'm costen, sí, de quedar. Vull dir, que per tant, això pues, funciona d'aquesta manera i així es resol qualsevol cosa que la gent entengui.
0: I per tant
3: se
0: resol...
3: Que no se me propone a mi, doncs pues, bueno, mira, presenta-te i ja veurem si la gent et recorda.
0: Però això és en coalició amb Podem, no?
3: Aviam, el que passa que quan hi ha una coalició hi ha diferents maneres de decidir les persones que... de llista. En aquest cas, Catalunya en Comú de Molins de Rei,
0: sí,
3: proposa amb el
4: Jordi
3: Pedrol, i aleshores en el si de la coalició entenem, perquè ja ho sabem, que serà acceptat, perquè en l'altra ocasió la persona que vam proposar com a candidat va ser amb el Lucas i la proposta la feia Molins Camina. Ja hi ha aquest consens de que en els encontres electorals hi haurà aquests sistemes de funcionament en un moment i un altre. Per tant, hi ha una bona entesa, la nota de premsa ho diu d'una manera molt clara, hi ha un agraïment pel treball que han realitzat els dos regidors.
0: Sí.
3: I ara s'ha d'abordar tot el tema de la confecció de la candidatura completa.
0: Què et sembla que no es repeteixin cap dels dos que han estat al govern?
3: Bé, la certesa absoluta de que no es repeteixin, jo no la tinc.
0: En bé, en tot cas...
3: El que sembla que no repetiran, sí. Bueno, hi ha les circumstàncies personals de cadascú. Vull dir, són dos persones que tenen uns perfils professionals que poden tenir altres camps. Un és molt, molt jove, l'altre no és tan jove, però és jove, i tenen molta vida per davant. El tema de la dedicació política de manera continuada i absoluta en els càrrecs públics és un tema complex per les persones. El retorn en les seues professions o la represa de perfils professionals, jo he explicat moltes vegades, i com que no crec que ara en aquests moments em senti, jo he vist un alcalde de l'any 79 quan va deixar l'alcaldia, perquè per decisió, que com que era una persona que era arquitecta, aquest explicava, deia, jo treballava com a arquitecte en una taula de dibuix i ara hi ha ordinadors. És a dir, el retorn professional té tota una colla de dificultats. Sí, sí. I aleshores, doncs, jo també entenc que les persones... a més, la complexitat en els ajuntaments, la complexitat entre la dedicació absoluta, és a dir, treballar professionalment en el càrrec, o els que comparteixen llavors... Tu n'ets testimoni, Jordi.
4: La dedicació parcial.
3: La dedicació parcial és una cosa complicada a la vida. En aquest cas, per
2: exemple... A tots els nivells.
3: A tots els nivells.
4: I després tens vida personal i família.
3: I família.
2: Que és la de la que més rep.
4: Que és la que més rep, aviam,
3: la gent, com que el món de la política al final s'ha convertit en aquesta mena d'esquema tan brutal, que a més només hi ha la cosa aquesta personal i la corrupció i el no sé què, però en general... Les persones que tenen la voluntat d'estar en un projecte i que s'hi dediquen tenen algunes compensacions, perquè si tu veus que fas coses i si aquelles coses donen un determinat fruit, això humanament a totes les persones doncs ens agrada, però després tens un pes en el que són els teus compromisos familiars, de parella, amistats, etc, molt complicat, i sobretot la represa. Llavors diu, no, és que ja funcionen les portes giratòries. Bueno, en alguns àmbits deuen funcionar les portes giratòries, però amb un regidoret de poble no sé què se li regira, saps? Vull dir...
4: L'estómac se li regira.
3: I per tant, jo entenc que tant el Gerard com el Lucas, primer tot, ja són d'una generació que tenen un nivell alt de formació acadèmica, són persones preparades, però clar, si tu no exerceixes per allò que has estudiat, doncs després acabes perdent el fil. Uh-huh. Vull dir, no, estic parlant per parlar, no sé quines decisions més íntimes poden tenir ells en aquests moments, però sí que com que això sí que el Ramon deia, això sí que ho he viscut, i aquest any, en aquesta legislatura, l'any 29, farà 50 anys de les primeres eleccions democràtiques, han passat moltes convocatòries i he vist molts perfils de persones que els hi han passat de tots colors a nivell personal en el retorn a les seves feines, etc. Vull dir que i de manera genèrica, en el cas de Molins de Rei tenim casos de persones excel·lents que han passat per les seves responsabilitats de tots els colors polítics i de moment no en sentim a dir res, oi? Vull dir, jo crec que hem de respectar les decisions de cadascú a l'hora. I al final estar en una candidatura és un acte tan voluntari com ser membre de la Junta de la Joventut Catòlica, per dir d'alguna manera.
4: O de l'Associació Obrera.
3: Exacte.
4: Sí. O de l'aula.
3: Sí. Sí, bueno, clar, són en una primera estadi, el que passa que això té una complexitat que cadascú se la sap. Ara el primer pas és aquest, i el que jo sí que personalment estic contenta de que vulgui encapçalar la candidatura i es presti el Jordi Pedrol, perquè és una persona amb molta formació, el món municipal se'l coneix molt bé perquè ha estat treballant, ara s'acaba de jubilar, a l'Ajuntament de Sant Feliu, per tant tots els temes de procediment els domina, i això també és important, que sàpiga de què va el negoci, i després té una especialitat com a enginyer en un tema que és puntera avui en dia, que és tot el tema d'energies renovables.
4: I no entrarà ara com a regidor?
3: No, que jo sàpiga no. que jo sàpiga, no. No, no, no, no està... No.
5: Això vol dir que el Ramon té informacions que...
4: No, jo faig una pregunta. No, tinc cap informació.
2: És una cosa
4: no.
2: que a vegades passa.
4: Sí, però sí. és que és una cosa sí, que acostuma no. a succeir...
2: No. Bueno, acostuma tampoc.
4: Tampoc.
2: Hi ha de tot, però a vegades sí. passa.
6: No,
2: això.
6: Però jo no... Bueno,
3: no ho sé.
6: Quina més informació que nosaltres...
3: No, jo no crec tampoc. A mi no em consta això, que jo sàpiga... Ara, no sé, avui els que estan més al nucli i al dia d'aquestes coses, el que poden tenir al cap, no. Jo no, a mi no em consta.
0: Val, digues-hi, Jaume.
5: No, aviam. Jo tota aquesta problemàtica que explicava la meva, amb tota la raó del món, vull dir, la dificultat que tenen molta gent després per reincorporar-se a la vida normal, diríem. Bé, jo potser penso diferent de molta gent, no? Jo penso que els polítics per mi ha de ser un parèntesis a la seva vida. Sí. I això ha de tenir un temps. I no pot ser que això s'allargui indefinidament.
3: Jo també penso això.
5: Vull dir, un dirà 4, l'altre dirà 8 i l'altre dirà 12. No ho sé, però això no pot ser que un any hi vinga eleccions, hi vinga el mateix i tal. No, jo crec que no. Com més curt sigui aquest període, direu, esclar, aviam, potser en 4 anys, en una legislatura, no es pot portar a terme un programa, etc. Vale, pots anir 8.
4: De fet, és que les legislatures de 4 anys ja no tenen cap sentit.
5: Bueno,
4: no tenen cap sentit.
0: Estem obrint molts melons.
5: Sí. Posa-n'hi 8, no ho sé. Ni així, ni 8, ni 12. Però hi ha d'haver un temps.
4: Sí.
5: I llavors, com més curt sigui el temps, més fàcil serà tornar a adaptar-se a la vida que tenies abans. Sí, sí. Per tant, però en canvi això no va així. Va tot el contrari. Sinó que estem allargant càrrecs.
4: Però no tothom.
2: Però hi ha de tot, eh?
4: Clar, hi ha de tot.
5: Però hi ha molts, eh?
4: Sí, sí, bueno, però és que després et trobaràs que potser tens un alcalde o una alcaldessa que és molt bo i li diràs, no, els 8 anys fora.
5: Bueno, doncs, que només hi ha, bueno, hi ha
4: sí,
5: molta gent.
4: No, sí, oi tant, vàlida. Si hi ha molta gent. Si hi ha de tot, el senyor, oi tant, mare.
5: Joan, no som imprescindibles ningú.
4: No, imprescindibles, no. Doncs, ja ho sabem.
6: Tornant al Lucas i al Gerard. Home, a veure, jo vist des de fora, en principi, doncs, per mi és una llàstima, doncs, que dues persones valuoses i que han fet una bona feina, doncs, i que ara, doncs, tenen ja un bagatge i un, diguéssim, un cert o un gran coneixement del funcionament de l'Ajuntament, doncs el deixin. Perquè ara, doncs, vindrà, bueno, quan entri el Jordi Pedrol, doncs, lògicament, doncs, malgrat que ha treballat a l'Ajuntament de Sant Feliu i demés, però, bueno, doncs, haurà d'agafar, doncs, el ritme i demés. Per això, en aquest aspecte, home, sap una mica greu. Ara, s'entén perfectament, doncs, tota l'argumentació que ha dit la Beba, perquè és certa, bueno, hi ha qüestions personals i professionals de darrere, doncs, que, bueno, et fan prendre una decisió de tant en tant, i el Gerard i el Luca, doncs, en aquest moment, doncs, fan un pas al costat, o un pas enrere, o un pas cap on sigui, i, bueno, és el moment...
3: Des del punt de vista de l'encapçalament,
6: sí.
3: No, la veritat que del número 1 no s'ha passat, eh?
6: Parlem d'aquest, parlem del número 1, però, bueno, que podria ser també, diguéssim, exportable a altres números, que no sigui l'1, sinó el 3, el 4 o el 5, sí, és igual. Clar, a partir d'aquí, doncs, tenim una altra qüestió, és el tema de la limitació dels mandats, com diu el Jaume. Home, jo també seria partidari de regular els mandats. És cert això que diu el Ramon, diu, home, pots trobar-te, doncs, amb un regidor o amb un alcalde que tenen més visibilitat i més mando, doncs, que sigui un bon alcalde o una bona alcaldessa, un bon ministre, un bon primer ministre, i hagi de marxar perquè se li acaba el mandat. Però si això ja es té, diguéssim...
4: Regulat.
6: Assumit i regulat prèviament, per exemple, als Estats Units, i això que ens agafa molt lluny, allà doncs són dos mandats.
4: Exacte.
6: Què passa?
3: Si no ho canvia el Naranjito.
6: Aquest ho intentarà canviar, però, bueno, no desviem el tema.
4: No.
6: Aleshores... Què és el que passa també? Malgrat que pots, diguéssim, prescindir al cap d'aquests dos mandats, o tres, o el que sigui, això s'hauria de, lògicament, arribar a un consens, que estem en un país que, malauradament, ara sembla que no es pot consensuar absolutament res, ni a l'hora que ens llevem, això no es pot... Doncs, què passaria? Doncs, home, malgrat que prescindiries d'un bon alcalde, un bon regidor, regidora o alcaldessa, doncs, la gent que està darrere i
4: hauria treballat el relleu ja.
6: Correcte. Sí, sí, es treballaria d'una altra manera, inclús els partits treballarien d'una altra manera, sí, perquè ara
5: preveient,
6: ara es treballa moltes vegades en funció de les persones que tens al davant. I tot l'equip de gent que hi ha al voltant i així, per darrere i per sota i treballen en funció d'això. Clar, si canviem l'esquema, doncs lògicament la preparació seria una altra. Ah. I segurament la implicació de les bases o de la gent que està al voltant també seria una altra. Per tant, no és un tema baladí tampoc. Jo penso que en algun moment s'hauria d'abordar i també facilitaria, lògicament, el retorn a la vida professional. Ah. I el sacrifici que fas a nivell, a títol personal i a títol fonamentalment familiar no seria tan complicat. Ah. No seria tan complicat. És cert, però bueno.
5: Ara hi parlaven de l'alcalde, sí, sí, de Cornellà.
3: Sí, no sé quants anys.
6: Antonio Balmón.
3: Eterno.
5: Sí, no sé, no sé, exacte. Bueno, 120 anys pot ser, no me'n recordo,
3: sí, sí.
4: Des de que va plegar el Montilla.
6: Home,
3: Bueno,
6: ara
3: no,
6: un
3: no,
6: és
3: vàlid.
4: El Morlanes, sí, entre ells.
5: Bueno, penso que hi ha d'haver gent vàlida.
2: Però pugui ser el sistema els hi funciona, no?
5: Bueno, és que no ho sé, però llavors...
0: I va repetint en majories.
3: Jo és que la primera cosa que crec, i aquesta sí que la tinc claríssima, és que els mandats municipals no poden ser de 4 anys.
4: Correcte, això és el que he dit jo.
3: Un regidor entre 9, i es vol situar. A més, inclús l'hora de confeccionar projectes, etcètera,
4: correcte,
3: estàs un any en sí, 40, sí. Sí, sí. I en tens com a molt dos, perquè després l'últim ja és any avalat.
5: Ja no conté res.
3: I planificar amb una certa perspectiva, jo com a mínim les eleccions municipals les faria de 5 a 6 anys.
4: Sí, jo també ho defenso de 6 anys.
3: Això es va discutir, no sé si us en recordeu, com a moment determinat hi va haver-hi un congrés de municipis en què es podia haver fusionat l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis. I van haver-hi molts debats en aquest sentit. I hi havia molta, però molta gent, i a més amb molta argumentació jurídica, etcètera, que ho defensava.
4: I de diferents colors.
3: No era cap consigna partidista d'uns. No, que més... que, volem estar més estona, per dir-ho.
4: I vosaltres ho sabeu més bé. Ara, amb tot el tema de les lleis de contractació...
3: Bueno, et tornes boig, clar, els períodes ara... maten...
4: Ja era complicat a la vostra època.
3: La llei de contractes fa dies que...
6: Hi ha una cosa que és contraproduent, també, que siguin tan curts els mandats. Perquè com no hi ha temps per desenvolupar certs projectes, estem sempre amb la immediatesa.
3: I a l'efectisme,
6: correcte. I aleshores, bueno, què passa?
4: Que inauguren a l'últim any perquè hi ha les eleccions.
6: No vaig per això. Però aleshores què passa? Que els projectes que tenen una trajectòria més llarga, doncs s'acaben, diguéssim, no diré deixant-los de banda, perquè no és això tampoc, però bueno, dedicant-se més amb aquestes immediateses, amb aquesta promptitud, amb aquestes...
3: A lo que es veu,
4: sí,
6: i aquests altres projectes que són més complexos, de vegades costa més tirar endavant, perquè dir, home, hòstia, això va per llarg, i aleshores no sé si arribarem.
2: No, aleshores costa més. Arribarem, fem una exposició.
6: No dic que no es posin en marxa, s'acaben posant en marxa, però de vegades costa massa.
3: Sí,
6: bueno.
3: Sí.
6: I una altra cosa, això que comentàveu dels alcaldes, no és l'únic al Balmón.
3: No, per cert,
6: ara em balla el cap, però el Morlanes diria que no va ser alcalde de Cornellà.
3: Era president del Consell Comarcal.
6: Sí, correcte, va ser, sí, aleshores jo treballava allà.
3: Jo vaig ser consellera quan ell era president.
6: Correcte, però no era alcalde.
3: No era alcalde,
6: era el Balmón, el que passa que per qüestions de no sé què...
3: El Marlanes va ser el president. Jo pensava que era...
6: El Balmón en aquella època, em sembla que estava a l'àrea metropolitana no sé què, i clar, doncs per duplicar tants càrrecs no va ser president del Consell Comarcal, i van posar el Morlanes que estava de regidor. És l'únic...
4: Després del Montilla va ser el Balmón.
6: L'única vegada... que el president del Consell Comarcal no ha estat un alcalde o alcaldessa.
3: Sí.
6: Però bueno, van haver altres alcaldes de la comarca, per exemple, doncs el del Prat.
3: Sí, sí, home.
6: El de Sant Andreu va tenir molt de mèrit.
3: L'Enric. Era metge, va compaginar sempre...
6: Aquest va tenir molt de mèrit, perquè no va deixar... Ell anava al cap cada dia a atendre les visites i l'alcalde, i va estar, doncs, 20 anys o 24, no sé.
3: Era...
6: Però són casos molt excepcionals, també.
3: Sí. Jo, per exemple, el que és un alcalde de molts anys i que jo li tinc un afecte i un respecte inconmensurable és el Lluís Tejedor.
6: No li trec.
3: Evidentment, a més, era de difícil substitució. Quan tens un perfil d'aquests,
6: és que és
3: aquí
6: això,
3: carai presentes.
6: No, i s'acaben consolidant tan bé perquè és que al final dius...
3: No, no, és que la figura de l'alcalde sí. només té aquell rostre en aquella sí, localitat, no, no, per dir-ho d'alguna manera.
5: Malament.
3: No, no, no, no, d'acord. Sí. No, no.
4: Clar, però tu vés al Prat si fa 30 anys que no hi has anat.
3: Sí, no, no,
4: vés al Prat.
3: És brutal. Sí,
4: vas al Prat i
5: encara hi és, encara hi és.
4: No, no, ja
0: no,
4: no,
0: no,
4: no,
0: no hi és.
4: Però vas al Prat.
3: Ara hi ha una alcaldessa al Prat.
4: I al·lucines.
5: I el millor funciona sí. bé igualment. Sí,
0: però, aviam, anem al Prat.
4: Perdó,
0: a veure, però Ramon.
4: Perdona, sí, però deixa'm acabar, sisplau. Tu vas sí. al Prat.
0: I què passa?
4: I si tu havies anat fa 40 anys, a part de l'olor aquella de la seda que senties...
6: No té res a veure, clar.
4: Un quart d'hora abans, tu ara entres pel Prat i al·lucines. Entre altres coses... Bueno, tot el que és el centre. La quantitat de parcs que han fet... Que
5: però
4: són...
5: vol dir que això només ho podia fer el Tejedor?
4: No. Bueno, escolta'm una cosa, no ho sé, igual ho podies fer-ho tu, però no ho vas
5: precisament,
4: pensar.
5: No, perquè jo no vinc.
0: No, perquè no es va presentar el Prat.
5: Justament, el Prat no.
4: Però què passa, que no hem de posar en valor una persona que durant 20 anys...
5: Tampoc no exagerem, vull dir, està molt bé. Llavors, està tota la vida allà.
0: A veure, un moment, un moment.
4: El president Pujol, als 8 anys fora.
2: Jo penso que es barregen conceptes i coses en aquí. Bueno, es diu per una cosa, hi ha, i... sí, que té, no, hi ha el discurs fàcil i real algunes vegades i d'altres,
4: sí,
2: és a dir, hi ha gent que val i llavors, com deia la Beba aquí present, sí, si amb allò ja t'està funcionant
4: sí,
2: i aquí podem
4: posar-ne
2: i després, jo penso que això va el que deia una mica, volia dir ell, és que hi ha els professionals de la política i gent que fora de la política és incapaç de guanyar-se el que guanyaria, el que guanyen a la política. N'hi ha que totalment el contrari. N'hi ha que totalment el contrari. N'hi ha que estan a la política, perden calés i molts.
4: Sí, sí, per això dic que guanyarien més fora de la política que no dius.
2: És el que volia dir. Però també n'hi ha que
4: si no tinguessin aquest sou a la política no en tindrien.
2: I després hi ha certs grups o que s'han dedicat durant molts de temps és a desprestigiar la política, i sobretot amb la política municipal, és dir, la política municipal, recordo ara la Beba, que era una dels que ho deia, que el més complicat que hi ha és que t'has de provar tu mateix el sou, i llavors això és un embolic. I llavors
6: això
2: aquest,
6: qui es dedica
2: aquest perquè hi guanya.
6: És perquè no té ni idea.
2: Bueno, però hi ha grups que, tenen cadires als ajuntaments que es dediquen a publicar i matusserament i canviant-li d'allò i falsejant els d'allò que un regidor cobra qualsevol disbarat, o un alcalde disbarat i mig. I llavors això, perquè mica en mica... Aquestes, Sí, home, i tant, jo ho sé, clar. I llavors, bueno, i un dia llavors arribes un moment en què dius, bueno, és que ja si jo estan aquí, jo no parlo en primera persona, és la meva manera de parlar, però vull dir que estan allà, si estic, com deia, estic perdent i calés, estan aquí perquè tinc una altra vida que s'està funcionant perquè la meva família, perquè la meva família s'hi està posant tot el coll i una mica més, però que després m'hi trobaré, i com deia, doncs arribes i va sortir que ens anava molt rotring i ara ja es va amb la intel·ligència artificial i dius, mande, què m'ha passat? I mentrestant estàs a l'administració amb la que es poden decidir moltes menys coses de les que

0: d'interventora Déu... durant una temporada, la vinya Tondònia...
1: Però t'ho pot, pot paralitzar.
2: Tot, absolutament tot. Tot.
1: Sí, totalment
2: sí.
1: Tot.
2: Sí, sí.
1: I està llavors...
0: Sí, sí. Mm,
1: allò que deien que t'has d'adaptar, arribes allà, et penses que pots decidir qui sap què.
2: Bueno, mira, ara a l'últim ple...
0: Aquest és un dels altres temes que els ajuntaments han d'abordar.
2: Sí.
0: I la Generalitat també. Jo fa molt
1: però no
0: temps.
1: Pot ser el tiro al pitjor, sigui no, no. El tiro a l'alcalde, o que guanyi més o guanyi menys. Jo recordo de les primeres votacions que vaig fer justament per això, i estant a l'oposició, jo vaig votar a favor de que cobressin els del govern, perquè és que pensava, com pot ser que la gent no cobri?
0: Clar.
1: Llavors em diuen, sí, sí. Tu estàs boig? Sí, segurament. Altra cosa és que després li hem de dir què ha fet, per què ho ha fet, i si se'ls ha guanyat de veritat.
0: S'ha de rendir compte.
2: Ara l'últim ple s'ha provat dignificar una mica els sous dels regidors i regidores a l'oposició.
1: Bueno, però perquè, durant molts anys... Jo, mentre vaig ser el govern, em van baixar 7 vegades el sou.
2: S'ha d'explicar que un regidor o una regidora de l'oposició cobra 400 euros...
1: Sí, sí.
2: Però que si no va al ple...
1: Et costa més el traje que et compres
2: que si
1: per,
2: no
1: per inaugurar la fira... Que
2: el... Si no va al ple, no cobra. Però després resulta que potser això la gent no ho sap, que hi ha comissions informatives. Cada àrea té una comissió informativa on els regidors...
1: És igual, però... Ramon, la gent no s'ha de presentar per guanyar-hi calés.
2: Sí, sí.
1: Això està clar. I amb això no s'hi presenta, però tampoc per perdre'n.
2: Però no per perdre'n. I per tant s'ha dignificat una mica.
1: I per tant, s'ha de poder explicar... Tu veus els francesos...
2: I tu saps molt bé, vam tenir una formació política que es va dedicar exclusivament...
1: Home, a penjar cartells amb gent a la piscina i posant el sou de 4 anys com si fos cada mes.
2: Correcte.
1: Vale? Amb un llenguatge una mica així, i ja està. I allà n'hi havia...
2: I com que en el proper ple, vés a saber el que tindrem, que diu ens agafi confessats...
1: Però això la gent ho acaba comprant. I llavors et diu, no, si no, igual que
2: allò... una banda i a l'altra.
0: Alguna cosa guanyarà si està allà.
1: Algú
0: se sortarà.
1: Jo no lo digo por ti,
2: no.
1: Però alguna cosa habrá.
2: Sí. I llavors, tu no, perquè te conozco.
1: Perquè el que m'ho deia, ho deia en castellà, per això ho he dit. No per cap cosa, però vull dir, és així, no? Bueno... Però és igual, ho poden dir en qualsevol idioma.
2: Però és un discurs que cala, entra
1: home,
2: molta
1: clar,
2: gent.
1: Que cala, de totes maneres, clar que cala, sobretot amb els problemes.
0: A la part que no és la representació política i que és molt important en les administracions, que és l'estaf professional més enllà dels habilitats nacionals. Mm. Que els habilitats nacionals tenen la competència, com que tenen una competència fiscalitzadora, et poden tallar les ales segur. Però després hi ha una altra cosa, i és que totes aquestes situacions tan desagradables que s'estan produint en l'escena política de corrupció, etc, etc, què fan en general els funcionaris? Es guarden les espatlles.
1: Sí.
0: I aleshores, a l'hora de fer un informe...
1: Demanen un informe perquè digui que ells poden fer un informe.
0: Exacte.
1: No?
0: És a dir, és complicar moltíssim tot el procediment per tenir sempre les espatlles molt cobertes, que humanament ho pots acabar entenent.
1: Perquè, tal com em deia una persona, a cap funcionari li passa res per no fer res. No?
0: Exacte.
1: M'ho deia una persona i penso que té raó.
0: Però decidir que allà es planta una pomera i no és adequada la pomera, allò li pot acabar costant no sé què. Llavors jo fa molt de... Això hi he reflexionat una mica, no gaire. Jo crec que el que amb 50 anys, ara ja tenim 50 anys d'experiència, perquè l'any 29 està aquí a la cantonada,
1: sí, sí.
0: El tema de la funció pública necessita una remenada de primera divisió.
2: Una sacsejada.
0: Una sacsejada de primera divisió.
1: Hi ha unes quantes sacsejades
0: pendents. I tenim una eina que crec que aquí a Catalunya no la fem servir suficientment, que es diu Escola d'Administració Pública.
2: Mm-hmm. Correcte.
0: D'entrada, ara us posaré un exemple perquè l'he viscut. Per contractar un guàrdia urbano a Molins de Rei s'ha de fer la mateixa feina que s'ha de fer Sant Esteve, de Sarrovies.
3: Sí.
0: A Molins de Rei hi ha 27.000 habitants i l'estructura de l'Ajuntament és la que és. A Sant Esteve n'hi ha 7.000 habitants i, per tant, l'estructura és la que és. Hi han d'haver-hi maneres unificades de fer selecció de personal de diferents categories, els temes d'enviar-los i les capacitats de mobilitat entre diferents ajuntaments, perquè quan fa 40 anys que estàs treballant al mateix ajuntament se t'han acabat les idees, i sobretot amb els rols tècnics. I ara que hi ha una funció que abans als ajuntaments existia, que era la dels escrivents, cada cop amb la IA cada cop hi hauran menys escrivents, per dir-ho, per simplifico molt, Per tant, tot això, la pregunta que llenço aquí és: qui s'està cuidant

0: d'endreçar-ho?
1: Ningú. Possiblement ningú.
2: Ningú. Eh? No, ningú.
0: Perquè, a més, cada ajuntament intenta... Me salvo jo, salve si qui en pueda. Encara que estiguin federats a l'ACM o a la Federació de Municipis. I tots aquests debats són imprescindibles.
1: Això dona per uns quants debats. Tot el que hem dit, dona...
0: Això és imprescindible.
1: És dir, que hi ha coses que s'han d'abordar i en algun moment s'haurà de fer... perquè hi ha aquest tema dels urbanos. Jo ara estic pensant en aquest de Sant Esteve, que després d'haver-lo format, pagat, no sé què... I quan torna el dia que... Com ha passat a Molins de Rei, que mentre es baixava des de la sala X que va signar... ja demanava el trasllat. I això... ha succeït, i suposo que ha succeït a Molins de Rei, a Sant Esteve i a Papiol.
0: Això ho pots viure a qualsevol municipi
1: clar,
0: i va per escala.
1: Però els vilatans, en aquest cas, hem pagat la formació d'una persona i això en el món privat està més o menys regulat i aquí no, és dir... No. Clar, si amb una empresa de transports li paga el carnet de conduir a un...
3: Durant X anys
1: durant,
3: no pots...
1: I si no, no l'ha d'indemnitzar.
4: És que
1: això...
4: No hi entenem. Sí. Per què passa això?
1: Bueno, perquè hi ha una mobilitat entre administracions...
0: No, és com
1: perquè...
0: és la legislació. Falta, perquè... hi ha elements de legislació i hi ha elements
3: permet,
0: de gestió.
3: Això ho permet, clar.
0: Els elements de la legislació, la llei de policies locals, és la que estableix que fem aquest sistema de selecció i aleshores s'envien a l'escola. Procediment hauria de ser al revés, anar a l'escola i després venir-te... I a més, la decisió de l'Ajuntament és l'Ajuntament que té una decisió per seleccionar perquè tu ets més alt i aquest poble necessitem arribar als balcons, ara simplifico. I tot això l'evolució que ha tingut la pràctica, que no dic que estigui gens malament, és de la llei de policies locals és prou interessant i ha donat prou de sí, però la pràctica t'ensenya altres coses. I després hi ha una cosa. Com són les retribucions dels funcionaris? Funcionaris tenen sou base, complement específic, complement de destí. I els complements aquests estan lligats amb la titulació, al lloc que ocupes, però després a l'específic té molt a veure les possibilitats que té l'Ajuntament. Hi ha alguns ajuntaments que tenen inclús el de productivitat. Llavors, què passa? Que tu guanyes la plaça a Molins de Rei i com a guàrdia urbano guanyaràs 2.000 euros al mes a Molins de Rei, ara no ho sé, estic parlant aleatòriament, i a Hospitalet 2.500. Si hi ha una vacant a Hospitalet, tu trigues i te'n vas cap a Hospitalet.
3: O a Sabadell, clar.
1: I el rep s'estalvia de formar-lo.
0: Ja el té format, ja li hem
1: ja pot treballar l'endemà.
0: Els de Molins que l'hem seleccionat, saps?
1: I això passa de pobles més petits a pobles més grans.
5: Fins aquí, Beba, perquè és que no tenim temps més per pedagogia. Gràcies, Joaquim, gràcies, Jaume, gràcies, Beba, Ramon i Joan, que tingueu molt bona setmana, d'acord?
3: Igualment.
5: Gràcies, bon dia.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure on cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.